0: tens tot allò que necessites i en funció, doncs, ja sigui, de vegades necessiten doncs, contingut d'animació, documentals, o documentals en aquest cas més que temes de ficció, temes... Aleshores, el que fan, fan convocatòries, i en aquest cas s'anomena l'Impulsa, que és una crida per tal que la gent, allò que mira, vas remenant i dius, ah, mira, doncs potser jo puc aportar, puc donar contingut interessant en aquest cas, depenent de les necessitats. Són, són concursos, perquè ens entenguem, i el que volen doncs, és elaborar projectes a través doncs, de qualsevol usuari. Ara per ara, remenant, l'únic que és per ara està el projecte que hi ha ara doncs, és d'un videojoc, crear un videojoc, i el que volen doncs, és que a més doncs, sigui amb música, que sigui tot del país, perquè ens entenguem, i tenim fins al dia 5 de juny, si no m'erro. I què han de fer? Doncs és elaborar aquest videojoc amb la música i una convocatòria, cada convocatòria, depenent de la temàtica, depenent de les necessitats, doncs el preu, o sigui, el premi, millor dit, és un o altre. Ara, en aquest cas, doncs per aquesta necessitat s'ha creat doncs, aquest concurs, que s'anomena Impulsa, i ara doncs volen aquest videojoc. Aquest videojoc, doncs, quan ens arribi i tinguem el guanyador o guanyadora, doncs tindrà doncs, 300.000 euros per poder projectar, doncs, tirar endavant el seu projecte entre finals de 2026 i principis del 2027. Per tant, és una bona manera de promoure des de nosaltres, des de la gent del carrer. No sempre és tot a través de professionals, sinó de vegades hi ha gent doncs, que hi entén i agrada la matèria i potser doncs, no hi treballa i pot anar-hi. Ara no fa gaire, va sortir, per exemple, un videojoc en català que es titula Manairons, no sé si us sona, doncs bé, Manairons també està elaborat d'aquesta manera, és a partir de concurs, la gent es va presentar i va. I Manairons doncs és un joc d'acció que el que vol doncs és està creat i és divertit perquè és a través de llegendes i de fullets del Pirineu i l'han elaborat doncs a partir d'aquí. És una manera de fer joc, de treballar doncs en aquest cas diferents eines i fer país.
1: Home, està bé, no és el fet de que et posis, perquè a vegades quan penses en videojocs normalment són aquests videojocs de matar, de guerres, exacte, de lluites i no, tal, vull dir, fer-lo d'aquesta manera, exacte, és manera més, home, sí, i tant, és el que s'ha de fer justament, o sigui, serveix també com per educar.
0: Això mateix. Clar,
1: no per tot el contrari, sí, això està bé, perquè jo a vegades estic, t'anava a preguntar, tu és de videojocs?
0: No, gens.
1: Però tot i que sigui un com aquest, però pot
0: penso,
1: ser, no?
0: Exacte, jo penso que potser em trobo un d'aquests, ah, mira, escolta, tu, va, no? Vull dir, de vegades potser n'hi ha de temàtiques més bèl·liques, no? I tot i que hi hagi aquesta ficció, però ha de ser divertit, penso,
1: Tot els que sigui coneixement i que aporti que la gent sigui millor,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Tot el que porti educació, tot el que porti...
0: Endavant.
1: Pues endavant.
0: Ajà.
1: No sé, ara que entrarien en barbarismes...
0: Va, som-hi,
1: Barbarismes que cal evitar, com sempre.
0: Va, n'he replegat uns quants perquè hi ha diferents diccionaris pel tema barbarismes. N'he replegat uns quants amb la M, Vull dir, barbarismes que comencen amb la M.
1: Ui, per començar podríem dir aquell que pot ser que ja em sentis el que va mer...
0: Bé, però que...
1: No, és un barbarista,
0: exacte,
1: això.
0: No, mer, aquest el tenim prou cada...
1: Si
0: ho
1: digui en castellà, o sigui... És que fins i tot ho dius en l'idioma que ho diguis i és el mateix. Exacte. Vull dir, sí, merda en català, merda en
0: de
1: francès...
0: La en diferents llengües...
1: Ai, en anglès no sé com es diu.
0: És igual, deixem-ho estar. No m'interessa aquest tema.
1: Com? Shit. Shit,
0: No m'agrada. Això, no m'agrada.
1: Ah, pues queda com més una mica, no saps el que estàs dient, Shit, és una merda.
0: Va,
1: això comencem. El nostre...
0: Les merdes no, anem a coses més.
1: El nostre tècnic en sap molt.
0: Sí, exacte.
1: Sí, pot ser a vegades a través de la música, a través de la... del fer de servir sempre el portàtil, l'ordinador, no? Que te trobes moltes paraules en anglès.
0: Sí,
1: jo de les que sé precisament és a través d'aquí.
0: Sí, doncs a veure, tenim per exemple, primer, la menopàusia. Val, no tenim menopàusia.
1: És menopausa.
0: Clar, en català és menopausa, menopausa. Perquè és una pausa. Menopausa, i amb una S sonora, menopausa. Mm. Després tenim, per exemple, la paraula manteca, que aquesta sí que me l'han dit a vegades. Doncs,
1: és mantega.
0: No, una cosa és la mantega, que seria en castellà mantequilla,
1: sí.
0: Però la manteca... en castellà, manteca, en castellà és llard en català.
1: Sí, exacte,
0: és llard,
1: exacte.
0: Per tant, una cosa és llard, una altra és mantega.
1: És el llard que és ve del porc.
0: Exacte. Sí. El llard, doncs, per fer...
1: El que sigui. La fas, moltes vegades...
0: Per fer...
1: Ara, però millor no fer-la servir, no? Perquè no, justament perquè la manteca no és bona. El llard no és bo per la salut, no? Sí que ho fan servir... Encara en moltes, per elaborar, jo què sé, fins i tot masses,
0: exacte.
1: Massa de pizza, massa
0: sí,
1: de nos, per fer, com tu has dit, les ensaïmades, tal. Però si tenim o bé la mantega, o amb un bon oli d'oliva, vull dir que
0: ja
1: ho fas
0: està,
1: també,
0: ja
1: eh?
0: Està, ja
1: i no
0: està.
1: Necessites aquesta llar que... A veure, en el seu dia també anava bé, no? Sí, si no hi ha una altra, si no hi ha altra cosa, doncs pues bé.
0: Això.
1: Però el que tu dius, el que dius, eh? No el que tu dius, el que dius, el llarg.
0: Va, tenim la paraula màstil, La paraula màstil dels vaixells, doncs bé, no és català.
1: El màstil d'una manera...
0: Ara, per ara, no està acceptat. Això no vol dir que d'aquí a 4 dies, de tant insistir, màstil, màstil, màstil, al final s'accepti. Ara, per ara, hem de dir un pal, un asta, però
1: vale.
0: Ara no està acceptada. Tenim la paraula també, el verb matxacar. El vaig matxacar. No. És molt, sona amb molta força, molta ímpetu, però no. La paraula, podríem dir, doncs, triturar, apallissar. Fins i tot tenim la paraula matxucar, millor que matxacar. Matxucar sí que està acceptat.
1: Matxucar.
0: Matxucar. Després hi ha la paraula maromo. Aquesta em fa gràcia, perquè aquesta...
1: Maromo, és que no...
0: Sí,
1: no,
0: el teu maromo. Qui és el teu maromo? Que diem, la teva parella, pregunta així. Però clar, tenim la paraula que aquesta està molt bé, que és el teu manso, el teu paio. Vull dir, posats a dir maromo, que no és català,
1: que
0: i és
1: no,
0: allà amb un to que me n'enric, em passo una mica d'ell, doncs passem d'aquest maromo per paio, o per manso.
1: Aquest paio, sí. Que és
0: paio, en aquest sentit, així, igual que diem maromo, perquè de vegades...
1: Aquest paio, però que està proper a tu.
0: Sí, la teva parella, sí. Exacte, el que va amb tu. Després tenim la paraula mansana, que aquesta és que vull fer èmfasi.
1: Ostres, mansana.
0: No, però no mansana de poma, no.
1: Ah, vale. La mansana d'aquí a dues mansanes.
0: D'aquí a dues mansanes. Bé, ja ens agradaria, però no tenim aquesta paraula. Ho dic que ens agradaria perquè de vegades per explicar-nos costa. Però bé, no hi és. Amb la qual cosa, doncs, podem dir un bloc de cases o una illa, dues illes més enllà.
1: Aquí hi ha, jo què sé, 500 metres, és millor dir d'aquesta manera.
0: Bé,
1: d'aquí
0: si saps calcular els metres, sí, perquè el que és jo no calcularia, a mi em costa.
1: Bueno, tu fas un càlcul així, sí, perquè dius d'aquí a la plaça de la Font del Geó pot haver-hi, 300, 200, 300 metres. No. O d'aquí a l'Ajuntament, pues
0: també,
1: això,
0: si
1: també
0: fa,
1: és el mateix, 200. Jo diria, no ho sé si realment és així.
0: I després tenim la paraula aquesta, vull fer èmfasi.
1: Però per quina substitució? Lo de manzana, quina era la substituta?
0: Podríem dir una illa, un bloc de cases,
1: sí,
0: ja està. Per això dic que no acaba de donar el mateix, sembla que no doni el mateix.
1: No, és que estaria bé tenir-lo en una
0: sola. Exacte.
1: Però que manzana no queda, tampoc
0: ja canta,
1: queda bé.
0: Que manzana fa mal a les orelles. I després una paraula, a veure, melena, atenció. Perquè és que melena, en català, com el que pensem, exacte, del cabell, doncs no és correcte. Podríem dir, doncs, cabellera, sí, però no melena, perquè melena, és que a més he tornat a buscar perquè jo ho sabia, però melena, en realitat, el que significa és una deposició o un vòmit de sang. Per tant, és una cosa molt desagradable. Elimineu melena del vostre cap, si voleu parlar del cabell, doncs parlem de cabellera, però res de melena. No és allò, quina melena més llarga. No
1: tenim quina bona cabellera. Quina bona cabellera que portes.
0: Exacte. Doncs és això. Sí? Bé, avanço perquè si no tinc temps.
1: Sí? Que tenim uns 4 minuts.
0: Va. Després teníem la paraula... Bé, quan parlem del rellotge, hi ha qui li diu a les manecilles, hi ha qui li diu... Bé, el que en realitat...
1: Les manelles serien, en tot cas. Si penses en les manelles de...
0: No, hi ha qui li diu manetes. Mira, és una mica forçada la cosa, però encara podríem... El que en realitat li correspon en català serien les busques. La busca llarga i la busca petita. Són aquestes agulles del rellotge, doncs busca llarga i busca petita. Això és perquè, clar, n'hem estat
1: no,
0: parlant...
1: No, les manelles, la manelles és això que... Les manelles podrien dir allò que
0: sí,
1: te porten
0: sí,
1: els policies,
0: exacte,
1: no sé si és això.
0: No sé si està acceptat.
1: I, per tant, manelles en el rellotge, res.
0: Res. I després ens quedaria, per exemple, els manguitos. Els manguitos, quan els nens la canalla va a la platja, doncs no porta manguitos, és que, oi que sí, quan diem manguitos ja ens fa mal a les orelles, sinó el que porta són braçals, bàsicament perquè porta aquí els braços i són els braçals. Per tant, fora manguitos. Va, i anem amb paraules nostrades.
1: Vinga, paraules nostrades. Aquestes
0: tenim...
1: paraules que ens agrada i que no fem servir gaire.
0: Ara, avui, quan parlaves, m'he fixat que tu sí que la feies servir, que m'ha agradat. De vegades diem a primera vista, però tenim una altra paraula més nostra, que és a cop d'ull. Anem a fer un cop d'ull.
1: I tu has dit a primera...
0: Cop... No, tu has dit a cop d'ull.
1: Vale,
0: i dic, mira, la Conxa sí que ho fa servir.
1: Fem un cop d'ull.
0: Anem a fer un cop d'ull. És que és una paraula maca.
1: Sí.
0: Més que a primera vista, un cop d'ull.
1: És que no sona.
0: Doncs, un cop d'ull. Per tant, tenim aquesta. Tenim el verb, a veure, el verb parar està molt bé, però tenim el verb aturar,
1: sí,
0: que és més nostre. D'aquí ve estar a l'atur o en situació d'atur. Doncs és perquè és de la mateixa família. I després hi ha la paraula parlar, que està bé, molt bé, d'acord.
1: Però doncs... moltes vegades necessitem un substitut. Conversar?
0: Exacte, és que si ens adonéssim... a veure, us faig així una cantarella d'algunes que n'he trobat com a sinònim de parlar. Tot depèn del context, evidentment, Però és que tenim enraonar, xerrar, barbejar, xerrotejar, explicar, comunicar...
1: Xerrameca.
0: Exacte.
1: Com ho faig jo sovint, no?
0: Narrar, exposar, manifestar, formular, fins i tot paraulejar, ratllar, gargantejar...
1: Ostres, que guai.
0: Fer-la petar, garlar... Clar, és que en tenim tantes i sempre fem parlar. Doncs...
1: Que passa que... És com tu has dit en el context, clar, si jo, per exemple, estic avui parlem, no puc dir avui xerrem, no queda bé en aquest context, però si és el que jo estic fent per explicar un guió. Vale? Així, aquí, però sí que és veritat, va, xerrem una mica, parlem una mica, si estem de manera amigable, també.
0: Exacte, són diferents expressions que tenim. Després hi ha el verb entregar, que ve doncs, del llatí, de l'integrare, però tenim la paraula lliurar.
1: El lliurament.
0: El lliurament, per exemple, de premis, no? I aquest és que entregar... a més, suposo que ara ja... Penso que hi ha més gent que ja s'hi està acostumant a aquest lliurament, perquè aquest entregar, tot aquest acceptat...
1: La paraula firmar. Quin és la paraula correcta de firmar?
0: Firmar és correcta, però podríem dir signar.
1: Signar,
0: clar,
1: que és la signatura.
0: Aquí.
1: La signatura,
0: exacte,
1: no la firma.
0: Exacte.
1: La signatura. És que
0: són paraules més nostres, més, molt més maques.
1: Sí.
0: O un altre, l'adjectiu, quan diem il·lès, ha sortit il·lès, podríem canviar-ho per sa i estalvi.
1: Haurem de deixar-me... Mira, a mi m'encanten aquestes, perquè
0: anem
1: a la música.
0: Ai, que ens hem deixat les frases fetes. Per la setmana que ve tornem frases fetes. Aquí per recuperar-la.
1: Digues una frase feta.
0: No, deixa'm ja parlar.
1: És que la música ja saps. Música, perquè és el...
0: Kuala Lu. Kuala Lu, qui són?
1: I peus de pols. No, explica qui són i el que aporten a la música.
0: Va,
1: a la música d'aquí.
0: Sí, és un grup de Figueres. Va començar el 2016, fins al 2019 allò que es va poder establir, decidir què és el que volia. I aleshores ha participat a la revista Andarrock, a partir del 2019, que és quan tira endavant, i va presentar, en aquest cas, el CD doncs, de L'altra cara, que el que vol és... parlar del dia a dia. Amb la cançó que ara escolteu, Peus de pols, el que vol és una reivindicació poètica del que som. Vull dir, no cal ser una persona extraordinària, cal ser una persona, això és el que ens importa. I com diu la cançó, si hem nascut del fracàs d'un món de paper, doncs tranquil·la, amiga, que la sort, en aquest cas, l'hem de tirar, l'hem de buscar nosaltres.
1: Molt bé, doncs és un grup que, com cada setmana ens portes, per conèixer-los, perquè moltes vegades no coneixem els grups d'aquí com aquest, no? I val la pena. Val la pena tenir-los en compte. I una pregunta ràpida, com els trobes? O ja els coneixes de per si?
0: Bé, ara tinc sort que hi ha molta gent que em va passant grups, perquè jo el que vull és que siguin grups que no siguin gaire coneguts, i per tant doncs em van arribant. D'altres vegades sí que els vaig buscant, perquè tenim Via Sona, que és una bona eina, a través d'internet, Via Sona, on ens van sortint diferents grups, per exemple, entre d'altres.
1: Molt bé. Doncs, Susana, com sempre, moltes gràcies per totes aquestes aportacions, per la mirada teva, sempre tan particular, i aquesta manera d'entendre la llengua, la nostra llengua, que és viva, diversa, i també és una responsabilitat de tots. Seguirem, com sempre,
0: endavant les atxes.
1: I fins dijous vinent.
0: Fins dijous. Adéu a tothom.
1: I en aquesta conversa amb Susana, amb la Susana, tanquem la primera hora del fòrum, fem una breu pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i de seguida tornarem, com hem avançat en un principi, amb la cultura en majúscula. Vinga, no marxeu, que en res, en dos minutets tornem a estar aquí.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Bon dia, radioients de Ràdio Caldes. Programa Tot Esports, divendres 29 de maig del 2026, darrer programa ja d'aquest mes, 11 hores del matí, 2 minuts, com sempre, un cop més amb vosaltres. Avui parlarem de l'esport calderí, ja a la recta final. Tenim com a tema estrella un gran esdeveniment que es va fer el diumenge passat als terrenys de la Torre Marimon. De fet, 13 curses del Dimoni, un cross molt maco, organitzat pel Club Atlètic Calderí, però tenim el privilegi de tenir a dos representants de l'entitat, perquè torna Santi Fijes i Laia Reig, dos dels cerebres, dels cervells, dels atletes, dels amants de l'esport, dels difusors de l'esport, dels promotors, en definitiva, dos dels bojos que ajuden dia rere dia a tirar endavant l'esport calderí. Benvinguts, benvinguts als estudis. Jo crec que havies estat, Santi, en els antics estudis, no?
2: Jo havia estat als primers estudis, els que hi havia a les golfes d'on ara està l'Ajuntament.
1: Hem millorat moltíssim, hem millorat molt. Com es nota que sou gent important aquí. Hem hagut de fer, Fran, hem hagut de fer nous estudis perquè la gent ja té un cert nivell, un cert pes en el món de l'esport, i per tant hem de treballar en el món de l'esport, en el món de la cultura, en el món social, etc, etc, etc. Nosaltres toquem humildament el tema de l'esport. Club Atlètic Calderí, Club Atlètic Calderí ja des del 2012, si no ens equivoquem, que es funda. Fem dos parts, si us sembla bé. Parlem del club, del que ha estat, el que està i el que a on, cap a on aneu, i després també parlem concretament de la gran organització del diumenge passat. Orígens del club.
2: Orígens del club. Bueno, va ser un grup d'atletes que teníem una inquietud d'intentar de fomentar l'atletisme aquí a la Vila de Caldes, i bueno, ens vam ajuntar, vam buscar diverses solucions o propostes i al final vam decidir de crear un club, una associació, un club d'atletisme, i treballar perquè aquelles golfes que tenia a Ràdio Caldes es converteixin a lo que teniu avui en el nostre aspecte, a les pistes, vull dir, a tenir unes instal·lacions. Ara estem a les golfes nosaltres, a les golfes d'allà dalt, i volem arribar a això que teniu ara.
1: Golfes, però...
2: Bueno, golfes de...
1: El que us parla, que us va poder acompanyar el diumenge passat, déu-n'hi-do. Perquè clar, l'ambientació, l'organització, l'èxit de les proves vol dir que sou una entitat forta, malgrat que esteu a les golfes. Imaginem si tinguéssim unes pistes com il faut en Tartan.
2: Això seria un somni. És un somni i treballarem perquè sigui realitat. No, passa que es nota, bueno, portem ja 13 edicions, ja portem un rodatge i més o menys sabem alguna miqueta d'això, i hem d'agrair la participació que va haver-hi el diumenge, perquè tot i que no busquem una participació massificada, busquem més un tipus de cursa més familiar, en un entorn més familiar, i ho hem aconseguit. És que potser si no hauríem de limitar, perquè si no l'entorn tampoc el podem castigar gaire en massificar-lo, i amb poca gent i bona lletra.
3: Sí, sí.
1: Què ens has de dir tu, Laia?
3: Jo, totalment doncs,
1: digues.
3: No, estic d'acord. Estic totalment d'acord amb el que ha dit el Santi. O sigui, el diumenge va ser una cursa amb molt bon ambient. O sigui, hi havia com... quasi... 200 persones, quan no, van ser, o més?
2: Entre totes les curses vam arribar a prop dels, bueno, 260 i pico, 270 arribats. Es van inscriure més gent, però per diversos motius potser no van venir. Però arribats a línia de meta, sí, a prop dels 300. Jo crec que per aquí, per lo que vam veure allà, per el circuit que tenim i l'entorn, és un número bastant bo, perquè es pot treballar bé, pots donar un servei bo al que participa, pot estar per ell. Si ho massifiquem, les coses les massifiquem, no pots estar per la gent. I en canvi aquí la gent ho agraeix, ens ho diu, i torna. És gent que ve des de moltes edicions enrere.
1: Bueno, porteu ja 13 edicions, que és molt important.
3: Sí, són moltes.
1: Són moltes edicions. Però a més, si em permeteu, amb una característica molt maca, i és que les curses són, per un cantó, una de 5 quilòmetres, l'altra de 10, però després teniu 3 curses de promoció d'infantils, 800, 1.200, 1.600 metres.
3: Sí, clar, això està molt bé, perquè al final el que ha dit el Santi, que és una cursa familiar, o sigui, que pot venir des dels més petits fins als més grans. Llavors, també fomentar aquesta part de participació dels més petits, o sigui, que pugui córrer tothom.
1: Bueno, si mirem els números d'aquests darrers anys, heu superat l'edició de l'any passat, és a dir, més corredors a 5 quilòmetres, més corredors a 10 quilòmetres, més corredors a 800 metres a Canalla, més corredors a 1.200, els mateixos, i tripliquem els de 1.600. Té molt valor, perquè a més ens va donar la sensació, i mirant les classificacions, que hi ha representants de molts clubs.
2: Sí, efectivament.
1: Clubs.
2: Venen clubs de prop d'Igualada, hi ha bastanta gent que ja per tradició, ja quan la fèiem aquesta cursa, als seus inicis es feia en un altre circuit. Ho fèiem la sortida i arribada aquí al parc de Can Rius, era un altre circuit que passava per la Font del Dimoni. Als seus inicis la cursa es deia Font del Dimoni, i ara doncs no està la Font, però seguim havent dimonis. I hi ha gent que ha sigut, per dir-ho d'alguna manera, fidel, perquè li ha agradat aquest ambient, precisament d'una cursa, un format de cursa no massificada, i amb un tracte, creiem que amb molt de carinyo que li donem, i continuem venint. I el que dèiem, també, una de les nostres obsessions, o sí, obsessions, és de fer moltes activitats per a la canalla petita. Canalla petita i no tan petita, però vull dir, perquè des de joves coneguin aquest món i es vagin integrant i ho vagin visquent, i seran els atletes del futur. No vol dir que siguin gent d'èlit, grans plusmarquistes, ni res. Atleta és qualsevol persona que fa esport, i és el que busquem. No busquem grans campions, busquem grans persones en el futur.
1: Ho esteu aconseguint. Sí, sí, perquè des d'aquí hem dit moltes vegades que no és fàcil organitzar una prova qualsevol cap de setmana per la quantitat d'esdeveniments que hi ha tot arreu de Catalunya. És molt difícil trobar una data. Per tant, que vinguin 300 participants, més les famílies i de més, vol dir que ho feu bé, i vol dir que hi ha molt bona ambientació, i sobretot aquest caràcter que crec que m'agradaria remarcar de la idea del vostre club, la vostra entitat, promoció de l'esport a través de la canalla.
2: Correcte, som conscients de que són el futur. Nosaltres, la nostra època de competir potser ha passat a un segon terme, i ara doncs aprofitem l'experiència que hem tingut com a atletes i mirem de gestionar que els que venen a darrere tinguin alguna cosa o algun camí una miqueta traçat. Després ja faran el que vulguin, però ara de moment estem desbrossant el camí perquè ells puguin en un futur fer gran a aquest club i a l'esport de l'atletisme aquí a Caldes.
1: Sí, sí, no, repeteixo, ho esteu aconseguint, perquè clar, sí que són 5 proves, 2 sèniors, masculí i femení, 3 infantils, però en realitat estem parlant de 24 categories diferents, per a benjamí, a la vi, benjamí, juvenil, cadet, open, té molt, és dir, doneu la possibilitat de participar a tot nen a nen i tota família que pugui haver-hi.
3: Sí, sí, és aquest el punt, o sigui, que pugui participar qui vulgui. Sí, sí.
2: El ventall d'atletes que van participar, des de la prova no competitiva que vam fer per als més menuts, que van fer una volta a la pista, al perímetre de la pista, que hi havia nens de 2-3 anys, van canviar els bolquers quan van acabar, fins a la persona més gran que va córrer i que va finalitzar la prova de 5 quilòmetres, que va néixer en l'any 50...
1: Sí, sí.
2: 51, potser?
1: Mira, el que va guanyar, tenim aquí les classificacions de la cursa d'infantil 800 metres, 4 minuts 5 segons, va néixer el 2018. 2018,
2: sí, sí,
1: això vol
2: sí.
1: dir
2: 8 anys.
1: 8 anys com a molt, perquè potser encara no els ha fet. 2018, 2017, 2017, 18, 18, 2020, aquí tenim sí. L'Amèlia, sí. 2020, 2019, un altre 2020, en tenim un del 2022, el David Miralles, sí. 2021,
2: sí, perquè
1: dos del 2021.
2: Són molt valents i van voler sí, sí. fer la cursa aquesta, bueno, li vam donar la possibilitat, però aquests havien d'haver corregut, diguem-ne, que la van córrer també, l'altra, la de 250 metres, que és al voltant de la pista, acompanyat amb els pares, sí. però hi ha gent que s'atreveix a tot.
1: Déu-n'hi-do, amb 5, 6, 7 i 8 anyets, una cursa amb dos voltes amb una pista, que és com la que teniu, de l'atletisme. Això és extraordinari.
2: De fet, mira, com a anècdota, també, a la cursa de 5 quilòmetres va haver-hi un jove de 10 anys que va quedar el 6è de la General. El 6è o 7è de la General.
1: Sí, del 2016.
2: Del 2016.
1: El Martí López Espinosa, del 2016.
2: Aquest noi és d'un club de...
1: Potser té 10 anys.
2: Potser sí.
1: Encara no ho sé. Doncs
2: és d'un club està entre Viladecavalls i Terrassa, que esteu sí.
1: Cames Kids.
2: Sí. Aquest és el grup... Potser van venir d'aquest club 14 o 15 atletes sí, que sí, venen sí, sí. des de les... fa 10 anys o així, que venen des de les primeres edicions que vam fer aquí a... I són fidels i venen a cada any. Després passen el dia per aquí per Caldes, però ja tenen com a tradició el club de venir a fer aquesta cursa com a excusa per passar el dia aquí a Caldes.
1: Per tant, això és un llegat molt important i el que vinguin aquí és una gran... és un gran perquè... la gent confia en qui, en la vostra organització. El Santi ho sap, el que us parla té una certa experiència organitzadora
3: sí, sí.
1: i la veritat és que feia goig. D'entrada, difícilment pots trobar un pàrquing que estigui entre 300 i 350 metres de la sortida.
2: Correcte.
1: 300-350 metres el cotxe que l'ha aparcat més lluny.
2: Sí, sí, és que hem de ser conscients de que tenim un entorn, som una gent molt privilegiada, molt. Estem a peu de muntanya, en plena natura, a mitja hora de Barcelona, molt ben comunicats. Qualsevol cosa que es faci una miqueta bé és èxit segur. Perquè a part l'atractiu que té Caldes també té el seu ganxo, no? Però que vull dir, a l'entorn que tenim hem de ser conscients de que som una gent molt i molt privilegiada.
3: Sí, sí, s'ha d'aprofitar.
2: Sí, s'hauria d'aprofitar molt.
1: Sí, sí.
3: Molt. I és el que fem nosaltres al final, no?
2: Sí, de fet és això, perquè bueno, ja parlarem quan si parlem del club després, perquè també en aquest entorn és on practiquem les activitats diàries, diguem-ne, del nostre club, els entrenaments de la sessió juvenil i dels grans, també en aquest entorn de la Torre Marimon.
1: Vosaltres, quanta gent us moveu aproximadament? El club, aproximadament?
2: Mira, aproximadament aquest any, aquesta temporada, perquè és variant, oscil·la a vegades el nombre d'infants que, bueno, i de joves, però aquest any hi han hagut 28 joves que han fet la temporada d'entreno amb nosaltres. Nosaltres fem la temporada d'entreno i la fem coincidir amb la temporada escolar. Comencem, perquè ara també mes d'agost s'ha de tenir moltes ganes i de fet tampoc és aconsellable d'apretar-li gaire perquè fa molta calor i venen de gust altres activitats. I ja et dic, doncs, el que és la secció juvenil aquest any està format per 28 joves. Després la sènior, diguem-ne la dels grans, ara estem al voltant, s'hauria de quadrar aquest any perquè sempre hi ha baixes i altes, però 110 atletes, que tampoc està gens malament. Hem de tenir en compte que a falta d'unes instal·lacions és difícil atreure la gent. O sigui, si poguessis donar un servei, un millor servei, doncs potser aquest número estaríem parlant d'una altra cosa. El que passa que, bueno, és el que hi ha de moment, però que, molt contents, perquè és difícil de seduir que la gent s'afiliï a un club per carinyo, perquè no podem oferir res més, no? Tenim l'espai ara aquest, que estem molt agraïts perquè IRTA ens permet fer les activitats allà, en la zona del camp de futbol, però bueno, pensant a futur hem de treballar per consolidar això i si podem millorar, doncs també.
1: Des d'aquí, Laia, Santi, ens comprometem públicament a donar-vos un cop de mà, no a vosaltres, a l'esport calderí i a l'esport de promoció, perquè es consolidi, perquè expliqueu obertament en quines condicions esteu. Acabes de dir, gràcies a l'IRTA podeu utilitzar uns espais, però esteu absolutament en precari.
2: Bueno, sempre estàs a un lloc on no saps mai el futur que tindrà, perquè clar, allà estem amb un acord d'ús, però que no és un acord tancat, igual que podries tenir, perquè no és una instal·lació municipal, i llavors clar, no és un lloc, sí que és un lloc segur, però a futur no saps mai el que passarà perquè no depèn de tu. Llavors el neguit que tenim és de cara al futur, que això no se sap mai, ojalà no passi mai. Això està llest per qualsevol cosa.
3: Home, per demanar, demanes unes pistes i un cobert i moltes coses, però perdoneu, però nosaltres, allà estem molt bé, la veritat. Abans, en quant a espai, sí. És un espai increïble. I a més, per exemple, per escalfar, sortim pels voltants, que és més o menys per on el recorregut de la cursa del dimoni, i allà...
1: Bueno, l'entorn és
3: sí,
1: singular.
3: Dir,
1: és
3: millor
1: difícil.
3: No pot ser l'entorn.
1: Exactament. L'entorn és extraordinari,
3: sí,
1: per poder entrenar, córrer, sí. Passar-s'ho bé. Sí, això sí.
2: De fet, a part és un entorn segur, perquè nosaltres, als inicis de la secció juvenil, o dèiem com a escola d'atletisme, va ser a l'escola Montbui. Ens cedien els patis de l'escola per fer l'activitat aquesta, i agraïts, perquè és el que hi havia. L'únic que trobaves de que, clar, els escalfaments i clar, uns nens fer atletisme en una canxa de bàsquet, 15 o 20 nens, doncs, vull dir, no és lo seu, però és el que hi havia. I el que trobava a faltar és un entorn segur, perquè clar, no pots fer els escalfaments i això, la gent adulta sí, que surt pels carrers a l'hivern, surt pels carrers de Caldes a córrer, però amb canalla no pots treure el carrer a córrer a la canalla perquè és un perill amb el trànsit i tot. Doncs ara ens trobem que allà tenim un entorn de bosc i camins que és privilegiat, I la canalla, i bueno, la canalla i els grans, ens ho passem pipa, perquè a l'hivern es posen un frontal i es posen a córrer per allà per aquells camins, saben que no hi ha trànsits, algun senglar que altre, en algun moment te'l pots trobar, però bueno, tenen més por ells que els senglars que els nens, perquè fan por els nens. I bueno, doncs, tenim moltíssima sort de poder fer-ho allà.
3: Home, els nens en aquest sentit hem millorat, okay? O sigui, de passar de l'escola a l'espai de la Torre Marimon, sí, es nota molt el canvi, perquè bueno, a l'estiu es té una mica de calor, però dura poc, vull dir, estem molt bé.
1: Això vol dir que, clar, que l'oferta que podeu fer en els practicants és molt limitada a curses, i també vam veure que teniu un fossat de... llargada.
2: Sí.
1: És això, sí.
2: Dintre del que podem, i amb el permís del gerent d'IRTA, doncs hem anat, durant el temps que portem uns anys allà, hem anat fent millores, sempre consensuat, i demanat el permís per posar el fossat aquest de llargada. Aquell espai s'ha de respectar molt. És un espai verd i no es poden fer coses, som conscients, no pots edificar, no pots fer moltes coses, però dintre de la poqueta cosa que es fa, hem fet això, habilitar una petita fossa de salt de llargada perquè els nanos practiquin diferents disciplines de l'atletisme, no només córrer, tenim espai, fan llançament, al no tenir lloc d'emmagatzematge no podem posar un matalàs de salt d'alçada, perquè, clar, està allà i no es podria quedar a l'intempèrie. O sigui, ja tenim limitacions, però estem molt contents. Amb el que podem fer, estem molt contents. I la canalla també s'ho passa molt bé. I del tema de les competicions, la nostra dinàmica no és d'induir a que la canalla competeixi. És diferent. Competeixer el que vol, el que li ve de gust. Bé, de fet, hi ha bastants que han competit tota la temporada. Fem una temporada de cross que se fa un circuit al Consell Comarcal del Vallès. Bueno, de fet, tots els consells comarcals de tota Catalunya tenen el seu campionat, una lliga. Després, aquesta lliga, hi ha classificacions, tenen una puntuació i la gent que es classifica dels 10 primers de la seva categoria queden van a la final de tots els consells i bueno, i es fa una final de Catalunya dels consells, no? I aquest any hem aportat 12 atletes han anat a la final. O sigui, dels diferents edats, en què 12 d'aquests nois han anat, representació del Consell Comarcal del Vallès Oriental, han anat a la final.
1: A la final dels consells, molt bé.
2: També aquest any hem fet una aproximació perquè coneguin, ja que tenim tan a prop les pistes cobertes d'atletisme d'aquí a Sabadell, que és l'única pista coberta que hi ha a Sabadell, doncs perquè coneguin aquest món de l'atletisme més pur, sí, bueno, pur. Bueno, perquè coneguin, perquè és fantàstic, aquell pavelló és fantàstic, hi ha un ambientazo sempre, i més quan hi ha canalla, perquè la canalla porta molta més gent. Estan la canalla, els pares, els germans, els avis... O sigui, és, aquell ambient l'han de conèixer. I aquest any hem fet diverses competicions, que han anat a fer, no a campionats de Catalunya ni això, però han anat a fer controls per ser les seves marques, han provat diferents proves d'atlètiques i la veritat, encantadíssimes. També és un premi a l'entrenament, perquè si només entrenes, que hi ha moltíssima, un percentatge molt alt que només vol anar allà a jugar i a jugar atletisme, vull dir, perquè...
3: Sí, a passar-s'ho bé.
2: I a passar-s'ho bé. Sí. Fan activitat física... fan un esport que ara fent de comercial d'atletisme, per mi l'atletisme és l'esport base, per mi, com a atleta, clar, però és un esport que et serveix de base per a qualsevol esport que facis en el futur, psicomotricitat, potenciació, i és un esport que és individual, el fas tu sol, però es fa amb gent, o sigui, no depens de ningú, és el més fàcil d'educar a que no tot és guanyar, perquè a vegades en grup se creen i s'ha de guanyar i si no hi ha frustracions i tal, i ensenyem a no guanyar. el que guanya, guanya, no ho prohibim, eh? Uh-huh. Però vull dir, s'ha d'aprendre a no guanyar, no? A lluitar, a fer coses, i això és el que intentem de difondre i de que visquin aquests nens. Són competitius, eh? La canalla des de que neix és competitiva per naturalesa, però estem contents de la manera que estem portar-lo a terme sense voler crear campions del món infantils, perquè no existeix això, però crear futurs atletes, però ara han de fer una base i després més endavant faran atletisme, faran bàsquet, faran futbol, faran natació, faran el que vulguin, però aquest esport els serveix com a base per a qualsevol esport que facin en el futur.
1: Sí. Com... No, totalment d'acord amb això que ens esteu explicant. Si veiem una miqueta l'historial organitzatiu vostre, és sorprenent. Tornem a repetir, vareu néixer fa molt poc, 1912, i aquí tenim 14 edicions del Cross, 13 edicions de la cursa del Dimoni, 7 edicions dels 100 quilòmetres de Caldes solidari, 4 edicions de la cursa Pic del Vallès, Campionat de Catalunya de Cross, i també les Olimpiades, la Lliga de Cross Comarcal, les Olimpiades Infantils que feu de promoció, que és molt important. Us heu plantejat, llancem a l'aire, us heu plantejat fer a Caldes d'alguna manera repetir aquell esdeveniment d'èxit que és el trofeig a l'antic memorial Rosario, de futbol sala? Us heu plantejat això de fer-ho per la canalla de totes les escoles, unes jornades de convivència? Va,
2: doncs m'agrada que facis aquesta pregunta.
3: Bona pregunta.
2: És el que es diu. Mira, de fet, vam fer un intent. Primer, les primeres Olimpiades que vam fer, que va ser, em sembla que va ser el 2014, vam tenir bastant d'èxit. Vam fer un simulacre d'Olimpiades, es va fer des d'aquí de les Termes. Va sortir una torxa, que vam fer una torxa olímpica, vam fer unes Olimpiades interescolars, i va sortir, i cada 100 metres o 50 o 60 metres anaven fent el relleu de la torxa fins que es va arribar allà al polígon del Tint, on està ara edificat l'escola Institut Montbui, o no, perdó, no. Caldes o Calderí, no sé com
1: el Calderí,
2: es diu, que era el pic
1: del vent,
2: i del això.
1: Vent.
2: Doncs allà, en aquella esplanada que hi havia abans d'edificar això, vam fer una corda guix a terra, i uns carrils i amb uns starters de sortida i una fossa de sal que vam fer, i es va fer un simulacre d'Olimpiades no competitives, només omplien la seva cartolina conforme havien fet totes les proves, sense marques i sense res, i se'ls donava un diploma i una medalla de participació. Després, això ho vam fer un any i ja està, perquè com que van edificar allà ens vam quedar sense puesto. I després, al cap d'uns anys, de fet l'any 2019, com a club vam intentar amb precisament

0: que ells redactaven els reglaments, confeccionaven els horaris, feien la promoció, feien tot. Era un treball escolar, però servia per muntar això. Malauradament, quan se va haver de posar en marxa, va venir l'amiga pandèmia, que va ser el 2020, o sigui, durant tot el curs 19-20 vam estar preparant això, però al març se va acabar i no es va poder dur a terme. Això ja va quedar en un calaix, va ser molt maco, però bueno, al futur està obert.
1: Escolteu, ho podríem obrir el calaix, posar-ho damunt de la taula, perquè en aquest sentit, parlo en calent, no? En aquest sentit, i amb quatre centres escolars que tenim aquí, el Farell, el Montbui, el Pic del Vent i l'Escola Pia, són quatre carrers, es poden muntar perfectament i seria una bona excusa d'una jornada de convivència i d'alguna manera d'arreglar, demanar ajut per arreglar una miqueta les instal·lacions que hi ha, que són les que hi ha, i es podria intentar a un any vista. Seria una jornada maca.
0: Sí, seria perfecte. El que passa que també hem de ser conscients de que hem de menjar una vegada al dia o sopar també, perquè a vegades no pots pair tot.
1: Sí.
0: Som una urbanització petita i som ambiciosos, però hem de ser conscients de que hem d'anar consolidant primer les coses que tenim i després tirar endavant, perquè que diuen el dicho es que mucho abarca poco aprieta. Doncs no voldríem de fer fiascos, no? Si fem una cosa, fer-la bé. De fet, la idea aquesta principal de fer aquest evento i que fos precisament, bueno, o per casualitat, aquesta escola, la idea meva, amb el meu cap, estava de que, igual que les Olimpiades són van rotant, de que cada any fos un institut i els alumnes del grau superiors, diguem-ne, fossin els organitzadors i dinamitzadors, amb el suport del club, per descomptat, i estaria dirigit als nens i nenes d'arts de més petits. O sigui, aquesta seria la idea. Sí, sí. Inicial era la que teníem, va quedar en el calaix, però el calaix no està tancat. Es podrà obrir quan
1: sigui. I de fet tens raó, perquè clar, tenim dos, que aviat seran tres, escoles de secundària, el Manologuer, l'Escola Pia, i aviat, quan vagi creixent el Pic del Vent, ja tindrem tres centres que estic totalment d'acord amb tu, que els alumnes, com a part del seu aprenentatge, educació física, i amb els professionals que hi ha a les escoles, es podria plantejar això. Has dit una cosa que abans m'he descuidat i també val a dir-ho. Clar, dius, tants participants, sí, en el cross, el curs del dimoni, però clar, una part important del vostre equip estava de voluntaris, estava d'organitzadors, deixen de córrer,
2: sí, sí.
1: Estan organitzant i preparant i atenent a tots els que venen de fora, que és molt important això,
0: Sí, importantíssim. Sense tot el recolzament de tots els socis seria impossible fer, bueno, si tu has estat en una sessió, saps que l'ànima i el motor és el voluntariat i la feina que fan la gent, que se sacrifica de no córrer la seva cursa,
1: sí, senyor,
0: per donar un servei bo a la gent que ve de fora. No? Allà la farem un dia a la tarda o al vespre, ens ajuntarem tots, la farem una volta i després una cerveseta i unes limonades i ja està, i ho celebrarem igualment.
1: Sí, és cert, sí, no, perquè a més jo vaig veure molts amics que estaven allà treballant, organitzant, que és el que és les organitzacions de casa nostra, no? Un staff que pensa més com vosaltres que organitza, però després molta mà d'obra, molta il·lusió que hi són allà. Val a dir, escolteu, que tal com dèiem abans, no solament el pàrquing, els atletes i les famílies arribaven després de fer aquests 250-300 metres i es trobaven les carpes d'atenció en els participants, confirmació d'inscripcions, dorsals, detalls, les carpes, noves inscripcions del darrer moment.
0: També voldria agrair, també hi han comerços d'aquí de Caldes com fruitós.
1: Digues que els noms, s'ha de dir.
0: No, és que s'ha d'agrair molt,
1: s'ha d'agrair,
0: perquè
1: sí, senyor,
0: a part
1: sí.
0: és una...

0: És un comerç d'aquí de Caldes que s'involucra molt en tot aquest tipus d'eventos, aporta la fruita, que és molt important, i perquè bueno, és un cost que nosaltres no hem d'assumir, i s'ha d'agrair molt i molt la implicació que té en tots els eventos. I s'ha de reconèixer, i com dius tu, s'ha de dir.
1: S'ha de dir, s'ha d'agrair. Fixeu-vos bé, la setmana anterior es va fer la Diada de la Bicicleta. 300 persones també, és a dir, en una setmana, en dos caps de setmana, dos grans esdeveniments que han reunit a 1.000 persones. Som 18.500. A 1.000 persones en dos esports diferents, com és l'atletisme i és la bicicleta. I amb la presència d'aquestes marques que any rere any estan al costat dels organitzadors. I s'ha de dir tranquil·lament, algun dia ho hem parlat aquí amb els capos de la ràdio, i no solament no ens plantegem el no dir-ho, ho hem de dir-ho. Hem d'agrair la presència d'aquesta gent, i també hem d'agrair la presència de l'Ajuntament, que també sempre hi és i està recolzant aquestes iniciatives, perquè això no és que sigui futur, és present ja esportiu del poble.
0: Pues sí.
1: Escolteu una cosa, no us agraïm molt que estigueu aquí amb nosaltres, i deixem com recte Laia, Santi, dos, això que acabem de dir, una projecció de futur, i un molt important que hem de treballar conjuntament, nosaltres a la vostra disposició, serem sempre la vostra veu en veu alta, no?, amb les ondes, per ajudar a que regularitzeu d'alguna manera la vostra presència allà a Torre Marimon, que de ben segur, sempre que hi hagi bona disposició, bona predisposició i diàleg, i a més sempre diàleg en positiu, en constructiu, es podrà fer. Per la millora de tots, de la nostra societat, de la nostra canalla, i també de les nostres instal·lacions. Un cop més, estem a Caldes, a 28 quilòmetres de la gran ciutat, amb un entorn, el primer entorn que hi ha després de la gran conurbació urbana, el primer entorn que hi ha. Per dir d'aquí hi haurà molta cosa, però el primer entorn natural és aquest d'aquí, i és molt normal el que vinguin molta gent a practicar esports, a córrer, en bicicleta, en BTT, etc., perquè troben unes condicions idònies, amb unes distàncies i també amb uns serveis que pot oferir la població. Què més hem de dir? Laia, Santi.
2: Doncs res, que molt orgullosos de formar part del club.
0: I tant.
2: Exacte, vull dir que al final nosaltres sempre intentarem tirar endavant el club, que és el que al final volem. I res, doncs moltes gràcies per convidar-nos.
1: No, de res. Bojos com aquests, com la Laia i el Santi, no ens els podem, no ens el podem deixar anar. Per tant, si cas, passarem control dels dies que no aneu allà al club i a tirar endavant a la canalla. Com sempre diem, estem a la vostra disposició, per ajudar-vos el que tinguem que ajudar-vos, i molt orgullosos i molt contents de oferir aquesta realitat setmana rere setmana.
2: Gràcies.
1: Perquè Caldes sí que som una població molt poliesportiva. Gràcies.
0: Gràcies.

després d'aquesta estona tan agradable que hem tingut amb la Laia Reig i el Santi Figes, responsables del Club Atlètic Calderí, continuem amb el nostre programa d'aquesta setmana i ens queda per parlar dels resultats de la setmana passada, de l'agenda d'aquest cap de setmana dels nostres equips, bastant interessant, i ara us ho comentem. I sense que serveixi de precedents, avui parlarem de futbol, parlem de futbol perquè clar, d'aquí 15 dies comença el campionat del món de futbol i creiem que val la pena. En definitiva, el futbol és l'esdeveniment esportiu més gran, amb les més audiències que hi ha comparats i amb disputa amb els Jocs Olímpics. I per tant, hem preparat un programa que, com sempre, faig una miqueta d'història del que han estat els mundials i el que estan els mundials de futbol. Començarem avui amb la primera part i la setmana que ve, ja en el mes de juny, en vísperes, 4 dies abans de que s'iniciïn els mundials, aleshores farem la segona part. Comencem, doncs, amb els resultats esdevinguts pels equips calderins la setmana passada. Com ja sabeu, molts dels nostres equips estan ja han acabat la lliga, ja han acabat la lliga, i amb alguns d'ells han entrat ja amb la fase final, la fase final d'ascens, de promoció o de disputa de la categoria. En el cas de hoquei, tant el segon equip com el femení disputaven el primer partit de la fase d'ascens, en el cas dels nois a la Hockey Lliga Plata i en el cas de les noies a la Hockey Lliga, és a dir, a la primera divisió del hockey estatal. En el cas dels nois, varen guanyar la pista del Mollerussa 0-2 el primer partit, i això vol dir que aquest proper cap de setmana, concretament demà dissabte, i en a la pavelló de Torre Roja disputaran el segon partit. Esperem que sigui el segon i definitiu partit. Es fa el millor de 3 partits, però havent guanyat a casa del Mollerussa per 0-2, ens fa pensar que puguin tornar a guanyar aquí i no disposar el tercer partit, que inevitablement es faria. Fixeu-vos bé les incongruències a vegades dels calendaris i de les planificacions esportives. L'endemà juga el dia 30 a les 19:45 i menys de 24 hores després s'hauria de jugar Nana Mollerussa a les 19 hores, per això diem menys de 24 hores després. Esperem que no sigui necessari. Les noies van guanyar la pista del Girona per 1-2 i per tant el partit de tornada també es farà el dissabte dia 30 aquí contra el Girona, i com que és la mateixa federació, com no, la catalana, doncs ha disposat 24 hores justes després la necessitat d'un tercer partit a la pista del Girona. Esperem que no sigui necessari amb això. El futbol sala, pràcticament ja estem a la recta final. El Driver Cars, el primer equip del futbol sala, Driver Cars Club Natació Caldes, va guanyar per 6-5 a l'Escola Pia de Sabadell, i la setmana que ve ja farem el balanç d'aquesta categoria. I a la segona, a l'equip de segona divisió catalana, grup 1 de Barcelona, es va perdre a la pista del Mataró per 7-5. El quart equip que encara, el tercer equip que encara havia acabat, a la Penya Verdaguer, en la pista del Bugarall, el seu contrincant al Palau no es va presentar, per tant el partit es va donar per perdut en el Palau, per no presentat, i avui mateix la Federació Catalana ha formalitzat el resultat final de 6-0 pel Penya Verdaguer. Més gols no canvia, el Penya Verdaguer
puja de categoria en 3 punts per diferència amb el segon classificat. I, per tant, enhorabona al Penya Verdaguer, i tal com va venir uns, en el seu dia el seu president, l'amic Fidel López, vindrà aquí per celebrar i per parlar de tot el que ha estat aquesta temporada d'èxit i per parlar de futur i tal. I en el cas de waterpolo, que estan jugant ja la fase final per partit, la segona fase, pel 9 i 10 llocs classificants, el Banyol, el Caldes, va guanyar 8-9 a les pistes, a la piscina del Club Natació Banyoles. El segon partit es farà aquest cap de setmana, aquest, el ser waterpolo és diferent, i aquest segon partit presumiblement es tornarà a jugar. Ho hem de confirmar-ho perquè no tenim ni dia ni hora a la piscina del Banyoles. Això és pel que respecta als resultats que hi ha hagut aquest cap de setmana. D'ara en endavant, dissabte, diumenge, ja ho hem dit, hoquei tant masculí i femení, segon partit. Esperem que no tinguin que parlar de disputar el diumenge el tercer partit de desempat, i bueno, llavors les noies hauran pujat a l'Hockey Lliga i els nois hauran pujat a l'Hockey Lliga de Plata, i veurem a veure com s'acaba aquest serial que encara no l'ha resolt el Comitè de Disciplina i d'Ètica de la Real Federació Espanyola de Patinatge sobre el primer equip, si baixa, si no baixa. En aquests moments ha estat baixat, per tant no poden haver-hi dos equips. Veurem a veure què ens diuen els responsables. Tenen pendents, s'han compromès amb nosaltres com altra gent, un cop tinguin la sanció i un cop hagin acabat la temporada, doncs parlar per veure, de com havíem avançat aquí, mantenir una de les places de pujada que l'ha guanyat el Club Patí Igualada. Com que l'Igualada ja té un equip a l'Hockey Lliga, hi ha incompatibilitat, i per tant és possible que el Caldes, obrim parèntesis, entre altres 5 clubs, puguin optar a aquesta plaça. Com a fet important d'aquest cap de setmana, el hoquei, el juvenil, el júnior del Club Hoquei Caldes Recambláser, disputarà el Campionat d'Espanya Júnior a Vilaseca i Salou entre avui divendres, demà i demà passat. Avui haurà començat ja la fase de grups. Primer hi ha una fase de grups, 4 equips per cada un dels grups, i els primers classificats a 4 grups demà disputaran el partit, les semifinals, i els dos guanyadors el diumenge les finals. De moment el Caldes aquest matí, si tot no ha passat res, s'enfrontava amb el Covendes. A les 4 de la tarda d'avui també divendres s'enfronta amb el Rochapea, i demà a les 9 del matí amb la Companyia de Maria. Repetim, el primer classificat. Us tindrem assabentats ja la setmana que ve, i a veure com ha anat aquest Campionat d'Espanya Júnior organitzat per la Federació Catalana i el Club de Vilaseca i la Salou. I aquí Caldes, i organitzat pel Club Natació Caldes, es farà la fase final del bàsquet femení de la segona categoria. Recordeu que l'equip de bàsquet femení va quedar campió del seu grup, hi ha 4 grups, i aleshores es fa una fase final per determinar simplement el primer, segon, tercer i quart. Els 4 pugen, però simplement perquè quedi en l'historial quin equip de la segona categoria ha quedat campió. De moment, demà dissabte, el Caldes s'enfrenta amb el Prat B, i
a les 5:30 i a les 7:15 el Sant Jordi Blau s'enfronta en el Sant Josep Obrer A. Els guanyadors el dissabte a les 5:30, els perdedors juguen el partit per tercer i quart lloc, i a les 7:15 de la tarda els dos guanyadors del dissabte jugaran la gran final, repetim, per establir quins han estat els guanyadors a l'ordre de la segona categoria. Els quatre equips pugen de categoria. I finalment tenim el futbol sala amb un partit pendent i acaba del Driver Cars de Caldes, Club Natació Caldes, contra el Ciutat de Mataró, el 12 contra el 13 classificat. Recordeu que en el seu dia, per una inapropiada, inacceptable agressió als àrbitres, els àrbitres van fer una plantada i la jornada dominical de futbol sala es va ajornar. Aquest partit està pendent. No canviarà sensiblement ni la posició de Driver Cars ni de la Ciutat de Mataró, però d'alguna manera la setmana que ve us parlarem de com ha acabat aquesta competició. Bé, com us dèiem, ja per acabar, ens queden ja poc temps per acabar el programa, recordeu, aviat, molt aviat, de fet crec que és el dia el 10 de l'11 de juny comença el Campionat del Món de futbol, que es disputa simultàniament a tres països: Estats Units d'Amèrica, Canadà del Nord, Canadà i Mèxic, que se'n diu col·loquialment el Mundial, o un Mundial de futbol, un Mundial FIFA, Mundial de futbol. Aquesta és la, creiem que és important difondre d'alguna manera la història del futbol, no els resultats, no des del punt de vista tècnic, sinó explicar una miqueta què representa aquest gran esdeveniment, que juntament amb els Jocs Olímpics són els dos grans esdeveniments amb major projecció i major seguiment audiovisual a través de les televisions. Aquest és un campionat que celebrarà la 22a edició. 22 edicions. Se n'han disputat 21. Es fa cada 4 anys. I va tenir... La primera es va començar a fer en el 1930 a Uruguai. I es fa sempre cada 4 anys, s'ha fet sempre, excepte els anys 1942 i 1946, per la segona, malauradament, la Segona Guerra Mundial. Aquest és un campionat que bàsicament s'ha fet sempre a Europa i a Sud-amèrica. 11 edicions s'han fet a Europa, 4 edicions s'han fet a Sud-amèrica, Centro i Nord, és a dir, Mèxic i Estats Units, s'han fet en 3 edicions, ara serà la 4a, Àsia en 2 i Àfrica amb una sola edició. Oceania no s'ha fet, i Àfrica, recordeu, que va ser l'any en el que l'equip estatal d'Espanya va guanyar a Johannesburg la final 1-0 contra Holanda, contra Nederland. Aquest és un campionat, per tant, recent, el 1930 recents. El 1930, recordem, van haver-hi dos opcions. Era Anglaterra qui dominava, de fet és la cuna del futbol. En el 1863 es va crear l'Associació Inglesa de Futbol, la primera que va haver-hi a nivell mundial, però
en una disputa amb Uruguai. Uruguai volia celebrar el bicentenari de la fundació del país i va aconseguir els vots. I es va fer allà la primera edició. La primera edició amb 13 equips participants, 1913, que eren 7 sud-americans, 4 d'Europa i 2 de Nord-Amèrica. Penseu que estem parlant d'una època que els viatges eren tremendos. Havien de ser en vaixell, això era caríssim, era molt de temps i el concepte de professionalització no existia. Des dels 13 equips del 1913 a les 48 seleccions, una bajanada de la propera edició d'aquests 2026, ha plogut moltíssim. Bueno, i per tant vol dir que el proper dia us parlarem, ens quedem sense temps, d'aquesta història, farem una descripció, farem un camí per tots aquests anys que hi ha hagut, des de l'any 1863 fins ara el 2026, i veureu que el temps, que la tecnologia, la mercadotècnia i sobretot la televisió s'han anat incrementant, s'incrementen el nombre de seleccions, el nombre de partits, i això vol dir els diners, i per tant es converteix en un gran negoci. Penseu que dels 18 partits que es van fer a l'Uruguai, 18 partits en Uruguai, ara crec que passem a 104 partits. 104 partits que evidentment s'han de retransmetre, perquè si no la gallina de los huevos de oro no donaria. Escolteu, bon cap de setmana, ja comença a estar apretant el calor, aquí tenim algunes opcions interessants. Recordeu, la Final Four de bàsquet es farà al pavelló de les Cremades. Gaudiu moltíssim i practiqueu esport. Des de Ràdio Caldes, divendres 29 de maig, Pepe Santos. Una abraçada i gràcies.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi.
2: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
3: Hola, hola, molt bona tarda. I aquí està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran, al comandament de la nau, i aquí la Montse, al micròfon.
4: Estàs escoltant El Desván de Andrea. Amb l'Andrea Gobrescu.
5: La millor música dels 90.
6: Fins avui.
7: Feliz Javelin, grupo, soy Vanessa.
3: Molt bé, doncs, comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Sí, sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de segona jornada de Champions.
8: 3-0, no m'ho dir el Roc. Aquí no se m'adula la gent que suma porros enormes.
9: No, jo he sigut inadequat.
8: Sí, molt inadequat.
3: Sí.
8: Però aquí no es penalitza.
3: No, exacte, no s'avalua, no.
8: No es penalitza, això.
3: No.
10: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? Que dintre de la olla de Caldes està suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
11: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics. I, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
12: Comencem!
13: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. Un espai amb que ens trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
14: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sensi Vega i la taneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
15: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart.
16: Aquí, i Lluís Brugalla.
15: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran i la majoria triomfaven com a vocalistes.
17: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
18: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per la zona de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
19: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia. Bon dia a totes i a tots. Benvingudes a una vegada més a l'Històries en Femení. O a cada vegada, a cada dijous, aquí a Ràdio Caldes, de 11 a 12 del matí, en directe, o si bé el voleu escoltar el podcast sempre que podeu, pues, també el podeu recuperar. Avui ens acompanya una docent, l'Anabel, una mestra de l'escola pública d'aquí de Caldes. Clar, en aquests moments de lluita i de reivindicacions, doncs, hem cregut que era molt oportú tenir-la aquí al costat i que ens expliqués de primera mà com està tot i què és exactament el que es demana. Ella, clar, està implicada, com totes, amb la defensa d'una educació pública i de qualitat. I bé, ja li donem la benvinguda. Hola, Anabel, moltes Hola. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos l'espai.
0: Sí, jo crec que és un bon moment perquè esteu enmig d'una lluita i això, de primera mà és molt, molt interessant de sentir-vos. Explica'ns una mica quina és la situació actual de l'escola pública.
1: La situació actual no és només una situació actual, sinó que és algo que ja ve des de fa molt de temps i que, bueno, va pitjor any rere any, i és una escola absolutament desbordada, amb molt pocs recursos, cada cop tenim més infants i amb unes característiques molt concretes, amb unes necessitats molt grans, i no estem preparats per abordar tot això. Aleshores, el departament ens ven la inclusió, que és algo meravellós, és algo que no n'hauríem ni de parlar perquè hauria de ser algo natural i orgànic, però aquesta inclusió de la que es parla no és real, perquè arriben a les escoles infants que no poden ser acompanyats, i ni poden ser acompanyats aquests infants ni el gran gruix, vull dir, no, les mestres i els mestres no, és que no donem a l'abast. Senzillament no podem abordar això.
0: Sí, esteu desbordats. O sigui, quan dius que no es pot perquè no hi ha recursos.
1: Exacte, ens falta personal. I ens falta personal especialitzat,
0: sí.
1: Perquè hi ha infants que tenen característiques molt concretes i ens falten recursos de menjador, ens falten recursos a l'hora del transport, ens falten moltíssimes coses, i això fa que hi hagi gent que es quedi fora, no? És això quan diem volem una escola per tothom, és que actualment no és així. No tothom pot disposar de tots els recursos que hi ha a l'escola. No tots els infants es poden quedar a dinar al menjador perquè no hi ha una persona que els acompanyi, per exemple.
0: Sí.
1: Perquè no tots els infants mengen sols, no? Hi ha infants que tenen característiques molt concretes a nivell de dieta, però és que també hi ha infants que no poden endur-se el menjar a la boca sols i soles, no? Yeah. I es necessita algú que pugui acompanyar, però durant les estones de menjador els acompanyaments es veuen reduïts i, per tant, no podem fer front a això, no? I les famílies no poden. Aleshores, qui està patint això molt també són les famílies, no? Ens estem trobant que també tenim acompanyament de famílies a l'hora de fer totes aquestes manifestacions i totes aquestes parades que fem, perquè realment hi ha moltes famílies que veuen, no, és que ho estan vivint en la seva pròpia persona, no? El fet de no puc deixar el meu fill al menjador perquè no hi ha qui l'atengui.
0: O sigui que no es tracta només de ràtios, no? Perquè, clar, es parla de ràtio, però això són qüestions més greus.
1: Són molt greus. A nivell de ràtio és cert que perquè, clar, jo entenc que les persones que estan fora del món educatiu no saben el que passa realment dins d'una aula.
0: Sí.
1: Entenem o tenim la visió de l'escola en base a la nostra pròpia vivència, no? El que hem viscut nosaltres com alumnes.
0: Sí.
1: Sí? Aleshores, és molt diferent el que jo vaig viure com a alumne que el que jo estic vivint com a mestra. Per què? Doncs perquè, afortunadament, jo dic afortunadament perquè crec en l'educació viva i crec en una metodologia molt concreta o diverses metodologies que fem avui en dia, afortunadament no fem servir llibres. Tenim molts llibres a les escoles, però no és un llibre de text que et marqui el camí que has d'anar fent. Aleshores, això implica que tu, com a docent, has de preparar-te absolutament tot allò que vols abordar dins de l'aula. No arribes com quan nosaltres érem alumnes i teníem un llibre i el mestre ens deia obre el llibre per la pàgina tal i fes l'exercici tal, no? La tasca del mestre, que no és que li tregui valor, però sí que és veritat que el volum de feina que hi havia abans no és el que hi ha ara, no? I això se li suma tot aquest altre fet de que l'escola és molt diferent també a com era abans, sí. Perquè la tipologia d'alumnes que tenim ara, la tipologia de famílies que tenim ara, tal i com és la societat ara, és molt diferent a com era abans. I si la gent ens jutja o ens avalua o ens pel que coneixen de la figura del mestre, no és el que passa ara, no? I el que hem d'abordar nosaltres és molt diferent al que passava abans, i per tant, bueno, crec que també s'ha de posar en valor i s'ha de dir, perquè la gent no ho sap. I clar, estem tallant carreteres, estem deixant d'anar a les escoles a treballar perquè estem fent moltes vagues, no? I és important que la gent sàpiga el per què.
0: Sí. Jo t'ho volia preguntar, aquesta era una pregunta per mi important, no? Per què ara és tan diferent l'escola? Però ja has contestat, o sigui, la societat és diferent, doncs l'escola, o sigui, les criatures que van a escola són diferents, i la metodologia, amb bona voluntat, és diferent, però és que a més és obligat canviar la metodologia, no?
1: Sí, tu pensa que dins d'una aula a lo millor tens infants que, i segons en quin municipi estiguis treballant, perquè hi ha realitats i realitats, eh? I jo he treballat a escoles on potser només tenia un o dos nens que parlessin castellà, que no català, eh? I clar, com arribes a aquests infants? Jo també he de dir que treballo a l'etapa educativa d'infantil, que són infants que, sobretot quan arriben a I3, estan aprenent a parlar la seva llengua materna, no?, d'alguna manera, i doncs, hi ha qui et ve amb més parla i hi ha qui et ve amb menys parla, igual que hi ha qui t'arriba amb bolquer i qui t'arriba ja sense bolquer, no? I tot això és algo que es va adquirint doncs, a mesura que va avançant el curs. Clar, si tu et trobes un grup d'infants on no hi ha parla catalana, doncs que de vegades tampoc ni tan sols castellana, com et comuniques, no? Com fas que aprenguin? Com fas que se sentin bé, que hi hagi un benestar? Si no et pots comunicar, si no es pot comunicar amb tu, perquè no hi ha comprensió, no? I després no només això, també tenim infants a les escoles que no parlen a través del llenguatge oral, que fan servir el llenguatge de signes. I en sabem els mestres d'això, no? I clar,
0: tots, no? És que com a mínim hi hauria d'haver, no?
1: No, exacte, hi hauria d'haver molt personal a les escoles, no. Que no hi és. Aleshores, si l'escola realment vol ser una finestra oberta al món i vol ser un espai real, social, ha d'haver-hi també adults que puguin acompanyar això.
0: Ah.
1: I no ho tenim.
0: No. Vols dir adults que no siguin mestres?
1: No, formats diferent, o sigui, amb un altre tipus de formació, que directament a la carrera et formin, perquè sincerament jo vaig fer 4 anys de carrera
0: i com no
1: faig... On he après és treballant.
0: Exacte.
1: Saps?
0: Això passa a totes les carreres.
1: I clar, treballes amb persones.
0: Sí.
1: I de fet també tenim com la visió de que treballem amb infants, treballem amb famílies.
0: Sí.
1: No treballem amb infants, treballem amb famílies.
0: Sí.
1: I has de poder també acompanyar la família, perquè si la família no porta l'infant a l'escola, l'infant no ve a l'escola.
0: No, es passa ell sol, no?
1: Si tu com a mestre fas una demanda de per demà s'ha de portar no sé què i la família no ho posa dins la motxilla, l'infant no ho porta.
0: Clar.
1: I no és culpa de l'infant.
0: No.
1: No? Per tant, bueno, no sé, fa falta evidentment més personal especialitzat, potser fins i tot més enllà del personal docent, no? Fins i tot nosaltres en concret, és que clar, les realitats de les escoles són diverses,
0: però pots parlar de la que tu coneguis, eh?
1: Clar,
0: que...
1: bueno, en conec unes quantes perquè sóc interina, no sóc funcionària, i això fa que vagi voltant, eh? Però és algo que es repeteix escola rere escola, vull dir que no, jo ara mateix estic treballant aquí a Caldes, però l'any que ve segurament estaré en un altre lloc,
0: que això també és un hàndicap, eh?
1: Bueno, això és una altra història que tindríem per parlar un altre capítol, que és el tema del funcionariat i l'interinatge, eh? Però vull dir que no parlo en concret de problemes que puguin estar passant a l'escola on jo estic ara, eh? Però hi ha infants que necessitarien l'acompanyament potser d'una vetlladora sanitària i no hi ha aquesta figura. En el moment en què tu estàs obrint la teva porta perquè pugui venir tothom ha de poder estar acompanyat, i això no és real.
0: Clar. Només hi ha la figura de la mestra.
1: Les mestres, les educadores, les vetlladores i les TEIs. Bàsicament, aquest seria, potser me'n deixo algú, les malls també, sí, les mestres d'educació i llenguatge...
0: Sí.
1: Clar, és que tot això són...
0: Amb aquests noms... No,
1: clar,
0: no,
1: bueno, sí. La TEI és la tècnica d'educació infantil, les educadores són les persones que acompanyen sobretot a la CIE i la CIE Plus, que són dos recursos que el departament... No totes les escoles tenen CIE ni, i sobretot no totes les escoles tenen CIE Plus, i són uns recursos, un dotament del departament de, per atendre infants, diguéssim, que tenen necessitats específiques, però clar, les ràtios d'aquests espais, d'aquests recursos, també estan pujant. La ràtio, per qui no es dediqui al món de la docència, és el nombre d'infants que hi ha en un espai.
0: Sí. Vale?
1: I les ràtios van augmentant, però el personal no augmenta, és el mateix. I aleshores, a més, són infants, aquests en concrets, que estan repartits per l'escola. Vull dir que tens a lo millor un infant a infantil, un altre no sé quin curs de primària, un altre, i com et reparteixes, no? Has d'acabar fent uns puzzles que no, que no, són, no ho pots assumir.
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do quin panorama i quin mapa que has dibuixat, eh?
1: Sí.
0: Jo ara posarem una mica de música,
1: vale.
0: Però penso que tot això, i després ho despleguem, penso que tot això està dintre d'un tema, que és el tema econòmic. O sigui, si dintre dels pressupostos no hi ha una dotació econòmica per cobrir tot això, ja es poden fer lleis i ja es poden contemplar que sí, que hi ha necessitats i tal, però si no, si dintre dels pressupostos no es posa una partida amb una cosa tan important, i després, clar, que aquesta partida es distribueixi bé, perquè si en lloc d'anar a la pública se'n va a la privada, quan la privada és un negoci, doncs malament. O sigui, no només és reivindicar, sinó que es faci possible, posant diners, no?
1: Sí.
0: Bé, Anabel, déu-n'hi-do. Tu, bueno, com sempre, totes les dones que tinc aquí al costat meu al micròfon, els hi demano, no?, que triïn dos o tres temes o quatre per acompanyar el programa, no? Tu vas triar com a primer tema de la llista La mirada estràbica de Xiula i Clara Pella.
1: Sí.
0: Jo no havia sentit mai això, o sigui que et demano, sisplau, que ens expliquis què és això.
1: Bueno, he triat aquest tema perquè és d'ja fa uns quants anys, però crec que representa molt bé el que és la realitat de les escoles, aquesta diversitat que hi ha al món, al final, vull dir, el que passa que, clar, l'escola és un espai on convivim, on els infants conviuen amb diguéssim, amb infants no triats, no? Amb gent que no tries, no? Perquè tu, en la teva vida ara adulta, tu et relaciones amb qui tu vols. Clar. I hi ha coses, pues, que et queden molt lluny, però quan vas a l'escola tens un grup d'infants, un grup d'iguals, més tots els altres amb qui et trobes al pati o que et trobes per l'escola, que t'apropen al món d'una manera molt real. I Xiula va fer aquest tema també una mica perquè els interpel·lava directament, perquè bueno, a nivell personal els hi tocava aquest tema d'alguna manera, i va parlant de diversos infants i de lo bonic també que és el compartir tot això i lo especial que som cadascun d'ells i d'elles,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I vaig pensar que representava molt bé la realitat de l'escola, que era un tema molt maco i bueno.
0: Què és Xiula?
1: És un grup.
0: Un grup, eh?
1: Sí,
0: és un grup.
1: Sí, sí, sí.
0: És aquí, català?
1: Sí, sí, i la Clara Peia és una pianista molt bona també i...
0: Molt bé.
1: I també gent molt implicada en temes socials i... Bueno, és important que aquesta gent soni.
0: Doncs sentim, perquè és un tema molt especial, eh?
1: Sí.
0: Ja avisem que és un tema molt especial.
1: Sí.

El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues. Ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres. El cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara. Van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi. Però no està pas inquieta, esperen que algun gran equip la fitxi. El Mohan té un trastorn de l'espectre autista. Li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La Jessica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmina és la més alta de la classe. Ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace? El Patrick té 2 papes. És tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes. No vegis com flipava a primera fila en el concert de Jonas Brothers.

Samuel viu en un centre residencial. Li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten. Li encanta tocar la farina i notar que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia Loli. Diumenge van acabar els dos vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobant el seu hàmster. Quan es perd, el Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tio mai es cansa. L'Ona va tenir un càncer en un os prop del maluc i ara ten una pulsera, diu, jo ajudo tant com puc. El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar en barca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. El Pons li agrada jugar amb nines. Fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. La Clara arriba als llocs tot xinutxano i ara estic feliç que sigui ella qui toca.

I després hi ha la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida, d'una forma bastant poètica, a la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. I és que hi van haver dies que només veiem tragèdies, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia, i amb això vas fent, vas tancant ferida, que segueix coent, però és que això és la vida. I et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, que ara és fisioterapeuta i l'aixa baixa. Fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum. Mireu amunt, que la lluna del cel.

0: Bé, seguim amb aquestes reivindicacions que em sembla que són moltes per el que parlàvem ara a micro tancat. Bueno, jo t'he dit això de l'excés de burocràcia, però penso que hi ha més coses que tu vols explicar. Explica, a veure.
1: Sí, no, bueno, l'excés de burocràcia també va lligat una mica a això que volia explicar, perquè volia exposar també una mica les situacions d'aquests infants que parlàvem, no? I del tema del menjador, del tema del transport, del fet de que les AFAs estan també fent, les AFAs són les associacions de famílies, que estan fent també un esforç gran perquè s'estan ocupant a nivell econòmic de coses que el departament directament no fa, sí. No? I bueno, jo he estat també parlant avui amb, evidentment jo he vingut aquí i jo estic parlant, jo podria estar aquí asseguda qualsevol i potser t'explicaria les coses molt millor que jo, però...
0: Es tenen les coses tan clares, bueno, normalment s'expliquen molt bé.
1: Bueno, a mi reconec que em falta molta informació perquè al final, bueno, tu saps del que et toca com directament, però hi ha coses que se t'escapen i per això avui m'he apropat a les companyes del CIEI Plus i del recurs CIEI també i els he dit, ei, noies, va, feu-me 5 cèntims que no em vull deixar res, no? I bueno, m'han estat explicant una mica doncs que, per exemple, les noves CIEIs, que com us deia abans és un recurs que no totes les escoles tenen, però que cada cop a més escoles hi ha el recurs CIEI, que és un suport intensiu, diguéssim, i bueno, sobretot també explica que les ràtios, que com hem dit abans, la ràtio és el nombre d'infants que són atesos en un espai concret, doncs les ràtios han augmentat però el nombre de persones que acompanyen aquests infants no. I que les noves CIEIs, per exemple, ja no tenen MALL, que és la mestra d'audició i llenguatge. Heu de saber que molts d'aquests infants, per no dir-te la majoria, no hi ha llenguatge, no parlen. Ja. Per tant, bueno, no parlen, alguns estan aprenent a comunicar-se o a través, es comuniquen a través de pictogrames, que són unes imatges molt concretes, no? I diguéssim que són imatges com universals, sí. I també a través del llenguatge de signes, però clar, si tu no tens una mestra d'audició i llenguatge, doncs també es fa molt difícil atendre tot això. També hem parlat del servei de menjador amb aquesta companya, no? Que a l'hora de dinar aquests infants normalment estan acompanyats doncs per dues mestres i una educadora, i a l'hora del menjador doncs estan acompanyats per una única persona, que en aquest cas és la persona menys formada. Quan parlo de menys formada vull dir que a nivell de contracte és la persona que, diguéssim, té el contracte més baix, diguéssim, no? Per dir-te que això no vol dir que aquesta persona
0: no estigui preparada, no,
1: i que pot tenir una carrera. Jo mateixa, sí, sí, sent mestra, he estat treballant d'educadora, perquè la borsa dels educadors és independent a la borsa dels dos docents, anava més ràpida una que l'altra, em vaig apuntar a les dues i jo amb el meu títol de mestra estava fent d'educadora, però jo estava contractada com a educadora, no? I en aquest cas doncs, per acompanyar aquests infants es posa aquesta persona. Clar, aquesta persona no pot atendre a tots aquests infants, i aquests infants no es poden quedar a dinar amb el que això suposa, no? Perquè hi ha infants que el teu pare, la teva mare o qui sigui et pot venir a buscar, però hi ha altres que han de marxar caminant,
0: per la família,
1: caminant, i viuen molt lluny i molt lluny de l'escola, però com que viuen en el mateix municipi no se'ls hi posa un transport, i per tant, clar, això són realitats que són invisibles, perquè si a tu no t'afecten tu no saps això que passa, però això està passant, no? I quan la gent vegi pancartes que digui volem menjador per tothom, estem parlant d'això. I s'ha de dir, perquè si no la gent diu, què passa amb el menjador?
0: Sí, no, jo ho he vist, jo ho he vist, a mi m'ha passat, m'ha passat que he vist un i després un altre sota.
1: Clar,
0: dient,
1: no?
0: I jo en tenia menjador, que és que s'ha quedat petit.
1: Clar,
0: el primer que vaig pensar és s'ha quedat el menjador petit.
1: Sí. O potser passa alguna cosa amb el servei de menjador. No, el servei amb tot bé. El tema és que hi ha infants doncs, que necessiten una atenció especial, no? Estem parlant d'inclusió. Hi ha un decret d'inclusió. I s'omplen la boca parlant d'aquesta inclusió. No és real.
0: Clar.
1: No és real. I aleshores tu com a mestre et sents en un grup que més enllà d'això, perquè jo ara estic parlant concretament del recurs CIEI i CIEI Plus, però dins d'un grup hi ha moltíssima diversitat, més enllà dels infants que van a la CIE o al CIE o al CIE Plus, eh? I una sola mestra no pot arribar a tothom, no pots. Tens ritmes d'aprenentatges molt diferents. Infants nouvinguts, infinitat, no? De casos, i no pots. I aquests exemples que us estic posant són molt concrets, però són reals i passen. I com que sé que hi ha pancartes per aquí, pel municipi, on llegireu això, doncs volia poder explicar això perquè sapigueu què és el que estem lluitant.
0: Ara.
1: No? Infants que necessiten una vetlladora sanitària per poder-los acompanyar per dinar. Perquè no poden dinar potser per boca. No? Vull dir, i això, per fer això, que ho podem lligar amb el tema de la burocràcia, necessites citar-te en aquest cas amb personal del CAP o, no?, per poder fer tot un recurs, tot un document que s'ha de signar, que no sé què, que no sé quantos, i el curs acaba i els infants encara no han dinat mai a l'escola, no? I no parlo en concret de la meva escola, vull dir que jo no vinc aquí a explicar casos d'una escola en concret, vinc a explicar coses que passen a l'escola pública, i no només a l'escola pública ordinària, perquè hi ha les escoles d'educació especial, on també hi ha una realitat molt difícil i la gent està desbordada, saturada, cansada, desmotivada, molts mestres que s'estan plantejant deixar la professió, i de fet conec mestres que han deixat la professió. I clar,
0: és això, és que jo, o sigui, precisament l'objecte del programa era aquest, no? Esbrinar les reivindicacions, no? Perquè què fan els mitjans de comunicació? Doncs només parlen del sou, no?
1: Sí.
0: Del sou, i ja està. I sí, bé, es continua negociant, però ja s'ha aconseguit 40 euros al mes, i no, a darrere hi havia més reivindicacions. I déu-n'hi-do, el que m'estic trobant.
1: De fet, mira, hi ha mestres que han de fer suport al menjador i no poden fer tasques de coordinació. Nosaltres al migdia, a veure, els mestres fem l'horari que sabeu d'escola, no? Però més enllà d'això, fem altres coses. I al migdia, quan els infants marxen a dinar, nosaltres ens reunim, fem coordinacions, claustres, comissions, el que sigui, no? Però, i no és una reunió de natxa, res, estem fent molta feina, vale? De vegades t'has de coordinar, doncs mira, com això que us explicava ara, no?, amb el CAP o amb serveis externs, perquè els infants, tu tens dins d'un grup, tens 20, 22, 26, els que siguin que tinguis, no?, d'infants, i pues, tens qui va al logopeda, qui va al CRED, al CESMIG, al CEDIAP, diversos recursos externs a l'escola, no? I tu t'has de coordinar amb aquestes persones que acompanyen aquests infants. Doncs als migdies és quan pots fer totes aquestes coordinacions, aquestes trobades, no? Doncs si les mestres han de fer aquest servei de menjador, perquè si no es pot donar, no han de deixar, clar, és en detriment de fer altres coses que han de fer com a equip educatiu, no? I això pues, també s'ha de... Bueno,
0: Això se soluciona posant més persones.
1: Clar,
0: més persones.
1: Però fins ara, doncs, és el que et dic, sort de les AFAs que assumeixen, doncs, aquesta contractació de personal per fer el suport. De vegades és així, també.
0: Sí, però clar, si tothom no pot, clar, vull dir, no, tothom no pot fer suport, o perquè està treballant, o perquè no pot donar diners, o no sé, o clar, és que no tothom disposa de temps per apoyar tot això.
1: I després hi ha una cosa també que m'han comentat les companyes, que crec que també s'ha de dir, perquè és per això que et comentava de realitats que ens queden com molt llunyanes, no?, que és el tema de les escoles d'educació especial.
0: Sí.
1: El Vallès Oriental, que és aquest vostre, he dit vostre perquè no és el meu, jo no soc d'aquí, vale?
0: Perquè no vius aquí.
1: No visc aquí, no he nascut aquí, no soc d'aquí, treballo aquí, però... el Vallès Oriental, teniu dues escoles d'educació especial, vale? Una ha sortit amb 0 places i l'altra amb 3 places.
0: Què vol dir que ha sortit?
1: Que no tenen places. Que no...
0: Perquè no són escoles especials.
1: Són escoles d'educació especial.
0: O sigui, escoles que tenen un apartat d'educació...
1: No, escoles d'educació especial.
0: I què vol dir 0 places?
1: Que no pots apuntar el teu fill en aquella escola.
0: D'oferta?
1: Ah, clar, oferta de places, 0. I l'altra oferta de places, 3. Pensa que hi han hagut més de 80 inscripcions en aquestes escoles.
0: I què fan aquestes persones?
1: Ah,
0: no van o s'inclueixen dintre la pública normal?
1: Home, tothom té dret a anar a l'escola, per tant, pues, a veure com s'ho faran, no? Pues això és algo que també s'ha de dir, perquè ostres, quan tu tens un fill que afortunadament doncs és autònom i no té

0: personal, no?
1: Probablement, sí, o que
0: jo dic personal, sí. Entenent com persones de tot aquest espectre que tu dius, eh? Vull dir, des de, bueno, perquè els noms no...
1: Bueno, i això, pues, que és...
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. O sigui que si parlem de burocràcia, no és paperassa, bueno, és, sinó és això, no?
1: És reunions... És això, sí, és, són moltes coses, no? Clar, també el tema de la burocràcia, què passa? Que els mestres diem, bueno, menys burocràcia perquè... per diversos motius. Un d'ells és que, clar, si, pues aquest que t'explicava, no? Si perquè un infant es pugui quedar aquí a dinar, jo m'he de trobar amb no sé qui, no sé quant, signar un paper, no sé què, que aquest paper arribi no sé on, que aquest no sé on, no sé què, això... Això per un costat. Sí. I l'altre costat és tot el tema que t'explicava també d'aquests migdies, no? Que estem aquí, fent tot aquí. De pum, pum, pum, pum. I jo quin temps dedico per preparar la meva pràctica docent? Sí, perquè, clar, és veritat que dins de l'horari, si tu comptes les hores que fa un mestre, no te'n surten 40. A nivell de... No és com una persona que va a una empresa i fa les seves 8 hores al dia, no? I te'n surten 40. Bé, l'escola, l'horari del mestre no és aquest. No. Perquè hi ha destinades... ells diuen 7 hores de treball personal a casa i evidentment te les han de contemplar perquè s'entén que si jo estic fent classe no estic preparant una classe, estic fent classe, no? Per tant, tot això m'ho he de preparar en un moment on no estigui amb aquests infants. Bé, 7 hores no t'he d'empanar, t'ho dic. Per tant, no és...
0: Diàries, eh?
1: Clar.
0: No, setmanals, clar, setmanals.
1: Però no, és que no és real, no? No
0: és real. 7 hores representa una hora diària, és que no
1: és real, no és veritat. O sigui, aleshores, en fem moltíssimes més. Potser si tinguessis més temps dins de l'horari lectiu per poder abordar això, ostres, potser aniríem una mica més relaxats i més contents, no? I gaudiríem més de la feina.
0: O haguessis de fer menys coses.
1: Clar.
0: Perquè la feina... si es reparteix, et toca menys feina, i aquella feina la pots fer amb el mateix temps, més relaxadament, o potser dedicar fins i tot una mica menys de temps.
1: Sí. Però bueno, hi ha coses que s'han de fer, que el departament mana que s'han de fer i que les direccions, evidentment, doncs, han de donar resposta a tot el que se'ls demana.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, fem un altre tallet de música. Mira, la segona cançó, que el segon tema que vas triar va ser Si la vida fuera solo esto, del Nico Roig.
1: Sí.
0: Explica, perquè em sembla que hi ha una història bonica.
1: Sí, també hi ha una història molt bonica al darrere, perquè bueno, aquest l'he triat també per un tema personal. El curs passat jo vaig haver d'agafar una baixa. Jo no vaig poder acabar el curs perquè em va sobrepassar i el meu cos em vaig posar malalta, molt malalta, i vaig haver de parar. I el curs anterior, el curs passat, que és quan em va passar això, que ja venia d'una escola també molt intensa, amb una manera de fer molt concreta, perquè això també passa, que l'escola pública és molt diversa també entre si, no totes les escoles treballen igual, ni tenen els mateixos recursos, per molt que siguin públiques. Això és una altra cosa, un altre debat.
0: Clar.
1: Però, i bueno, ja venia d'un temps de sostenir molt, i el dia que em vaig acomiadar de les famílies, va arribar aquesta cançó que sonarà, va arribar a la meva vida, i per mi aquesta cançó era el que jo estava sentint en aquell moment. Té una base melòdica que va com sostenint el tema, que quan, només escoltar-la, només començar, per mi és l'energia dels infants. I quan l'escolteu veureu, és una energia que és... uah, és que són els infants, no? I després tot el que va dient, no? La lletra, diguéssim, que diu, no, precisament això, si la vida fuera solo esto, estaria tan contento. Però és que la vida no és solo esto, no? La vida a l'escola no és només estar allà amb els teus alumnes. I, bueno, una mica
0: molt
1: això.
0: Molt bé, doncs la sentim, Anabel.
1: Vale.

0: Déu-n'hi-do, sí. Jo és que de vegades la música, i si a sobre té contingut, ja m'emociona. Mira, parlàvem també del tema econòmic.
1: Sí.
0: Volies també acabar de...
1: Sí, volia deixar una mica clar que el que es demana no és que ens pugin el sou, com quan tu vas al teu cap i en una empresa li dius, mira, vull un augment de sou. No és això. És que nosaltres fa uns anys vam patir unes retallades, una congelació del sou, i el que volem és que ens paguin el que ens toca. I després la vida ha pujat i el nostre sou no, i aleshores pues, que ens paguin el que ens toca. Però d'altra banda, com et deia, com que venia aquí i jo no vinc a parlar de mi, sinó que vinc a parlar de com està l'escola pública, he estat parlant també amb les meves companyes del personal PAE. El personal PAE són persones que treballen a l'escola, que no són mestres, però com si ho fossin, per mi ho són, però a nivell de legal, i potser d'estudis tampoc, i dic potser perquè tenim moltes educadores a l'escola que són mestres,
0: sí,
1: saps? Però que estan contractades com a educadores. I aquí dins d'aquest personal entren les TEIs, les educadores, vale? Les TEIs són les tècniques d'educació infantil, són les persones que veieu acompanyant el grup d'I3, perquè només estan a I3. A I3 generalment hi ha una tutora i una TEI, vale? Una TEI que si és una escola de doble línia continua sent una TEI.
0: Una.
1: Vull dir, és una per dos, per tant tens mitja persona que t'ajuda. Però, aquestes companyes també han estat manifestant-se per un tema també econòmic, perquè haurien d'estar en una categoria superior, és a dir, estan en una categoria inferior a la que els hi toca per estudis. I aquí entrarien les educadores, les TEIs, les TIS, que són les integradores socials. Mm. I espero no deixar-me ningú. Però, bàsicament, no estan cobrant el que han de cobrar per estudis. Saps? Vull dir, tu tens una categoria i a nivell d'aquesta categoria tu cobres X. Doncs elles estan cobrant per sota, estan i
0: s'estan manifestant per això.
1: Exacte, no? I ara que tinc també l'espai, doncs poder explicar perquè ningú es confongui, ningú es pensi que és que, és que volem cobrar més. Tothom vol cobrar més, evidentment que nadie treballa per amor a l'art, tots hem de pagar factures i tots, però hi ha una cosa que és que cadascú ha de tenir el que li toca.
0: Exacte.
1: I si t'ho treuen perquè bé, però has de tornar quan puguis, saps?
0: Sí.
1: I això és el que es demana.
0: Sí. Com estan ara les negociacions? Saps alguna cosa, encara que no sigui puntualment a les 12 de la nit d'ahir?
1: Diguéssim que l'acord que es va arribar a un acord que ens pujaria en un, ara no sé exactament el tant per cent, i que a partir del 2029, tot seria com una pujada gradual fins al 2029. O sigui, nosaltres no, com a mestres no estàvem d'acord amb això, sí. I per això hem continuat amb totes aquestes mobilitzacions que a nivell de Catalunya s'estan fent una mica per territoris, és a dir, hi ha hagut vagues que són de tota Catalunya i hi ha hagut vagues que són per territori. L'última, si no m'equivoco, serà el dia 5, pot ser que m'equivoqui perquè soc una persona mica d'ori amb això de la memòria, però nosaltres tenim l'esperança que realment s'arribi a un acord que bo, però si no, ja veurem què passa, perquè com a claustres en totes les escoles estem fent assemblees i ens estem trobant, no?, l'equip docent, per veure quines coses deixem de fer o què podem fer una mica per
0: forçar.
1: Sí,
0: per...
1: Sí, sí, sí,
0: sí.
1: I clar, ens trobem també una mica perquè de vegades has de deixar de fer coses que és en detriment dels infants.
0: Clar.
1: Vull dir, com t'ho explico, no? Sinó
0: sí.
1: Que, ostres, és que... Però és que si no ho fas...
0: Clar. No? No, no.
1: L'altre dia en una assemblea parlàvem, no? Per exemple, en la sanitat, quan els metges fan vaga, no? I a lo millor tenen una operació i te l'han d'anul·lar, no? I clar, el metge no vol que els pacients es morin, però és que han de fer accions...
0: Sí.
1: Diguéssim, radicals a vegades,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, s'ha de fer un cop de puny a la taula perquè...
1: Sí. Sí.
0: I la força està aquí, la força està a parar, a deixar de fer. Que hi ha sectors que les conseqüències d'aquestes aturades fan més mal,
1: sí.
0: No? Perquè mira, atures una fàbrica de teixits i ja està, ja es farà. però clar, això és un, clar. És molt sensible, vull dir, hi ha famílies doncs, que no poden assumir una vaga, mm-hmm. no poden fer costat amb una vaga perquè representarien una a treballar,
1: sí.
0: I amb la sanitat igual, dius, sí. Intervencions, però també hi ha tractaments, hi ha coses, hi ha visites de clar. que fer una vaga, sí. També s'està fent a València, no? Perquè ja he vist...
1: Sí, el que passa que allà ho estan fent diferent, perquè allà és com, diguéssim, més unitari, més, ho fan, no és com per territoris.
0: Ja.
1: Tothom, saps? Tothom para i tothom para.
0: Ja.
1: De fet, jo tinc un amic a Alacant i ell m'ho explicava, no? I ell concretament viu a Alacant, diguéssim, a la part més... La Vega Baja, crec que es diu, i la trobada era a València. Vull dir, sortia un bus que agafava tota la gent de la Vega Baja, sí. I no sé què, i se'ls enduia cap a València. Vull dir, unes mobilitzacions bastant heavies,
0: sí.
1: I són... de tot el territori de la Comunitat Valenciana. Sí.
0: Heu vist que ja, vull dir, se secunden aquestes vagues a les escoles? Vull dir que sí que hi ha serveis mínims, però hi venen...
1: Clar, el que està passant també és que tu cada dia que no vas a treballar treuen un gruix de diners molt important. I aleshores hi ha mestres que ja no et pots permetre parar, no? I dius, ja, però és que si no paro, no? Ja, però és que si paro no puc pagar, no?
0: Sí,
1: i és molt complicat. I a nivell de família es passa igual. I ja, és veritat que venen menys infants, però tu estàs oferint serveis mínims i hi ha moltes famílies que no s'ho poden muntar i bueno, ens ho maneguem com puguem, eh? Ens anem, a nivell d'equip directiu, doncs, també va una mica de cul perquè ha d'anar fent puzzles, no? I anar-nos col·locant.
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do el panorama, eh? Torno a dir, perquè és una visió molt, molt en vano de tot, que és els mitjans de comunicació, quatre imatges i tal, i si vols fer una mica de seguiment, ara s'ha parat aquí, l'atur està allà, queda, et dius, una jornada.
1: I si no m'equivoco, la del dia 5, si no m'equivoco, però ara dubto, potser queda alguna altra, i em sap greu, no he portat el calendari de vagues.
0: És igual, vull dir, és per saber si encara
1: encara ens en queden, ens en queden. I també em sap una mica greu perquè segurament m'he deixat un munt de coses, sento que he parlat molt també de tot el que és el servei de, diguéssim, de l'escola inclusiva, però l'aula de per si ja és molt diversa i és molt difícil el paper del mestre i de la mestra.
0: S'ha complicat, com tota a la nostra societat s'ha complicat.
1: Sí.
0: És que jo crec que es lluita amb factors que fa uns anys, fan 30 o... No hi eren.
1: I clar,
0: Sí, sí, per això s'ha complicat. I ja es necessita preparació i ja es necessita gent.
1: Sí.
0: Bueno, ara, tancant aquest tema, volia parlar una mica de tu, de l'Anabel. Sí, sí. Perquè quan vaig contactar amb tu, em vas donar la notícia, que jo no sabia, que tu també estàs a la ràdio.
1: Sí, bueno, jo fa un temps que... Sí, però una altra ràdio, eh?
0: Una altra ràdio local, sí. La ràdio de la competència.
1: Ah, bueno,
0: mira no, bé, no, que no. Estan dient els tècnics.
1: Bueno, sí, jo si algú vol fitxar aquí, cap problema.
0: No ho diguis massa alt.
1: Porto un programa de música junt amb un amic, que és el Rafa Morales Luna, que és un músic molt bo, i portem un programa de música per a artistes emergents.
0: A Ràdio Palau, em vas dir.
1: Sí, a Ràdio Palau.
0: Sí. Sí. I què feu? O sigui, feu venir...
1: Convidem artistes que tinguin un projecte, que tinguin un disc, i ens presenten el seu disc. I, bueno, hi ha un directe, es fa...
0: Això recordava que hi havia alguna cosa.
1: Sí, també hi ha recomanacions musicals, igual que aquí també ens donen recomanacions musicals. I bueno, cada setmana viatgem per mars de músiques desconeguts i descobrim un artista nou. És un programa de temporada, de primavera, vull dir, no sona durant tot l'any.
0: Ah.
1: I sí.
0: Per què? Perquè és quan surten els discos, no? Potser.
1: Sí, bueno, i també per un tema d'assumir la logística personal de cadascú. Nosaltres tenim les nostres feines
0: i trobar durant una temporada un temps per dedicar a això, encara que sigui per gaudir i oblidar-te també de tota la problemàtica de la feina, perquè, bueno, això, ser mestre és una feina.
1: Sí.
0: Encara
1: que
0: te la portis a casa també, però és una feina.
1: Sí.
0: Molt bé, Anabel, doncs estic molt, molt, molt contenta contenta, de que, bueno, de que hagis... Vols dir alguna cosa més? Creus que hi ha algú pendent?
1: No, bueno, em sap greu perquè m'hauré deixat un munt de coses. Només dir que, pues això, que els mestres i les mestres som gent que treballa molt de cor, i que realment ho estem passant malament des de fa molt de temps i que estem desbordats i que no podem més, no podem més, i estem patint molt també per coses molt concretes que passen, de les que us he parlat, però en general portar una aula no és fàcil. I després, a nivell de societat, sents que ets una mica, estàs una mica com mal vist, de, oh, si teniu 2 mesos de vacances. Bueno, no,
0: sí,
1: és ben bé així.
0: Però això és de sempre.
1: No és real. Sobretot per mi, que sóc interina, i a l'estiu me'n vaig a l'atur. Això molta gent no ho sap, però els interins a l'estiu som a l'atur. No tenim 2 mesos de vacances.
0: I és que això per mi és un tema incomprensible, això de l'interinatge.
1: Bueno, i t'he de dir que tinc unes oposicions aprovades, Vull dir que no és allò de dir, bueno, tia, pues prepara't unes opos. No, si me les he preparat i les he provat. Però clar, si hi ha 500 places i quedes les 501, pues ja te tornaràs a presentar. I clar, nosaltres estem treballant. Vull dir, jo, sí. com pots assumir el treballar i donar tot de tu, el preparar-te unes oposicions, el tenir una família, el viure? Vull dir, has de dir, bueno, què faig per això? Per tant, evidentment, pues no he tret la millor nota del món, però tinc unes opos aprovades, no? Vull dir,
0: sí, no.
1: Parlo de mi, i parlo de 1000 casos que hi ha, sí. I que això també és una realitat que no se sap.
0: No, i que és una realitat dura. Mm-hmm. Per què? Perquè tu t'acostumes a l'escola, t'acostumes a l'ambient, t'acostumes... I a l'any vinent no saps. Bueno, has de tornar a començar de nou en un altre lloc, en una altra
1: Anna,
0: manera de fer.
1: I això si tens sort i estàs un any a una escola. Però és que hi ha gent que està un mes aquí, 2 mesos allà, no sé què, no sé quantos. Jo, bueno, llanço això a la població, si vosaltres haguéssiu de canviar de feina o si estiguéssiu a... Quin dia és avui? 20 no sé què,
0: sí,
1: de maig.
0: 28.
1: Sense saber on estareu al setembre, ni què serà de tu, ni com pagaràs la teva hipoteca, pues, home, saps?
0: Sí, sí, és en detriment d'això que es diu de qualitat. És en detriment, és que clar, vull dir, no pot haver una qualitat quan la persona, una de les persones més importants de donar aquesta qualitat, està amb inseguretat, canviant constantment.
1: I això, clar, per les escoles és molt dur,
0: és molt dur.
1: Quan tens un projecte més o menys singular i trobes algú que t'encaixa i que tira aquest projecte endavant
0: aquí.
1: Pues clar, és constantment tornes a començar. Això per als claustres, per les direccions, és complicat.
0: Sí, sí. Això és un dels temes que també es reivindica?
1: Diria que no.
0: Es reivindica que hi hagi més personal,
1: sí.
0: Però clar...
1: Però no, la situació dels interins diria que no, però...
0: Ja. Però bueno, però sí que és cert que...
1: Però jo ho deixo aquí dit.
0: Sí. Però que es demana més personal, no?
1: Sí, més personal, sí.
0: Doncs
1: però després...
0: si s'amplia al 501 o fins al 650.
1: No, però més personal, però no un personal fixe. Més personal, que t'apagui el foc, però no s'està demanant volem una plantilla fixa. Això no s'està demanant.
0: Ja, doncs s'hauria de demanar.
1: Sí.
0: Jo crec que sí,
1: Bueno.
0: Molt bé, doncs mira, sentirem ja l'últim tema, per tancar el programa, una vegada més. Moltes gràcies. Crec que és un programa que haurem d'enllaçar i de fer arribar com a podcast a molts llocs, perquè és penso que ens ha sortit molt aclaridor. Molt aclaridor. Mira, l'última cançó que vas triar del Pau Riba i l'orquestra Fireluche.
1: Sí.
0: He de demanar també perdó, perquè el tema de Xiula jo no el coneixia. I quan hem tancat el micro m'han renyat. Bé, ho sento, no sóc.
1: Doncs aquest que sonarà ara és molt guai.
0: També. Molt guai, sí.
1: Sí.
0: Doncs sentirem. Ja el vols explicar el per què?
1: Sí, vull explicar el per què. I m'agrada que te'ls vaig dir en aquest ordre perquè volia que tanqués aquest, perquè el missatge d'aquest, això és un poema que el Pau Riba va musicar amb l'orquestra Fireluche, es diu La Nina de Miraguano, i tot el que diu aquesta lletra és el que jo desitjo per als infants del món.
0: Ah, que bé.
1: Així que...
0: Molt bé. Doncs gràcies, Anabel. Bueno, a totes i a tots els que heu sentit el programa, ja ens retrobem dijous vinent a partir de les 11, a l'Històries en Femení, i com sempre, des del setembre, jo acomiado el programa fent un pensament i recordant tot el genocidi que s'està patint a Palestina. perquè és la clau de volta el que està passant a Palestina. Si la humanitat no es revolta contra això, si no és conscient del que, el que ja està passant, anem malament. Anem malament perquè és molt, molt important. La història ens jutjarà si estem mirant cap a una altra banda. Bé, salut i fins al dijous vinent. I els llençols en

velles sense fer-te gran, que no et facis gran sense créixer, que no perdis la inèrcia del somriure, que no oblidis la urgència del moment, que sentis que formes part d'una tribu i que respectes el seu cos, però vegis que només és una canoa.

estimant voluntàriament, imperfectament, inevitablement. I que si t'enamores d'algú, t'entrebanquis contínuament amb el seu nom.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Bona tarda, benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per un servidor, Josep Gallart, i aquí el meu company, Lluís Brugalla, on la música és el més important. Avui us portem un guitarrista, cantant i compositor que va néixer el 1931 a Detroit i que encara és entre nosaltres, tot i que aviat farà 95 anys. Ell és en Kenny Burrell. De jove es va interessar pel saxo, instrument que el va captivar tota la vida, però com que era molt car, la seva mare no li va poder comprar. Es va haver de conformar amb una guitarra de $10 que va aprendre a tocar de manera autodidacta. Amb 17 anys ja tocava a les orquestres locals i el 1951 el va contractar Dizzy Gillespie pel seu grup, on ja hi era Emil Jackson i un jovenet saxotenor anomenat John Coltrane. No va poder seguir les gires d'en Dizzy perquè la seva mare li va demanar que acabés els estudis, cosa que va fer el 1955 com a Bachelor of Music, i llavors va començar la seva veritable professió. Feta aquesta breu biografia dels seus inicis, començarem escoltant-lo i ho farem el seu primer disc editat per Blue Note el 1956, Introducing Kenny Burrell, i el tema Tackela.

Excel·lent, excel·lent Cándido Camero a les congas, però també en Tony Flanagan al piano i Paul Chambers al gran contrabaix i Kenny Clarke a la bateria, un gran grup. El següent tema, que també és d'aquest disc, es diu Delilah.

Passem ara a un nou disc, en aquest cas enregistrat en directe al famós Cafè Bohèmia de Nova York, d'on hem extret aquest Mexico City.

Molt bé, molt bé. Excel·lent tema aquest que hem escoltat, que igual que el proper pertanyen a l'àlbum que s'anomena Kenny Barrel i és la continuació de l'anterior que hem escoltat, amb petits canvis en la formació, que ara compta amb el saxofonista Frank Foster, el contrabaixista Oscar Pettiford, el gran Oscar Pettiford, i el bateria Shadow Wilson. Escolteu el següent tema, que es diu Cheetah.

Genial, genial. Estem a meitat de programa, això és Jazz and Blues Club, i avui tenim aquí el programa dedicat a Kenny Burrell. Tornem ara a canviar de disc per entrar en una producció de dos LPs que es van anomenar Blue Light Bloom 1 i 2, enregistrat el 1958. Val la pena destacar la banda que es va reunir per l'ocasió, a més d'en Burrell, el trompetista Louis Smith, dos sòlids saxos tenors com Junior Cook i Tina Brooks, dos pianistes que s'anaven alternant, el Duke Jordan i el Bobby Timmons, Sam Jones al contrabaix i l'explosiu Art Blake a la bateria. És una passada quan s'ajunten aquesta gent. En fi, garantia total. Escolteu la peça Scotch Blues.

amb aquest tema hauríem d'haver estat amb els nostres companys prenent un whisky aquí quan fan els seus tastets d'escocès, saps? Després d'aquests compassos escocesos passem a un altre tema que es diu Finupi, aquesta vegada molt més de swing.

el darrer disc que explorarem avui és un dels nostres recomanats. Es diu Midnight Blue i té la particularitat de que la formació no hi ha cap piano, però això no vol dir que se'l trobi a faltar. Comproveu-ho en aquesta saborosa peça anomenada Chillitz Corn Carne.

Bé, desgraciadament no tenim temps per gaire més. Teníem un tema que es diu Mule, d'aquest mateix disc. No us el perdeu, que és un blues excel·lent amb el saxo de Stanley Turrentine. No us el perdeu si podeu. I per acabar us deixarem amb un altre que també és d'aquest mateix disc, però és més curtet i potser ens hi cabrà. Es diu Kenny's

0: Molt bé, amics, això ja s'ha acabat per avui. La setmana que ve tornem a obrir, com sempre, el club. Però avui només toca, Lluís, que despedim-se.
1: Avui ja no ens queda més temps, perquè jo em quedaria, més estona.
0: Pues sí, mira, ara, escolta...
1: Ara que estem amb l'aire condicionat aquí, s'està bé.
0: Bueno, va, però... molt bon jazz i passeu per l'ombra.
1: Fins la setmana que ve.

0: Benvinguts a Cultura en Veu Alta, l'espai de la biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Avui és dimecres 27 de maig i són 6:45 de la tarda. A la cabina, Ferran Monterde, l'home que s'emociona amb la Susan Vega, i qui us parla? La Clara. I qui us parla? El Dani González. Perdona, Clara. Clara, és que, clar, tinc el guió al costat i el tinc aquí, mama, i se m'ha oblidat. Això és l'ego que tinc, que és que em vull ficar davant de tothom.
1: T'ho perdono.
0: Doncs bé, seguim una miqueta amb el programa de la setmana passada. Hem parlat la de música i avui ens portem unes quantes recomanacions, moltes musicals, altres no, però
1: totes tenen una miqueta
0: musical. I com que el que vaig prometre, doncs és un deute que tinc amb vosaltres, avui us porto un tall de la música d'una pel·lícula que jo sé que us agrada als dos, que és Alta Fidelidad.
2: Dick, ¿qué es?
3: Es de Belly Sebastian. ¿Te gusta?
4: ¡Qué coñazo! ¿Qué cojones es eso?
3: Es de Belly Sebastian.
2: Es el disco que estábamos disfrutando, Barry.
4: Pues es una pena, porque da asco. Es tuya, ¿verdad?

0: Está bien, colega. Yo intentaba animar el ambiente, pero adelante. Pon esa música triste para desgraciados, yo paso.
1: No quiero oír música triste para desgraciados, Barry, solo algo que pueda ignorar.
0: No me digas. La grabé especialmente para hoy, para el lunes por la mañana y para ti, especial.
1: Pues ya estamos por la tarde, haberte levantado antes.
0: Vamos, tío. ¡Ponla! ¿Sabes cuál es la siguiente?
2: ¿Cuál?
0: ¡Ponla!
2: Dilo.
0: Little Latin Lupelu.
3: Mitch Ryder y los Detroit Wheels.
0: ¡No! Los Righteous Brothers.
3: Entonces paso.
0: No, no pasas. Vas a decirme qué tienen de malo.
3: Nada, yo prefiero a los otros.
0: ¡Una mierda!
1: ¿Cómo puede ser una mierda expresar tus preferencias?
0: ¿Desde cuándo aquí se impone el fascismo?
1: Desde que has puesto esa mierda de música.
0: ¡Ah, macho cojonudo! Por eso enrolla trabajar en una tienda de discos. Pones música basura que nadie quiere escuchar. Yo solo creía que esa cinta sería un puñetero... una especie de estímulo, ¿vale? Iba a preguntarte cuáles eran tus 5 favoritas para...
4: Doncs aquí tenim com començar un dilluns amb bona marxa des de l'òptica del Jack Black. Jack Black, que fa un paper fantàstic en Alta Fidelitat. Bueno, tots, el John Hughes, aquest. Una pel·li del 2000, del Stephen Frears, que ens parla de la vida del dia a dia en una tenda de discos de vinil. I molt xula, molt xula. Mm-hmm. Un altre ritme, bé, està bé per començar el programa sobre la recomanació musical, no?
5: Aquesta sí.
4: Jo sé que us agradava, aquesta sí, aquesta. Molt bé. Aquesta sí, aquesta sí, altres no. Ja escollireu vosaltres un programa, jo us deixaré
5: a veure si
4: vosaltres.
5: Us deixes.
4: Home, i tant. Jo us deixaré ja. I em posaré altre cantó i ho disfrutaré com els crítics musicals, ja ho veureu, ja. Doncs bé, doncs avui el programa és recomanacions de llibres, no? I jugarem una mica al ping-pong. Tu comences, vale. I jo torno. Vinga. A la recomanació. Vinga.
5: Vale, doncs jo proposo un assaig, és Viaje hacia la canción perfecta, de Miguel Marcos Fernández, i està publicat per Liburuac el 2025. És un llibre que en principi és com un manual, no? Una composició de cançons, però en realitat és més que un manual, és una guia creativa i un homenatge a la música com a forma de vida, i ens parla d'harmonia, melodia, tonalitats, o sigui, ens descriu com les tonalitats poden afectar les nostres sensacions, no? Uh-huh. I estats d'ànim, i bueno, en realitat és un llibre que és molt, molt maco, i l'epíleg inclou exemples, no? Té referències culturals i exercicis pràctics, no? Uh-huh. Per a, bueno, pues crear, i sobretot per a professors també i curiosos com nosaltres.
4: Molt bé, vinga, jo t'ho torno amb un assaig també, que es diu Sinfonia para la Ciudad de los Muertos, Dmitri Sostakovich, ho he dit bé?
5: Sí, m'encanta.
4: Doncs perfecte, i l'assedio de Leningrado, té una miqueta més d'anyets, és de Pop Ediciones, però val la pena que el recupereu, perquè és un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dmitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat, es converteix en símbol de resistència abans de la fam, dels bombardejos, la repressió soviètica, l'amenaça nazi, o sigui que és com l'art pot també ser un element de resistència davant de la guerra.
5: Sostakovich va ser molt perseguit per Stalin. O sigui que...
4: Bueno, mira, és el teu tema, és
5: sí.
4: Veritat. És
5: encara
4: tema.
5: Que a mi la sinfonia que més m'agrada és la cinquena.
4: Sí? Doncs.
5: El quart moviment. Un dia ens l'ha de posar.
4: Bueno, farem un dia de música clàssica, vale. Absoluta, que és el rock dels anys, no sé, la música clàssica, que també té el seu rock and roll i el seu punk i la seva cosa, eh?
5: Sí?
4: Sí, jo crec que sí. El que passa és que no l'escoltem gaire, però,
5: home,
4: però
5: jo sí.
4: Crec que sí, tu sí. Doncs ho provarem. Vinga, què em portes?
5: Doncs una novel·la gràfica. Uh-huh. Es diu Miss Davis, la vida i les lluites d'Angela Davis, i està, uh-huh, és de Civil Tito de la Croix i, uh-huh, Amasin Amisian. És una novel·la gràfica sobre Angela Davis, que va nascuda a Alabama, i és un entorn marcat per la segregació racial, y la violència del Ku Klux Klan. I, bueno, el llibre segueix la seva formació política, l'acostament al marxisme i, uh-huh. i sobretot el vincle que va tenir amb el Partit Comunista dels Estats Units.
4: Uh-huh. És un còmic biogràfic sí. sobre l'autora. Molt interessant. Que el trobareu a la secció de còmics, eh? No aneu a
5: sí, biografies. Encara que és una biografia.
4: Els trobareu a la secció de còmics. Com trobareu a la secció de música aquest còmic que us porto ara, si és l'ordre de la biblioteca, no, el tenim molt endreçat, el que passa que hi ha llibres que són més especials per ubicar-los.
5: Com els pictos, no?
4: És un tema que ens ha demanat el Ferran, que expliquem un dia com organitzem la biblioteca en un programa de ràdio. Vinga, jo us porto ara, en aquest cas, la història del rock and roll en còmic de Loopver Editores 2024, de l'autor és el Vincent Brunner. Bueno, com us podeu imaginar, és un recorregut en còmic per la història del rock des dels seus principis fins a l'actualitat. El llibre reuneix 64 artistes, com l'Elvis, fins a LCD Sound System, i pues, amb biografies, discografies, etcètera, des d'una perspectiva de còmic, una manera diferent d'aproximar-se a aquests llibres una mica que són un recull històric però des d'una perspectiva més gràfica. Perfecte, doncs vinga, primer bloc de música complert, jo et portaré la música també que escoltareu a la llista de la música que trobareu a la biblioteca de Caldes.cat i com no havia hagut de començar si parlem de música i de literatura havia de començar amb la Roxanne dels The Police.

0: Doncs aquí tenim la Roxanne de Police. Per què? Saps per què? És, és una cançó que té a veure amb la literatura?
1: Cyrano?
0: Sí, exactament. Roxanne, inspirada en el personatge femení de Cyrano de Bergerac, i que ell utilitza el nom d'aquest personatge, doncs, per parlar d'aquesta Roxanne, que està en una situació, doncs, més complicada que la Roxanne original de l'obra de teatre. Perdoneu, de l'obra de teatre. Perfecte, doncs vinga, seguim. Què em portes, Clara?
1: Doncs una novel·la juvenil. En aquest cas no és que tingui molt a veure amb la música. L'única cosa podríem trobar... La Festa Major de Gràcia, vinga, les Festes Majors de Gràcia.
0: Hi ha molta música. Més coses, també.
1: Sí, per això, perquè, bueno, és, la novel·la parla d'una noia, es diu Kerr, que, bueno, per circumstàncies es veu obligada a passar l'estiu amb el seu avi al barri de Gràcia durant les Festes Majors, no? I, clar, bullici de música, amors que poden ser, bueno, aquest guarniment de carrers, tota... I... es refugia molt, no, en la lectura de La plaça del diamant, de Rodoreda, i connecta molt amb el personatge de la Colometa, no, per poder pair, no, aquesta la tràgica vida que està passant per arrel d'un accident de una de les seves mares.
0: Que guai.
1: I, bueno, és això que troba molt el refugi en les paraules de la Rodoreda, no, i potser ahir la part musical també la podríem trobar, no?
0: Pues i tant, que bona elecció has fet.
1: Sí, clar.
0: Quin ull.
1: I, bueno, és no sé, també podríem, perquè l'autora, la Muriel Villanueva, perquè és el llibre és El cel d'aigua, no? I està publicat per Sembra Llibres el 2025. L'autora és Muriel Villanueva, que és nascuda a Benimaclet, que va ser poble de València, ara és barri, fa molts anys ja, i té molta tradició musical. Potser també ella ha posat aquesta...
0: Ha rascat tot el
1: aquest
0: possible.
1: Aquest ritme, has vist?
0: jo no rascaré tant, perquè el meu directament, com no sigui el silenci, jo et porto La librería del fin del mundo, a Duomo Ediciones, el 2025. L'autor és la Lily Brown Arnold, i bé, pues una història fantàstica, la que ens parla de Liz Flannery, que té 17 anys i viu a una llibreria abandonada a Nova Jersey, després d'una tempesta apocalíptica, i que va intercanviar llibres per provisions i intenta conservar aquest refugi mentre s'acosta una nova tempesta també apocalíptica, doncs. I de cop arriba un personatge que és la Maeve, una desconeguda que busca xupluc i que altera la seva rutina i estableix una relació amb aquesta noia que viu sola en aquesta llibreria a la fi del món. Fantàstic, pues un llibre fantàstic, apocalíptic, però que ens parla de l'esperança que ens donen també els llibres.
1: És la música aquí, on la treus?
0: Una música, doncs, la treus de l'interior, vale. Del personatge, de l'Alice Flannery,
1: vale.
0: que llegeix i escolta música, no ho sé. Vinga, segueix, què em portes?
1: Doncs El diablo i coral.
0: Aquest, vale. Me l'has robat, eh? Aquest me l'has robat.
1: Sí?
0: Sí, aquest el volia dir jo.
1: Vale, doncs tu mateix.
0: Sí? No, parla.
1: Vale, doncs és un còmic, és fantasia històrica i bueno, està publicat per Norma Editorial el 2025, que és de Joseph Holmes. Aquest és autor és més conegut com Holmes, no només, no? I és un autor barceloní, bueno, molt de, es va autoformar, no, ell sobretot. I bueno, el còmic està ambientat a Praga 1938, i Coral és la filla d'un rabí que està en coma i viatja amb una companyia de circ, i bueno, manté una relació tòxica amb Satanàs, que és un altre dels personatges, no? I bueno, el relat actualitza mites com el pacte amb Faust, no? I el descens als inferns, i en un context d'Europa entre guerres.
0: Encara que ho has explicat, també és un còmic molt juvenil, és una aventura, sí. Que em parla dels desitjos i ens parla de la tentació del diable, però molt...
1: I la culpa.
0: És un còmic fantàstic, molt ben dibuixat, i que val molt la pena que us apropeu, eh? També val la pena que us apropeu l'actualització que està fent Monstros, de Monstros de la Universal, que ha fet una col·lecció amb tots els monstres clàssics de la Universal, la productora de cinema, perdona, la productora de cinema que va fer Dràcula, l'home llop, als anys 30, i qui ens porta, doncs, la mòmia, possiblement el personatge més avorrit de la Universal, però que aquí està força bé. És una mòmia, vull dir, de tots els monstres de l'Universal és el més avorrit, no? O sigui, només té venes i es mou poc a poc. Bueno, almenys Frankenstein tenia el seu cor, però la mòmia és avorrit. Però aquí no, i per això porto aquest còmic, perquè donar una oportunitat a la mòmia perquè no és tan avorrit. Si l'escolteu, si te'l trobes a una festa i parles una mica amb la mòmia, jo crec que et guanya una mica el cor. És un personatge més interessant del que sembla, o almenys el còmic el porta.
1: Vinga, no ho sé.
0: No t'he convençut? A veure, no. Què em portes?
1: Jo, mira, un llibre preciós, fantàstic. Mm-hmm. És una nova edició en català, perquè mm-hmm. feia 20 anys que no s'havia editat en català, i és un homenatge a Barcelona de Colto i Vint. Mm-hmm. Està editat per Ara Llibres, i bueno, és un assaig cultural i una crònica urbana i sobretot la memòria d'una ciutat, no? Colto i Vint sempre ha estat un enamorat de Catalunya, ha viscut molts anys a Catalunya en diferents èpoques, és irlandès, i bueno, a la biblioteca tenim llibres d'ell com Brooklyn, Long Island, el de Testament de Maria, que es va fer també una obra de teatre fa molts anys a Barcelona, al Nacional, em sembla que va ser. I bueno, és un recorregut per la ciutat anterior als Jocs uh-huh. Olímpics i per espais com la Rambla, Barri Gòtic, el Raval, quan no hi havia uh-huh. aquesta mareja de massificació de turistes, no?
0: La gentrificació.
1: Exactament. També evoca també molts paisatges de Cadaqués, no sé, pues, Portlligat, Montserrat.
0: És un viatge més d'un escriptor fantàstic.
1: I té unes il·lustracions molt boniques. Uh-huh. És una edició molt, molt bonica.
0: Molt bé. Doncs jo et porto un llibre que aquest el vaig seleccionar jo en slots, perquè em va cridar molt l'atenció, que es diu Los colores de la pintura, les tècniques pictòriques reveladas a través de les paletes de 50 grandes artistes. Folioscopio, una editorial petitona que està fent coses molt xules a nivell de llibres d'art, va publicar el 2025, de l'Alexandra Loxe, i és un llibre molt xulo perquè contraposa les paletes físiques dels pintors amb els quadres, i tu pots veure quins són els patrons de colors que utilitzaven per pintar quadres, pues, autors tan grans com Velázquez o pues, Picasso, o grans autors, per veure com contraposes, no?, una paleta física amb el que després eren els seus quadres. És un llibre molt original i que jo crec que val molt la pena. Això sí, és un llibre d'aquests de taula de cafè, que diem, és un llibre d'aquests grans. Per
1: aquests totxos que m'agraden a mi comprar.
0: Exactament. El trobareu a la taula de novetats de la biblioteca, a la sala d'adults, per si no els voleu portar a casa, almenys fullejar-lo allà. Vale? Vinga, cançons. Ara et sorprendré una miqueta amb les cançons, perquè et portaré un grup que últimament sona molt al nostre programa, que són els Iron Maiden, curiosament, un programa de biblioteques, els Iron Maiden, però és que tenen una cançó que es diu Rim of the Ancient Mariner, que connecta directament amb tota aquesta cosa de literatura. Escoltem-la i després t'explico.

0: Doncs aquí tenim els Iron Maiden, perfecte per un programa de biblioteques. I una cançó que ens parla directament d'un poema narratiu, que és The Rim of the Ancient Mariner, del Samuel Taylor Coleridge, i que ells converteixen en una balada romàntica, heavy, com només saben fer els Iron Maiden. Vinga, que jo sé que el pròxim era un repte, el pròxim llibre que em portes era un repte, i l'hi has trobat.
1: Sí, he trobat.
0: Com es diu? Vinga,
1: el llibre es diu Quan les cançons de casa no sonen a l'escola, per una educació antiracista. Està publicat per Eumo Editorial i està escrit per la Marta del Comas Sabat i Alfons Espinosa Miró. Clar, és un assaig educatiu, és pedagògic i és educació antiracista. Llavors, on està la música, no? Perquè el programa era de música. Doncs, bueno, és que aquest llibre no va de pedagogia musical, sinó d'interculturalitat. I aquí la música és un potent connector intercultural, no? Llavors, és fer accessible i inclusiu l'emprenentatge de la música a les escoles, perquè
0: és un element,
1: és un element connector,
0: aglutinador, cultural.
1: I bueno, és un el llibre parteix de què passa quan les cançons de casa no troben lloc a l'escola, no? I defensa la educació antiracista i inclusiva.
0: Perfecte, perquè veieu com suem la cancel·lada per trobar connexions, El Ferran, sí. Doncs perfecte, jo et porto un que és més fàcil, que aquest ha sigut més fàcil.
1: Sí.
0: Es diu Matar al papito perquè no te gusta el reggaeton i a tus hijos sí. El llibre és de la Cúpula, el 2025, per l'Oriol Rossell, i un assaig sobre aquest xoc generacional al voltant del reggaeton, el trap i altres músiques urbanes, i no es queda només en el gust musical, sinó que vincula aquest rebuig adult i aquesta adhesió juvenil a canvis de codis socials, culturals, tecnològic, fins i tot, de les últimes dècades. Ens explica, no?, aquest xoc entre dues generacions a través d'aquests estils musicals, que no sé si t'agrada gaire tu, el reggaeton, el trap.
1: El trap, bueno, encara. El reggaeton, no.
0: No?
1: No, de cap manera.
0: El Ferran? Nanai.
1: De cap manera.
0: Molt bé. Entre el reggaeton i el Leonard Cohen, el Ferran, res. Perfecte, vinga, què em portes?
1: Doncs mira, un llibre molt, molt, molt bonic, sí? Infantil, bueno, però infantil de coneixements, d'aquests llibres que el poden llegir totes les edats, vale? És un llibre que es diu Em dic Liceu, està publicat per Nòrdica Libros, el 2025 també, és de l'Albert Asensio i és un àlbum il·lustrat molt bonic, il·lustracions precioses, que parla sobretot de patrimoni cultural, no? I la curiositat és que el Gran Teatre del Liceu pren la paraula en primera persona i explica en primera persona la seva pròpia memòria, no? Llavors el llibre fa un recorregut per espais emblemàtics, records, emocions, històries que han configurat l'ànima d'aquest teatre.
0: Bueno, perfecte, a més nòrdica, si és nòrdica sabem que és garantia.
1: És molt bonic, les il·lustracions.
0: Un dia hem de parlar d'editorials, perquè també són, a mi em tenen moltes al cor robat. Vinga, jo porto Editorial Convel, que ja és més clàssica a nivell de publicació infantil, els contes desconcertants de l'Oriol García Molsona, que van publicar el 2023. Aquest va sortir a l'Atrapa Llibres? No, o sí? Possiblement un altre...
1: No, que aquest jo, any, no. A mi no em sona.
0: Val, podria ser. Doncs és un recull de 5 històries musicals basades en anècdotes i curiositats de la història de la música. Si és que cada conte s'acosta als grans mestres musicals des d'una vessant més humana, més divertida, més quotidiana, però incorpora una mentida amagada que el lector ha de descobrir, aquest joc, no?, que et dona una dada falsa i que tu has d'intentar descobrir com un detectiu entre aquestes biografies o aquests contes al voltant de personatges i músics importants. Molt interessant, molt interessant. Un joc també de lector.
1: Bonic.
0: Molt xulo. Doncs vinga, activitats, què tenim d'activitats?
1: Doncs repassem el que vam dir al programa anterior, que a partir de, bueno, tenim l'exposició de música il·lustrada al vestíbul, que estarà fins al 18-19 de juny. Tenim la xerrada del viatge musical a través de la pintura a càrrec del Lluís Agustí Tinoco el dia 29, el divendres 29 de maig a 6:45 de la tarda amb el sec lliure.
0: Perfecte.
1: Tenim també el dia 3, el dimecres 3 de juny, tenim l'última trobada de la temporada del club de còmic infantil, juvenil, el Freakland Story Lab, i en aquesta ocasió, que parlaran, comentaran el Comic Friday de Brubaker, doncs vindrà, tindrem la participació de Montse Vicente, que és la colorista, de la sèrie. Bueno, en aquest cas sí que serà accessible per si obrim, no?, les portes, perquè pugui venir més gent a conèixer
0: la... Serà una sessió de portes obertes, exactament.
1: I després, el dia 4 de juny, tenim l'última sessió dedicada a aquest cicle d'escriptura creativa que farem, amb cos de lletra, i aquest sí que és, han de fer la inscripció prèvia a la Biblioteca de Caldes, i com sempre, ja ho vam explicar també, tenim cada divendres a partir de les 7 de la tarda el Tanquem en Ritme. Són 4 concerts que, bueno, tindrem diverses formacions musicals del municipi. El 5 de juny tenim el Cor Modern i a Jorge Abadías i Elia García. El divendres 12, el conjunt Mini Flaustaff i les orquestres infantils i juvenils de l'Escola Municipal Joan Baix. El divendres 19 de juny, l'Escola Esteix. I el divendres 26 de juny, Lluís i Merlín faran també un petit concert. Això serà sempre a partir de les 7:30, hem d'encara tancar...
0: El vestíbul de la biblioteca.
1: Sí. I en principi...
0: I accés lliure per tothom que vulgui venir. O sigui, sempre tanquem el juny amb música xula.
1: Bueno, tenim més activitats que ens han saltant aquí. Com que les estem tancant, ja anirem avisant.
0: Perfecte. Doncs nosaltres ja ens acomiadem amb aquestes recomanacions d'avui. La setmana vinent entrem en viatge a Teca. Prepara't.
1: Per viatjar no.
0: Per viatjar.
1: Per quedar-me a la biblioteca.
0: No, però viatjar amb les guies. Que tindrem un programa xulo sobre viatges, o sigui que prepareu-vos, que ja ens queden poquets programes de temporada, però almenys la de Viatxateca serà important. I ens acomiadem amb un grup, en aquest cas els Rolling Stones, amb el seu clàssic Sympathy for the Devil, que està inspirada en el llibre del mestre i Margarida del Bulgakov, i una cançó clàssica dels Rolling Stones. Doncs ens acomiadem. Adeu.
1: Adeu.

0: Bona tarda. Què tal? L'ha passat ràpid, la setmana? Com
1: Mare
0: esteu?
1: Un obrit tancat lluny.
2: S'ha passat volant.
0: Ah, sí? Hòstia, jo també, eh? Amb aquesta calor no s'aguanta, eh? Per enlloc.
2: Horrible, sí. Hola, si ja l'altre dia feia calor, vaja setmana hem passat, eh?
0: Al juny.
1: Ara per què?
0: Estem a punt d'arribar al juny i ja comença, eh? A finals...
1: Però comença a fer calor, no fa molta calor, sí.
0: Finals de classe, tingut, els nens...
1: No, això és una altra cosa.
2: Setmana de rècord, eh? 20 i tants, eh? Gairebé 30
0: muntar
2: graus.
0: Muntar les piscines...
1: No, però això... Sounds like a you problem, no, mai problem. O sigui, la temperatura està bé. Això...
0: Pues, escolta, els veïns que tenen la piscina ja feta, vull dir que la tenen, no l'han de muntar.
1: Bueno, pues demà, li deia, escolta, mira, pot venir l'Ena a jugar?
0: Sí, això, ja tenim millors veïns. No, bueno, què? Bueno, pues ja està, no? Ja podem començar.
1: Sí, tot bé,
0: com que tal les sèries? Hi ha moltes coses, eh?
2: Moltes coses, massa.
0: Moltes coses. Jo crec...
1: Jo començava a tenir backlog, okay, ja.
0: Estic en un punt que parlem de coses, bueno, jo, en el meu cas, parlo de coses que ja estan com molt passades.
1: Per mi és una actualitat perquè, o sigui, és actualitat, Núria, és a dir, és 2026, però clar, potser fa 2 mesos que ha sortit i llavors hi ha una sèrie que ha sortit fa una setmana o dos que llavors m'ha encantat, però encara no ho tinc, encara no és el moment, perquè si no les altres sèries encara es passaran més, que és Els Campos,
2: Yakuba.
0: Sí, perquè mira, s'està anant de Punisher, que segur que s'està, no, bueno, no l'he pogut veure. Hi ha una sèrie que te'n parla que es diu Legendes a Netflix, Legends, que bueno, que està bé, o sigui, tot això se m'està acumulant. El Senyor de les Mosques,
1: sí, no, a veure, pensa que d'aquí poc ve l'estiu i l'estiu hi ha més temps.
0: Com es diu? La Widow's Bay, que tothom en parla.
2: Ara en parlaré.
0: Vale,
1: però
0: mira,
1: primer
0: no
1: hem de dir la introducció, eh?
0: Bueno, mira, almenys
2: has vist?
0: Portem dues sèries
2: d'Apple TV. Tothom en parla, i a Sense Autoratge també, perquè estem aquí amb l'actualitat.
0: Vale, doncs res. Doncs com m'ho ha dit l'Albert, anem a fer la nostra frase per introduir, aviam. Ho dic
1: jo. No, vale. Que ho he dit jo, que ho havia de fer.
0: Pues avui, dijous 28 de maig de 2026, comencem ja el 148, Sense Doblatge. A on? A Ràdio Caldes.

0: Hem deixat perquè ja la setmana que ve canviem, vale? Canviem de cançó, buscarem alguna cosa ja.
1: Ara ja està, ho has dit, ara no pots dir.
0: Perquè els de Banda León han tornat a fer una altra cançó i ara toca...
2: Spoiler, ara ve quan no canviarem de cançó i tothom està esperant la nova cançó. I ens deixaran d'escoltar i passarem de 10.000 a 9.000 oients.
0: I el Max ha fet també una altra cançó inigualable, que fa. No para de sortir. Inigualable és el nom de la cançó, eh? No és que sigui la cançó inigualable.
1: Sí, sí.
2: Vinga, fot-li.
0: Vinga, va, ens anem al tràiler d'una sèrie de Netflix que es diu Unchosen.
3: Put your trust in the Lord and the men who follow his instructions.
4: I cannot have a willful wife.
3: Their rules. Even when the heart says otherwise.
0: Oh, quin drama, eh? Quin drama. Porto un drama. Bueno, thriller, dramàtic, suspens...
1: Què, com a Cuento la criada?
0: Bueno...
1: Home, només per el que estic veient...
0: Bueno, sí, però representes el món actual, no és irreal. El que passa que es basa en una cosa irreal. És a dir, ara ho dic, és una secta, vale? Una secta inventada, però situa-vos en un context d'una secta. La pel·lícula està basada en una secta molt, molt, molt religiosa, però la Bíblia, vull dir, religiosa en sentit de que creients, i però que els agrada viure sense res de tecnologia, o com una...
1: Bueno, com
2: una mena d'amish.
0: Sí, no? una mena d'amish, però no són tan excloients de la tecnologia, però l'utilitzen sempre només per punts de laborals, però a casa tenen prohibit els mòbils, no poden només anar a llegir la Bíblia, tenen cert... I però viuen dintre... vull dir, si van a l'hospital, si es fan mal, eh? O coses així, o truquen a la policia, viuen en el context d'Anglaterra. Vull dir, amb el poble, eh? Però viuen com tancats, no tenen moltes converses fora d'aquí. Bé, a part d'això, la sèrie de què va? Pues a part d'introduir aquest context cultural d'aquesta... La protagonista és una noia d'aquesta secta que es veu involucrada amb un personatge, vull dir, que ve misteriós a la secta, diguem així, que apareix, vale? per diverses circumstàncies que no vull fer spoiler, i es veu introduït en aquesta secta, i tots són misteris. Cada episodi va fent com un cliffhanger i va canviant, va fent canvis de guion molt... Però està ben guionitzada, està ben treballada. El que passa que potser és un pèl lenta, però perquè la sèrie repercuteix això, no? Perquè estem parlant d'un context molt religiós, molt pautat, molta karma, moltes regles. Una mica com el conte de criada,
1: però que també ho està buscant aquest punt també de
0: misteriós,
1: que et fa estar incòmode, sí, perquè és com sí, un què passarà ara.
0: Exacte. I però no res molt grandiloquent, eh? És coses senzilles.
1: Sí, bueno, però el que fa més por, vull dir, que podria ser la realitat. Bueno, és com el Cuento la criada, que molta gent deia, no sé què, i ara s'estan donant compte, dic, és que és el dia a dia de molta gent.
0: És menys dur, per mi, que el Cuento la criada. Diguem que el Cuento la criada és molt focalitzat en el sentit de la dona. Aquí hi ha més trama, saps? Més trama thriller.
1: Bueno, havien
0: tot
1: de
0: i
1: fer
0: que, d'alguna manera, també evidencia, vol repercutir alguna escena violenta masclista, vale? Perquè al final... vol introduir-ho, però no és la base principal de la trama. Per dir, bueno, per curiositat, un dels protagonistes és el...
1: Alasha Butter, no sé què.
0: Que és el de la
1: Sex
0: Education.
1: I el més conegut per el niño del pijama de ratlles.
0: Ah, també. Sí, és veritat. Pues aquí se'ls fa estrany perquè el veus com molt adult ja. I dius, hòstia.
1: Sí, ja és de 97, no? Clar, és que ja té una edat.
0: I ja està. Jo crec que més o menys us he explicat que si voleu veure una sèrie així una mica religiosa, lenta, thriller... Si
2: ho té tot.
0: Sí.
2: Lenta, no sé què.
0: No, però són 6 episodis, alguns més curts de 40 minuts. Passa bé. Però ja està.
2: Molt bé.
0: D'això anem a una cosa més alegre?
1: Bastant més alegre, però molt més alegre.
0: Aquesta me'n recordo que ja has parlat, eh?
1: Sí, perquè...
0: Com es diu com es diu això?
1: XO.
0: Però això què significa XO?
1: Besos i abrazos.
0: Oi que...
1: XO, Gossip Girl.
0: King Joe, així li diuen així.
1: Perquè...
0: Kisses?
1: Sí, perquè això, sorti, això va sortir de l'època dels CMS, igual que aquí ficava el perquè, que era la X i la K, per no haver d'escriure tant, perquè vull dir, jo això quasi no ho vaig veure, viure. La
0: el,
1: nova
0: missatge, ja,
1: els missatges, vull dir, es pagava per la lletra. Que jo crec que ell ni ho sabia això.
2: I
1: llavors, clar, la gent tothom ho acortava, llavors una forma d'anglès...
0: Però avui en dia també la gent escriu PQ.
1: Sí, però ha millorat el WhatsApp, perquè abans allò era, o el Te Quiero, que era el TKM, a ver...
0: TKM...
1: I a ver, i el XOXO era una forma de dir... No sé exactament què representa, però XOXO és tipus besos i abraços, una forma
0: carinyosa. Igual que la X i un parèntesis, és el somriure, i la X i un parèntesis que va...
1: Clar, vull dir, és que tot això són coses d'SMS que si no has viscut...
0: 6-7.
1: Què significa això?
2: No, ningú ho sap.
0: Em vaig veure un vídeo, ara t'arriba el moment al Roy Olena, però em va fer gràcia, ho he d'explicar. Un quadre d'aquest de típic de Jesucrist fent així amb les mans. I la mama, i un pare amb la filla i li diu, papa, per què el Jesucrist està fent 6-7? Todo. Ja està, sí, digues un altre cop, pobret.
2: Presenta la teva sèrie.
1: No dius res, eh?
2: Presenta, Elena.
0: Ens anem al tràiler?
1: Sí, anem al tràiler.
0: Vinga, va.
5: I am so excited for senior year.
6: It's senior year.
7: There's so many things I want to do before my time at KISS is over. I'm calling it my senior sunset list.
8: What do you have so far?
9: Figure out where I want to apply to college.
10: For a senior, you are woefully behind.
11: Have a traditional shusak with my Korean family.
12: No shusaya.
1: Igloo Kitty és la tercera temporada d'una sèrie, aviam, és tot l'univers de tots els xicos que m'enamoré o algo així es diu.
0: Em sona.
1: Que, sí, que és de la Jenny Han, que és la mateixa autora que va escriure també el verano en que m'enamoré, de Summer Turn Pretty, tot això. Veu?
0: Em sona
1: Amazon, no? Hem passat a patar, tothom era Team Connor o Team Jeremiah, òbviament, Team Connor, però bueno, és igual, com a baix de tema. Llavors, Igloo Kitty és la tercera temporada i aquesta temporada com a camió oficial surt la germana, que és l'original de la pel·lícula, que és la que ho va obrir tot aquest univers, i bàsicament és molt xulo. A mi una cosa que m'agrada molt d'aquesta sèrie és que una barreja d'un estil super estil americà amb Corea, llavors hi ha coses que és com una és un estil de gravat diferent, hi ha moments de tipus de relacions, hi ha planos que dius, això una pel·lícula americana no ho veuries, però una coreana sí, amb el tot el que drames, però bueno, bàsicament és un grup d'estudiants a una escola d'elit de Corea i pues, com a, ja està, les seves vides, líos amorosos...
0: Com un élite.
1: No, perquè no, perquè és un és super friendly, és molt, vull dir, és molt Corea friendly, vull dir, tot és allà en plan de, mira, bàsicament, per exemple, aquesta temporada sortia que una es feia cantant de K-pop, tenia un manager, però res turbió en el sentit ni assassinat ni res de vida d'adolescent.

0: O sigui,
1: i surt de tot i ja va anar a saco ja.
0: Sí, sí, però vull dir que no passa res excepte de sexe, violència i drogues, però és que ningú altre, cap altre tipus d'argument. Bueno, com
2: jo la primera temporada vaig... Bueno, per
0: no, no, jo la primera, la segona, la tercera he començat a Instagram i això. I llavors, i ella és una noia dels Estats Units que sem, o sea, és mig coreana, mig americana, i la mare era coreana, bueno, va morir tot i ella pues, la, va anar a Corea pues, per fer aquest vincle i una mica veure com era la família de ser mare, i llavors pues, bueno, també es veu com les patacades que fan, no? Bueno, es cultura el xoc, de, pues, com es comporta pues, de diferents cultures pues, passant diferents coses, però la veritat que o sigui, és entretinguda, és maca, és un feel good, perquè és com ja tot el nena resolent, o sigui, és, no sé, és cuca, és una sèrie cuca, podríem definir. No han renovat per quarta temporada. Jo tinc els meus dubtes perquè va sortir a principis d'abril. Si ara encara no ho han renovat, tinc més dubtes. Però jo el recomano. És, això. És bastant adolescent, jo encara adult, però per el mateix com vosaltres dieu, acció, paf, i desconnectar, doncs per mi és això, perquè és com un, ai, que monos, i ja està.
1: No, ja va bé, a vegades, que d'aquestes...
0: Per mi desconnecto amb aquestes comèdies romàntiques, que tots són monos, i tot és com, ai, que feliç, i que tot, ja està.
2: Pues res, ens anem a una pel·lícula de Netflix que ara he reconegut que n'és.
1: Ara jo, perquè sí, perquè títol... per la traducció sí, però el títol original, la veritat és que jo encara no sé per què es diu així.
2: Ah, no? El títol en castellà és Depredador Dominante,
1: sí.
2: I en anglès es diu...
1: Apex.
2: Apex.
3: You going there alone? I wouldn't recommend it.
4: I'm trying to get to Grand Isle Narrows.
5: You want the easy way or the hard way?
4: The best way.
1: Thank you for that. Vale, a veure, això és una mica raro perquè ja...
2: Sí, el
1: Taron Egerton, sí. Que passa una cosa
2: que
1: curiosa.
2: De... I Eric Bana.
1: Perquè, sí.
2: I Xavi Ferón.
1: Correcte.
2: Sí, vaya, vaya,
1: un bon trio, eh? Un
2: vaya,
1: bon trio.
2: Sí.
1: Aleshores, aquí passa una cosa. Primer, que el tràiler en diuen de què va, i la sinopsi em sembla que també diuen de què va la història, però comença la peli i intenten donar-te un gir
2: al tràiler.
1: Algú, no, vull dir, algú que ja saps...
0: O sigui que el tràiler ja saps de quin anirà i la pel·lícula comença estàs, com una altra cosa, no?
1: El tràiler i l'altre ja estàs veient què passa, no?
2: Últimament fa molt això.
1: Hi ha un que corre i l'altre el persegueix, vale? Que surt el tràiler i tal. I al principi no, és que es coneixen i tal, i després hi ha un gir, oh, i, pues, sí, aquest és dolent. No és que sigui, no us destripo res, sinó que ja t'ho estan dient.
2: El tràiler, vale? Salia en el tràiler.
1: Vale.
2: Aleshores, de fet, tu no vas dient, però no has vist que en el tràiler que és dolent, marxa d'aquí.
1: Clar, tu imagina que estàs veient tot el rato a un senyor que està perseguint amb una, està intentant matar no sé què, i comença la peli que són marit, és el seu marit, i tot és feliç. Doncs ja saps que aquí passarà alguna cosa, no? Hi haurà un gir. La història, aquí passa algú molt curiós, perquè l'Egerton ho fa tan bé, com sempre.
2: Sí,
1: sempre ho fa tan
2: bé. El paper aquest de psicòpata...
1: Tan bé, i li va tan
2: bé. Ja l'he vist un parell de vegades.
1: Doncs què? Vols que guanyi ell? Vull que guanyi el dolent. Tu estàs tota la pel·li desitjant que guanyi. I ella ho fa molt bé, la Charlize Theron, però bueno, un pèl seriota i el seu paper, doncs... Doncs això, no sé què explicava, perquè tampoc no sap
2: què és. No està... Si voleu veure una pel·lícula d'acció, no?
1: És una pel·li d'acció molt xula, amb una fotografia
0: sí,
1: xulíssima.
0: Sí, jo que em vull veure una mica el tràiler, crec que el que comença a passar, i per el que veig el tràiler, és que els actors comencen a tenir tan botox que part de les actuacions que comencen a ser tan dolentes, és que no expressen res. O sigui, jo també vaig veure El Diablo de Prada, que també en parlaré,
1: exacte.
0: I és que no mouen la cara, és molt difícil saber i no... Tu, o sigui, els humans com ens comuniquem, vale, a part de paraules, la cara diu molt. I ara, per exemple, he vist el trailer, aquesta noia està, tipus, en compte de tenir por, s'està cagant, clar, així de miedo, i té cara de...
1: És el que passa, i és el que dius tu amb l'Anne Hathaway, també.
0: Que no mouen la cara, llavors...
1: Que ja és impossible que actuïn ni que facin res. Doncs aquí igual, estàs veient que a punt de morir, o feliç, o alt, i està amb la mateixa cara.
0: Clar, dius...
1: Sempre, saps? No saps què està passant aquí. A part, hi ha un moment, que és quan es troben, que està així, ella està mirant una altre puesto, i aleshores la intenció d'ella és com que està parlant amb ell, però a la vegada fa com sorpresa d'algú que hi ha darrere i no li surt, o sigui, és que no fa cap sorpresa.
0: Veus, és que...
1: Hi ha coses que et perds. Molt bona pel·li d'acció, molt ben rodada, és trepidant...
2: Un diumenge a la tarda.

0: Continua.
1: Bé,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és xula, bona fotografia. O sigui, han rodat en exteriors, han rodat en molts paisatges. Recomanable, sí.
1: Pues en breu la mirarem. Pues res, ens anem a les recomanacions o no?

0: Bueno, avui hem d'anar de pressa, així que temes del directe. Començo jo? Set ben ràpid, vale? La sèrie, escoltarem el trailer de forma mentre parlo, però la sèrie es diu estava pel TV i es diu Margot's Got Money Troubles, que és Margot tiene problemas de dinero. Sèrie original de l'Elle Fanning. La noia ho fa perfecte. I a la sinòptic bàsicament es tracta d'una noia promotadora, possible escriptora, que s'enrolla amb el seu professor i tenen un fill. Té un fill, bàsicament, perquè el professor no s'entén totalment, perquè ho podeu imaginar, que està casat, no? I es veu obligada, bueno, que es va trobant tots els problemes, no?, que pot tenir el fet de conseqüències de tenir un nen, i per això es diu la sèrie de tenir problemes de dinero, perquè es troba desemparada. I això comporta que es faci OnlyFans. Vale? Llavors és una sèrie tot basada en les relacions entre els seus pares, que també és una família, ja ve d'una família desestructurada, no? Hi ha la Michelle Pfeiffer, que és la seva mare, tu no me'n recordo, però és que s'ha reconegut que representa, és un excombatent de MDMA, i les seves companyes de pis, bueno, i tots els problemes que va trobant i relacions amb els seus pares quan els hi diu, transmet, no?, que està fent OnlyFans i tal, i aquest tipus de coses. És original, la veritat és que és un punt dramàtic, però amb el toc de comèdia pertinent d'aquestes, alegre, saps? És una sèrie dramàtica però que transmet alegria, vale? Llavors encara no l'he acabat perquè de fet s'ha acabat aquesta setmana, em sembla, el divendres passat, perdó, vam fer l'última estrena de tota la temporada i tinc ganes de veure. També surt la Nicole Kidman, en algun episodi, i plena de botox. Però bé,
1: una altra que actua
2: de cop la cara li ha crescut, perquè aquest senyor porta molt any que és com un palillo sec.
0: Pues res, i ja està. A partir d'aquí ens anem a la pel·lícula que portes, Helena, l'has vist? L'única que l'ha vist és Michael.

0: Michael, o sigui...
1: Podria haver agafat Bruno Mars per fer la pel·lícula.
0: No, ho fa, t'ho juro que hi ha moments que sembla ell, eh? Sí? Ho fa molt bé. O sigui, jo, aviam, Michael bàsicament és el biòpic de Michael Jackson, sí, perquè no, el rei del pop, i narra la seva vida des de que és petit fins a que fins al Bombat, que això és als anys 80, i bàsicament explica la seva vida, com ella, la personalitat, tots els problemes que va tenir, llavors...
1: Molt focalitzat el pare, escoltat.
0: Sí. Què passa?
1: O sigui, que surten pocs germans.
0: Perquè, o sigui, els germans que no es portaven ben bé ell, i quan van sortir del tema d'abusos, o el fet que ell es volia convertir en blanc quan s'ha demostrat que no, que tenia vitíligo, i el problema és que normal la gent té un 30% afectat a la seva pell, ell tenia el 100%, per això estava blanc, però blanc no tenia pigment a la pell, bàsicament. I llavors, el problema és que només surten els germans que van sortir, el Germain, que va fer un àlbum sense criticant-lo, o sigui, el fill del Germain és l'actor que ha fet de Michael. Llavors, jo crec que és una pel·lícula, o sigui, una pel·lícula molt xula, les actuacions semblen reals, ell ho fa molt bé, perquè és que, literal, és que sembla ell, ho fa molt bé, però jo crec que és una pel·lícula que la seva família s'ha rentat la cara, sobretot al pare, perquè el pare diu, o sigui, diuen que és una persona superabusadora, vull dir, a nivell extrem.
1: Ah, ja.
0: I aquí hi ha alguna escena...
1: La pel·lícula de Serena Williams, no?
0: Sí, però... És això, vull dir, que és una altra generació, també és el que diu molta gent negra, diu, no sabeu el que és créixer als anys 60 amb la família negra, i com que ho intenten justificar dient el que vam viure molt, i és com, bueno, l'abús no justifica, però bueno, i llavors, però està molt bé, canta molt bé, és que sembla que canta, o sigui, a mi, que m'agrada Michael Jackson, o sigui, a mi, jo estava obsessionada amb Michael Jackson perquè el meu cosí, el teu amic Francesc, estava obsessionat amb Michael Jackson, i llavors, a mi, jo vaig... O sigui, m'encantava les seves cançons, tot i que a mi m'agrada més ja la part final, d'aquella part més revolucionadora. Sí. I res, o sigui, està molt bé.
1: I hi haurà una segona part.
0: Hi haurà una segona part, el problema és que, clar, amb tota part dels juicios i això no es pot, perquè legalment els judicis no es poden portar a pantalla. No sé, jo dic, a mi m'ha agradat, però per una part, o sigui, és com... A més, han sortit entrevistes i tot de com ell ho va viure i òbviament, ha tornat a les al·legacions, si va abusar a nens o no, tot i que és el que més hem investigat de tot aquell grup i no va sortir res i encara d'Epstein, no com es digui, estan això, però bueno, no sé, jo em va agradar molt, vaig anar al cine, però o sigui, una pel·lícula que la tornaria a veure, perquè a més la música és increïble, però bueno, dit això, ja et passo tu.
1: Sí, anem a la sèrie que porta l'Albert, d'una sèrie que se'n parla a Apple TV,
2: sí,
1: que es diu Widow's Bay.
3: Oh, nice to meet you, Arthur.
2: You want to grab some coffee?
4: Directament, així no perdem tant de temps. Widow's Bay, que la podeu trobar a Apple TV, com has dit, però es diu La maldició de Widow's Bay, per si la voleu trobar. I tot apunta, he vist encara només 3 episodis. Actualment hi ha 5, seran d'un total de 10, em sembla que seran. I apunta una de les millors sèries de l'any.
0: Perquè hi ha un clarinet.
1: Ah, sí?
4: Sí, és boníssima.
0: És
1: la música.
0: Ah, això,
1: sí.
0: Dic,
4: si us agrada, si us va agradar com la...
1: Com una barreja de terror i comèdia, em van dir.
4: Sí,
1: no?
4: Comèdia negra, és una barreja de Flanagan, de Stephen King, té coses de La missa de medianoche.
1: I Steven
4: coses...
1: Spielberg amb tiburon, amb l'alcalde que vol fer purisme.
4: Sí, sí.
1: Així,
4: és,
1: no?
4: És una barreja de moltíssimes coses i ho estan fent superbé, pinta molt bé, actuacions molt bones i et manté tot el rato que no saps ben bé
1: I va
4: què
1: sobre
4: passa.
1: Una illa,
4: al principi
1: no?
4: Una illa? És una illa que és un poblet que està tot, és molt vell, molt antic, no hi ha ni wifi, no hi ha ni rei, cau la llum cada 2x3.
1: I ve un periodista...
4: I l'alcalde el que vol és doncs, que vingui la gent.
1: Ah, vale.
4: L'alcalde aconsegueix que vingui un periodista perquè faci una bona crítica i comencen a passar coses rares, però està molt, molt, molt bé, és molt recomanable. I ja dic, apunta a ser una de les millors de l'any d'Apple TV.
1: Pues res, ho deixarem aquí. D'estrenes... De sèries, poca cosa així ara mateix a destacar. Segur que s'estrenen alguna cosa, però així una mica és un spin-off de la Ciutat de les Estrelles, que és un spin-off de For All Mankind, que de Apple TV, aquella de sobre viatges a la Lluna i Mart. I de pel·lícula de drama, no ho diré mai, amb la d'Eufòria, amb la Zendaya i el de Crepúscula,
0: el Robert Pattinson.
1: Exacte, vale, doncs ja està, això és tot, espero que hagueu passat una bona estoneta, tornem aquí el dijous 4 de juny, que vagi molt bé i recordeu, veure-ho tot sense
4: doblatge. Adéu,
0: adéu,
4: adéu.

0: Música, música i només música. D'una a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, la millor selecció musical sona a la fórmula de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys. El compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 1 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Parlarem tot seguit d'aquesta iniciativa i del malestar del col·lectiu a Mirena Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat de Metges de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Dels esports, el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la setmana avui dilluns amb una jornada que ens deixa a hores d'ara dues incidències actives. Parlem primer d'un accident a la C31 que talla la calçada en sentit nord a l'altura de Badalona i que provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Per aquesta situació s'obre desviaments per la sortida 210. La segona incidència es tracta d'un vehicle avariat a la AP7 a l'altura de la Jonquera que talla un carril de circulació en sentit nord en direcció França. Per altra banda tenim retencions habituals sobre tot els voltants i accessos de la capital catalana. Ara mateix tenim cua ja en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc als dos primers trams de les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim retencions per la C58 ja des del terme de Sant Quirze a Ripollet, també cap al nus de la Trinitat. Pel que fa a la P7, retencions entre la Roca i Montornès, també al punt de Barberà i entre Sant Cugat i el Papiol, tot plegat en direcció Tarragona. L'antídot a la C17 a l'altura de Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat cap a Barcelona. I per últim, l'entrada des del Llobregat també ens deixa retencions habituals per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
2: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Molt bon dia. Comença la setmana, també comencem més i de moment amb un ambient molt suau. De fet, a hores d'ara se sent xafogó i tot arran de mar, i és que hi ha moltes temperatures que ja no han baixat dels 20 o 22 graus. Justament a prop de la costa, aquest matí amb alguns núvols completament esgarriats, sense pluja, i d'altres de prims a la resta del país. Aquesta tarda, si de cas, entre la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya, també l'Alt Urgell, alguna gotellada dispersa, no pas grans tempestes, i a la resta del país aquesta tarda el sol ha de ser més dominant, i una altra vegada amb calor, per bé que una mica menys que els últims dies. En qualsevol cas, moltes viles tornaran a fregar els 35 graus, sobretot cap al sud de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 del migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern, o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El responsable d'acció sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, ha destacat la feina feta amb què s'arriba a l'última paraula dels docents.
5: La proposta no resol tots els problemes de l'educació ni inclou totes aquelles millores que desitjaríem. Però sí que entenem que suposa un salt endavant. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, a tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament escalar el conflicte.
2: En espera de la decisió de mestres i professors, en les últimes hores uns 300 docents s'han concentrat davant la seu del departament a Girona en un acte lúdic i reivindicatiu que han batejat com les últimes colònies. Una jornada que ha inclòs diferents concerts i un sopar popular per deixar clar que la lluita continua davant d'un preacord que ha deixat fora qüestions com la climatització de les aules o les millores al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. Criden a mantenir la vaga avui, però han decidit suspendre la manifestació prevista aquest matí i celebrar una assemblea. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora d'assemblees comarcals gironines.
6: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
2: I no deixem encara les mobilitzacions perquè, cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui. Aquest 1 de juny, el sindicat de metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara, són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a aquesta protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Per saber fins on pot arribar aquest moviment i què pot passar a partir d'ara, ens acompanya Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya. Senyora Vermell, bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Molt gràcies a vosaltres, com sempre.
2: Els primers a aplicar la campanya sou els anestesiòlegs de Bellvitge i de Sant Pau. Avui sou vosaltres, però són un centenar els serveis de més d'una vintena o d'una trentena d'hospitals ja gairebé els que s'han adherit a la campanya i que, per tant, aniran secundant també la vaga. Això demostra que el cansament és gran, és generalitzat, eh?
7: Exacte, s'està estenent com la pólvora, eh? Aquesta iniciativa de no dedicar al sistema ni una hora més de la nostra vida professional. I això denota, evidentment, que totes les facultatives i facultatius de Catalunya estem en el mateix punt, i és el punt de dir no podem més.
2: Quin impacte immediat tindrà que a partir d'avui els anestesiòlegs de Bellvitge i Sant Pau, però a mesura que vagin passant els dies, tots aquests serveis i d'altres especialitats deixin de fer tota l'activitat extra? Parlem d'un risc real de col·lapse?
7: Sí, si la situació es perllonga en el temps, evidentment, pot col·lapsar. Les llistes d'espera augmentaran, sens dubte. Per què? Perquè els primers que ens hem plantat, com bé dius, i els majoritaris a la majoria de centres, és el servei d'anestesiologia, que som un servei central. A part de molt nombrós, estem implicats en molta activitat de la que es fa al centre.
2: Expliqui'm una mica, doncs, per on anirà, com se'n ressentirà el pacient, si ja comenceu avui vosaltres. Quines són les peces que aniran caient en aquest sentit? I parlem de vosaltres, si voleu, d'entrada.
7: Sí, doncs, exactament. El servei d'anestesiologia de Bellvitge, gràcies a les hores fora de la nostra jornada, es fa entre un 25 i un 30% a tota l'activitat on estem implicats. D'acord? Això vol dir que no només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes, de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
2: Les llistes d'espera, ara vostè ho comentava, ja són un problema estructural. De fet, l'altre dia fèieu un informe, l'exposàveu públicament. Amb aquesta campanya poden créixer encara més. Com s'explica que aquesta pressió és necessària i què diu això de l'estat real del sistema?
7: Doncs s'explica pel fet, com bé deies abans, que portem 8 mesos ja de mobilitzacions. Aquí a Catalunya hem fet 11 jornades de vaga, amb moltes setmanes que era també combinada amb una vaga convocada a nivell estatal. És a dir, el problema no és tan sols a Catalunya, el problema és arreu de l'estat espanyol. La sanitat pública, com ja sabem, està malament, però és que el col·lectiu de facultatius i facultatives, especialment, estem molt oblidats, falten molts professionals, la sobrecàrrega assistencial és tremenda. Què pretenem amb això? Doncs intentar que qui té les competències en matèria de salut aquí a Catalunya, que és el nostre Departament de Salut, i té moltes coses a fer per millorar aquesta situació, doncs que per fi ens escolti, s'assegui amb nosaltres i mostri una miqueta de voluntat de solucionar el problema, perquè fins ara, en tots aquests mesos, no han donat cap senyal de vida.
2: Doncs Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge, li agraïm que ens hagi atès aquest matí i anirem estant pendents de tot el que passa a partir d'avui en els hospitals, no sé, de referència de Catalunya. Gràcies, bon dia, que vagi molt
7: bé. Molts centres, moltes gràcies.
2: I seguim amb més protestes. Us parlem ara d'una altra protesta laboral, la que han protagonitzat la plantilla de l'Etxe Pascual a Gurb, Osona, que aquest diumenge a la tarda ha tallat la C-17 al seu pas per davant de la planta lletera. Han protestat pel silenci que manté l'empresa després de l'anunci del cessament de l'activitat en el marc de la venda de les instal·lacions a Casa Tarradellas. Els treballadors denuncien que durant les darreres setmanes ja s'està desmantellant la planta i es trasllada una de les dues línies d'operització a Aranda del Duero. La plantilla ha rebutjat les ofertes laborals de Casa Tarradellas, que els garanteix salari i antiguitat, i reclamen una negociació col·lectiva. Passen ara mateix 12 minuts de les 7 del matí, abordem altres qüestions. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que no dimitirà després del cas de presumpta corrupció que esquitxa l'exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha assegurat que continuarà fins l'any que ve, fins a esgotar la legislatura i tot el temps que vulguin els espanyols quan arribi el moment de sotmetre's a la voluntat de les urnes. Ha parlat literalment d'entrebancades, però ha advertit que no són motiu suficient per deixar la presidència.
8: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles. No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
2: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia. Després del que ha denominat una setmana complicada arran dels diferents casos de presumpta corrupció a l'entorn del PSOE i de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero, el president de la Generalitat ha defensat la presumpció d'innocència davant dels atacs de la dreta i l'extrema dreta. Illa ho ha apuntat a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, que s'ha celebrat aquest diumenge a Constantí.
9: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
2: Els Mossos d'Esquadra, deia, investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu, sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. I en un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, va resultar ferit un home també per un tret al braç. Els fets van passar dissabte als blocs Florida. Per ara no hi ha detinguts. I encara els Mossos investiguen un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol, i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: A partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs fins al 30 de juny. I a partir també d'avui dilluns ja es pot presentar la declaració de la renda de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària. El termini s'allargarà fins al dia 30 d'aquest mes i estan obligades a passar comptes a Hisenda totes aquelles persones amb ingressos a partir dels 22.000 euros anuals en el cas d'un sol pagador. Per tramitar-ho cal demanar cita prèvia amb la possibilitat de triar oficina en funció del codi postal. Els autònoms, independentment dels ingressos obtinguts i fins i tot si s'han registrat pèrdues, també l'han de presentar la declaració. I com a novetat d'enguany, els contribuents que cobrin el salari mínim interprofessional, és a dir, uns 16.500 euros, tenen dret a una deducció màxima de 340 euros. I també a partir d'avui s'han de començar a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Unes mesures que aniran en augment davant d'un operatiu de gran magnitud i inèdit a la ciutat. Com afectarà a la vida quotidiana de la ciutat pel que fa a la mobilitat, els accessos o els serveis? Doncs ho comprovem tot seguit en connexió des del centre de la capital catalana amb el Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns què estàs veient ja aquí pel que fa a les restriccions.
10: Bon dia, Helena. Hi haurà tres àrees pràcticament blindades de la ciutat de Barcelona. Seran l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc. Són les tres àrees més afectades per les diferents restriccions que a partir d'avui es començaran a notar aquí, al voltant de la Sagrada Família, perquè els operaris començaran a instal·lar ja graderies i plataformes, tot esperant l'arribada del Papa a la capital catalana. Així que amb l'Àlex Labat, ell és referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Àlex, bon dia.
11: Bon dia.
10: Volem conèixer com s'han de preparar els ciutadans de Barcelona per a l'arribada del Papa a la ciutat. Què han de saber?
11: Han de saber que la ciutat tindrà problemes de mobilitat durant aquests dies. N'hi haurà diferents mesures a aquests districtes que has comentat. Nosaltres des de la federació el que demanem i aconsellem als veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona o les persones que vinguin a Barcelona és evitar la mobilitat que no sigui per transport públic i sobretot evitar aquests desplaçaments que es puguin evitar.
10: Augmentarà, Àlex, la freqüència, per exemple, al servei de metro, i hi haurà algunes estacions que no funcionaran.
11: Correcte. La que no funcionarà serà la de la Sagrada Família i la de Verdaguer només es podrà sortir. Llavors, demanem que les persones sàpiguen aquest fet i, sobretot, demanem a les administracions que informin sobre aquest fet.
10: I els veïns aprofiteu per demanar dues coses. La primera, que la freqüència en el servei de metro s'allargui en el temps i no només tot aprofitant la visita del Papa a la ciutat de Barcelona, però també reclameu incentivar el teletreball durant els tres dies de la visita del Papa a Catalunya.
11: Correcte, per evitar desplaçaments, el que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests tres dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
10: Àlex, dèiem al començament que les restriccions començaran aquí al voltant de la Sagrada Família al llarg d'aquest matí, però aquestes restriccions, pel que fa a la mobilitat, també al trànsit, aniran augmentant al llarg d'aquesta setmana fins a l'arribada del Papa a partir del dia 9. Així que els ciutadans de Barcelona, sobretot, han d'estudiar cada dia quines són les modificacions i anar adaptant-se a les circumstàncies.
11: Sí, correcte. Així és. Els ciutadans s'han d'informar i, sobretot, les administracions s'han d'informar correctament. No es fa fàcil. Durant aquests tres dies tindrem problemes d'afectacions de mobilitat, possiblement canviïn per temes de seguretat i llavors reclamem a les institucions que facin la seva feina i informin correctament a la ciutadania.
10: Àlex Labat, referent de mobilitat de la FAB, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i ja donar-nos les primeres receptes, que són paciència i molta informació perquè els barcelonins ens puguem adaptar a l'arribada del Papa. Un operatiu de 6.000 agents es desplegarà i habilitat a partir de la setmana vinent per tenir la ciutat a punt per a l'arribada del Papa.
2: Gràcies, Anna. Ens quedem amb el titular de l'Àlex, que ho ha reiterat diverses vegades. Demana a les administracions que informin bé els ciutadans i també els veïns de quins seran els problemes de mobilitat i les restriccions que afectaran en aquesta zona on ets tu. Em sembla que són fins a 9 illes d'edificis, de cases. Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies per la fotografia. Fins ara, d'aquí una estona.

0: Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final dels play-off pel títol en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
1: Hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. No m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac que hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
0: Lamine Yamal es prepara per al seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb els focus centrats en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's al tram final de la temporada.
2: Yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque me veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
0: El Barça va tancar la Lliga F amb una victòria per 0-4 contra el Madrid Club de Futbol. Graham Hansen, amb un hat-trick i un gol de Vicky López, van donar a l'equip blaugrana el 29è triomf en 30 jornades. En aquest duel ja no hi van ser les 3 jugadores que no continuaran a les ordres de Pere Romeu el proper curs: Alexia, Mapi León i Ona Batlle. I l'Espanyol va tancar la temporada amb un empat sense gols contra el Sevilla. L'equip tanca el curs en l'onzena posició de la taula amb 31 punts. Les de Sara Monforte, que ja no s'hi jugaven res, van acomiadar Judit Pablos, que penja les botes després de 8 temporades a l'equip blanquiblau.
3: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que recordaré amb mi tota la vida.
0: I el Badalona Women acaba la temporada amb un triomf per la mínima al camp del Llevant. L'únic gol del partit el va fer Irina Uribe. El duel va confirmar el descens del conjunt valencià. Les de Marc Ballester, per la seva banda, acomiaden el curs en la desena posició de la taula. I el play-off descens a segona divisió, empat agredolç de l'Europa davant el filial del Celta en el partit d'anada de semifinals. Era una cita històrica per als graciencs, que no juguen a la segona categoria espanyola des del 1968. Els escapulats es van avançar a la primera part amb un gol del pichichi Jordi Cano, però al temps afegit, Antañón va aprofitar una mala sortida de Flere per empatar per al Celta Fortuna. Per continuar viu en la lluita per l'ascens, l'Europa necessitarà la victòria en el partit de tornada que es disputarà diumenge a Balaïdos. Sortida a la Patum de Berga amb la celebració dels 4 fuets que marca l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa, que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels 4 fuets també hi ha hagut diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit forces amb els moixiganguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Els berguedans han assolit un 5 de 7, un 7 de 7 i un 4 de 7 amb agulla. Els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada amb un 3 de 9 amb folre.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 1 de juny. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat de Metges de Catalunya, ha posat un exemple des del Notícies en xarxa de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extres dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
2: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. A partir d'avui es començaran a notar els efectes a la mobilitat previst a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des de Notícies en xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.
3: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
1: El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la 5a posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UK Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els 4 fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. 4:30 els que passen de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem el dilluns amb 3 incidències actives. Un accident a la C31 talla la calçada en sentit nord, a l'altura de Badalona, amb 3 quilòmetres de retencions. Hi ha desviaments per la sortida 210. La segona incidència és un segon accident a l'AP7, a Tarragona, on es tallen 2 carrils en sentit sud, cap a Amposta. També tenim una avaria a l'AP7, a la Jonquera, que talla un carril de circulació en sentit nord. Per altra banda, tenim retencions habituals als accessos de Barcelona, al Nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit sud. I al Vallès, lentitud a la C58 des de Sant Quirze. Pel que fa al temps, comencem la setmana amb temperatures molt suaus i sensació de xafogor en trams de la costa on moltes mínimes no han baixat dels 20 o dels 22 graus. El cel es presenta amb alguns núvols dispersos al litoral i bandes de núvols prims a la resta de Catalunya, però sense precipitacions. A la tarda es mantindrà el predomini del sol a bona part del país, tot i que no es descarta alguna gotellada dispersa entre la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya i l'Alt Urgell. La calor continuarà intensa, encara que lleugerament menys marcada que els darrers dies, amb moltes poblacions fregant de nou els 35 graus, especialment al sud de Lleida.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en els titulars. Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i també la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El responsable d'acció sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, ha destacat la feina feta amb què s'arriba a l'última paraula dels docents.
4: La proposta no resol tots els problemes de l'educació ni inclou totes aquelles millores que desitjaríem. Però sí que entenem que suposa un salt endavant. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament escalar el conflicte.
1: En espera de la decisió de mestres i professors, en les últimes hores, uns 300 docents s'han concentrat davant la seu del departament a Girona en un acte lúdic i reivindicatiu que han batejat com les últimes colònies. Una jornada que ha inclòs diferents concerts i un sopar popular per deixar clar que la lluita continua davant d'un preacord que ha deixat fora qüestions com la climatització de les aules o les millores al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. Criden a mantenir la vaga avui, però han decidit suspendre la manifestació prevista aquest matí i celebrar una assemblea. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines.
5: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
1: Però les mobilitzacions no s'acaben amb els docents. Cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui també. Aquest 1 de juny, el sindicat de metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara, són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a la protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
2: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: La Societat Americana d'Oncologia Clínica celebra aquests dies la seva trobada anual a Chicago, als Estats Units. Des d'aquest congrés arriben resultats prometedors de diversos assaigs clínics internacionals, amb alguns amb participació destacada de centres catalans de referència. Ens ho explica la Carme De Fez.
6: Un dels estudis presentats se centra en el càncer de pròstata metastàsic i compta amb la participació del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, un dels centres de referència. L'assaig clínic demostra que una combinació de fàrmacs pot reduir aproximadament a la meitat el risc de progressió de la malaltia o de mort. L'altre estudi està focalitzat en el càncer de mama triple negatiu, el subtipus més agressiu. Després de 8 anys de seguiment, a 1.200 pacients d'arreu del món, els resultats confirmen que la immunoteràpia millora la supervivència i el control de aquestes pacients. En aquest treball internacional hi té un paper destacat el metge espanyol Javier Cortés, director de l'International Breast Cancer Center de Barcelona.
7: Lo que es espectacular es ver cómo el beneficio que habíamos visto al principio no solamente se mantiene, sino que aumenta a lo largo del tiempo. Y es muy bonito ver cómo en este momento estamos curando más o menos el 80% de mujeres con este tipo de tumor.
6: El Congrés de Chicago també ha reconegut el doctor amb el Premi Internacional Giants of Cancer Care, que distingeix la seva trajectòria en el camp de l'oncologia.
1: Quatre minuts per arribar a 3:15 del matí. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que no dimitirà després del cas de presumpta corrupció que esquitxa l'exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha assegurat que continuarà fins l'any que ve, fins a esgotar la legislatura i tot el temps que vulguin els espanyols quan arribi el moment de sotmetre's a la voluntat de les urnes. Ha parlat literalment d'entrebancades, però ha advertit que no són motius suficients per deixar la presidència.
8: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles. No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
1: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia. Després del que ha denominat una setmana complicada, arran dels diferents casos de presumpta corrupció a l'entorn del PSOE i de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero, el president de la Generalitat ha defensat la presumpció d'innocència davant els atacs de la dreta i l'extrema dreta. Illa ho ha apuntat a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, que s'ha celebrat aquest diumenge a Constantí.
9: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
1: De la seva banda, el ministre de Consum, Ernest Urtasun, ha abanderat aquest diumenge la que anomena política neta dels comuns davant els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE. Ho ha dit durant la tradicional paella dels comuns al Prat de Llobregat, on també ha defensat que la seva formació contribueixi a garantir l'estabilitat del govern espanyol. L'objectiu, ha explicat, és evitar a tota costa que la dreta i l'extrema dreta arribin al poder.
10: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Que si algú es pensa que la solució als problemes del Partit Socialista és entregar-li el govern al partit de la Gürtel, en aquest cas, a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem, perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
1: I des d'Esquerra Republicana es manté la confiança en el govern de Salvador Illa i el PSC perquè compleixin els acords assolits en el marc de l'aprovació dels pressupostos. Segons ha explicat el programa Ciutadella de la Xarxa, el portaveu dels republicans al Parlament, Jordi Albert, la garantia de tot plegat és la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat.
11: Jo crec que el PSC quan diu això perquè forcem que hi hagi una bilateral abans de que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament, el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden a la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà.
1: A partir d'avui s'han de començar a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana vinent a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Unes mesures que aniran en augment davant d'un operatiu de gran magnitud i inèdit a la ciutat. Com afectarà a la vida quotidiana de la ciutat pel que fa a la mobilitat, els accessos o els serveis? Ho comprovem tot seguit en connexió amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Anna, molt bon dia. Com afectarà tot plegat a aquesta mobilitat dels veïns especialment?
12: Bon dia, Helena. Els veïns hauran d'acostumar als canvis perquè a partir d'avui comencen les primeres restriccions al voltant de la Sagrada Família. Els operaris començaran a instal·lar les plataformes i grues necessàries per tenir-ho tot a punt per arribar.

0: La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona es recomana als ciutadans de la ciutat, també de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'ús del transport públic, que deixin el cotxe a casa, i també demanen a les administracions dues coses. Primer, aprofitar l'increment de la freqüència al metro aquests dies perquè s'instal·li i es perllongui més temps a banda de l'arribada del Papa a la ciutat de Barcelona, i que les administracions fomentin durant aquests dies, tot coincidint amb la visita a Catalunya del Sempare, l'ús del teletreball.
1: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests tres dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any. Durant aquests tres dies tindrem problemes d'afectacions de mobilitat, possiblement canviïn per temes de seguretat, i llavors reclamem a les institucions que facin la seva feina i informin correctament a la ciutadania.
0: Així que Barcelona es prepara ja per a... Barcelona, dèiem, Helena, es prepara ja per a l'arribada del Papa la setmana vinent. Un operatiu de gran envergadura per assegurar la seguretat del Sant Pare, però que també afectarà de manera molt considerable la rutina i la mobilitat dels ciutadans de la ciutat.
2: Doncs són els pros i els contres, els inconvenients que té això, acollir a la ciutat una visita d'aquestes característiques, d'aquesta importància. Gràcies, Anna. Fins d'aquí una estona.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. I un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc. I a partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre els hidrocarburs fins al 30 de juny. Arrenca el juny i les vacances cada vegada són més a tocar. La gent mira vols, creuers i escapades, però aquest any hi ha un soroll de fons que no es pot ignorar. Parlem de la guerra d'Iran, que encareix el combustible, rutes aèries que ballen i fins i tot un brot d'antivirus en un creuer de luxe que ha encès totes les alarmes. Enmig d'aquest panorama, les ganes de viatjar hi són, però no sé si el sector acaba de veure clar cap a on anirà la temporada. Un dels millors termòmetres, com sempre, el tenen les agències. Per tant, li preguntem tot plegat a la Rosó Murlà, que és vicepresidenta de CAVE, que és l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades. Senyora Murlà, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-nos.
2: D'entrada, com es presenta la temporada d'estiu, tot i aquest context geopolític? Ho dèiem, les ganes de viatjar es mantenen, o noteu que la prudència encara pesa molt en el comportament del client?
4: Bé, no ha acabat... El conflicte va esclatar en un moment en què la temporada arranca a nivell de reserves, un moment potent, és a dir, finals de febrer, març, abril és un moment de reserva, sobretot de llarga distància. Llavors, és cert que hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. De banda, escenaris inestables.
2: Exacte. En aquest context, molts viatgers expliquen cancel·lacions de vols i fins i tot haver de recomprar bitllets molt més cars que els que havien comprat fa mesos. No sé si això és puntual o és un fenomen que comença a aparèixer amb més freqüència. No sé si des de les agències també ho heu notat això i us estan venint a queixar alguns clients.
4: Us diria que no amb un tant per cent molt diferent a altres temporades. És a dir, sempre amb operatives normals hi ha cancel·lacions de vols amb anticipació que impliquen, evidentment, que l'aerolínia t'ha de retornar el total del bitllet, però també impliquen, si et compres un altre bitllet dos o tres mesos més tard del que t'havies comprat anteriorment, per llei d'oferta i demanda normal, impliquen doncs, que el nou vol és més car. Però no més que en qualsevol reestructuració normal d'altres temporades, tret el hub d'Orient Mitjà, que potser és el més afectat, evidentment.
2: I pel que fa als creuers, jo també ho apuntava a l'entrada, el brot d'antivirus en un vaixell de luxe ha generat inquietud. No sé si això ha tingut algun impacte real en cancel·lacions, reserves o consultes. El client pregunta més per protocols i seguretat a bord.
4: El client s'ho pensa més, perquè evidentment tenim la pandèmia molt, molt a prop. Però sortosament, tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi a acabar afectant. I els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu. I més aquest any, que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.
2: Doncs ens n'alegrem que puguem fer entre tots plegats vacances i que vosaltres també us pugueu guanyar la vida com feu. Gràcies, Rosa Morlà, que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres, que tingueu molt bon dia.

0: Tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta endavant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
1: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB. Amb molt de diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul. Horrorós en totes les parts del joc. No hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac. Amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós. Al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
0: Pel que fa al play-off, pel títol a l'Hockey Lliga Masculina, el Barça i l'Igualada es veuen les cares aquest dilluns a les 7 de la tarda, el segon partit de semifinals al Palau Blaugrana. A l'altra banda del quadre, nova derrota del Calafell, que va caure també en el segon partit de semifinals davant del Liceo. Després d'una primera part molt igualada, un gol de Bruno Saavedra va encetar una segona part de malson per als del Baix Penedès. Els gallecs estan a només una victòria de la final. Divendres, el Joan Hurtoll de Calafell dictarà sentència. I no hi ha hagut sort tampoc per als equips catalans a les finals de les divisions d'honor d'hoquei herba. L'Atlètic Terrassa buscava el seu primer títol en categoria femenina, però va acabar cedint per 4-1 davant l'anfitrió, el Club de Campo. Les madrilenyes van trencar la final amb 3 gols al segon quart i van sentenciar amb un altre gol en el quart període, quan també va arribar l'única diana de l'equip agarenc. L'Atlètic ha acabat com a subcampió per tercera edició consecutiva. I en categoria masculina, el Polo no ha pogut revalidar el títol de Lliga aconseguit l'any passat. Va perdre la final contra el Club de Campo als shutouts. L'equip madrileny es va avançar primer i no va ser fins al darrer instant, quan quedava 1 minut i 37 segons de partit, quan va empatar el Polo amb gol de Nicola Plaza. En els shutouts, Miralles va fallar un llançament i l'encert d'Iñaki Abajo va donar el títol als locals. A la primera divisió de futbol sala, el Barça juga avui a la pista del Valdepeñas el segon partit dels quarts de final a partir de les 9. Els blaugranes buscaran una victòria que els estalviï el tercer duel de la sèrie i els classifiqui per a les semifinals. En el primer partit de l'eliminatòria, els de Javi Rodríguez van guanyar per 4-1.
2: Esto es una eliminatoria a mejores des. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y tengo que tener la que hacer ahora en el partido de mañana. Si intentáis ir a sentenciar, o jugar como siempre.
0: Sortir de la Patum de Berga amb la celebració dels quatre fuets que marcarà l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels quatre fuets també hi ha hagut diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit esforços amb els moixiganguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Justament els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada, amb un 3-9 en folre.

0: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'àmbient fins al tecno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Soc a la biblioteca de Caldes. Ara mateix soc als banys de la zona d'infants, d'infantil. Ja veieu que m'enyorava del nostre poble.
3: Els divendres a les 7 de la tarda tens una cita amb Patada al Ventre a Ràdio Caldes, l'informatiu calderí més irreverent de tot el poble, fins i tot del Bugarai.
1: La ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies. Però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Ara mateix arrenca la sortida d'un grup de docents del Bages cap a Montserrat per fer evident el seu malestar. I connectarem en directe. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. En parlarem tot seguit amb Yolanda Segura, portaveu d'Ustec Estès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 1 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat Metges de Catalunya, ha posat un exemple, des del Notícies en xarxa, de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extra dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
2: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui es començaran a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des del Notícies en xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.
3: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
1: A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Un conflicte al Pròxim Orient que també està passant factura a les reserves turístiques de cara a aquest estiu. La vicepresidenta de l'Associació d'Agències de Viatges, Rosó Murlà, ha assegurat al Notícies en xarxa que s'està notant de manera sostinguda. En el cas dels creuers, l'efecte no està sent tan important malgrat la crisi pel brot d'antivirus.
4: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
1: Dels esports, us expliquem que el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut, però, jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. 8:05 és hora punta i volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes de trànsit a les nostres carreteres. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
5: Hola, molt bon dia. Doncs a matí de dilluns intens. La situació viària és molt complexa a l'entrada i sortida de l'àrea metropolitana. Especialment al matí ha passat un accident. Un vehicle s'ha sortit a la via, ha quedat bolcat a la C31 de sortida cap a Mataró i tot i que el vehicle està gairebé retirat, que està en el voral, això està provocant molta lentitud. En el cas de la resta de vies dels accessos nord, ja t'ho dic, és al matí bastant complex. Hi ha problemes a la P7, a la zona de Montmeló cap a Tarragona, a Barberà en dos sentits de la marxa, sobretot en sentit Tarragona, 6 quilòmetres, un accident a Sant Cugat en sentit Tarragona talla un carril un parell de quilòmetres, rondes molt carregades, hi ha un accident a la Ronda Dalt i un altre a la Ronda del Litoral, aturades a la C16, els túnels de Vallvidrera, problemes a Mollet, a la zona de la C31, com us comentàvem, també C58 i C33. I Déu-n'hi-do, i a la part sud hem de destacar especialment la zona de l'A2, a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona, o, per exemple, la via que entra i surt per la Diagonal, la B23. Matí molt intens, no baixeu la guàrdia, ja que hi tenim en aquests moments diversos accidents actius. Bon dia.
1: Doncs no sé si serà tan complicat el temps que ens espera i que arrenca a partir d'avui, que és ja el mes de juny, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia. Ens dius que arrenca el mes amb xafogó.
6: Doncs sí, Helena, molt bon dia. I, de fet, a hores d'ara, sort que no està plovent, perquè si no el trànsit encara seria pitjor del que ens acaben de comentar des de trànsit. Però vaja, almenys aquest matí està sent tranquil, ho continuarà sent, però amb aquesta humitat que ha pujat més que els últims dies, per tant, ja aquesta calor seca i contundent dels últims dies s'està convertint en una altra de més enganxosa, de pitjor dormir i, ja diem, de més xafogó. En aquests moments, molts valors ja per sobre dels 20-22 graus a la costa i al prelitoral. De núvols aquest matí, alguns que s'aniran arrapant al mar en algun moment, també a cavall del massís de Montserrat, el Penedès, en alguns indrets de la Catalunya central, núvols baixos que no deixaran pluja, i aquesta tarda aquests núvols es retiraran, apareixeran d'altres de més gruixuts, a cavall de l'Alt Urgell, del Pallars Sobirà, de la Cerdanya, de l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa. En aquests indrets del nord del país arribarà a caure alguna gotellada, algun xafaguet molt local, no pas grans tempestes, i la tarda que serà de calor, però com a mínim una mica més raonable respecte a la setmana passada. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. En espera de la decisió de mestres i professors, algunes assemblees de docents han optat per mantenir les mobilitzacions i el calendari de vagues. És el cas, per exemple, de l'Assemblea de la Catalunya Central i el Moianès, que manté la crida per no anar a treballar aquest dilluns. Ara al matí, l'acció se centra en una protesta a la muntanya de Montserrat, com la que divendres passat va paralitzar-ne l'activitat. Els manifestants són ara a Manresa, on hi tenim a la Laura Mitjans i a l'Eli Pagant de Canal Taronja Central. Bon dia, Eli. Dóna'ns més detalls d'aquesta protesta.
7: Doncs bon dia, com dèieu, som a aquesta estació de Manresa Alta, doncs aquest grup de manifestants que sortiran d'aquí pocs minutets, agafaran el tren per arribar doncs, fins a l'estació del Cremallera per poder pujar fins a Montserrat per fer visible aquesta seva protesta. Som amb Pablo Ruiz, ell és de la CGT d'aquí de casa nostra, i Pablo, el que us volem demanar és per què vosaltres doncs, avui heu decidit doncs, continuar a aquesta protesta i en aquest cas també en aquesta mobilització.
8: Clar, nosaltres creiem que amb el preacord que es va presentar el divendres no queden resoltes les principals necessitats i mancances que té l'educació pública ara mateix. És un acord totalment insuficient i és una cosa que sap el Departament i el Govern de la Generalitat, ho saben els claustres i els equips educatius, ho saben les famílies, al cap i a la fi ho sap la comunitat educativa, que és qui es troba amb els problemes dia a dia. És un preacord que quan si s'acaba signant i s'acaba desplegant tindrà un impacte mínim en el dia a dia a les aules. O sigui, començarem el curs que ve i amb prou feines notarem l'impacte d'aquest acord que potser signa. I el que li volem dir a la gent és que segueixi amb el, que seguim amb el calendari a vagues, que segueixi amb havent-hi vagues convocades i que no tinguin por de votar no a la consulta. D'acord? Hem acumulat molta força en aquests mesos. Podem seguir amb la lluita el curs que ve, podem fer encara accions al curs que queda, no acabar el curs amb normalitat i agafar força cara al curs que ve i aconseguir un acord molt més favorable als nostres interessos.
7: Pablo, i què és el que reivindiqueu vosaltres? Què és el que voleu? Perquè el que també demaneu vosaltres és que els professors aquests dies diguin no a aquest preacord.
8: Clar, o sigui, una qüestió per nosaltres fonamental que s'ha quedat fora del preacord és la qüestió de les ràtios, que no s'han millorat en cap sentit respecte a l'acord que es va signar amb Comissions i UGT el 9 de març. I aquest, per exemple, és un element que nosaltres creiem que és central. També amb tota la lluita que hi ha hagut aquests mesos, un aspecte fonamental és la qüestió de la democràcia als centres. Llavors nosaltres creiem també que s'ha de derogar el decret de direccions que no permet un debat i una democràcia en els centres. I, en fi, qüestions que fa molt temps que reclamem, com un desplegament real de la inclusiva, una inversió del 6%, que això, recordem, ho marca la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, i aquests són els nostres, diguéssim, les nostres reivindicacions.
7: Pablo, escolta, moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta mobilització avui a Montserrat.
8: Gràcies.
7: I doncs això, que sortiran d'aquí, de l'estació de Manresa Alta, aniran doncs fins al monestir de Montserrat, faran aquesta protesta, però aquí a Manresa no s'acaben les mobilitzacions, i és que aquesta tarda a les 6 s'ha convocat també una mobilització a la capital del Bages.
1: Moltes gràcies, doncs. N'estirem, evidentment, pendents i n'informarem puntualment els nostres televidents i espectadors i els oients. Gràcies, companyes, que vagi bé. A l'altra banda de plataformes de docents contràries a l'acord hi trobem el sindicat USTEC. Sobre el seu posicionament en aquesta consulta als docents en volem parlar amb la seva portaveu, la Iolanda Segura. Bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos un dia més.
9: Hola, molt bon dia.
1: Vosaltres, totalment al contrari del que escoltàvem ara amb la CGT, en principi demaneu el vot favorable. Aquest text s'ajusta realment a les demandes principals que us havien mantingut en vaga durant tots aquests mesos? No tothom està content. Suposo que ho has escoltat igual que nosaltres.
9: Home, nosaltres el que veiem és que sí que hem fet un salt considerable en moltes de les demandes que formaven part de la plataforma reivindicativa, que en el cas d'USTEC són les demandes que ens va prioritzar el col·lectiu, que és doncs, el tema de la inclusiva i el tema del salarial. Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Evidentment, per això nosaltres això ara ho submetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui si, majoritàriament, si això ja és suficient perquè hi hagi un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores. I anem i ampliem molt més els marges dels termes d'aquest preacord al qual hem arribat.
1: Aquest escenari trenca d'alguna manera la unitat sindical que havia sostingut el conflicte. Com pot afectar aquesta fractura al procés de consulta i a la força negociadora del col·lectiu docent?
9: Doncs bé, home, té un efecte, evidentment, sempre és millor junts que separats, però bé, ja sabem que no sempre podem aconseguir posar-nos d'acord en tot. Nosaltres pensem que el col·lectiu ha exercit una gran pressió al carrer, ha fet una gran feina, nosaltres també. L'USTEC som els únics que hem portat propostes elaborades, documentades i treballades en aquest procés de negociació i, per tant, pensem que hem fet grans passos endavant, que no vol dir que siguin suficients, sinó vol dir que ja no hem posat un esgraó a aquest camí que cal recórrer per arribar a aquests horitzons tan necessaris. Volem entrar en aquest acord per anar a treballar tot aquest, sobretot el tema de la inclusiva, que el tenim supertreballadíssim en la comissió de seguiment i poder ampliar els marges d'aquest acord. Per tant, sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir que després puguem tornar a confluir forces, el surt que no, ens haurem de tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
1: Iolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès, gràcies per atendre'ns aquest matí. En principi, pel que fa al vostre sindicat, heu trencat o manteniu en suspens les vagues, però sí que es manté de moment la del divendres 5 de juny, que seria tot Catalunya, a l'espera del que pugui dir-vos la resta del professorat. Això ens queda clar, és així, eh? Gràcies, Iolanda.
9: És així, és així.
1: Molt bé, que vagi molt bé.
9: Bon dia.
1: Doncs més coses, perquè parlem d'un altre sector que continua en lluita, perquè cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els qui apugen el to de les seves protestes són els metges, i ho fan a partir d'avui, aquest 1 de juny. El sindicat de metges ha engegat la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a aquesta protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
2: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana, i aquesta situació es perllongui.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. Uns Mossos d'Esquadra que també investiguen un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues noies ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguantaven la primera planta del bloc. I els efectes de la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny es comencen ja a notar des d'aquest dilluns a la mobilitat de la capital catalana. Avui ja hi ha restriccions, deia, al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, membre de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat a les administracions, des d'aquí, des de Notícies en Xarxa, alternatives per minimitzar l'impacte en la vida quotidiana, així com una bona comunicació a la ciutadania.
3: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests tres dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
1: A partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs, en aquest cas, fins al 30 de juny. I també a partir d'avui ja es pot presentar la declaració de la renda de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària. El termini s'allargarà fins al dia 30 d'aquest mes i estan obligades a passar comptes amb Hisenda totes aquelles persones amb ingressos a partir dels 22.000 euros anuals en el cas d'un sol pagador. Per tramitar-ho, cal demanar cita prèvia amb la possibilitat de triar oficina en funció del codi postal. Els autònoms, independentment dels ingressos obtinguts i fins i tot si han registrat pèrdues, també l'han de presentar la declaració. I com a novetat d'enguany, els contribuents que cobrin el salari mínim interprofessional, és a dir, uns 16.500 euros, tenen dret a una deducció màxima de 340 euros. I arrenca el juny i les vacances són cada vegada més a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, com, per exemple, la guerra d'Iran, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe. Rosó Murlà, vicepresidenta d'ACABE, l'associació corporativa d'agències de viatges especialitzats, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demanada de cara a les vacances d'estiu. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: Hi va haver una aturada, una parada, que després de Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu, i més aquest any que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.
1: El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UK Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
10: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, no hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
1: Lamine Yamal es prepara per al seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb els focus centrats en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's el tram final de temporada.
11: Yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
1: El Barça va tancar la Lliga F amb una victòria per 0-4 contra el Madrid Club de Futbol. Graham Hansen, amb un hat-trick i un gol de Vicky López, van donar a l'equip blaugrana el 29è triomf en 30 jornades. En aquest duel ja no hi van ser les 3 jugadores que no continuaran a les ordres de Pere Romeu el proper curs: Alexia, Mapi León i Ona Batlle. I l'Espanyol va tancar la temporada amb un empat sense gols contra el Sevilla. L'equip tanca el curs en l'onzena posició de la taula amb 31 punts. Les de Sara Monforte, que ja no s'hi jugaven res, van acomiadar a Judit Pablos, que penja les botes després de 8 temporades a l'equip blanc i blau. I el Badalona Women acaba la temporada amb un triomf per la mínima al camp del Llevant. L'únic gol del partit el va fer Irina Uribe. El duel va confirmar el descens del conjunt valencià. Les de Marc Ballester, per la seva banda, acomiaden el curs en la desena posició de la taula. Arribarem a 9:15 amb la cultura i amb el tret de sortida a la Patum de Berga amb la celebració ahir dels 4 fuets que marca l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels 4 fuets també hi ha hagut, però, diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit forces amb els moixeguinguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada amb un 3-9 en folre. Prop de 12.000 persones han visitat el CCCB de Barcelona aquest cap de setmana, una nova edició on s'hi ha celebrat una nova edició del Festival Montllibre, l'esdeveniment dedicat a la literatura infantil i juvenil. Així, l'exposició immersiva situada al hall del centre ha permès recórrer espais inspirats en 6 contes clàssics universals, per tal que els infants, a través de la imaginació, hagin tingut l'oportunitat de sobreposar realitats i transformar els llocs. I també aquest cap de setmana Móra d'Ebre s'ha reivindicat com un dels grans centres culturals del país amb una nova edició del Literàrum i la Fira del Llibre Ebrenc. Entre les propostes més singulars ha destacat Xant de Cabrota, un espectacle poètic i d'improvisació.
0: La xarxa de comunicació local.

0: No sé què dir, el programa que no sabem com comença i menys com acaba. Ara, però, volem que vosaltres sigueu els protagonistes i ens expliqueu les vostres anècdotes que comentarem els divendres a 6:45 al No sé què dir.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern i tornen a les protestes, o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores les mantenen. Ara mateix arrenca la sortida d'un grup de docents del Bages cap a Montserrat per fer evident el seu malestar. Un dels participants, el delegat d'ensenyament de la CGT a la Catalunya Central, Pablo Ruiz, ha explicat al Notícies en xarxa els seus arguments mentre la portaveu d'Usted Castés, Yolanda Segura, ha advocat per la recuperació de la unitat sindical.
2: També amb tota la lluita que hi ha hagut aquests mesos, un aspecte fonamental és la qüestió de la democràcia als centres. Llavors nosaltres creiem també que s'ha d'erogar el decret de direccions que no permet un debat i una democràcia en els centres. I, en fi, qüestions que fa molt temps que reclamem, com un desplegament real de la inclusiva, una inversió del 6%, que això, recordem, ho marca la LEC, la Llei Educativa de Catalunya.
3: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí. Però això no vol dir que després puguem tornar a confiar.

0: Estados Unidos está ayudando a Europa y está al límite, es decir, todo lo que sale de Estados Unidos llega a Europa al 60% y China no está consumiendo. Entonces, si Europa necesita elevar 50 puntos porcentuales, que es una tarea ímproba, los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda. Sabemos que el mercado nuestro es marginalista, es decir, que la última tecnología es la que fija el precio y es el gas. Y para julio, el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía, propiamente de la energía.
1: Esto nos asusta bastante, pero es que desde hoy mismo vuelven los impuestos habituales. El IVA sube otra vez al 21% y el impuesto eléctrico pasa del medio punto al 5,1%. ¿Cómo se combina esta subida fiscal con el encarecimiento del gas y la electricidad que usted nos acaba de describir ahora?
0: Pues muy sencillo. En mayo de 2026 hemos tenido un impuesto eléctrico al 0,5%, va a pasar al 5,11%. Y un IVA al 10% va a pasar a un 91%. Y un consumidor doméstico, nosotros nos dedicamos a grandes industrias, pero lo voy a explicar para los consumidores domésticos. Un consumidor doméstico, en mayo, con este IVA reducido y este impuesto reducido, y un precio de 55, que es un precio competitivo, va a pagar unos 50. Si los impuestos hubieran estado altos, hubiera pagado 60 euros. Pero que en julio, con estos impuestos y este precio de energía que estoy diciendo, va a pagar 80. Es decir, 50 en mayo sin impuestos, 60 en mayo con impuestos, 80 en julio con impuestos y con el encarecimiento que esperamos, pues porque no hay gas en Europa suficiente.
1: Pues señor Antonio Aceituno, nos ha dejado usted bien chascaos. No sé si todos podremos hacer vacaciones este verano con todo lo que nos ha explicado. Gracias de todas formas por su didáctica. Bueno, que vaya muy bien.
0: Muchas gracias. Buena mañana a todos.
1: Igualmente. Doncs deia que arrenca el juny i les vacances són cada vegada més a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, alguna de la qual us les hem explicat ara. La guerra d'Iran, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe. Rosó Murlà, vicepresidenta de CAVE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demandada de cara a les vacances d'estiu. Ho ha dit fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
2: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant. I els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu, i més aquest any que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.
1: Els efectes de la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny es comencen a notar des d'aquest dilluns a la mobilitat de la capital catalana. Avui ja hi ha restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, membre de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat a les administracions, des del Notícies en Xarxa, alternatives per minimitzar l'impacte en la vida quotidiana, així com una bona comunicació a la ciutadania.
3: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
1: El projecte d'empoderament veïnal a Porta arriba a 18 municipis en 10 anys. Va néixer el 2016 de la mà de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya per millorar la convivència als barris i recuperar el vincle entre els veïns i amb les institucions. En aquests primers 10 anys s'ha convertit en un pilar de la cohesió social a 35 barris de municipis com Vilanova i la Geltrú, Badalona, Terrassa, Salt o Gavà. Tots els detalls de la iniciativa en aquesta crònica de la Sònia Kerr.
4: El projecte s'articula a través de la figura del picaportes, que són persones del mateix entorn que han estat formades i contractades per detectar situacions de solitud no desitjada, lluitar contra la pobresa energètica o fomentar la participació veïnal, entre d'altres.
5: Nosaltres anem a veure els veïns a porta freda, que en diuen comercialment, piquem a la porta. Abans, prèviament, hem posat un paper a l'escala informant que els anem a visitar. Però en molts casos no saben res de nosaltres. Llavors hi ha una certa desconfiança, però mirem de trencar el gel perquè en el fons anem a resoldre dubtes, a mirar de millorar-los una mica la vida.
4: Salt és el primer municipi de les comarques gironines on el projecte Porta s'ha començat a desplegar i en aquests 5 primers mesos ha arribat a més de 600 llars vulnerables. A Gavà els picaportes hi van arribar el 2021 i s'han desplegat ja a 7 barris amb molt bons resultats. La pròpia alcaldessa l'ha definit com un projecte holístic per a la ciutat.
6: Al final és un sumar per construir, un sumar per conèixer, un sumar per oferir també a la ciutadania, a tota aquella ciutadania que està una mica més desconnectada de la vida del dia a dia d'un ajuntament i dels serveis que s'ofereixen.
1: I les comarques de Lleida encaren el gruix de la campanya de la fruita amb 11 allotjaments municipals que ofereixen 712 places destinades a les persones temporeres. Aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu habilitat per la paeria amb el pavelló 3 de Fira de Lleida com a centre neuràlgic. Una de les novetats és l'obertura del centre situat a la Caparrella amb 32 places d'allotjament, dutxes, bugaderia, menjador, consigna i suport laboral. Tot plegat per fer front a una campanya de la fruita marcada per les altes temperatures. Ens ho explica en Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
7: Abans de l'arribada oficial de l'estiu, ja ha donat el tret de sortida a la campanya de la fruita a Lleida. Una campanya que enguany arriba abans d'hora, a causa de les altes temperatures que afecten negativament a la fruita de pinyol. Tot i això, hi ha bones perspectives perquè fa preus i qualitat.
8: Aquestes temperatures, finals de maig, de 37-38 graus, el que fa és, sobretot la fruita d'os, que de l'adelant han tingut les hores de descans, per tant, estan ben nutrits, i ara nosaltres entenem que la qualitat serà excel·lent.
7: La campanya d'enguany també ha estat marcada per la regularització de persones que ha dut a terme el govern i que ha d'ajudar a tenir una situació laboral més tranquil·la i normal als camps.
8: Les primeres persones que es van regularitzar ja han sortit els documents i es poden donar d'alta i, evidentment, s'estan ficant al mercat laboral. O sigui, el que nosaltres entenem és que aquest any no hauríem de tindre aquells problemes que hem tingut aquests últims anys i que, evidentment, fa que moltes vegades no puguem acabar tenint totes les persones que desitgem.
7: La campanya ja va començar fa gairebé un mes amb la collita de cireres i albercocs. Es allargarà fins al mes de novembre amb les varietats més tardanades de poma.
1: És temps ara, deia, per obrir la crònica esportiva. Ho fem, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
9: Bon dia.
1: I parlant avui de la desfeta del Barça de bàsquet.
9: Sí, ha tancat la fase regular de la Lliga ACB amb una dolorosa derrota davant el València al Palau. De 25 punts van perdre els blaugranes, 77-102. Una derrota que condemna l'equip a la cinquena posició i, per tant, tindrà el factor pista en contra als quarts de final del play-off pel títol. Una eliminació que disputarà contra l'UCAM Múrcia. Ahir contra el València els blaugranes van anar remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una moca durada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador Xavi Pasqual no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
10: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós. En totes les parts del joc no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
9: Lamine Yamal es prepara pel seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb el focus centrat en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's al tram final de la temporada.
11: Y yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
9: El play-off d'ascens a segona divisió empata Gradols de l'Europa davant el filial del Celta en el partit d'anada de semifinals. Era una cita històrica per als graciencs que no juguen a la segona categoria espanyola des de 1968. Els escapulats es van avançar a la primera part amb un gol del pitxitxi Jordi Cano, però el temps afegit, Antanyón va aprofitar una mala sortida de Flere per fer l'empat per als gallecs. Per continuar viu en la lluita per l'ascens, l'Europa necessita ara guanyar el partit de tornada que es disputarà diumenge a Valencia. El tècnic Adai Benítez analitzava com queda l'eliminatòria.
12: La part positiva de tot això és que som una lliga on anem amb desavantatge, som millors. I ara només es queda una, hi ha una opció només, que és anar per ells, allà. Anar per ells i anar a guanyar el partit. I això, bueno, pues és la part i la lectura positiva del que ha passat. Evidentment, preferiria el 1-0 de 1-1, no, el partit no sóc.
9: El Barça d'en Bol ha tancat la Lliga a Sobal amb un rècord històric i és que ha superat per primera vegada la barrera dels 1.200 gols anotats. Ho ha aconseguit amb una victòria a Logroño per 28-41 que ha permès als blaugranes establir la nova marca en 1.204 gols en una Lliga de 30 jornades. El triomf ha suposat també una Lliga impecable en què el Barça, campió des de ja fa setmanes, ha guanyat el títol en ple de victòries, 30-30. El tècnic Carlos Ortega celebra les fites a les portes de la Copa del Rei i de la final de la Final Four de la Liga de Campeones.
13: Creo que se había conseguido solamente dos veces el 30 de 30. Creo que ha sido una liga de clara dominancia. Estoy muy orgulloso por un equipo bastante nuevo y hemos acabado de la mejor manera, ¿no? Quizás el inicio del partido no ha sido muy fluido, sobre todo en defensa, pero pues muy contento y ahora termina estas dos semanas que nos quedan de redondear la temporada.
9: I el Granollers s'ha assegurat acabar la Sobal en la tercera posició, de manera que la pròxima temporada jugarà la Lliga Europea, la segona competició continental. Els vallesans van superar clarament el Ciudad Real per 38-29. Al descans ja dominaven de 3 gols, avantatge que van ampliar durant la segona meitat. Pablo Urdangarín, amb 8 gols, va ser el màxim anotador, mentre que Marcos Fis en va marcar 6. Doncs tornarà a jugar a Europa al Granollers. Al Barça encara li queden un parell de competicions per disputar. De moment, èxits de l'handbol català.
14: Molt bé, Cristina.
9: Doncs que vagi bé.
14: Doncs que vagi bé. Tu, que jo sé que t'agafes uns dies de descans.
9: Uns dies. Et deixo amb la Marta Casas. Solvència contrastada.
14: I tant. Gràcies.
9: Vinga, disfruta. Bé, gràcies.
14: I vostès també, descansin avui, perquè demà nosaltres a les 7 ens hi tornem a posar. Que vagi bé. Bon dilluns. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local. Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs escaldents al programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, escaldents, aquí a Ràdio Caldes 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Tres alumnes de l'escola Alfarell han guanyat el festival Cinebase organitzat per l'ESCAC. En Naim Vázquez, Marc Sisa i Max Motera, juntament amb la mestra Eva Gueto, van rebre el premi dimecres de la setmana passada en una gala celebrada al Cinemas Verdi de Barcelona. El curtmetratge guardonat, titulat Tabú, s'ha imposat en la categoria de 5è, 6è, 1er d'ESO i 2er d'ESO. El jurat va escollir el seu projecte pel tema abordat, la sensibilitat amb què ho han fet, així com la narrativa i la posada en escena. A partir d'avui, els banys termals al Safareig posen en marxa una nova promoció. Per la compra d'una entrada, te'n regalen una altra. Un descompte que estarà en vigor fins al 30 de setembre. Els banys termals al Safareig són un espai públic on gaudir d'un bany amb les propietats terapèutiques i relaxants de l'aigua mineromedicinal que brolla a Caldes. L'equipament aprofita l'estructura d'un antic safareig d'aigua termal construït a mitjans del segle XX. A partir d'avui s'obre el període de matrícula per al curs vinent del taller d'art Manolo Hugué. Aquesta és la segona fase on els alumnes nous poden inscriure-se en els tallers trimestrals i els cursos intensius d'estiu per adults. La matrícula es pot fer telemàticament, omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic, de dilluns a dijous, de 5 a 8 de la tarda. I també, a partir d'avui, l'Escola Municipal de Música Joan Valls obre inscripcions per al nou alumnat. Fins al 30 de juny, els alumnes que desitgin incorporar-se al proper curs tindran una bonificació del 10% en la matrícula. Les inscripcions es poden fer telemàticament o de manera presencial a la secretaria del Centre Cívic de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda. En esports, cap de setmana intens pel Club Hoquei Caldes, que ha vist com el seu sènior femení i el nacional masculí guanyaven els seus partits de semifinals de play-offs. El femení va perdre dissabte contra el Girona per 1-5, però va aconseguir girar la truita ahir amb un 3-4 molt efusiu a casa de les gironines, que les classifica per la final d'ascens a Hoquei Lliga Iberdrola. Pel que fa al segon equip masculí, gran partit del conjunt calderí contra Mollerussa, en un partit tens fins al final que va acabar 4-1 i envia els d'Eduard Candamí directes cap a la final d'ascens a Hoquei Lliga Plata. I acabem amb el temps. Comencem la setmana i el mes de juny amb un dia marcat encara per les temperatures altes. Al migdia i durant la tarda predominarà un ambient assolellat amb núvols dispersos. La temperatura màxima arribarà als 28 graus de cara al vespre. Els núvols tornaran a guanyar presència de manera gradual. Les temperatures començaran a baixar lentament fins als 20 graus a la nit en un dilluns que acabarà amb un cel força ennuvolat. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Com anem? Soc l'Arnau, altre cop per aquí. Diria que encara em deixen dir que el meu programa és jove. Com sempre, anem tractant tot allò que ens pugui afectar els vailets, i no tan vailets, prioritzant donar veu a les causes socials, les entitats del poble, també aniré portant convidats i amics per no tornar-me boig per l'ensol, programes de tota mena, més o menys densos, no patiu que tampoc faltarà algun dia de col·legues i obrir sobres de cromos de futbol. Aquest any pujant el compromís i la militància, el programa és setmanal, encara serà els dilluns, però de 7 a 8, que els pares ja ens deixen anar a dormir una miqueta més tard. I els vespres, encara que siguin de dilluns, són joves. Us espero a l'hora gosarapa.
1: La ràdio que parla de tu.
2: Les veles s'inflaran.
3: Cada dilluns, a partir de 6:45 de la tarda,
2: el vent ens portarà
3: tota la programació del centro i del casino.
2: Com un cavall desbocat per Ràdio Caldes.
4: Molt bé, doncs ja està, ja he escalfat la veu. Ja podem gravar la falca, Jordi.
3: Però si ja està, Ferran, ja està.
4: Cada dilluns a 6:45 de la tarda,
3: la taquilla a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Arriba la segona temporada de Líders a Ràdio Caldes. Tot aquest any hem conversat amb empresaris, empresàries, professionals i referents locals i nacionals que ens han obert el cor compartint històries, reptes i aprenentatges. I aquesta nova temporada arriba amb més veus, més experiències i més espai per parlar de lideratge, creixement, emprenedoria i territori. Líders a Ràdio Caldes, la teva cita setmanal amb el talent, tots els dilluns a les 11 del matí. No t'ho perdis.
1: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Així va sonar divendres al Fòrum.
2: El 2, el 4, l'1, i així successivament. Què vol dir? Que podem dir que pràcticament hi ha tantes fases de son com persones. També vol dir que normalment, durant tota la nit, passem diverses vegades per cada una d'aquestes fases. I nosaltres somiem a la fase REM. Només recordem els somnis, això és important, si ens despertem a la fase de la son que somiem, que és la fase REM.
3: I quina hora més o menys podria ser aquesta? Perquè és que a vegades te diuen, hi ha unes hores determinades, i si et despertes a les 3 de la matinada o en una hora determinada, pot ser que si estiguis somiant, clar, això ho recordis.
2: Sí, però aquesta és la dificultat d'aquesta arquitectura del son. Hi ha moltes teories en aquest sentit, però si cadascú té la seva arquitectura del son, una definició en quant a quina, més o menys, quin horari la persona pot recordar el son és pràcticament, com a marc teòric, impossible, perquè cadascú et dirà més o menys a l'hora en què ha somiat, sí. si es desperta amb aquesta hora. Per què? Perquè, clar, si nosaltres passem per la fase REM, somiem, però ens despertem en fase 2 o en fase 3, potser hem somiat.
4: Si no tenen algú que faci la guàrdia, no? per si ve algú. Són supersensibles, o sigui, a través de tots els seus sentits, no? Que noten, per exemple, si un company, cavall, no? Aixeca el cap de cop, de sobte, perquè ha notat un moviment, nota si un cavall al costat, el batec cardíac o la respiració canvia, no? Perquè es posa en alerta, no? I tenim la gran sort que, o sigui, que fan el mateix amb nosaltres, o sigui, que si una persona arriba espitada, no?, o nerviosa o dubta, el cavall també ho nota, no? I que...
5: I ja que, Conxa, has mirat una mica tota la web...
3: Sí, però mira, està tot el que ofereix, això, sí. Però sí, explica.
5: No, que en diverses ocasions, no, has pogut llegir que posem intervencions assistides amb cavalls, no? Que sí. El fet és que nosaltres expliquem que no fem equinoteràpia, no? Perquè equinoteràpia, com a definició de paraula, és ús del cavall com a eina terapèutica, no?
3: Exacte.
5: I nosaltres ens allunyem molt d'aquesta definició, perquè considerem que ni els utilitzem ni els cavalls són una eina, és a dir, els cavalls ens acompanyen.
3: És que els cavalls formen part de l'equip.
5: Exacte.
3: Vosaltres sou un equip, no? I ells formen part de l'equip.
5: Exactament.
3: No, sí, sí.
5: I una miqueta tenen la llibertat de decidir com volen participar, és a dir, són cavalls que no estan lligats, que mantenim sempre el seu benestar a nivell físic, emocional,
3: relacional. No porten
5: relacional.
3: Allò que normalment vosaltres heu tret, que allò que...
5: Sí, vegades... no porten ferro a la boca, no porten ferradures, és a dir, no hi ha elements de submissió...
2: Aquesta nit m'ha esclavat un cop de puny i no sabia. És a dir, és la manifestació física del son,
5: sí,
2: del somni que està tinguent la persona, diguem, no? Uh-huh. Això serien les parasomnies. Llavors, definint això, el malson, els malsons formen part de les parasomnies, és una parasomnia, i formen part també, quan recordem el malson, de l'activitat, el despertar en fase REM. Mm-hmm. I tindríem una mica el malson.
3: Mm-hmm. El que passa que moltes vegades el malson sí que fa que et despertis, però molt, molt, com diem, molt angoixat.
2: Sí.
3: I aleshores penses, ostres, menys mal que era un son.
2: Exacte. Quan passa això, és una intensitat tan,
5: sí,
2: alta d'aquest malson, que certament que el recordes,
5: sí,
2: perquè t'has despertat en aquesta fase, i el gran desig seria, o no és, pensar que realment ha sigut un malson.
1: El Fòrum, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, amb Conxi Sánchez.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Avui és dijous 1 de juny. Comencem la setmana i ho fem amb aquella sensació que el món no deixa mai d'explicar-nos històries. Algunes ens fan somriure, d'altres ens indignen i d'altres senzillament ens toquen l'ànima. I n'hi ha una que aquests dies m'ha quedat clavada, una història que no necessita grans titulars per commoure, només necessita ser explicada en la veritat que durant anys li ha estat negada. A Xile, una mare i un fill s'han retrobat després de 35 anys. 35 anys de silenci imposats, de mentides oficials, de vides desviades. Ella convençuda que el seu nadó havia mort. Ell adoptat a Chicago sense saber que la seva història començava amb una desaparició. I quan finalment es troba, ell li diu: "No sóc el fill que vas perdre, sóc el fill que has trobat." Una frase que conté tot el dolor i tota la reparació possible. Però aquesta història no és només xilena, és argentina, amb les mares i àvies de la plaça de Maig, que encara avui busquen nets robats. És espanyola, amb milers de casos d'infants sostrets fins ben entrada a la democràcia. És irlandesa, amb nadons arrabassats a mares solteres i jurats a institucions religioses. És una història global de poder, de control, de silenci i de vides trencades. I avui que el món celebra el Dia Mundial de les Mares i els Pares, penso en totes aquestes mares que no van poder criar en tots aquells fills que no van poder preguntar, en totes aquestes famílies que no van poder ser. Perquè ser pare o mare no és un títol ni una efemèride, ni una fotografia institucional, és una responsabilitat profunda, protegir, cuidar, no arrabassar allò que és sagrat. I mentre el món parla de valors familiars, d'aquí a pocs dies es visitarà el Papa León XIV a Barcelona. 3 dies de discursos solemnes sobre la pau, la justícia i la família. I potser, només potser, algú li preguntarà què fem amb totes aquestes històries que encara supuren. Amb totes aquestes mares que encara busquen, amb tots aquests fills que encara no saben d'on venen. Perquè la família no és un lema, no és un decret. No és una visita institucional. La família és això, una mare que busca, un fill que pregunta i un retrobament que arriba tard, massa tard, però que encara arriba. I potser, només potser, el món seria un lloc una mica millor si poséssim més energia a trobar-nos i menys a perdre'ns. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. I amb aquesta reflexió obrim el Fòrum, un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat. I què vol ser això? La plaça pública de la ràdio, un lloc obert, plural i humà, on cada matí ens trobem per parlar del que importa i del que ens fa créixer com a comunitat. I què trobareu avui en aquesta plaça? A primera hora, després d'aquesta xerrameca, obrirem amb la llibreteria amb Marina Meneses, que sovint ens porta tresors literaris. Avui ens parlarà de Virgil, crec que es diu així, de l'escriptor King Espanyol. Anava a dir que tot seguit tocaria música, llibres i pantalles amb Clàudia García. El que passa que avui, entre que la Clàudia no pot venir i que el temps també és molt just per el tema de telèfon a la Clàudia, doncs ja l'avisarem que per la propera setmana i esperem que pugui estar present, no? I a la segona hora, de 10 a 11, avui dilluns 1 de juny, el plat fort del matí ve acompanyat de festivals, d'impulsol, de llibres i de fabricants d'històries. Aquest cap de setmana s'ha celebrat el desè Segre de Negra, el Festival de Novel·la Negra i Criminal de Lleida, que, mira, he tingut aquesta dèria d'anar cap allà i he seguit de prop. Un certamen que ja és una cita imprescindible per als amants del gènere. I avui us porto algunes de les veus que hi han participat. Per telèfon i durant uns minuts doncs, si és possible, parlarem amb Eulàlia Pallés, directora de general de Pallés Editors. Recordem que l'editorial és una de les impulsores del festival. Anna Maria Villalonga, escriptora i veu imprescindible del gènere negre. Joan Carles Ventura, que ens parlarà de la seva experiència i del seu univers literari. Maribel Torres, autora que combina emoció i crim amb una mirada molt personal. Raquel Gámez, una de les veus consolidades del panorama actual, sobretot en el que seria el gènere criminal. I tancarem amb l'escriptora Montse San Juan, que ha viscut al festival des de sempre i que n'és una de les ànimes més vinculades. En fi, una segona hora plena de veus, de llibres i de complicitat literàries que ens permetrà entrar dins del Segre Negre des de dins, des de la mirada dels que hi fan possible. Així doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública, oberta i participativa. Cada dilluns obrim la porta d'un espai que ens acompanya, que ens inspira i ens fa descobrir mons nous. És el moment d'entrar en la llibreteria de la mà de Marina de Meses per parlar del que ja en sap molt, de llibres, històries i d'aquests tresors que ens fan viatjar sense moure'ns de la cadira. Primer de tot, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què tal?
2: Molt bé.
1: Doncs a veure, vull dir, una mica, avui parlarem de... Tornarem una mica a parlar de llibres.
2: Sí, ara feia dies que no parlàvem de llibres, però, bueno, sempre parlem de
1: sempre
2: llibres.
1: Sempre parlem de llibres.
2: Però d'un llibre en concret.
1: En aquest cas és Virgil, es diu així Virgil, no?
2: Sí.
1: De l'escriptor Quim Español.
2: Sí.
1: No sé si està relacionat també amb la pel·lícula aquella del ai, del Woody Allen?
2: No.
1: És que, vale...
2: No.
1: És que el Woody Allen té una pel·lícula que justament...
2: Ha sigut així.
1: Sí.
2: Vale. Bueno, crec que no, perquè és un llibre molt actual.
1: No, i que jo no l'he llegit, i a més és d'aquí, és el Quim Español.
2: Sí, el Quim Español és un autor local. Sí, sí,
1: no,
2: doncs sí.
1: Pues va bé que em presenti. Particularment no conec
2: el
1: llibre. És actual, és molt actual.
2: És un llibre actual, sí, està acabat d'escriure el 2025. De fet, és un dels nominats al Premi Llibreter.
1: Vale.
2: I aleshores, bueno, pues fent un repàs una mica de tots els nominats, m'he quedat enganxada amb aquest perquè, tal com deies tu a la introducció, hi ha llibres que et fan riure, hi ha
1: llibres que t'emocionen, com totes les coses a la vida, no?
2: Sí.
1: Aquests que seria...
2: I aquest és un d'aquells que et deixa petjada. És aquells que
1: té un contingut que té
2: arriba dins. Té un contingut
1: que
2: arriba molt a dins i que, bueno, que et fa pensar en la fragilitat humana, no?
1: Mm-hmm.
2: A veure, comencem. Quim Español és un autor d'aquí, de casa, de Barcelona en aquest cas. És arquitecte. I com a arquitecte ha escrit diversos assajos i com a autor, que fa molts anys que escriu, doncs ha escrit sobretot poesia amb títols que han guanyat diferents premis, com el Premi Carles Riba o el Premi Jocs Florals. I com a novel·lista, aquesta és la seva tercera novel·la i està considerada com la millor de les tres, no? La primera, Francesca, la segona, Un lloc en el temps, i Virgil, doncs, és la tercera novel·la. Virgil està basada en fets reals, vale? I ens ubiquem a la guerra d'Ucrània, que malauradament encara persisteix, i Virgil Novak, Virgil és el nom del protagonista, es diu Virgil Novak, i és un metge que va viure de primera mà viu de primera mà tot el conflicte, per dir-ho d'alguna manera. Virgil Novak és un cirurgià que està retirat quan comença la invasió russa de Kiev, que és on viu ell amb la seva família. I ell és una persona molt pacifista que no accepta el fet de que el seu país hagi entrat en guerra, creu que no s'han esgotat prou totes les vies pacifistes i de diàleg que poden intentar evitar un conflicte armat com aquest, que només produirà doncs morts i desgràcia, no?
3: Lo que porta les guerres.
2: I és cridat a incorporar-se, a reincorporar-se al seu lloc de feina del qual ja portava anys retirat, i s'incorpora perquè evidentment vol ajudar. Viu amb la seva dona, que és una era professora de literatura a la universitat, i viu també amb un fill, la jove, i els dos nets. Com en tota guerra, doncs comencen a passar coses horribles, i en aquest cas doncs el Virgil en la seva tasca de metge cirurgià, doncs veu com cada vegada doncs els recursos són més minsos, com es donen d'alta pacients que no tenen enlloc on anar, on, bueno, diverses vicissituds que el fan sentir molt malament. I en un d'aquests pacients, que en aquest cas és un soldat rus, que han hagut d'atendre a l'Hospital de Kiev i que després de l'operació doncs volen donar d'alta de seguida i, evidentment, seria deixar-lo al carrer. Doncs ell decideix portar-lo a casa seva, perquè faci aquesta recuperació. I a partir d'aquí, doncs, diferents fets, una tragèdia a sola la família, i a partir d'aquí veus com tota... el llibre va de la guerra, sí, de la guerra d'Ucrania, però sobretot et fa veure com un fet, no?, et pot transformar la vida d'una persona. I un home de gairebé 70 anys, que tota la vida ha tingut una moral molt alta i sempre ha tingut... això ha sigut molt pacifista, molt humanista, doncs entra en contradicció, no?, i parla sobretot això de la fragilitat i dels conflictes ètics que suposa... que et suposen, no?, quan entres en contradicció, i bueno, la falta de sentiments, la venjança, l'odi, tot això amb una atmosfera de por, no?, per la cruesa de la guerra, que fa recordar una mica una tragèdia grega, no?, presenteixes que tot se'n va, no? A mi una cosa que m'ha cridat molt l'atenció i que desconeixia era que tot l'ambient que descriu el llibre al voltant de la guerra, a mi m'ha recordat molt la Primera Guerra Mundial. Estem parlant de l'any 2023, que va començar la guerra, i tot l'ambient que descriu, les trinxeres, les ferides dels soldats amb amputacions, l'esclat de bombes... Vull dir, ho veus per la tele, quan veus les notícies per televisió, veus una visió, però en realitat, o sigui, trinxeres. Això és de la Primera Guerra Mundial, no?
3: Ui, tant.
2: I en canvi, doncs, quan parla del front rus, quan parla del front ucraïnès, estan realment això en un camp de batalla on es tiren bombes i he pensat, mare meva, com... És una guerra... suposo que totes són així, no? Però no m'ho havia imaginat que en ple segle XXI encara visquéssim les guerres com això, no? Com el segle passat. I és una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, no? El Virgil, a partir d'aquesta tragèdia que passa, doncs la família decideix sortir d'Ucrania, perquè no, la dona, la jove i el net marxen d'Ucrània, però ell decideix quedar-se per continuar exercint de metge. Els fills també tenen cada un assignat una tasca dintre del conflicte, i un com a soldat i l'altre amb una feina més estratègica. I ell, a partir d'aquest moment, doncs, abandona l'hospital on està exercint i se'n va al front rus. No se sap ben bé a què, no? I des d'allà, clar, en aquell moment ell està com perdut per la tragèdia que ha suposat a casa seva, i de la qual se sent molt culpable, i que no desvetllarem quina és aquesta tragèdia, perquè és un dels quits de la qüestió, no? I aleshores, en aquesta segona part del llibre, perquè la primera és tota la que he explicat de, bueno, del començament de la guerra i tot això, i en aquesta segona part ell va al front rus, i va buscant, no sap ben bé què, acaba ajudant a la resistència ucraïnesa, però al mateix temps està en un hospital que està ocupat pels russos i aleshores està com al mando de... està sota el comandament dels russos. I bueno, tot aquí, tot això és com un conflicte d'interessos que fa que, bueno, que acabi molt malament, per dir-ho d'alguna manera. I la tercera part del llibre ens explica el punt de... O sigui, està explicada en primera persona per el mateix autor, pel Quim Espanyol, com ell va conèixer a la dona i la jove que van venir a es van exiliar a Barcelona. Barcelona les va acollir. I com els expliquen una mica tota la història del Virgil, no? I com finalment ell s'ha d'enfrontar a un judici a Kiev, i va cap allà i viu el judici aquest en primera persona, no? I com el Virgil, sent un home de pau, no? Doncs es nega a defensar-se, no? És una de les claus del llibre que impressiona molt, no? Com algú que se sent culpable no vol, sí, defensar-se davant d'un judici.
3: Sí, perquè, sí. Clar, és el que tu dius, és un llibre... De fet, és...
2: Molta cruesa.
3: No, és cruesa, però també és com aquestes pel·lícules que hem vist, no sé si recordes, Patton, o pel·lícules, sí, que en si eren molt bèl·liques, però també parlar tot el... O sigui, el que va darrere és tot el contrari.
2: Sí.
3: És aquí, tal com tu me l'has explicat sense llegir-lo, veig que és aquí està parlant de la pau, de lo que representa,
2: de lo que representa
3: una guerra, de la destrucció que representa una guerra, no?
2: Sí.
3: I de com les persones dins d'una guerra
2: es transformen.
3: Es transformen i fan, o sigui, el que ells mai a la vida farien.
2: Exacte.
3: I és convertir-se en matar a altres persones.
2: Sí, això
3: que aquesta protagonista doncs no es defensa, perquè en el fons ell veu que no ha fet bé, però és perquè la guerra l'ha transformat.
2: Sí,
3: vull dir, no és culpa d'ell tampoc.
2: No, és
3: culpa de tot el que et porten cap allà. Bueno, són els soldats. Sí, els hem de mirar d'aquesta manera.
2: Sí.
3: Sí que és veritat que a vegades hi ha persones que són dolentes,
2: no, clar,
3: i la crueltat, no?
2: I el llibre es veu, eh? Vull dir, hi ha personatges que, ostres, que realment estan convençuts de la guerra i volen matar, sí, i no sé què. Hi ha alguns que comencen així i després es transformen i diuen, mare meva, on ens hem ficat? I hi ha d'altres que diuen, no, jo què faig aquí, no? Jo... Vull dir que realment és impressionant, no? com es mou. He trobat una frase del Joan Gomis, que és el president de Justícia i Pau, que diu: el pacifisme és per als temps de pau, per evitar la guerra. Però un cop ha començat una guerra, Déu sap que potser no podrem ser indiferents ni mostrar-nos neutrals.
3: Que, clar...
2: I crec que ho il·lustra molt bé.
3: És que estem, a més, en uns temps que justament aquest tipus de llibres aniria bé que els llegessin, sí, a persones que els pugui ajudar, precisament perquè, sí, a veure, les guerres jo crec que no les vol... Bueno, ningú. A veure, tota la gent que vol la violència,
2: sí,
3: al cap i a la fi, és com si fos una guerra, no?
2: Vull dir que... Sí, sí. Bueno, els poderosos que no han de...
3: Ah, no, i ells no han d'anar.
2: Exacte.
3: A veure, per exemple, no, el senyor Putin, ell des de casa seva, doncs, fa que tothom, sí, està... I, de fet, el president d'Ucraïna, doncs, de fet, ell... Sí, però ell tampoc està allà.
2: No.
3: En el moment que... Allà sempre estan tots els... Jo diria que són tots els innocents, perquè són tots els que,
2: sí,
3: són obligats. A més, que són obligats.
2: Majoritàriament.
3: El que diu que no, doncs... Clar, en el cas d'Ucraïna, és la invasió del seu país, també, no?
2: Sí, Sí, sí, sí, sí.
3: I d'alguna manera també se senten obligats a defensar, no?
2: A defensar-lo, sí.
3: Però no pensis que, bueno, i segur que ho saps, no?, que els russos no estan d'acord tampoc en molts dels russos no estan d'acord en anar a la guerra.
2: Clar, clar, clar, sí, sí, sí.
3: Bueno, és que
2: hi ha alguna frase que potser m'agradaria llegir, algun tros del llibre que potser estaria...
3: A més, és una editorial de 1984 que els temes que toca sempre són temes d'aquests que tu dius.
2: Sí.
3: No són temes per...
2: No són fàcils.
3: Fàcils, ni lleugers, ni per passar-t'ho bé, sinó justament d'aquests que te queden, tals que t'arriben a dins, no?
2: I tant, i tant.
3: Els que te fan reflexionar de moltes coses.
2: Exacte. Diu... Vaig anar més enllà de la... Parla el Virgil, el protagonista, eh? Vaig anar més enllà de la justa revenja. Sempre havia pensat que la moral exigeix sentit de culpa si els teus actes són contraris als teus valors. Aquest sentit no el tinc. Em va desaparèixer de sobte, a la impensada. Soc indiferent al penediment i, en gran manera, fins i tot al patiment dels altres. Mm-hmm. És... Bueno, són frases que criden molt l'atenció, no? Uh-huh. Una altra que diu...

0: moltes parts que del llibre, vull dir, tu evidentment te l'has llegit ja tot sencer, sí, vull dir, clar, si no, no el comentaries,
1: sí.
0: Vull dir que, i això va molt bé. És un llibre que també aniria molt bé per posar en club de lectures, eh?
1: Sí?
0: Perquè, sí, sí, perquè sí. Primer que toca el tema, tot i que al millor sempre te trobaries alguna persona dient això, que és dur, però és que, a sí. veure, una guerra és dura.
1: Sí, sí, sí, sí. I tot i ser dur, bueno, a mi...
0: Però jo penso que és emotiu, no. també,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, exacte.
0: Vull dir, més que dur, és que t'arriba dins, sí. És emotiu.
1: Per mi és més dur un llibre que parli d'un boig que es posa a assassinar gent, no?
0: Sí, també, tota la raó.
1: Aquesta, això parla de la cruesa, parla de la realitat i no està tractat des del punt de vista sanguinari ni res de tot això, eh? Simplement, bueno, pues mostra la realitat tal i com és i sí, que és molt crua i molt difícil, però hi ha molta humanitat en aquest llibre, sí. Hi ha molta pau, hi ha molt amor, perquè...
0: Hi ha
1: perquè...
0: sentiment, o sigui, sí, per la manera... Sí. I els trossets que tu has llegit,
1: sí.
0: Hi ha, o sigui, el fet de... sense conèixer l'obra ni tal, faig que aquest home, el Virgil, l'estimis.
1: Sí, sí, clar. Des del primer moment et poses en la seva pell, en el seu pensament, perquè, bueno, clar, el coneixes just abans de començar la guerra i veus que és un home familiar, que està amb els seus nets, que bueno, és un intel·lectual, que ja és quan ja es comença a parlar de la guerra, ell no vol ni sentir a parlar en el sentit de... No que no vulgui ni sentir a parlar, sí que vol sentir a parlar perquè és un home informat, és un home amb unes idees molt clares, no? de que no té cap sentit la guerra, no? i que s'ha d'evitar a tota costa, no? i que provocar a... O sigui, per ell, demanar l'entrada a la OTAN per part d'Ucrània, no? Que des del punt de vista, bueno, des de qualsevol punt de vista és dir, bueno, tenen tot el dret, per què no ho han de demanar? Ell ho veu com una provocació a Rússia per iniciar la guerra, que és el que finalment acaba passant, no? Que amb aquesta excusa de que Ucrània ha demanat l'entrada a la OTAN és quan Rússia envaeix, saps? I dius, tenien tot el dret, sí, i tant, no? Però... calia fer-ho per... O sigui, si no s'hagués fet, potser s'hagués evitat la guerra, no? I...
0: Però, de tota manera, sí que és veritat que Ucraïna, tot i que, clar, les ajudes li arriben ajudes, però està bastant sola, sí, vull dir que a l'hora de la veritat,
1: i tant.
0: És, per mi és el que... Perden tots dos, eh? T'ho dic perquè en el cas dels russos, a veure, el Putin no li afectarà per res, però totes les persones que moren sí.
1: Sí,
0: el que passa que aquí és on es fiquen és en Ucraïna.
1: Mm-hmm.
0: I la gran majoria, però que és veritat que a l'hora de la veritat ni OTAN ni res perquè estan ben sols.
1: Sí, sí.
0: No? Però és igual, aquí el que s'hauria d'evitar, i és on sempre diem que Europa falla, no? És el fet de no aturar, que no es pugui aturar aquesta guerra.
1: Sí, que a través de la part, no?, de les negociacions, que és una mica el pensament d'ell, no?, que parlant, que s'han d'entendre, que no s'ha d'arribar mai en aquest conflicte, no?
0: Sí, no s'hauria d'arribar.
1: No.
0: I de l'autor, és que no, tampoc conec gaire del King espanyol.
1: Jo no conec gaire, no he llegit res més d'ell i no conec res de la seva obra. Ja, al principi he dit que ha escrit molta poesia i que ha guanyat premis de poesia, com el Premi Carles Riba fa anys, el 1994, amb un llibre que es diu Ultralleugers, i el Premi Jocs Florals el 1998 amb l'Arbre de la Innocència.
0: És a dir, aquesta podria ser la seva primera novel·la?
1: No, és la tercera novel·la.
0: La tercera.
1: És la tercera novel·la, després de Francesca i Un lloc en el temps.
0: I són del mateix... No sé si són del mateix
1: estil. No les conec. La veritat és que no les conec, no puc dir-te de què...
0: El que sí que explica ell, no?, l'autor, que es basa, diguem, en un personatge.
1: En un cas real, sí.
0: En un cas real.
1: Un real.
0: Vull dir, tot i que no sigui... El nom és fictici, però que sí que... Bueno, com moltes persones a vegades que tu te bases...
1: No ho sé si el nom és fictici, el nom del personatge, o és real. No, això no ho tinc clar, però sí que és això, no? L'autor coneix aquí, coneix a Barcelona la família, que s'ha exiliat, i a partir d'aquí, doncs, bueno, li parlen d'ell, que està allà, que la família desconeix què està fent, perquè saben que ha marxat de l'hospital.

0: l'hospital on es va quedar treballant i desconeix què ha passat fins que els arriba la notícia de que l'han
1: detingut, no?
0: Que l'han detingut i que està acusat de traïdor.
1: Uh-huh.
0: Vale? I aleshores se'n tornen cap allà i quan comença el judici, diguem-ne que l'autor que ha conegut a la família i tal, doncs va cap allà per clar, sense conèixer aquest home de res,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: al final, o sigui, escriu la seva història i al final no el coneix de res. Sí que l'arriba a conèixer personalment en algun moment, que va visitar-lo a la presó, però poc més. I el que passa és que després ell els hi fa arribar a la família el que ha passat realment, no? Vull mm-hmm. dir que... Bueno, és que no vull parlar més per
1: sí, no
0: desvetllar més.
1: No, perquè és que aleshores aquí farien spoiler. Clar, jo és que ja em quedo amb les ganes de saber acabar bé, no acabar bé. Saps això?
0: Ja, que ja, ja, ja.
1: No, la millor solució és llegir-lo i ja està clar.
0: Exacte.
1: Vull dir, aquest és un llibre que està recomanat i que a la llibreteria el trobarem, oi que sí?
0: Exacte, sí, vull sí, dir, a la llibreria Joc de Paraules.
1: Doncs mira, encara ens quedarien uns minuts, no sé si podríem fer alguna mica de parlar del que seria aquesta campanya.
0: Aquesta campanya, podem parlar una
1: alguna
0: miqueta.
1: Alguna miqueta i
0: sí.
1: La setmana que ve, en tot cas, la podem encentrar més.
0: Sí, des de la... Us parlo una miqueta des del gremi de llibreters, no? a petició de les llibreries, lògicament, perquè el gremi ens la presenta. Doncs s'ha tirat endavant una campanya que fa molt temps que ens fa run-run, no? I la campanya és per conscienciar la gent de que els llibres s'han de comprar a les llibreries.
1: Clar,
0: igual que el
1: exacte.
0: Peix a la peixateria, doncs,
1: sí.
0: I les sabates a la sabateria, no?
1: Clar.
0: Perquè què passa?
1: I la roba, doncs, pues, a les tendes, a la botiga,
0: exacte,
1: la roba.
0: Exacte, perquè què passa amb els llibres? Doncs que tothom ara potser ho diré una mica així brusco, però que tothom es creu en dret de poder vendre llibres.
1: Sí.
0: Vale? Perquè des de plataformes online, no? On tu busques un llibre i el trobes i li dones clic i el dia següent el tens a casa, fins a altres col·lectius que també doncs venen llibres, no? I què passa? Que això doncs debilita molt el model cultural que defensem des de les llibreries, no?
1: Uh-huh.
0: Després, per exemple, tot el que són les licitacions públiques, no? De compra de llibres per biblioteques, no és el cas, he de dir, que no és el cas nostre de Caldes de Montbui, on l'Ajuntament doncs va a la... O sigui, els llibres de les biblioteques de Caldes de Montbui es compren a les llibreries de Caldes de Montbui.
1: Això està bé.
0: I és cosa de la qual me'n sento molt orgullosa. Vale? Però no és així a tot arreu.
1: Clar.
0: No és així a tot el territori. Vale?
1: És a dir, que moltes biblioteques vols dir que no compren els llibres a les llibreries del seu,
0: no,
1: de la seva localitat, diguem.
0: Exacte, es fan licitacions públiques on les llibreries locals no podem optar. I al final els llibres, a lo millor a la llibreria, a la biblioteca de... ara m'inventaré, de Castellterçol, arriben de Galícia.
1: Carai.
0: Arriben d'una distribuïdora de Galícia, que és la que ha donat millor preu i, per tant, és la que s'ha escollit perquè
1: vengui els
0: llibres.
1: Aquí el que es busca és el millor preu, també.
0: Sí, sí, sí, sí. Quan el llibre, vull dir, si no ho sabeu, us ho explico, el llibre té un preu fixe i també hi ha uns descomptes fixes que es poden aplicar perquè hi ha una llei que si ho estableix, però a l'hora de la veritat doncs això moltes vegades doncs se'n va no res. Què més? Què passa si no hi ha llibreries? Doncs que no només desapareix un canal de venda, vale? En les llibreries som una mica més que un canal de venda, no? És un model cultural. Es debilita la pluralitat de la bibliodiversitat, perquè cada llibreria té uns llibres diferents. A veure, hi ha llibres que estan a totes les llibreries, això ho sabem, les novetats i els títols més venuts i tot això, però al final després cada llibreria tria els llibres que té, i això fa que la bibliodiversitat amb les llibreries doncs sigui molt, molt estesa, no?
1: Mm-hmm.
0: Què més esperes? Per la prescripció. La prescripció humana, no el logaritme, no?
1: Clar.
0: I bueno, i al final doncs es destrueix una mica el teixit comunitari de vida cultural i de proximitat, no?
1: No, i és que, però és que la llibreria és com la llibreteria, no? És algo, és aquell lloc, a veure, una biblioteca és una biblioteca, però una llibreria és un espai que molt sovint és el fet de passejar, de preguntar, de o sigui, que
0: de comentar,
1: de comentar clar, perquè clar. No només vas a comprar.
0: Exacte.
1: O dius, ostres, mira, vull fer, o aquest llibre l'has llegit? M'ho recomanes? Uh-huh. O senzillament, quin llibre se'n recomanes perquè he de regalar una cosa, un regal a aquesta persona, li agrada això? També és el moment de tenir una conversa. I fins i tot també es pot donar el cas de que busques un llibre, que el tens i tal, però has llegit un altre i li comentes.
0: Es crea
1: aquesta conversa de comentar. És que
0: és un lloc d'intercanvi cultural i de coneixement i de, bueno, un espai cultural. Les llibreries són espais culturals on molta gent entra, bueno, molta no, però hi ha molta gent que entra a parlar de llibres.
1: No, és que per això...
0: I no compra, perquè, a veure, perquè en aquell moment no compra, perquè
1: no,
0: a mi hi ha gent que,
1: vale,
0: que compra la setmana que ve, per dir-ho d'alguna manera, però i quan ve algú a la llibreria i et diu, ostres, el llibre que em va recomanar i tal, que me l'he llegit, com m'ha agradat, o al revés, no? O, ostres, aquell llibre que em vaig emportar que tu no havies llegit i tal, el pots recomanar molt perquè m'ha agradat molt, per això... És un lloc tan ric i tan divers.
1: I a vegades també pots donar-se el cas que tens, ostres, mira, aquell me l'he llegit, però no
0: perquè el veus allà, clar,
1: perquè el veus allà diu, i tu vas a comprar un, no? I el compres i tal. Però veus aquest altre, diu, aquest me l'he llegit i no me va acabar de...
0: Exacte.
1: Però això és un comentari que fa, i com no donaré títols, perquè, a veure, en el llibre sí, hi ha de tot.
0: Clar,
1: no?
0: Sí.
1: Llibres que t'agraden.
0: I cada persona, doncs...
1: No, exacte.
0: Li agraden uns o li
1: agraden. El que passa que hi ha llibres que, com aquest, en el Virgil, és molt difícil que no t'agradi, perquè...
0: Bueno.
1: No, home, penso jo que la història, i a més... el fet de que lo publiquin, per mi han dit, és el que també he dit moltes vegades, hi ha editorials que són honestes i d'altres que no ho són. Aquesta és una editorial petita encara, que jo sàpiga és independent, 1984.
0: Jo diria que també.
1: I conserva aquesta independència, penso, jo crec, perquè és que a vegades
0: bueno,
1: te pots portar alguna sorpresa, però me fa l'efecte que és independent.
0: Bueno, però moltes vegades també, encara que pertanyin a algun...
1: Però és un estil diferent de fer llibres.
0: Els llibres que publiquen
1: són, com te diria jo, no és l'estil que a lo millor te pots publicar. A veure, les novel·les negres per mi són bones també, ja saps tu que a mi m'agrada molt. I després, però clar, és diferent, te pots trobar també sorpreses de que el que toquis sigui bastant, o sigui, que no només sigui el que és el negre, el crim, etc., sinó que te trobes també sentiment a dins, Vull dir que la gent que pensa que la novel·la negra és tot, vull dir, en plan
0: no,
1: de...
0: Clar, no, total.
1: Però sí que és veritat que l'estil, per exemple, és totalment diferent. I aquesta del 1984 té això. Vull dir, la gran majoria de llibres que té són llibres molt.
0: Bueno, doncs que si veieu aquesta campanya, que a més és molt xula perquè està en negre, tota la imatge és en negre i vermell, i diu combat la distopia, triar la llibreria, doncs que sapigueu que va per aquí.
1: Doncs Marina... Ho deixem
0: aquí
1: aquesta setmana, i la setmana que ve
0: parlem més.
1: El que tu vulguis.
0: Molt bé, perfecte.
1: Doncs sí, és això. Moltes gràcies per portar-nos històries que ens acompanya, i la d'avui, de veritat que ha estat una història molt d'aquelles que entren,
0: que arriben.
1: Que arriben a dins, no? Doncs... De fet, ara de seguida entrarem a... seran les 10, entrem a la segona hora, però abans deixarem aquests minutets, que és arribar a les notícies de la ràdio, el butlletí informatiu, però no marxeu, que de seguida tornem i tornarem i seguirem parlant de llibres i, en aquest cas, de festivals.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Tres alumnes de l'escola Alfarell han guanyat el Festival Cinebase organitzat per l'ESCAC. En Naim Vázquez, Marc Sisa i Max Motera, juntament amb la mestra Eva Gueto, van rebre el premi dimecres de la setmana passada en una gala celebrada al Cinemas Verdi de Barcelona. El curtmetratge guardonat, titulat Tabú, s'ha imposat en la categoria de 5è, 6è, 1er d'ESO i 2è d'ESO. El jurat va escollir el seu projecte pel tema abordat, la sensibilitat amb què ho han fet, així com la narrativa i la posada en escena. A partir d'avui, els banys termals al Safareig posen en marxa una nova promoció. Per la compra d'una entrada, te'n regalen una altra. Un descompte que estarà en vigor fins al 30 de setembre. Els banys termals al Safareig són un espai públic on gaudir d'un bany amb les propietats terapèutiques i relaxants de l'aigua mineromedicinal que brolla a Caldes. L'equipament aprofita l'estructura d'un antic safareig d'aigua termal construït a mitjans del segle XX. A partir d'avui s'obre el període de matrícula per al curs vinent del taller d'art Manolo Hugué. Aquesta és la segona fase on els alumnes nous poden inscriure-se en els tallers trimestrals i els cursos intensius d'estiu per adults. La matrícula es pot fer telemàticament, omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. I també, a partir d'avui, l'Escola Municipal de Música Joan Valls obre inscripcions per al nou alumnat. Fins al 30 de juny, els alumnes que desitgin incorporar-se al proper curs tindran una bonificació del 10% en la matrícula. Les inscripcions es poden fer telemàticament o de manera presencial a la secretaria del Centre Cívic de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda. En esports, cap de setmana intens pel Club Hoquei Caldes, que ha vist com el seu sènior femení i el nacional masculí guanyaven els seus partits de semifinals de play-offs. El femení va perdre dissabte contra el Girona per 1-5, però va aconseguir girar la truita ahir amb un 3-4 molt efusiu a casa de les gironines que les classifica per la final d'ascens a Hoquei Lliga Iberdrola. Pel que fa al segon equip masculí, gran partit del conjunt calderí contra Mollerussa, en un partit tens fins al final que va acabar 4-1 i envia els d'Eduard Candamí directes cap a la final d'ascens a Hoquei Lliga Plata. I acabem amb el temps. Comencem la setmana i el mes de juny amb un dia marcat encara per les temperatures altes. Al migdia i durant la tarda predominarà un ambient assolellat amb núvols dispersos. La temperatura màxima arribarà als 28 graus de cara al vespre. Els núvols tornaran a guanyar presència de manera gradual. Les temperatures començaran a baixar lentament fins als 20 graus a la nit en un dilluns que acabarà amb un cel força ennuvolat. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: Ja són les 10, passen un minutets de les 10 i ara sí entrem a la segona hora del fòrum amb el plat fort del matí. Aquest cap de setmana Lleida ha tornat a vestir-se de misteri, de literatura i de crim. Del crim literari, és clar, amb la celebració de la desena edició del Segre de Negre. Una edició que ha estat un èxit rotund, i no és perquè ho digui jo, és que ha estat així, tant de públic com d'organització, i que consolida Lleida com la capital de la novena negra al Ponent. El festival celebra els dies 28, perquè el 28 hi va haver una activitat prèvia, no? Però, de fet, l'acte inaugural era el 29 i el dia 30 tot el dia. De fet, han omplert aforaments fins al punt que algunes activitats van haver de tancar inscripcions abans d'hora. Parlem d'una assistència mitjana d'entre 70 i 80 persones per acte, un registre extraordinari per a un festival literari especialitzat. I els impulsors, Pallers Editors i l'Institut d'Estudis Jardins, ja han deixat clar que la voluntat és continuar creixent i diversificant la cita en properes edicions. Ha estat també una edició d'homenatge. El premi a la trajectòria ha estat per l'escriptor Pep Coll, que va rebre el guardó durant la jornada inaugural. I un dels moments bastant cèlebres ha estat la ruta literària 10 anys d'Espais de Crims a Lleida, un recorregut teatralitzat que ha triomfat entre el públic amb actors recreant crims ficticis escrit per autores locals com Marta Alòs o Montse San Juan. El festival també ha estrenat nous espais i amb molt encert el Museu Morera ha acollit la inauguració i una activitat detectivesca que va reunir unes 60 persones, no?, o famílies, i la llibreria La Irreductible i el pati del d'Alell han estat escenaris de taules rodones i debats amb noms tan destacats com Juan Cal, Ana Maria Villalonga, Emili Bayo, Rafa Melero, Maribel Torres, Joan Carles Ventura, Xavier Terós, Raquel Gámez, entre d'altres. Vull dir que són molts els escriptors i escriptores que han passat. En definitiva, una edició que confirma que el Segre de Negre és molt més que un festival. És un punt de trobada, una comunitat, una celebració de la literatura criminal feta des de Ponent i amb vocació de país. I no m'estendré més perquè és que ara ja tenim aquí una de les veus que tenim preparades que és, podríem dir que està entre l'organització. És Eulàlia Pallés, directora general de Pallés Editors. Hola, bon dia, Eulàlia.
3: Hola, bon dia.
2: És que jo m'enrotllo massa ja. No sé si ho saps, no? Però crec que el que he dit està bé, no? Vull dir, perquè sí, ha estat així, sí. No he dit cap mentida.
3: No, cap ni una bona radiografia, un resum de lo que ha estat aquest cap de setmana celebrant els 10 anys del Festival de Novel·la Negra i Criminal, El Segre de Negre.
2: De fet, Pallés Editors és una de les ànimes del Segre de Negre. Doncs, com heu viscut aquesta desena edició del Segre de Negre?
3: Aquí, bé, és una... Sí, és una edició Editors. Que... Bueno, clar, sí que nosaltres realment... L'origen, no, del festival va ser fa 10 o 11 anys, no, que una de les escriptores insígnia, no, de les Terres de Ponent, que escriu novel·la negra, la Montse San Juan, sí, amb la saga de l'Anna Grimm, doncs ella ens va dir, ostres, com és que estic anant als festivals, cosa que costa molt que et cridin als festivals si no ets un nom ja de referència, no? I estic veient que hi ha molt bon ambient i com pot ser que les Terres de Ponent no tinguem cap festival literari i per què no ens engresquem a fer un festival de novel·la negra, no? I ens vam apuntar de seguida amb aquesta idea. I llavors doncs, vam proposar també a la Diputació de Lleida, que a través de l'Institut d'Estudis Irlandencs, que és la part que gestiona la part cultural, no?, de tot el territori de Ponent, doncs, a veure si ens podien ajudar a participar. I llavors doncs, som coorganitzadors les dues parts. No? I bé, hi han passat 10 anys entremig una pandèmia, però 10 anys molt ràpid i, bueno, i sempre hem estat amb un objectiu, no?, de dir, ostres, el que volem, una és el foment lector, és una de les nostres dèries, no?, com motivar la gent perquè llegeixi, i en aquest cas, i l'altre és, ostres, una de les coses més boniques que hi ha en un festival és poder convidar a diferents noms, tant nacionals com internacionals, i que puguin interactuar amb els seus lectors, no? És a dir, el tracte aquest de proximitat i de facilitar que els autors puguin vindre a la teva ciutat i que tu els puguis conèixer i puguis parlar, crec que és una de les coses més boniques que hi ha, no? Aquesta interacció.
2: La veritat és que sí. A més, amb Montse Sant Joan, que després, com tu ben dius, ella ha viscut tot aquest anys al Segre de Negre, i amb ella, doncs, avui en parlarem amb altres, tindrem altres veus, però amb ella tancarem, no? El que seria, perquè era per això començar amb, en aquest cas, amb vosaltres, amb tu, no?, com a Pallés Editors, i tanca també amb ella, que al cap i a la fi també ha viscut tot aquest procés, no?, del Segre de Negre.
3: I sí, sí.
2: Aquest any heu omplert aforaments i heu hagut de, bueno, penso, tancar inscripcions abans d'hora. Què diu això, o què us diu això del públic i del moment que viu el gènere?
3: Bé, jo crec que vol dir que la gent doncs, s'està fent seu el festival, que costa molt, eh? També s'ha de dir que clar, no és una activitat que mou multituds, que mou masses, malauradament, però sí que una de la nostra dèria és aquesta no? d'anar any rere any, anar guanyant-se públic, anar guanyant-nos públic en diferents àmbits de dins de la societat i del territori. No? I llavors, doncs, una activitat com la d'infantil, en què es creava doncs, sempre cada any, intentem també, és veritat, que buscar activitats que no són repetitives, sinó diferents, que sorprenguin, no? que hi hagi sempre un punt de ostres, a veure aquest any amb què ens sorprendran, no? I no sigui una cosa molt monòtona, només de taules de novetats, sinó diversificar, no? I diversificar pensant també en diferents públics. I una de les activitats pues, que vam haver de tancar, que no ens havia passat mai, és l'activitat infantil que fem sempre els dissabtes als matins, no? I bueno, ja va haver un moment que el dijous doncs, vam haver de parlar amb la persona que també fa aquesta activitat infantil, que és la Merche París, del Genet Blau, i vam haver de dir que tancàvem inscripcions perquè si no se'ns podia fer una mica gros i més parlant de que bueno, de si s'entrava o no s'entrava dins del Museu Morera, dins dels quadres, etc. Bueno, va ser, crec que és molt bonic per l'organització de que hi hagin activitats que digues ostres, tanquem perquè ja estem a tope, no? Estem plens dins de l'activitat. I és veritat que també el divendres al vespre a l'activitat d'inauguració dins del Museu Morera.
2: Estava ple, ple, ple, ple.
3: Estava ple, no? I bueno, doncs això, després de tot l'esforç que tu ja estàs, que clar, nosaltres a partir del mes de setembre ja tornem a planificar el festival pel juny de l'any que ve, no? Uh-huh. I llavors, doncs, això implica moltes hores de treball, moltes hores de pensar noves idees i que això, al final, el seu fruit és aquest, doncs realment doncs, que almenys dius, ostres, val la pena tot aquest esforç i aquest treball que hem fet, no? I que la gent doncs, de mica en mica doncs, et van tenint com a referència i que si venen també és perquè tu els estàs aportant coses que els està agradant i que els motive per vindre.
2: A més, aquesta acta inaugural, que després venia acompanyat no? del Premi Trajectòria a continuació, però aquest primer, doncs, que va ser aquesta... va ser un acte totalment teatralitzat, però tenint en compte les persones que ho feien, no? Actors, no? però en plan humor, i amb pel·lícules que posaven ells les veus. Vull dir, va ser, de veritat, que molt divertit. I dius, ostres, és molt original, no? També.
3: Sí, sí, sí. Bueno, aquest any celebrem
2: 10
3: anys.
2: I a més, era passar els 10 anys. Vull dir, és com tenir sí. la història d'aquests 10 anys.
3: Sí, volíem fer una cosa diferent. Normalment, cada any, el divendres, l'acte del Premi Trajectòria, sempre pensem una taula rodona prèvia o un acte més músic literari, això és veritat, sempre intentem pues, buscar coses diferents i els divendres sempre fem una cosa doncs, més teatralitzada o musicalitzada o jugant no? amb poetes, amb autors. Ho fem normalment a la Universitat de Lleida, al rectorat, amb una sala molt bonica dels vitralls, però aquest any dèiem de fer una cosa sortir, provar diferents espais, altres espais, i que poguéssim després fer una mica també de pisco labis, una petita festa, no? Definitiva. I abans vam pensar en el Museu Morera i clar, és això el que deia, no? Que cada any estem pensant què podem fer de diferent per l'any següent, no? Per la nova edició. I, bueno, i són tres persones que són també guionistes, un del qual que no hi era perquè no podia vindre, és el guionista del Foraster. Vull dir que són persones que ja saben jugar molt amb les paraules sí. i van fer doncs, tot un joc, al final va ser tot un joc de paraules i de frases fetes, és a dir, a través de les paraules de les frases fetes, van fer tot un joc no? molt divertit en què et feies un fart de riure, no? I dius, una cosa tan senzilla però alhora tan complexa si no tens aquesta idea, aquesta creativitat.
2: I a més que el públic acompanyava, no?, en aquestes paraules també, no? Es feia el seguiment, totalment. Vull dir que va estar molt bé. Doncs, i de cara al futur, cap a on voleu fer créixer el festival?
3: Nosaltres, de cara al futur, el que volem créixer és que encara hi hagi més públic, com atraure, i també ja toca altres elements, altres sectors, diguéssim, per atraure aquest públic, com és els joves, com és, per què no, la Universitat de Lleida, no? Mm-hmm. Que a vegades ens trobem que la Universitat de Lleida té unes fronteres cap a la pròpia ciutat, no? I llavors, doncs, motivar a que hi haguin col·laboracions en diferents àmbits. Mm. I continuar, vull dir, creixent, que sigui, bueno, si una de les coses hem pogut aconseguir, crec que ho podem dir en veu alta, és que el Segre Negre sigui un dels festivals referents a Catalunya, no?, de novel·la negra. I per què no, doncs, encara sigui més, i que no només coneguem, per exemple, Barcelona Negra, sinó que per què no conèixer el Segre Negre de Lleida.
2: Molt bé. Doncs, com això es tractava de fer un tastet, no? Perquè així dedico aquesta hora, un minut a cada persona, però que millor que començar amb Pallers i Victors i amb tu, no? Per poder parlar, doncs, de fer valoració d'aquest festival, que ja dic jo, totalment un èxit rotund, tal com ho he dit en un principi. Doncs, Eulàlia, moltes gràcies per parlar amb nosaltres, sabent el temps que ho portes bastant, vull dir, que et falta temps, podríem dir, no? Per això que t'he agraït molt el fet de que puguis parlar amb nosaltres, i en una altra ocasió, doncs, sempre, vull dir, que es podem dedicar més temps, doncs ho dedicarem, si et va bé.
3: Sí, sí, moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres, que ens puguem explicar, no?, amb els mitjans de comunicació, i sí, fins a la propera.
2: Fins a la propera, gràcies.
3: Gràcies.

0: Don. Seguim endinsant-nos en aquesta desena edició del Segre Negre i ho fem amb una veu que coneix molt el gènere negre, com poques persones ho fan. En aquest cas és Anna Maria Villalonga, escriptora i, a més, coneixedora, molt coneixedora del que és un festival de novel·la criminal negra, perquè ella ja porta molts anys com a comissària del Festival de Tiana Negra, a banda de que coneix molt bé tot el que seria el gènere en si. De fet, també va ser comissària de l'any Pedrolo, el 2018. Vull dir que coneix tot, a banda de ser una gran escriptora, professora també de literatura. Vull dir que tot va unit, no? com a gran. I bé, ara, si és possible, en uns minutets també la podrem tenir per telèfon i parlarem amb ella. Mentrestant, doncs anirem explicant. En el moment que ella estigui al telèfon, doncs ja no hauré de fer la presentació i la faig ara. Tot i que tothom sap qui és Anna Maria Villalonga, doncs diré que és llicenciada en Filologia Catalana i Filologia Hispànica, escriptora, investigadora, crítica literària i de cinema. Va ser professora de literatura catalana a la Universitat de Barcelona. Ha publicat diversos llibres i nombrosos articles d'investigació, assaig i edició de textos vinculat a la seva recerca acadèmica, que se centra en la literatura catalana moderna i contemporània. I pel que fa a la ficció, és autora de novel·les i dos reculls de contes. Un bon nombre dels seus relats han aparegut en revistes i antologies col·lectives. L'any 2018, com he dit abans, va ser designada per la Generalitat de Catalunya comissària de l'any Pedrolo, i en l'actualitat, doncs, com he dit també, és la directora del Festival de Tiana Negra, i ja la tenim al telèfon. Molt bon dia, Anna Maria.
1: Hola, molt bon dia, Conxi.
0: Com anem?
1: Bé.
0: Et queda ressaca d'aquest cap de setmana?
1: No, ja estic bé, ja estic bé.
0: Bueno, i a més, una persona com tu, tan acostumada a estar aquí o estar allà, però sempre al peu de canyó, no? I si toca, pues, precisament en festivals o en presentacions o en club de lectures, però tot relacionat amb la literatura.
1: Sí, efectivament.
0: La gran majoria negra o criminal, però també no cal que sigui així,
1: perquè
0: ho fas tot, eh? Escrius de tot.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues, com he dit, coneixes molt el gènere negre, com poques escriptores, o sigui, com poques escriptores, podríem dir, o escriptors, i ja dic que ets escriptora, crítica i comissària, no? Anna Maria, primer, com has viscut aquesta desena edició del Segre Negre?
1: Home, ha estat molt bonic, ens ho hem passat molt bé. Jo crec que ha estat una edició molt reeixida, on tot ha funcionat molt bé i on la veritat és que celebrar 10 anys d'un festival a Catalunya no es fa cada dia, eh? Vull dir, 10 anys, mantenir-se 10 anys són molts, significa molta feina i significa que hi ha al darrere tota una organització que té la voluntat de fer-ho, però també tot un públic que el segueix, no? I jo crec que ha estat molt bé i que està molt bé, sí, sí.
0: De fet, a veure, dius 10 anys, tu dirigeixes el Tiana Negra, que en el que ja estàs treballant la propera edició, que serà la quincena, no?
1: Vull sí, dir
0: que
1: quincena. 15
0: anys també són 15 anys, vull dir que...
1: Sí, bueno, Tiana Negra és el festival, a banda de l'ABC Negra, és el festival més antic de Catalunya. És el més antic, és el pioner, a més és el pioner de tots els festivals que es dediquen bàsicament o únicament a la literatura en llengua catalana, que va néixer també amb aquest propòsit, no?, de fer visibles tots els autors de casa nostra, no? I sí, sí, 15 anys farem al gener, i la veritat és que els 15 anys realment sí que són molts i estem molt, molt, molt contents.
0: No, jo igual te faria una pregunta incòmoda, perquè a vegades es fan preguntes incòmodes, però jo penso que no, perquè què diferència creus tu, quina diferència pot haver-hi en un festival com és el Segre de Negra i el Tiana Negra?
1: Bueno, home, cada festival té la seva
0: cosa, oi que sí?
1: Sí, sí, el lloc on es fa, l'època de l'any on es fa... vull dir, són moltes coses, no? Lleida és una ciutat molt especial, Es fa a l'estiu, normalment fa molta calor, però això també fa que hi hagi una alegria, hi ha molta llum, el riu està esplèndid. A Tiana és una cosa més d'hivern, clar, la fem al
0: gener. És de gener, és de gener.
1: Sí, el gener fa un fred que pela a Tiana i aleshores té un ambient com més criminal, no? Perquè és més fosc, més fred, més... Bueno, jo crec que són festivals diferents. A Tiana sí que és veritat que, clar, tenim una experiència de molts anys, al Segre també, perquè 10 anys són molts, i bueno, cada un té una mica la seva idiosincràsia. Nosaltres sí que és cert que ens ocupem única i exclusivament del gènere escrit en català. Al Segre de Negre també han vingut a vegades gent que escriu d'aquí, però gent que escriu en castellà, per exemple. Nosaltres això no ho contemplem, no, a Tiana no ho fem així, però a part d'això jo crec que, bueno, que cada festival s'ha de gaudir en funció de la seva manera de ser pròpia, no?
0: Uh-huh. De fet, en els festivals has tingut un paper important. Vull dir, estan, diguem, parlant... En aquest cas, més que taula rodona, no era taula rodona, era una entrevista que et feien a tu, no? Però sí. Per això jo ara em permet de parlar d'aquest llibre teu, que és, tot i que aquí es va parlar bastant, no? Però aquí també, doncs, com tampoc tenim avui molt, tenim poc temps, no? Perquè, clar, jo avui dedico aquesta hora, doncs, a parlar, tenir diferents veus de les persones que van estar al festival anteriorment. He pogut parlar amb l'Eulàlia, que com a representant de Pallers Editors, doncs, sí, era important, no? I aniré així i acabaré amb la Montse San Juan, que també és una ànima, d'aquest
1: sí,
0: festival, no?
1: Sí, clar, sense ella el festival
0: no seria.
1: No.
0: Doncs per això, però aquí precisament tu has presentat que, de fet, ja portes... no sé si quan... Mira, em refereixo a Paraules al mirall.
1: Sí, bueno, va sortir una mica abans de Sant Jordi, va sortir
0: al març.
1: Sí.
0: Però, i de fet, ara portes tot aquest 2 mesos, 3 mesos fent el que toca, recorregut. I en el festival tots també es fa aquest recorregut. De fet, el que dius tu ha estat publicat abans de Sant Jordi i és Edicions Sandris, Andri, qui ho ha publicat. Què hi trobarem? Que el lector, què hi trobarem? Jo aquí algun... Clar, no m'he donat temps de llegir-lo gairebé, però sí que algun relat sí que està llegit. És més, algun crec que ja l'havia llegit, perquè aquí és un recull de relats, alguns dels quals tu ja havies publicat en altres llibres.
1: Sí, bueno, són 7 relats, són 7 històries que venen d'antologies col·lectives, d'aquestes antologies que quan surten, doncs en el primer moment tenen una sortida important i es venen i tal, però que després la veritat és que no tenen tampoc de vegades un recorregut gaire llarg, no? I a mi em feia molta il·lusió tenir-los junts, perquè és la manera de recopilar tota la teva obra, no? Jo ja tenia dos reculls de relats anteriors i aquest és el que fa 3.
0: L'anterior era el de la mala pluja?
1: I el primer també va ser Contes per a les nits de lluna plena, després la mala pluja i ara aquest, no? I bueno, a mi em fa molta il·lusió tenir-los junts. I són 7 relats diferents entre ells. En alguns hi ha humor, d'altres són molt durs, però jo crec que tenen en comú una mica la meva manera de veure el món, no? Jo sempre acostumo a parlar de personatges solitaris o de personatges una mica marginats, no? Que viuen al marge d'aquesta societat, antiherois... M'interessa molt tot això, no? I jo crec que segurament el fil conductor de tot el recull és que hi ha molts antiherois, no? Sí. Hi ha una manera de vegades dura de veure el món, perquè la veritat és que el món que tenim no és per tirar coets, però també hi ha humor. També hi ha humor perquè penso que des de l'humor es poden dir moltes coses.
0: I tant que sí. De fet, ja dic que com ho vengues dir, moltes, no dic les teves novel·les, gairebé els protagonistes sempre són antiherois. Vull dir que...
1: Sí.
0: Precisament per això arriben tant a dins, no? Perquè és on trobem també la humanitat i, no? I el sentiment i la emoció, que és això el que donen precisament aquests personatges.
1: Sí, perquè sobretot són gent de la qual no s'acostuma a parlar. Clar, vull dir, hi ha tota una sèrie de personatges de la societat que no sempre són protagonistes de res. saps? I a mi m'interessa molt aquesta gent. M'interessa molt explicar les seves històries i veure com, al final, a través de les històries d'aquests personatges i de la societat que els envolta, acabem explicant la història social d'un país, també, saps? Uh-huh. No és, la història social d'un país no és aquella que surt sempre a les notícies i amb capçaleres ni amb titulars, però que, en canvi, som el gruix de la població que estem lluitant cada dia, vivint cada dia, patint cada dia, etcètera, etcètera.
0: Mm-hmm. No et preguntaré perquè sé que estàs treballant en una altra novel·la i, sí. que sortirà, possiblement que per l'any que ve segur que la tenim.
1: Per Sant Jordi de l'any que ve, segur.
0: Sí, és segur. I jo crec que abans pot ser que estigui, no?
1: No, perquè jo crec que l'editorial ja compta que estigui a principis d'any de cara a tenir-la fresca per Sant Jordi.
0: Doncs aquesta l'esperem. De tota manera, mentrestant, doncs anirà caminant. I és més, jo ja te convido, perquè a veure si ja, perquè tot i que sigui per telèfon, però que podem dedicar una hora en profunditat, perquè hi ha una altra obra que, tot i que no és d'ara, que ja porta un temps, però és i sobretot és parlar del Pedrolo, no? De Manuel de Pedrolo, Pedrolo Informa, en aquest cas, que és aquest llibre,
1: i que
0: me va fer molta gràcia trobar-lo, tot i que aquí no és l'única que escriu en aquest llibre, no? Perquè està també en, no sé si en Anna Maria Moreno Bertat.
1: Sí, amb l'Anna Moreno Bertat i l'Antoni Moner Jordà.
0: Exacte,
1: sí.
0: Antoni i Anna Maria Villalonga. Però que és un llibre que també fa el fet de parlar-lo, vull dir, perquè això que és el que diem moltes vegades, quan trobes un llibre, si no l'has llegit mai, és novetat, és igual el temps que porti escrit.
1: Clar, és que els llibres no caduquen, els llibres no caduquen.
0: Exacte.
1: No són un medicament ni un iogurt.
0: I és el fet de poder, una persona com tu, que coneixes tant a Manuel de Pedrolo, doncs és el poder de poder parlar d'ell, no? I a través d'un llibre o del que sigui. Però també, doncs, tenint en compte totes les teves obres, entre aquelles, doncs, aquesta de paraules al Mirall, que de fet se llegeix molt bé i els relats són molt macos i també, com tu ben has dit, ple d'antihores, però que també trobes, aquí trobes sentiment i també trobes una mica d'humor, que això també va molt bé.
1: Sí, una mica de tot. Jo crec que és un llibre que pot agradar a molta gent.
0: A molts.
1: I ara, de cara a l'estiu, és molt recomanable perquè, com que són relats, no cal llegir-lo tot seguit. Vull dir, ara pots llegir un relat avui i te'n pots anar de vacances i quan tornes llegir l'altre. M'entens? És l'avantatge.
0: Exacte. Llegeixes un i com acabes ràpid, doncs dius, bueno, ara he de fer això altre i després en un altre moment tornes i sempre estaràs fent. No el deixes com moltes vegades passa amb les novel·les, no? Que les has de deixar i tot i que dius tu, estic en un moment tan això que no puc deixar-lo, però és el que passa. Anna Maria, com he dit en un principi, això era com un tastet, però amb la intenció de que aviat puguem tenir aquesta conversa més profunda.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu. I bé, ja anirem parlant. Fins a la propera.
1: Mentrestant, una abraçada, guapa.
0: Vagis escrivint mentrestant.
1: Això em toca.
0: Una abraçada.
1: Vale, una abraçada. Adéu.

0: I del món que coneix també l'Anna Maria, saltem ara a una mirada molt personal i molt valenciana del gènere. Ens acompanya ara Joan Carles Ventura, que aquí tenim ara també a l'altra banda del telèfon. Benvingut, Joan Carles. Estem aquí al Fòrum, a Ràdio Caldes. Vull dir, hi ha uns quilòmetres de per mig, perquè ara tu ja estàs a Sueca.
1: Bon dia, sí, a Sueca, enmig dels arrossals, la meva oficina mòbil.
0: La teva oficina mòbil està en els arrossals, està molt bé això, eh?
1: Sí, últimament m'ha pegat per vindre a escriure enmig dels arrossals, és una cosa una mica estranya, però com que ambiente moltes de les meves històries per així, la vista m'ha ajudat una mica a inspirar-me.
0: Home, també és un paisatge típic d'allà de València, vull dir que el fet d'estar dins de... al mig dels arrossals és donar justament si el que tu escrius i d'això forma part el contingut, doncs, o senzillament t'inspira, ja està.
1: Sí, té totes dues coses, però sol que escriure l'última història del Fletxa, del meu detectiu privat investigant de les discoteques de la ruta, ja la vaig escriure a dins del cotxe, entre els arrossars, perquè és això, m'ajudava a agafar aquest aire rural que tenia la novel·la, i ara estic escrivint una altra cosa també relacionada i també m'he vingut aquí a escriure. De tota manera, també és un paisatge que només tindré ja més sòlid sobre el que tens a l'estudi, ja ajuda a escriure d'una altra manera.
0: Molt bé. Mira, faré una petita presentació perquè et conegui més aquí, no? Ets un escriptor professional que has fet feina de guionista, redactor i director de programes de televisió, per exemple, El Punt, IB3, Televisió Espanyola, Telemadrid, Castilla-La Mancha Televisió, bon d'unidó, no? I em deixaria...
1: He voltat molt, però és la feina de guionista, de directiu de programes, fui una mica nòmada, sí.
0: Des de que eres només, podríem dir, un projecte, o des de que era només un projecte de persona, aquest, podríem dir, inquiet. És que ho estic mirant des del llibre.
1: Això és la contraportada, sí, i sempre deixa la gent molt...
0: Inquiet i inquietant personatge riberenc, no? Que s'ha dedicat a idees, històries, historietes i de ficció. Però mira, jo és que com tinc el llibre aquí endavant, doncs ja és d'això. Però primer de tot, Joan Carles, com ha viscut aquesta edició, decena edició del Segre de Negre?
1: Doncs com un privilegiat, perquè sóc que jo sàpiga l'únic escriptor del País Valencià que hi ha anat, aquesta celebració dels 10 anys em sent molt afortunada d'haver estat convidat, ha sigut un retrobament amb alguns companys i companyes, sobretot companyes, l'Anna Maria Villalonga, Charo, Maribel Torres... Raquel Gámez, el Pere Figueras, en fi, m'he trobat molt amb Emili Bayo també, sí. he conegut en persona, perquè ja la coneixia, havia llegit alguna cosa, la Montse Sant Joan,
0: en fi,
1: ha sigut també, sempre és un privilegi poder aprendre de gent que d'una trajectòria molt més ampla que tu, i no sé, també aquella cosa de posar en comú les nostres dèries a l'hora d'escriure, a l'hora de matar també, que és un poquit el que fem als festivals de novel·la negra, matar de manera metafòrica.
0: Matar, no? El que és en el llibre, no? En la ficció.
1: Literàriament.
0: Doncs parlem del teu llibre, Fletxa, Assalt a la Ruta. Ens presentes el primer cas d'un detectiu molt, molt peculiar. Qui és aquest personatge tan flipat i perdut de la moguda valenciana?
1: El Fletxa és això, és un detectiu, és un jove flipat que es presenta ell mateix com a detectiu especialitzat en assumptes nocturns i festius. Aquesta és la seva primera aventura cronològicament, és a dir, Assalt a la Ruta conta com es va convertir ell en detectiu privat, però ja té un parell de novel·les més, sí, com a protagonista, que són Em diuen Fletxa i Fletxes, sí, Desviades. Em diuen Fletxa va guanyar el premi Tiana Negra del 2000, ara no, 2019.
0: València Negra, no, o sigui, perquè té diversos premis, no? O sigui, Em diuen Fletxa el 2019, Premi Memorial Agustí Vell, no? I Fletxes, exacte, Desviades al 2022, que és per Premi València Negra. I també les obres Juvenil, Estira el fil, Ariadna al 2000, Premi Ciutat de Torrent, Un món per guanyar al 2021, Cròniques distòpiques i Planeta indultat. Vull dir que d'unidó té unes quantes
1: sí,
0: obres, eh?
1: Sí, jo duc unes quantes, però per Fletxa només n'ha protagonitzat aquestes tres, Fletxes desviades, en diuen Fletxa i Fletxa salta la ruta. I això. Aleshores, en aquesta primera novel·la trobes com ell es va donar a conèixer al món com a detectiu privat, com es va inventar que ell era detectiu privat i amb la cara dura de fer-ho va aconseguir que després l'anaren contractant per a resoldre assumptes que generalment passen o s'originen al que va ser les discoteques de la Ruta del Bacalao, originàriament simplement la Ruta o la Ruta d'Estroi als anys 80.
0: De fet, és un llibre que ara, per exemple, arriba a l'estiu i que dius tu, tens com més temps per llegir, però també tens ganes de passar-t'ho bé, no? És un llibre que això t'acompanya bastant.
1: Sí, en aquest sentit és totalment ideal perquè és un llibre que és bàsicament una pel·li de cine kinky sense drames. Més aviat és una bola de neu d'un personatge que va inventant-se-les al vol un poc en una declaració en comissaria explicant un poc com ha succeït una nit ben estrafolària en què ella ha resolt l'assalt a una de les discoteques més importants d'aquella ruta. I és un llibre que es llegeix, per desgràcia, per als lectors en dues assentades. Bàsicament, perquè és molt ràpid. Està tot dialogat. Allò és simplement la declaració del Fletxa en comissaria davant d'un policia, que les següents, un policia secreta, que és el policia secreta més conegut de la moguda valenciana, que després serà el seu company d'aventures als següents llibres, a les següents entregues. I va tan ràpid, tan directe, tan com una fletxa, que molta gent m'ha dit, ostres, me l'ha acabat en dues tardes, ha sigut una cosa molt ràpida, però bé, qui li pique la curiositat de la resta de llibres que ja van una mica més pausats.
0: Home, sí, és un llibre però justament per portar en una maleta, eh? Vull dir que ara quan arriben les vacances no pesa molt i es llegeix bé i de fet pues, pots dedicar-li alguna tarda perfectament, no?
1: Sí, i jo crec una mica el tret distintiu de la saga del Fletxa, un poc de la meva escriptura en general, encara que algunes vegades m'he sortit del solc, però en general és l'humor. Jo faig literatura molt d'humor, la veritat que no soc una persona especialment graciosa, però els meus llibres i els meus personatges són unes històries, diguem-ne que faig un llibre que són molt comèdia de situació, és a dir, poses el personatge, un personatge que és un inepte o un neòfit, en depèn de quines circumstàncies, en el món de la investigació criminal, etc. El poses unes circumstàncies absolutament complicades i a veure com surt d'allà, no? I aleshores jo crec que això, clar, la majoria de nosaltres, si ens enfrontarem, jo què sé, a la troballa d'un cadàver, a una investigació criminal, a una persecució, a un atracament, no sabríem ni què fer, no? Doncs una mica és això, com un... Ara, ell té molta cara i té molt, és un imant per als problemes i aleshores això acaba donant un poquet, és el motor que genera la història.
0: Molt bé, i com el públic, com està reaccionant davant aquest univers teu de totes aquestes, o sigui aquesta última i les anteriors, vull dir que formen part d'aquesta fletxa, es podrien dir, no?
1: Sí, la saga, la veritat és que la saga del Fletxa està tenint molt, molt, molt bona acollida. El primer dels llibres publicats, em diuen Fletxa, el que va guanyar el Premi Memorial Agustí Veí, aquella porta quatre edicions, Fletxes desviades en porta dues, Assalta la ruta encara no ha arribat a la segona, però bàsicament és un llibre que està acabat d'editar ara al desembre, va ser nominat als Premis València Negra també enguany, a Salta la Ruta, i va fent camí. La veritat és que hi ha molta gent... Jo sempre faig parafraseig a Jimmy Ovallo, al dir jo que sempre dic que el Fletxa és un personatge que si lo conoces te gustarà perquè és la bomba que va estallar. No? Aleshores va sumant lectores i lectors i jo crec que va atrapant un poc en aquest món particular de la saga. Els editors estan més que pagats, l'Àlex Martín, que és el director de la col·lecció, Lila Pèrdigo, i sempre m'estan demanant més històries del Fletxa. El que passa és que va fent el que pot i va escrivint conforme li van venint les idees. Però sí, en principi hi haurà Fletxa per a molta estona perquè cada vegada que el descobreix la gent va sumant lectores i lectors i clubs de lectura i, en fi, jo estic molt content i m'ha donat moltes alegries, molts festivals també convidat i allà vas contrastant això que té bona acollida.
0: Molt bé, Joan Carles. El d'avui era com fer un petit tastet de parlar perquè ja dic que aquesta hora que tinc, aquesta segona hora del fòrum, que és aquest programa que comencem a les 9 però, i acaba a les 11, però aquesta segona hora la dedicava al Festival del Segre de Negre, no? I és el fet d'agafar, atrapar diverses veus, no? I per això que el temps està més reduït, però sí que te convido a un altre dia, tot i que sigui per telèfon, però aprofundir més en la teva obra i tal, i que podem dedicar una hora de parlar. Doncs, vull dir que...
1: Jo encantadíssim, compteu amb mi, i serà un plaer compartir les aventures i desventures del Fletxa amb els vostres oients.
0: Molt bé, doncs esperem, i també ja parlarem d'aquesta, del que t'estàs inspirat aquí enmig dels arrossars, no? Vull dir, de nous projectes.
1: Ja us contaré, molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies, Joan Carles, i fins la propera.
1: Una abraçada, adeu.

0: continuem aquest recorregut negre i literari amb una autora que, a més d'escriure, també impulsa festivals. Ara tenim aquí a Maribel Torres. Molt bon dia, Maribel.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Com està? Mira, el mateix que he preguntat abans a la Anna Maria, com portes, si és que és ressaca en el bon sentit de la paraula, de tenir bona literatura a les mans, no?, i de tenir molts llibres.
1: Això sí, molt contenta. És una ressaca molt dolça, perquè no et deixa mal cos, al contrari, que et dona possibilitat de llegir molts autors i amics. La veritat és que molts són amics i fa molta il·lusió llegir-los.
0: I sobretot de trobar-se en aquests, com ha estat la decena edició del Segre de Negre, no? I allà la veritat és que d'amistats us heu trobat, jo diria, que moltes, I a més, vull dir, teniu aquest, com, jo no sabria si dir, conjunt de negrotes i negrots que feu aquesta pinya, no? I el trobar-vos que us poseu ben contents, no?
1: Sí, la veritat és que jo quan vaig començar a escriure novel·la negra em va sorprendre moltíssim el bon rotllo que hi ha, la bona sintonia, quan vas als festivals de seguida fas amistat i com que és veritat que ens anem trobant en diferents festivals, he fet, la veritat, amics i amigues molt bons i em fa moltíssima il·lusió. És un món en el que jo almenys disfruto moltíssim quan escric. És un

0: centralitzar una mica el festival i no fer com es fa sempre tot en un sol lloc, saps què vull dir? Sinó repartir-ho.
1: Sí, està molt bé.
0: Llavors, per això és dia de la Garrotxa.
1: Vull dir, està molt bé perquè són moltes les poblacions que estan a la zona. Olot és una, però n'hi ha, no sé si també podríem dir, bueno, poblacions de la Garrotxa, Albanya, jo què sé, n'hi ha moltes poblacions.
0: Mira, l'any passat la vam tenir a Sant Jaume de Llierca i a Sant Esteve d'en Bas i Olot, i aquest any repetim aquests tres i afegim Sant Feliu de Pallerols. Vull dir que si realment anem ampliant perquè pensem que és important descentralitzar i acostar la literatura i la novel·la negra a la gent.
1: A més, és, jo he dit cofundadora perquè ho treballeu de manera conjunta amb Sebastià Benassà, oi?
0: Sí, a veure, això ho organitzem a través d'una associació que es diu Literae, Associació Cultural, i els cocomissaris som en Sebastià Benassar i jo, sí. Vam decidir fer-ho a mitges perquè, bueno, així és més fàcil també atrapar-ho tot perquè hi ha moltíssima feina en un festival i entre dos, doncs ho abordem millor. I a part que poder gaudir de l'experiència d'en Sebastià és un luxe.
1: D'això, perquè ara parlarem una miqueta de la novel·la, però tampoc gaire perquè jo espero que molt aviat, a més, això me l'has promès, no?, que vindràs aquí, aquí a la seu de la ràdio.
0: Que vindré, sí senyor, vindré a Caldes, vindré a la seu de la ràdio, aprofitaré per conèixer Caldes, que no hi he estat mai, i em fa molta il·lusió venir.
1: Pues a mi també, me fa moltíssim, per això que ara no parlarem gaire, però sí que és veritat que la teva darrera novel·la és, la tinc aquí endavant, Et veurà tothom, no? Però aquesta novel·la,
0: tothom,
1: sí, és com si és la última de la sèrie, no?, en el que la protagonista d'aquesta sèrie és una detectiu, no? Sí. Ariana Miralles, no? I aquí, sí, doncs, aquella en aquest... No sé si tanques tu aquí o continuarà la sèrie, continuarà. Perquè normalment les sèries són de quatre, no?
0: No necessàriament, depèn. Si te mires, per exemple, no sé què dir-te, en Padura, amb en Mario Conde, n'ha fet moltes més, amb molt Albano, la dona Leo,
1: clar,
0: no sé. No em vull comparar amb ells ni molt lluny, eh? Simplement no em vull posar límits. Estic molt còmode amb l'Adrià i en Pau. Hi ha molts temes socials que vull denunciar i que jo els denuncio a través dels casos que porten aquests dos meus detectius i no em vull posar límits. Per ara, aquesta quarta novel·la en la que denuncio les explotacions a través de les xarxes socials, el perill que hi ha a les xarxes, sobretot a nenes joves que no se n'adonen, està funcionant molt bé, ja tenim segona edició, he començat a pensar i a escriure un cinquè cas i no em poso límits, Conxi, ja veurem.
1: Els que arribin.
0: Fins allà on t'arribin la Daniana i en Pau i també on t'arribin les ganes dels lectors de saber coses de la Daniana i en Pau. No?
1: Exacte, en Pau és l'informàtic. Però ja dic que no parlarem ara gaire, parlarem una mica més, perquè ja saps que de spoilers no volem fer, però sí que parlarem.
0: No.
1: Però parlarem no només, et veurà tothom, és l'última, però ja dic que és una sèrie i sobretot de com va néixer la Mireia, bueno, i aquest coneixer com es troba, no?, amb el Pau, l'informàtic, sí, etcètera, vull dir que de tot això parlarem, perquè avui es tractava de fer un tastet, però amb les ganes de que el més aviat possible doncs aprofundim més i que sigui amb la teva presència.
0: Jo encantada, ja t'ho he dit, encantada de venir, encantada d'estar a Caldes i de donar a conèixer l'Adriana i en Pau, i t'agraeixo molt que tinguis ganes de que la gent de Caldes els coneguin.
1: No, és que tinc ganes que la coneguin perquè, com si a mi m'agrada, pues, li ha d'agradar també a tothom, no? Però conèixer l'autora val la pena també.
0: Pues moltes gràcies, Conxi, ja saps que jo encantada, de veritat, i t'agraeixo moltíssim la difusió.
1: Moltes gràcies, Maribel, i ja dic que espero que ben aviat doncs, ens trobem aquí i mentrestant, doncs, bueno, jo aniré llegint també.
0: Molt bé, perfecte.
1: I tu escrivint i fent presentacions.
0: I escrivint, fent presentacions i llegint, perquè també llegint s'aprèn molt.
1: I tant. I a més, en festivals com aquest, sempre a vosaltres també enganxeu moltes lectures. Vull dir que
0: hi ha de tot.
1: Moltes gràcies, Maribel.
0: Va molt bé, som molt macos. Moltes gràcies, Conxi.
1: Fins a la propera.
0: Fins a la propera, que vagi bé.
1: Gràcies. Adéu.
0: Adéu-siau.

0: ara ja tenim aquí una altra convidada que estarem poques minuts perquè és que ja ens queda poques i aquests 10 minuts que queden o una mica menys els he de compartir amb la Raquel Gámez, que ja la tenim aquí al telèfon, i després amb la Montse Sant Joan, que també vull tenir unes paraules. Raquel, hola, què tal?
1: Hola, bon dia, Conxi, què tal? Com esteu?
0: Aquí bé. I tu? Vas estàs nerviosa? O vas estressada?
1: Ho dius pel creixer i crims?
0: Sí, ho dic per això. Però, bueno, perquè, a veure, tu ja estàs... home, imagina't un bagatge, 5 anys. 5 anys, en aquest cas, que és... O sigui, en el Segre de Negre han estat 10 anys, però 5 anys també són 5 anys. Són anys per celebrar, no? I, de fet...
1: Són molts anys, sí.
0: Has estat aquí en el Segre de Negre justament per parlar d'aquest llibre que ja està caminant molt, no? Alguns callen i altres maten, ja hem parlat diverses vegades d'ell, i per això jo més que parlar ara d'alguns callen i altres maten i del seu contingut que ja n'hem parlat, però sí que és veritat que és un llibre que està caminant molt bé i està, vull dir que no pares, no? I vagis on vagis,
1: no.
0: Doncs vas fent la presentació que toca. Però jo voldria centrar-me una mica més justament en això, en el festival, en aquest festival que serà la primera setmana de juliol, oi?
1: La segona. Els dies són el 10, 11 i 12. Sempre és la segona setmana del juliol perquè és just abans de la festa major de Creixell.
0: I seran 3 dies.
1: 3 dies. El dia 10 és el dia de la inauguració, l'11 és el dia de totes les taules rodones, activitats, i el diumenge, al matí, farem un escape room infantil a la biblioteca. O sigui que l'hem ampliat, ja fa 2 anys que l'hem ampliat el diumenge.
0: De fet, el dia, com tu dius, el dia fort seria el dissabte, oi?
1: Sí, la inauguració també, perquè és el lliurament de 5 premis, el Margarida Nitzet és molt important perquè és la novel·la inèdita, després tenim el Jordi Tinyena i també tenim el de poesia criminal que s'han presentat moltíssim aquests anys. Jo ara mateix estic llegint les novel·les perquè soc jurat del Margarida Nitzet, i després tenim el Premi Trajectòria, que és molt estimat també. Però el dissabte és tots els dies de taules rodones, i tot i que no hagin fet roda de premsa, així en primícia, Conxi, et puc dir que farem, intercalarem, no només seran taules rodones, sinó que també intercalarem una lectura dramatitzada, un interrogatori i un judici popular.
0: Oi, això m'encanta.
1: I concert de jazz.
0: Ostres, això del judici, i qui estarà present en el judici?
1: Encara no t'ho puc dir. El 17, jo crec que sobre el 17, encara m'han de confirmar la data.
0: No, jo ho deia
1: perquè
0: com ho conec alguna jutgessa i alguns advocats...
1: Sí, però no serà pas... Sí, no serà pas una jutgessa.
0: Val.
1: Aquesta vegada ho enfocarem des del punt de vista psicològic, perquè el tema central és la família i crims. Uh-huh. I volem tractar molt el tema de la família, ja no sigui la família, la màfia, com vam fer l'altre dia una xerrada. Aquesta setmana dijous ve la Tura Soler i el Jordi Grau a parlar dels crims reals familiars, però també volíem saber una mica què passa quan la gent no té família, no té aquesta xarxa. Delinqueixen més?
0: Clar.
1: O menys? Què diuen les estadístiques? I tindrem un cas real i el públic haurà de decidir què li va passar.
0: I això serà el dijous.
1: Dissabte.
0: Ai, perdona, el dissabte, dins del plats forts, que podrien dir del dissabte, que és tot el dia.
1: És la jornada en la que hi ha material. Entrem en matèria ja.
0: No,
1: fem presentacions de novetats, etc.
0: Està bé que vagis explicant aquestes coses perquè encara entra més ganes d'anar particularment,
1: Sí, jo t'espero.
0: A més, no conec aquesta població, tinc ganes de conèixer-la i mira, l'excusa és anar... És una molt bona excusa, no? Anar al festival, no? I mentrestant aniré, com tu ja em vas dir, diu, ves buscant perquè s'omple de seguida.
1: És preciós, Creixell. Sí, pensa que és un municipi turístic, hi ha cases del segle XVII, hi ha un castell encara, que encara som dels mateixos propietaris, vull dir, no el podem visitar però el podem veure de fora. L'església de Jujol, que és el que treballa en Gaudí, bé, els aiguamolls, les platges que són verges,
0: oh.
1: Que és un lloc molt, molt bonic. Rita Cassé.
0: Tinc moltes
1: per
0: ganes.
1: Per això ho fem en aquestes dates.
0: Tinc moltes ganes. I a més aprofitaré abans de que sigui, tot i que sigui per telèfon, ja sé que és difícil venir cap aquí, però d'aprofundir més en aquest tema i dies abans de que sigui el festival, doncs ja et faré una altra trucada, però per estar més estona al parlant. Avui ara ho hem de deixar aquí. Raquel, moltíssimes gràcies i mentrestant, doncs, que vagis treballant bé. Bueno, ja, jo crec que ja lo tens tot preparat, però bé, sempre queden cosetes,
1: sempre
0: oi?
1: Sempre queda alguna cosa i tu ho saps molt bé.
0: Sí. Doncs moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vinga, fins a la propera.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: I per tancar aquesta segona hora especial de Segre Negre, qui millor que una autora que ha viscut el festival des del primer dia? És Montse Sant Joan, i la tenia ja aquí ara al telèfon. Serà un poquets minut, Montse, perquè el temps passa tan ràpid que a vegades no pots evitar parlar amb les altres persones. Però bé, tot i que siguin tenir unes paraules teves, serà tot un plaer. Sobretot, Montse, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, doncs això que ja ha passat aquest desè aniversari del, o el desè any del Segre de Negre, com l'has viscut?
1: Doncs mira, l'he viscut amb molta emoció, amb molta il·lusió per haver pogut fer 10 anys i a més perquè penso que ha estat una edició perfecta perquè ha agradat molt, hem tingut públic i penso que també els participants han estat a l'alçada, no?, del que nosaltres volíem com a organització.
0: Uh-huh. I què representa, també de la mateixa manera que li preguntava a l'Eulàlia, què representa per a Lleida i per al gènere negre en català, no?, aquest festival?
1: Doncs mira, és una manera de visibilitzar i de dignificar el gènere, no? Un gènere que a vegades ha estat mal vist com si fos subliteratura i en realitat no és així, no? I aleshores els festivals de novel·la negra ens posen en contacte autors entre nosaltres, però també autors i lectors. I el que et dic, no?, que visibilitza, dignifica el gènere i això és molt important.
0: De fet, ja que dic que tu no has presentat aquí novel·la, però sí que has participat activament, no? I de fet és algo que, bueno, és jo diria que en el festival tu participes sempre cada any.
1: Doncs sí, ja des del primer any, perquè els vaig enredar una mica els de Pagès Editors, que havíem de fer un festival de novel·la negra i bé, ja em vaig implicar en l'organització i en ajudar en tot el que es pugui, no?
0: Uh-huh. I així, molt ràpidament, què fa que aquest festival sigui tan especial per a tu? Penso perquè l'has viscut des d'un principi en part, no? O va ser fins i tot idea teva?
1: Sí, sí, sí. O sigui, va ser idea meua que els hi vaig plantejar als de Pagès Editors, que de seguida, des de luego, la van fer seua, per suposat. I és que l'hem vist créixer, Conxi, l'hem vist créixer des del començament, quan encara no era res, i a poc, doncs, hem anat incorporant el premi, per exemple, a la trajectòria, hem anat incorporant la ruta literària, que ens fa ser també una mica diferents i originals, i sempre amb aquesta voluntat, aquest repte, no?, de ser diferents i de poder aportar alguna cosa original als festivals de novel·la negra.
0: Montse, doncs espero que molt aviat puguem parlar de nou en un festival.
1: Moltíssimes gràcies.
0: O si és possible que puguis, no ho sé, tot i que sigui per telèfon, però parlar més profundament. Moltes gràcies
1: molt
0: per ser-hi sempre.
1: Un plaer parlar amb tu.
0: Igualment. I sobretot per formar part d'aquesta família literària que és el Segre de Negre i en general. Moltes gràcies.
1: Molt bé. Moltes gràcies a tu, bon dia.
0: Bon dia. I així, doncs, amb la Montse Sant Joan i amb aquesta música que escoltem ja de fons, acabem avui el programa. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per compartir aquesta plaça pública que és el fòrum. Demà hi tornem amb més veus, més històries i més ràdio. Que tingueu molt bon dilluns.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Tres alumnes de l'escola Alfarell han guanyat el festival Cinebase organitzat per l'ESCAC. En Naim Vázquez, Marc Sisa i Max Motera, juntament amb la mestra Eva Gueto, van rebre el premi dimecres de la setmana passada en una gala celebrada al Cinemas Verdi de Barcelona. El curtmetratge guardonat, titulat Tabú, s'ha imposat en la categoria de 5è, 6è, 1er d'ESO i 2er d'ESO. El jurat va escollir el seu projecte pel tema abordat, la sensibilitat amb què ho han fet, així com la narrativa i la posada en escena. A partir d'avui, els banys termals al Safareig posen en marxa una nova promoció. Per la compra d'una entrada, te'n regalen una altra. Un descompte que estarà en vigor fins al 30 de setembre. Els banys termals al Safareig són un espai públic on gaudir d'un bany amb les propietats terapèutiques i relaxants de l'aigua mineromedicinal que brolla a Caldes. L'equipament aprofita l'estructura d'un antic safareig d'aigua termal construït a mitjans del segle XX. A partir d'avui s'obre el període de matrícula per al curs vinent del taller d'art Manolo Hugué. Aquesta és la segona fase on els alumnes nous poden inscriure-se en els tallers trimestrals i els cursos intensius d'estiu per adults. La matrícula es pot fer telemàticament omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. I també, a partir d'avui, l'Escola Municipal de Música Joan Valls obre inscripcions per al nou alumnat. Fins al 30 de juny, els alumnes que desitgin incorporar-se al proper curs tindran una bonificació del 10% en la matrícula. Les inscripcions es poden fer telemàticament o de manera presencial a la secretaria del Centre Cívic de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda. En esports, cap de setmana intens pel Club Hoquei Caldes, que ha vist com el seu sènior femení i el nacional masculí guanyaven els seus partits de semifinals de play-offs. El femení va perdre dissabte contra el Girona per 1-5, però va aconseguir girar la truita ahir amb un 3-4 molt efusiu a casa de les gironines que les classifica per la final d'ascens a Hoquei Lliga Iberdrola. Pel que fa al segon equip masculí, gran partit del conjunt calderí contra Mollerussa, en un partit tens fins al final que va acabar 4-1 i envia els d'Eduard Candamí directes cap a la final d'ascens a Hoquei Lliga Plata. I acabem amb el temps. Comencem la setmana i el mes de juny amb un dia marcat encara per les temperatures altes. Al migdia i durant la tarda predominarà un ambient assolellat amb núvols dispersos. La temperatura màxima arribarà als 28 graus de cara al vespre. Els núvols tornaran a guanyar presència de manera gradual. Les temperatures començaran a baixar lentament fins als 20 graus a la nit en un dilluns que acabarà amb un cel força ennuvolat. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: Benvinguts i benvingudes a Líders, l'espai on conversem amb persones que entenen que les oportunitats més valuoses neixen de les relacions. Perquè darrere de cada projecte que creix, de cada comunitat que prospera i de cada experiència que deixa empremta, hi ha persones que han sabut crear espais de connexió. I avui parlarem precisament d'això, de com un lloc pot convertir-se en un punt de trobada, de com una idea pot acabar generant una comunitat i de com les experiències compartides poden transformar la manera com ens relacionem, col·laborem i creixem. Avui ens acompanyen en Jordi i la Maria Muñoz Pous, germans i fundadors de La Granja, un projecte que ha aconseguit convertir els tardeos, els tallers, les trobades i les experiències compartides en una autèntica plataforma de connexió humana. Amb ells parlarem de comunitat, de networking amb ànima, de dissenyar experiències memorables i del valor de crear espais on les persones no només assisteixen, sinó que se senten part d'una cosa molt més gran. Perquè quan les persones correctes coincideixen, en l'espai adequat passen coses extraordinàries. Benvinguts a Líders, benvinguts a una conversa que parla de connexió, comunitat i futur. Comencem. I ara sí, benvingut Jordi i Maria.
3: Hola,
2: què tal? Com esteu?
3: Jo una mica nerviosa,
2: sí.
3: Això de venir aquí a la ràdio, tenir un micro aquí davant, jo no ho havia fet mai.
2: I sobretot el directe, no? El directe impressiona molt perquè és allò, bueno, nosaltres... Sí, no?
4: Sí, clar, evidentment, tindre un micro aquí a la boca doncs impressiona i la situació, però bueno, Caldes per nosaltres és una població amb un carinyo especial i per tant supercontents d'estar aquí, sí, Núria.
2: Bueno, abans de res també m'agradaria donar les gràcies a la Mireia García, que és la persona que ens ha connectat, no? De fet, us comentava també a l'inici que he tingut moltes persones a l'estudi, que de fet ens hem conegut gràcies a la connexió d'una altra persona i això és meravellós.
4: Fabulós.
2: No? Perquè sí, sí, anem fent xarxa també en aquest sentit.
4: Super.
2: I també voldria expressar-ho així en l'estudi. I abans de res, que sempre que parlem dels projectes, sempre ens agrada conèixer qui hi ha darrere d'aquests projectes, no? Llavors, sempre la pregunta de qui és en Jordi i qui és la Maria.
4: Clar, qui és el Jordi i qui és la Maria? Som dos germans, hem compartit molts moments junts, venim d'uns pares doncs, que sempre ens han empenyut a tirar endavant el projecte, el negoci familiar, en definitiva. Nosaltres venim del món de la joguina, del joc i la joguina. Sempre hem cregut que el món del joc bueno, i la joguina és l'eina necessària, imprescindible per l'aprenentatge dels nens. I aquí van començar els nostres pares. I a partir d'aquest punt, doncs ha continuat tota la resta de projectes que després doncs, la Maria va crear la xarranca i després
3: que ens hem anat afillant tots.
4: I després ha vingut la granja i després ha vingut els tardeos, però sempre doncs, ens ha acompanyat el nostre lema, que és regala temps i uneix tot allò que estimes. I a partir d'allà doncs, ha nascut doncs, la resta de projectes. Però venim d'una família treballadora, emprenedora, i els nostres pares ens han inculcat aquests valors de lluita per al que vols i aconseguiràs doncs, el que sí, puguis, aquest... però sempre lluita per això que tu vols.
2: Mm-hmm. Molt bonic, això. Mm-hmm. De fet, jo tinc un germà i em fa molta gràcia que treballeu... Nosaltres, bueno, de fet, tenim diferent manera de viure la vida. Jo soc superemprenedora, ell és un superdirector d'operacions de multinacional, però sempre he pensat que treballar amb germans és la confiança més absoluta, no? Perquè al final veniu els dos del mateix lloc, heu viscut els mateixos valors i és, bueno, jo crec que sou afortunats de poder tenir aquesta relació tan maca que teniu
4: sí,
2: vosaltres.
4: Tal qual.
2: I Maria, i tu, doncs? Ja sé que t'ha fet una prèvia al Jordi, però et volem escoltar tu també.
3: Bueno, doncs, res, la xarranca la vaig crear arrel del projecte de final de curs, de carrera. Era una idea així una mica esbojarrada en aquell moment. Ara fa 26 anys que existeix la xarranca. La xarranca és una companyia de jocs. La idea era, doncs, bueno, portar una altra vegada els jocs a la plaça, no? Perquè jo estava en un esplai, me n'adonava que els nens doncs, cada vegada doncs, jugaven menys amb aquests jocs tradicionals, no? El tema de la introducció dels ordinadors, de les consoles, s'aïllaven i no m'agradava. Llavors bueno, vaig pensar, ostres, i si transformem aquests jocs en dimensions molt grans, que els hi siguin com atractius i puguin dir, ostres, doncs que guai, m'ho he passat molt bé, me'n vaig a l'armari i el trec ple de pols i jugo amb els meus pares, no? Llavors això va ser una idea, ja et dic, de final de carrera i, ostres, els números sortien i vaig pensar, ostres, doncs i si l'executem, no? Llavors en aquell moment el nostre pare va dir, va, doncs jo et dono un cop de mà i va ser, doncs, ell el que va fabricar aquests jocs i mira, i així es fa doncs 26 anys que voltem doncs moltes places, molts carrers, molts centres comercials, a families days d'empresa, festes de finals de curs d'escoles, i bueno, la veritat és que és un projecte molt xulo. Va començar només amb el tema de la col·lecció dels jocs, però cada any hem intentat introduir noves activitats i sempre doncs, amb això, amb la importància del joc, eh? De que jugar doncs, ens enriqueix moltíssim, des de comunicació, no? Molts valors d'aprenentatge, de saber guanyar, de saber perdre, de jugar amb grans, amb petits, i sempre doncs, hem intentat fer les activitats en aquest sentit.
4: I unir família, no? Unir amics. amics, que en definitiva la idea principal és la mateixa que dèiem al principi, no? Que aquell avi pugui jugar amb el seu net, el seu pare, amb el seu fill, el tiet, amb el nebot, entre amics, entre pares, vull dir, en el fons, en definitiva, tot es basa amb el lema, no? Regala temps i uneix tot allò que estimes, que en definitiva és el que tots ens falta avui en dia. I el fet aquest, doncs, de poder jugar a la plaça amb aquests jocs de dimensions gegants, però tenim molts altres espais de joc i tallers, fa que les famílies s'uneixin en un moment, encara que siguin 3 horetes, però durant aquelles 3 horetes doncs han pogut compartir una bona estona de joc, cosa que el nostre dia a dia potser no ens permet perquè anem tan atrifolats, vull dir, tan atabalats, que no ens permet doncs disfrutar d'aquest temps, i la idea de la xerranca i l'èxit que té la xerranca bàsicament és això, és unir famílies i unir amics i estones de joc.
3: Clar, quan vam començar era com raro, no? Perquè jo recordo doncs anar a un ajuntament i amb un catàleg, no?, que l'havien fet en aquell moment amb fotos i fotocòpies, no?, i dir-los, doncs mira, que muntarem, no?, la nostra proposta és muntar doncs anar a la plaça aquests jocs, però i el pallasso on serà, no?, i aquí els titelles a què sortiran després, i deies, no, és que aquí no hi ha ni pallassos ni titelles, som companyia de jocs, això ara s'entén, però en el nostre principi no s'entenia, de fet no teníem ni epígraf, i llavors ens feia dir, doncs, ludoteca mòbil, per dir-li alguna cosa, perquè clar, els pallassos, els titelles, no, els actors, els actrius, la música, que de fet jo també moltes vegades penso que no tenim cap fira del món del joc. Hi ha la fira de titelles, hi ha la fira de teatre, hi ha la fira del circ, però fira de jocs no n'hi ha, i cada vegada som més companyies que estem aquí.
5: Ah, sí? O sigui, és un món absolutament desconegut,
3: sí,
5: per mi.
3: Sí, perquè som el cigronet petit del tema cultural, vull dir que sí, no n'hi ha cap d'això. I bueno, i clar, cada vegada ens coneix més gent i molt, ja, no, el tema dels xiquipars, els piquipars, que dic jo, que les famílies estan com una mica saturades i diuen, ostres, és que aquests jocs són molt guais, a mi m'agradaria tenir-los a casa, o i si ens els muntem en el parc a la festa d'aniversari del meu fill, i dius, clar, és que jo el parc no el puc envair per tu, no es pot envair la via pública a nivell privat, venim a casa teva, ja, però és que a casa no tinc aquestes necessitats tècniques, perquè clar, les escenografies que portem són molt xules, són molt grans, i arrel una mica això, el fet de poder crear l'espai físic de la granja, no?
4: Perquè molts ens deien, escolta'm, jo això vull fer la festa del meu fill o filla, però no tinc espai, o altres que ens deien, jo tinc espai a casa, però no em vull emmerdar a casa, i per tant vull invadir la via pública, i clar, la gent no entenia que necessitem unes certes llicències per invadir les vies públiques. I aquí va ser quan amb la Maria ens va xispar la idea de muntar el projecte de la granja. I la granja realment és el nostre magatzem, era una antiga granja, la vam adequar tota fa 26 anys, es va convertir i es converteix i és el nostre magatzem, però només una part del magatzem l'hem preparada per llogar l'espai físic i poder-hi fer aquestes trobades i celebracions que la gent ens anava dient. I tot l'any passat vam estar treballant amb aquest projecte, i a l'1 d'abril d'aquest mateix any doncs el vam donar a conèixer, i l'èxit i l'acceptació ha sigut brutal, i estem super, super, super contents del projecte aquest que ha nascut arrel del que us hem explicat de la xerranca, no?
3: Però clar, és com curiós, perquè tens una idea i de vegades aquestes idees et porten a una altra cosa,
4: clar,
3: no? Perquè la idea
4: era
3: dir, ostres, doncs aquestes famílies que voleu les activitats de la xerranca, veniu aquí.
4: Clar.
3: I és que ens trobem que des del moment en què vam donar a conèixer l'espai, és que molt poques famílies a nivell de nens volen gaudir-ho. Ens trobem, doncs, festes de 50 anys...
4: Els números rodons.
3: Festes de 40, festes de 60, i dius, ostres, que guai. No,
4: o empreses, inclús empreses,
5: sí, això. Sí, això era una cosa que jo m'he quedat també gravada, perquè has dit també nens, famílies, empreses, no? I aquest, també volia tibar d'aquest fil una mica.
4: Molt
5: què passa amb les empreses,
4: molt
5: també?
4: Molt interessant, super. Clar. Perquè, bueno, nosaltres vam fer el projecte de la granja al nostre gust, a la nostra manera, on ens sentíem còmodes, on volíem rebre el nostre client i quin tipus de client ens imaginàvem, com tots els projectes quan neixen, doncs quin client vols tu, i per tant adaptes el teu projecte al teu target, no? I en aquest cas doncs el vam fer d'una manera que és això, que ens ha portat a això, a empreses i gent adulta que no volen nens, justament el que volen és vindre sense els nens per gaudir dels seus amics i el seu entorn. Perfecte. Doncs les empreses, clar, ens estem trobant doncs que és super interessant perquè és un espai relativament xulo com perquè una empresa pugui vindre amb el seu equip directiu, pugui fer una reunió d'equip, li muntem un team building, una jornada de cohesió de grup super interessant, li podem muntar un catering, li podem muntar tot el dia i forma part d'una reunió relativament interessant per l'empresa, doncs perquè interessa doncs, segons quin moment doncs, fer aquest tipus de reunions, però en un espai fora de les pròpies oficines de l'empresa, i fa que aquella reunió doncs, no sigui tan agressiva, sinó que sigui una mica més distesa, però també alhora interessant i
3: estem com al mig de la natura, no? Vull dir que això també és com dir, oh, que guai, sentir els ocells, no?
4: Sí, tenir la calma que s'hi respira.
5: Bueno, aquesta era l'altra pregunta, per dir-ho també als nostres oients, on és la granja?
3: Clar, la granja està situada a Bigues i Riells, és un poble bueno, que el tenim aquí al cantó, som veïns de Caldes, però és que està al mig d'una urbanització, però quan entres no et dona la sensació que tens cases al voltant, sinó que les teves vistes és una granja que tenim també molt a prop i tens el Tibidabo de lluny, tens clar les muntanyes, hi ha molt verd i molts ocells i
4: molta calma.
3: Molta calma. Llavors, clar, quan arribes dius, oh, que bé, no? Sobretot la gent que ve doncs, d'estar a oficines o d'estar doncs, en pisos o que no tenen aquest espai així exterior, no?
4: La sensació és de benestar, bàsicament. Nosaltres, malauradament, les persones no valorem què tenim, eh? I això hem de fer autocrítica perquè el nostre dia a dia és en allà i portem molts anys en allà. Però fins ara potser no ens hem adonat compte de la zona privilegiada amb la que vivim perquè estem rebent molta gent que ens diu, ostres, és que el meu dia a dia sou uns privilegiats, perquè el meu dia a dia només sento que camions i vehicles i carros i pip-pips i nosaltres vivim en un entorn privilegiat i això fa que la gent quan ven allà és, la sensació és de benestar, purament.
5: Sí, a mi també m'ho diuen, és que no sé com pots viure tan lluny de Barcelona, no sé com pots viure tu.
4: Correcte.
3: És que ho tenim molt a prop, o sigui, realment no és molt lluny, vull dir, realment és que res, en mitjoreta ens plantem a Barcelona, no? Vull dir que estem com ben situats, tenim la C-17 allà mateix, tenim els cingles del Bertí aquí a tocar, que també doncs, famílies venen a fer unes excursions, vull dir que estem en una zona que penso que ben situats.
5: Sí, d'on us ve més gent, per això? Ho teniu controlat, això?
4: Mira, clar, com t'he dit, vam començar l'1 d'abril, o sigui, realment té un mes de vida, però ens ha vingut gent... Sí, de Barcelona, ens ha vingut gent del territori, és a dir, de Granollers, ens ha vingut gent de Caldes, ens ha vingut gent de Taradell, o sigui, la part d'Osona, o sigui, bàsicament són les comarques que podem tindre més a la vora. No sé què passarà d'aquí un any, si ens tornem a seure i ens tornem a parlar, però ara bàsicament és la gent de la zona que bueno, doncs a partir de tot el que hem anat fent doncs, s'han interessat i ja tenim reserves inclús per l'any que ve, que això també és, és una cosa que ens orgulleix doncs, perquè la gent diu, ostres, és que malauradament aquest dia del meu aniversari no he pogut fer perquè ja has tingut reserva, però l'any que ve sí que vull vindre i per tant ja, això també és una manera que veus que el projecte doncs, avança amb bon peu i com a nosaltres ens agradava. Però de tot arreu esperem que sí, que vingui gent de...
5: I quan engegueu un projecte com aquest, no? amb aquest pes, diguem, com heu començat a donar a conèixer el projecte? Quins han set els primers passos?
4: Clar, nosaltres portem molts anys amb el que és el màrqueting digital perquè el nostre inici va vindre del món de la joguina. La joguina venim del món de la venda online, per tant, tot el que és el màrqueting digital portem ja molts anys batallant. La primera web la vam muntar el 2007, o sigui que imagina l'any que portem. Vol dir que tot el que és el màrqueting digital, com aquell qui diu, l'hem tocat durant molt de temps i això doncs sabíem que Instagram era una font important i vam obrir una compte d'Instagram, vam començar a penjar unes fotos que vam fer, uns vídeos que anaven penjant, i com que l'entorn és prou maco i l'espai és prou maco, la gent diu, ostres, que justament el que realment necessitava era això, era i ja això. Era hora de trobar una cosa com aquestes, perquè, com deia la Maria, no vull anar a un xiquipart, no vull anar a un merendero qualsevol, volia un entorn xulo, agradable, que estigués bé, i justament és el que jo estava buscant. Per tant, avui en dia, gràcies a la xarxa i Instagram, doncs fa que tot això, si ho fas bé o ho intentes fer una mica bé, doncs fa que tot això la veu corri i comparteixin. I
5: bueno, mira, per això també esteu aquí,
4: i
5: no?
4: Tal qual,
5: perquè en un moment donat no, veu fer un esdeveniment i llavors amb gent que jo conec, que em van recomanar,
4: sí,
5: vull
4: sí,
5: dir, al final
4: va ser això.
5: I és la millor manera, en definitiva, eh? Perquè la
3: és
5: recomanació...
3: Quan, clar, quan vius una experiència i la, veu, i la, no? I la gaudeixes, la comparteixes, no? Amb els teus, llavors quina millor publicitat també que...
4: I ficar-hi carinyo, estima amb el que fas, eh? Creure amb el projecte...
5: Sí, això de fet és el que més em van destacar, mira què et dic.
4: Yes. Sí, sí.
5: Sí, aquest cuidar, no? I aquest estimar el projecte, això m'ho van transmetre, sí.
4: Bàsicament és que és el que també ens han transmès els nostres pares, és a dir, si tu creus en un projecte te l'has d'estimar, l'has de cuidar, i quan tu t'estimes una cosa, la cuides, la mimes, li dones brillo, li intentes donar una solució, li intentes ajudar a tota aquesta gent que ve a casa teva perquè tenen necessitats i en algun moment es pot trobar amb una necessitat que tu, només tu el pots ajudar, doncs és molt fàcil. Si t'estimes un projecte i creus, doncs és tan senzill com
3: això. I que aquí on ens veus és els que som a darrere, vull dir que hi ha en Jordi i la Maria, qui t'agafa el telèfon, qui t'atén, vull dir
4: bueno, que
3: tenim gent,
4: clar,
3: també, eh? Però vull dir que hi som molt, vull dir que no som, no estem només a...
5: Sí, que no és una inversió que algú us porta.
3: No.
5: Vosaltres,
3: que
5: vull
3: som
5: dir,
3: nosaltres. Vull
5: sí, una mica la vostra empremta està en el projecte.
3: Exacte, vull dir que, evidentment, clar, tenim gent que ens ajuda i ens dona un cop de mà, perquè si no tot això sols no podríem, no?
4: No?
3: Però que nosaltres hi som, vull dir que...
4: Ens agrada rebre els clients, ens agrada atendre'ls, ens agrada pues, que ens expliquin què fan, què necessiten, i això també és una mica el que la gent també ens ho valora, no? En definitiva, aquests
3: no hi ha
4: pocs...
3: un codi que no cobres i et surt la porteta amb la clau.
4: Correcte, aquest és el tema, no? I bàsicament és això, és donar-li aquest valor humà, personal, que en el fons avui en dia, amb tot el que és l'intel·ligència artificial, que ja no saps massa ben bé qui t'acabarà tenint, doncs aquest factor humà que nosaltres ens ha portat i esperem que ens perduri durant molts anys, és el que nosaltres anirem oferint, perquè en definitiva és el que la gent demana i veiem que és molt necessari.
5: Sí, de fet, molta gent que ha passat per l'estudi, una de les coses que parlem molt és de que, clar, en aquesta època tan digital i tan d'intel·ligència artificial, no, el que busca la gent és realment aquest contacte personal, que algú t'atengui, que saber qui hi ha al darrere dels projectes, això cada vegada també està fent més força.
3: I sí, això, ara que ho dius, aprofito per dir el tema dels tardeos, que va ser una mica arrel d'això, o sigui, arrel de dir, ostres, no sé, una parella que tens ganes de sortir entre setmana, perquè potser els caps de setmana doncs tens partits de futbol, partits de bàsquet, no? El ball de saló de la nena o del nen o el que sigui, doncs dius, mira, doncs entre setmana un dia de parella, un dia d'amics, de only adults, no? De dir, anem a fer gaudir de nosaltres, doncs va, aprofitem aquest espai de la xerranca per fer-hi el vespreig, que nosaltres li hem dit tardeo, però
5: bueno, sí,
3: és com mal dit, però és com una paraula que ha quedat una mica també, la gent la reconeix, no? I és una mica real d'això, eh? De dir, doncs, anem a socialitzar-nos en un espai, doncs, a l'aire lliure, el juny, que ara sembla que ja ve l'estiu, ve de gust, i...
4: Bueno, perquè bàsicament també creiem que és important moments per un mateix, moments per la parella i moments per la família. Vale? Per tant, si parlàvem de moments de compartir temps i de regalar temps, aquest temps també ens l'hem de regalar com a parella, en aquest cas si vas amb la parella, o amb els amics. Hi ha d'haver-hi aquell moment, aquelles
3: estones...
4: També
3: venir sol, eh? Vull dir, per
5: conèixer gent.
4: Correcte,
5: no?
4: Sí, sí.
3: Gent,
4: però
3: vull
4: ens l'hem de regalar i hem d'aprendre a regalar-nos aquest temps perquè el nostre dia a dia ens porta a una vida que no hi ha temps per res i que
3: anem accelerats.
5: Sí, que anem accelerats.
4: I ens hem reivindicat i hem dit muntem un tardeo, i aquí ve els tardeos de la granja, i fem que aquells moments de gaudir doncs els puguem gaudir en parella, amb amics o sol, però només amb els adults, perquè també creiem que és molt necessari i molt important. I què millor que vindre gent i parlar amb gent i conèixer gent, que és super xulo que et vingui gent a casa, si ets d'aquesta manera, que et vingui gent a casa i puguis descobrir descobrir gent tan fabulosa com tu i com la Mireia, que ens hem descobert gràcies a això, i això és supermaco, perquè en definitiva doncs, cada un té la seva vida, però que hi ha gent molt maca i que...
5: Que ens hem de connectar i hem de créixer.
4: Mateix.
5: I també és veritat que jo, que em dedico sobretot al món del networking professional, no saps mai què hi ha darrere d'una conversa. En definitiva, no saps mai què pot passar.
4: Sí, sí.
5: I aquesta curiositat també està bé, no, que també l'anem cultivant en aquests espais, que fan molta falta, i sobretot en el territori. Perquè
3: que no hi ha.
5: És que no hi ha. Perquè jo que em faig, vaig a molts i penso, hòstia, que estic farta potser una mica de tant de cotxe, i a vegades no depèn de quina hora, tant de caravana i tant,
4: sí.
5: I està molt bé que estigui per aquí. Doneu-nos una mica més de detalls això dels tardeos. Quantes persones, o sigui, com teniu pensat els formats, quines dates, quins dies, doneu-nos més informació.
3: Mira, la idea és poder-ho fer el mes de juny, val? Tots els dijous, que sigui, la idea és començar a les 7 de la tarda, de 7 a 10, i la idea és que cada dijous hi passi quelcom diferent, val? Ara, per exemple, aquest dijous tindrem doncs un saxofonista que ens amenitzarà així una mica la tarda. Tindrem un tast de cerveses, de la cervesa La Marca Única.
4: D'aquí Caldes.
3: Que és d'aquí Caldes, en Jordi.
4: Jordi Canet.
3: Supermaco. Ens vindrà doncs a explicar aquest projecte que també és relativament nou del món de les cerveses, però que ha anat agafant molta força i són boníssimes. Ens les va deixar provar i ens van encantar. Ens explicarà doncs una mica també el seu projecte, com es fa la cervesa, que molts no ho sabem, no? Vull dir, el vi sabem que s'aixafa, però i la cervesa com es fa, no? Vull dir que també serà curiós. I llavors ens tindrem doncs en Miquel, que ens farà unes hamburgueses superbones del restaurant El Grillat de Lliçà d'Amunt, acompanyat també d'un picoteo de quatre entrants així divertits. I la idea doncs és això, passar doncs una tarda amb amics, amb família, amb parella, i
4: bueno, i que la gent també es pugui conèixer, que en el fons ens tracta d'això, no? Que dius, ostres, jo vull vindre sol, però jo no sé qui m'hi trobaré, i et trobis pues, gent com nosaltres, i que estigui amb el seu grup d'amics i que comparteixi aquell tas i que digui, ostres, pues jo sí que li trobo aquell gust que m'està dient en Jordi de... i en definitiva és connectar amb gent.
3: I també serà algo com íntim, perquè no hi ha capacitat, vull dir, les entrades són limitades, vull dir, només tenim capacitat per 50 persones, o sigui que sí que té un tiquet d'entrada, i amb aquest tiquet entra tot, vull dir que no podeu arribar allà i dir, ai, que m'apunto, no? Perquè igual doncs ja no hi ha plaça, vull dir que s'ha de fer una reserva prèvia, i 50 persones, o sigui que també serà algú com, no?, molt informal.
5: Que tampoc és fàcil, juntar 50 persones.
4: No.
5: Vull dir que sí, és un aforament que està molt bé, però, clar, mobilitzar 50 persones...
4: Sí.
5: No és gens fàcil, vull dir que és, bueno, jo crec que això serà un èxit brutal.
3: Esperem que sí. Ens queden encara algunes places, vull dir que si algú vol venir aquest dijous encara serà benvingut. Estem aquí amb en Jordi creuant els dits que no ens plogui, perquè estem mirant aquí el temps, i sembla ser que dijous ens marquen pluges, però bueno, ho estem preparant amb molta il·lusió, i la veritat és que sí, ja anem, va en marxa, tot això va en marxa.
4: Sí, de fet és això, una mica la idea dels tardeos és moments de compartir, i fabulós que ja ho tenim aquí, això.
5: Però parleu de juny? Juliol també? O és una prova que...
3: Perquè fa com respecte, no per parlar de tan enllà. Clar, sí. Això és una cosa que no sabem. Vull dir, de moment provem el juny, i si veiem que la cosa doncs té quòrum, agrada, doncs ens llançarem al juliol. Però avançar ja juliol, bueno, anem fent pas
4: a
3: pas.
4: A la Maria i en Jordi, és a dir, jo, ens agrada el rock and roll.
5: Ja.
4: Vol dir que de seguida ens animem a tot, i el juny anem allò...
5: Partido,
4: com deia, però veurem les forces que hi són, i farem alguna cosa al juliol. De moment és això, arrenquem amb el juny, i vam posar la data per dir, és que o posem una data o
3: total,
4: això no ho arrencarem.
3: El temps se'ns tira a sobre.
4: I se'ns tira a sobre, i el nostre dia a dia també va tan atribulat que vam dir, no, hem de posar una data, i aquí va ser el 4 de juny.
5: Jo tinc una amiga que quan li dic alguna cosa em diu, posa data.
4: Tal qual.
5: Si no hi ha data, és com que... És veritat, és que la vida et passa per sobre, de sobte no te n'adones.
4: I tal qual.
5: I és aquest efecte, no?, l'efecte Parkinson, em sembla que se diu, que quan tens una data...
4: Ja està.
5: Tens aquest temps, i ja està.
4: Sí.
5: I escolta, ara m'agradaria parlar amb vosaltres una mica de des de la vostra vessant més d'emprenedora i empresarial, no? És a dir, tot i que porteu tants anys emprenent, què ha posat en joc o quines habilitats heu hagut de posar en marxa per engegar la granja? O aquest tipus de tardeos o aquesta activitat nova?
4: Jo crec que és més un tema de veure quines necessitats hi ha al nostre entorn, què ens demana el nostre client, i nosaltres, doncs, amb el que teníem, que en definitiva era una granja, que era el nostre magatzem, adequar aquestes necessitats. Però és dir, ostres, si ens estan demanant gent que vol un espai per fer-hi una festa i no vol anar a un happy park,
3: i els hi haig d'anar dient que no, les necessitats tècniques no les, doncs, tens, també sap greu.
4: Et porta amb això de dir, ostres, doncs sí, jo tinc l'espai, tinc les activitats, doncs t'ho monto jo. En definitiva, el que necessites és ganes, temps, paciència i, evidentment, un finançament que t'ajudi a poder fer un tipus de projectes així. Però és ganes creure en un projecte i donar-hi l'ànima perquè aquell projecte tiri endavant i ja està, i posar-hi, sobretot una vegada el temps arrencat, molt de carinyo, molta estima i mimar aquest projecte, que és un fill que acaba de néixer, i l'has d'anar cuidant. Vull dir, no pots dir, mira, com que ja ha nascut el deixo a la mà de Déu, no, l'has de mimar, i has d'anar traient la pols i l'has d'anar ara ens estan demanant més per gent adulta, doncs anem a buscar empreses i gent que ens ajudi a muntar aquestes jornades per a empreses. Doncs clar, evidentment hem tingut que començar a buscar gent de catering, qui ho fa, com nosaltres volem, com treballen, quines... Clar, tot això per nosaltres era desconegut i a marxes forçades hem tingut que anar buscant, però realment no hi ha un secret, és creure en una cosa, ficar-hi la banya i lluitar contra allò, i a vegades contracorrent. Però, bueno,
3: és divertit.
4: Fàcil.
3: Sí, hem passat, no? Bé.
5: Us veig.
3: Sí, ha sigut divertit.
5: Explicant-ho. I escolta, sempre és important també que la gent que col·labora amb vosaltres, no? Això que dèiem, no? Doncs el càtering, sí, el llums, també estigui molt alineat amb valors amb vosaltres.
4: Tal qual.
5: Heu trobat gent pel camí?
3: I després saps que també volem com donar a conèixer aquestes empreses que tenim per aquí al voltant. O sigui, intentem que, per exemple, els càterings siguin d'aquí a la zona.
5: Fet perquè... territori, no? Una mica.
3: Correcte, saps? Perquè, ostres, és que ens n'anem a la Conxinxina quan en aquí és que sí. Tenim gent molt guai i gent molt professional i gent molt potent. Llavors és això, no? Pues la cervesa única d'aquí, no? Miquel del Grillat de Lliçà, no? És com buscar aquesta gent que realment
4: són... Amb el Marc de la Vallesana, que també hi hem parlat. Vull dir que, clar, són gent molt potent en la seva zona i l'hem de promocionar entre tots. És que perquè...
5: Bueno, de fet, és la manera més intel·ligent de créixer, perquè al final, si fas territori, no? Llavors és la recomanació creuada, també.
4: Tal qual,
5: no? Sí, llavors sí. És una manera com de teixir aquesta
4: Correcte.
5: Xarxa que llavors també fa que tot es retroalimenti.
4: Correcte.
5: No?
4: Sí.
5: Jo, de totes maneres, la pregunta anava més enfocada a vosaltres com a empresaris, no tant com a projecte, sinó hi ha hagut alguna cosa que hagi dit, o sigui, jo quan vaig pensar en això no vaig comptar que... Saps? Hi ha hagut algun repte personal com a empresaris en engegar això nou?
3: Ostres.
5: Que potser no, eh? Potser no. Les coses...
4: Jo crec que ve més amb el fet de com som nosaltres dos. Una mica el que potser ens han transmès els nostres pares, no? És emprendre i idees i sentir-te valent per afrontar situacions. És un tema de caràcter.
3: Però entrebancs, però... com a tal?
5: No, algun repte de dir, escolta, mira, jo ara hem engegat això i no comptàvem amb, no ho sé, qualsevol cosa que... Al final, sempre quan engeguem un projecte nou, sempre hi ha coses que no hi comptàvem, en definitiva, no?
3: Sí, sí que és veritat, però potser amb aquest de la granja, potser de moment encara, no? Igual...
5: No, necessàriament, perquè potser tota la vostra evolució vital ja us ha portat aquí,
3: és
5: eh?
3: És que jo crec que sí, que deu ser una mica això. Perquè és que, clar, la web ja la tenim, o sigui, és com que ha sigut un fill nou, però vull dir, quan ja tens el primer, no sé com dir-te, no? El segon ja és diferent i el tercer també, vull dir, no ho sé. De moment no ens hem trobat amb... Tot ha anat bastant fluid i en Jordi i jo, clar, ens coneixem, ens portem molt pocs anys, vull dir, en Jordi ens portem 15 mesos, o sigui, és que la gent ens deia si eren bessons, no? Vull dir, sempre hem anat com molt agafats de la mà, tenim com la manera de fer, la manera de pensar bastant igual i poques disputes, inclús en el sentit de dir, quan muntàvem la granja, no? Aquests llums negres, és que els dos ho veiem claríssim, negres, sí, no? Vull dir que tot ha anat bastant així.
4: Sí, bueno, i també és dir, ostres, si tu veus clar d'aquesta manera, doncs tira-li. És a dir, arriba un moment que és qüestió de creure amb el qui tens al costat, en definitiva és el teu germà o la teva germana, i si aquella que tens al costat o aquell que tens al costat ho veu clar, doncs confia en ell i allò sortirà bé, sense posar-hi entrebancs ni coses que impedeixin que aquell projecte no neixi, perquè evidentment si un tira per la dreta i l'altre per l'esquerra, evidentment hi ha algun moment que allò peta. Per tant, doncs és això, és els projectes, doncs, a compartir-los, però sense més.
5: Gaudint. Correcte. I escolta, i una altra cosa, amb tots aquests anys que porteu junts i que porteu emprenent, segur que heu vist moltíssimes històries, heu viscut moltíssimes no, experiències emocionants dintre de l'empresa. Quina destacaríeu, potser?
4: Jo me'n recordo d'una molt bèstia.
3: que
4: la Maria deia que no la volia fer, jo deia, jo la vull viure. I era que el rei Far, un jeque árabe el propietari de l'hotel Juan Carlos I, volia fer la festa d'aniversari del seu fill, justament estaven a Barcelona, i ens van contactar una empresa i ens va dir que s'ha encaparrat amb les nostres activitats i amb la nostra empresa i que vol que muntem allò. I clar, li dèiem, hòstia, però és que estàs parlant, vull dir, és que això és molt bèstia el que ens estàs dient. Nosaltres, vull dir que tot el que l'home va dir que sí, que volia la festa d'aniversari, va fer-ho per todo lo alto, però per todo lo alto vol dir va llogar tenia la sala de l'hotel Juan Carlos I, una sala molt gran, un càtering tot decorat amb la pel·lícula dels Cars, vam tindre que ficar moqueta per tot arreu, inflables que siguin només relacionats amb els Cars, o sigui, en aquell cas la festa anava relacionada amb els Cars. I la pregunta que li vam fer, vam dir, bueno, doncs amb quants nens comptem a la festa?
3: Ja perquè, clar, hi havia tantes activitats, que vam dir, aquí vindrà la marabunta de nens. Sí,
4: i eren dos, era ell i el seu germà, i vam dir, hòstia, però tot això per dos nens? I diu, sí, tot. I diu, però a més volem els... Nosaltres tenim uns Cars que van en pedals de la xarranca i es van caparrar amb aquells Cars. Doncs tots els cotxes que hi havia a l'hotel, que hi havia cotxes d'alta gamma, i els va fer fora tots i va ficar el nostre car en l'entrada del hall perquè el nen, quan baixés de la seva habitació, es trobés el car a davant i només ell, juntament amb el seu germà, anessin fins a la sala aquella que havíem preparat per muntar-hi tot aquest festival. Clar, com que només hi havia dos nens, el que vam proposar, vam dir, bueno, doncs convida els nens que tinguis a l'hotel, perquè d'aquesta manera, doncs, la festa serà més agradable. No n'hi havia suficients i va convidar tots els fills, les famílies amb nens dels hotels d'alta gamma de Barcelona. Per tant, ens vam trobar amb una festa, però imagina't la festa que d'alta gamma, eh? Vull dir que nosaltres el nostre aniversari els nostres pares preparàvem pa amb nocilla.
5: Sí.
4: Però allà hi havia...
3: I el joc
4: de la
3: trencada de l'olla.
4: Clar, allà hi havia filet de no sé què i tot era molt, molt exclusiu. Doncs la gent ens... era impressionant perquè ens deien ¿Quién es el niño?
3: Del cumpleaños.
4: Perquè anaven amb una festa que els havien convidat d'alta gamma i ningú sabia qui era el nen. O sigui, la sensació era de dir, que trist... tot plegat, què
3: sí,
4: fas?
3: Sí, és molt heavy.
4: I la sensació era de dir, estic muntant una festa, que la Maria no hi estava d'acord, però jo vaig dir, jo vull ser-hi, perquè veure una cosa d'aquestes no ens passarà més, i realment ens va passar l'any següent que ho vam muntar-ho a casa d'ell. Sí, o sigui, sí. Encara ens ho va posar, que també va ser xula. Però són coses d'aquestes que ho hem portat a l'extrem que...
3: No estem acostumats,
4: però que va ser... Bueno, és una experiència que va ser xula de viure amb una cosa d'aquestes que...
3: I després, grates amb ells, perquè vam poder-hi parlar amb els pares, i supermacos, vull dir, realment, sí, molt bona gent i molt agraïts, i... però clar, és que...
4: Tot molt fred. Tot
5: I tu per què no volies, Maria?
3: Perquè, ostres, és que és això que diu en Jordi, que fred, no? Vull dir, realment hem d'arribar a aquest punt? O sigui, li hem de donar tot això a aquest nen? És que potser aquest nen el que vol és estar amb els seus amics, potser aquesta festa...
5: Amb la filla.
3: No? Per què no li fas, exacte, potser quan arribis al teu país que hi hauran els seus amics, per què li fas aquí? Celebra-ho amb el teu pare i la teva mare, aneu els dos al Tibidabo, per exemple, no sé, vull dir, cal fer tot aquesta... m'acabava de convèncer.
4: Ho vam portar-ho a l'extrem, i jo me'n recordo una de les entrevistes que vaig llegir un dia en un diari, que li preguntaven amb un fill d'aquest tipus. Què és el que més desitges, no? Una mica és això, no? I va respondre, diu, saber que alguna cosa no la puc tindre. Clar, per ells qualsevol cosa era viable, és a dir, jo vull el car aquí, tota la resta del cotxe és fora, jo vull una festa que hi hagi això i jo voldré allò, és a dir, vam fer la festa d'aniversari l'any següent a casa seva i portàvem un inflable i volia l'inflable, i si teníem que llogar un helicòpter per portar l'inflable, doncs llogava un helicòpter, és a dir, què podem, o sigui, jo, si jo vull, ho tinc, i aquest és
3: però
4: el
3: en canvi no té, no té aquest amor,
4: els
3: aquest,
4: amics,
3: no?
4: No té gent que el que nosaltres, els valors nostres, que el que volem justament és unir famílies, unir comunitat, ells no ho tenen, tenen un poder econòmic molt bèstia, però no tenen això que nosaltres, per això la Maria potser no volia, perquè realment va en contra dels nostres valors, però com a experiència que ens deies, Núria, era bàsicament això d'algú que ha sigut a l'extrem de tot plegat.
5: I a nivell de, per exemple, ajuntaments, que dèieu que teníeu joguines grans i tot això, que també me va cridar molt l'atenció perquè fa poc vaig pujar a Castellterçol, allà tenen uns escacs també gegants. Què és el més estrany que us han demanat, per exemple?
3: Demanat com a tal, no, perquè nosaltres tenim un catàleg, diguéssim, amb aquestes diferents col·leccions de joc i llavors ens trien el que veuen, no? Et podria dir que hi ha jocs que no els volem treure, encara que de vegades els veiem potser com quicos o antics o digue-li com vulguis, però perquè és que el qui és qui ha de ser-hi, el joc del 4 amb ratlla hi ha de ser-hi, el joc de l'oca hi ha de ser-hi, no? El 3 amb ratlla hi ha de ser-hi. Demanant-se com a tal no, perquè els veuen, els hi agraden i són els que ens demanen i els que portem.
5: I territorialment, on treballeu més a nivell, per exemple, d'així de jocs?
3: Clar, treballem molt per província Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, o sigui, aquest seria una mica l'ordre.
4: Andorra.
3: Però treballem molt Andorra. Per Andorra, exacte, València, País
5: Home,
3: Basc.
5: Déu-n'hi-do,
3: sí,
5: no, però?
3: Sí, sí.
4: Madrid, sí, sí. També hi hem estat un parell de vegades.
3: Correcte, però bàsicament és Catalunya, Andorra molt, també, i València.
4: I ara el que ens estem trobant i que també ho estem treballant molt és el tema de les Families Day, que això també empreses
5: a
4: grans,
5: les empreses,
4: grans
5: no?
4: Companyies que el que volen és parem motors, anem a cuidar aquestes famílies, que en definitiva és el motor de la nostra empresa, i anem-los a muntar un dia exclusiu per a aquestes famílies. I nosaltres, que tenim el joc, doncs oferim aquests espais o aquests dies de jornades que són aquests Families Days, que hem muntat empreses molt reconegudes i molt grans, i cada vegada...
3: Cada vegada més. Home, és que els nens moltes vegades els agrada saber on treballen, no? El seu pare i la seva mare, i que doncs aquesta empresa obri les portes per...
5: Això ho feu allà.
3: Correcte. Llavors nosaltres anem a l'empresa i doncs a dintre de les oficines, a dintre dels patis, de les naus, doncs els hi muntem tots aquests espais de joc és molt xulo. Veritat és que la jornada és molt xula.
5: I Maria, jo ara m'estic imaginant quin tipus d'infraestructura ha de tenir la vostra empresa per poder mobilitzar.
3: Nosaltres la gran infraestructura que tenim és el tema dels monitors i monitores, que gràcies a ells, i això ho posaria en majúscula, això està aquí i la xerranca existeix i continua, perquè són el motor, o sigui, ells són els qui munten, els qui desmunten aquestes activitats, i després sobretot els que els hi posen un somriure durant aquella jornada, no? I jugant amb tots aquells infants i famílies que estan allà. Per tant, el nostre gruix,
5: cor, no?
3: El nostre cor són aquests monitors i monitores, que moltes vegades molts d'ells són la primera feina que tenen, que això també és molt curiós, no? Perquè són nanos joves la majoria doncs, són gent estudiant que tenen doncs, els caps de setmana lliures perquè bàsicament és quan duem a terme aquestes activitats i que els hi va la mar de bé doncs, poder-se treure un sou i, bueno, i relacionar-se doncs, amb companys de la seva edat més o menys i amb els nens i nenes que és molt xulo, no? Si tens un caràcter així doncs és una feina, la veritat és que és molt agradable i és molt maca.
4: I ara ens estem trobant amb monitors que són els nebots de exmonitors nostres, no? Clar, ja tenim una generació, inclús el Martí, el meu nebot, el fill de la Maria, ja ha començat a iniciar-se a fer aquest tipus d'activitats, vull dir que són nanos joves que els agrada el món dels infants, el món del lleure, i els hi permet doncs, estudiar, entrenar i, evidentment, pues, treure's un petit sou durant els caps de setmana, que durant l'estiu, déu-n'hi-do, el sou que s'emporten, però que, en definitiva, sí, se'l treballen per això, que els va superbé. Però que és curiós que ara ja ens trobem aquestes generacions
3: Ens anem fent grans. Sí,
5: sí. No, però això que diuen, jo tinc una filla de 19 anys, no? I a vegades quan diu la gent, no, és que la joventut, penso, bueno, la joventut...
3: Se'ls ha de donar l'opció.
5: No, però que hi ha molt jovent...
3: Molt super.
5: Molt saludable.
4: I tant.
5: No. Clar, llavors jo també vull trencar una mica aquest mite, no? Quan em diuen, no, és que el jovent, bueno, no. Quin jovent coneixes
4: Correcte.
5: Tu? Perquè,
4: sí.
5: No? Aleshores, jo crec que també s'ha de fer una mica apologia que hi ha molt jovent que té ganes de treballar, que té ganes d'estar per aquestes coses i això també s'ha de posar molt en valor.
4: I tant, no, i nosaltres en tenim molts que evidentment, doncs, tant.

0: vaig arrencar.
1: Sí, i sobretot també, vosaltres que també veniu de família empresària, moltes vegades, encara que els hi puguis pagar, el fet de no pots estar tot l'estiu sense fer res, també és molt important.
0: I tant.
1: I el valor de l'esforç, no?
2: El valor de l'esforç, el valor de les coses, i el fet de dir, bueno, és que encara que tingui mal de cap, jo m'he compromès, i per tant, com que m'he compromès, vaig a treballar. Que això també, no ho sé...
1: Sí, que no puc dropejar tot el dia perquè tinc una obligació i confien en mi, no? Jo crec que més enllà també dels cèntims, evidentment, que, però aquest... posar en valor la cultura de l'esforç, no? Que alguna vegada hem tingut
2: totalment.
1: Gent aquí també a l'estudi, també fan una mica aquesta qüestió que potser ho estem perdent aquí a Catalunya, doncs també està bé que aquests joves també sàpiguen que, bueno, caps de setmana es pot treballar, estiu es pot treballar, i que això també ajuda que, bueno, que el país també prosperi.
2: Correcte, sí. Nosaltres tenim com una borsa de monitors, que ben bé som 35, 36, vam comptar l'altre dia, vull dir que déu-n'hi-do, i nosaltres doncs tenim com una xarxa de molts monitors i els hi pengem les activitats. Mira, tal dia tenim activitat, i llavors ells s'apunten, i clar, nosaltres els hi demanem, penseu bé, perquè el dia que us apunteu, aquell dia va sagrat. Vull dir que no hi ha després un concert d'última hora, ni... Vull dir que també els estem com formant molt i ensenyant i sobretot això, de que si t'has compromès i has dit que tu aquell dia podies, doncs aquell dia vens a treballar i ja està. Vull dir que també els anem...
0: No, i que després ells marxen, evidentment.
2: I molts diuen, ostres, és que realment la xerranca m'ha donat tant, perquè he après tant, vull dir que...
0: És que inclús a conduir una furgoneta. Clar. Nosaltres tenim furgonetes grans i tenim camions i aquells nanos que es treuen el carnet, nosaltres, com potser ens han fet els nostres pares a nosaltres, va, comença a espavilar i tira-li pa'lante, ja t'ho trobaràs.
1: Jo
0: una mica
1: recordo.
0: la vida és aquesta, no? I ja t'ho trobaràs. Però
2: molts han agafat les furgonetes de la xerranca per primera vegada. No havien agafat mai cap furgoneta i ostres.
0: O sigui, les nostres són grans.
2: Dius, oi, els ara se'n van de vacances amb furgos, no? I dius, mira, pues han perdut la por al transport gran.
0: Bueno, i el dia a dia, en el fons, van sols en l'activitat, evidentment amb els nostres coordinadors, però s'afronten al client, s'afronten uns pares amb nens, s'afronten el dia a dia, que en definitiva és el que tots ens trobem al nostre dia a dia. I clar, es troben amb gent jove que, ostres, ara ja és una realitat. Primer que tinc una nòmina, tinc un contracte, tinc un compromís, però a més tinc un carrer i al carrer m'hi trobo doncs, uns pares, un client... uns imprevistos, unes senyalitzacions,
1: coses, no?
0: Un m'he perdut, un accident a la carretera i no puc arribar a l'hora, com gestiono això, tots aquests nanos i que tenim doncs s'afronten a la realitat de tot això i això també ens enriqueix, no? com a xerranca, doncs, perquè veus que aquests nanos doncs, ara ja són adults, ja són pares i ara ens venen doncs, els seus nebots i inclús ja començaran a vindre els seus fills quan ells ho havien set i això també és maco.
1: Sí, la veritat és que sí. Escolta, i cap a on evoluciona la granja? Com la visualitzeu d'aquí 2 o 3 anys?
0: Més gran.
2: Jo també, sí.
1: A nivell estructural,
2: sí,
1: clar, més gran.
2: Sí, perquè sí. Amb més capacitat, perquè realment és un espai que ens permet poder tenir més, poder abarcar més persones.
0: Sí, capacitat de créixer la tenim. El que passa que nosaltres sempre hem cregut que anem a poc a poc i anem augmentant segons ens anem trobant, no? Una mica el que t'explicàvem abans. No deixa ser una granja, vull dir que la granja és molt gran i pot créixer perquè tenim capacitat d'espai per créixer i ho anirem veient, però sí que la gent ens ha demanat, escolta'm, però no m'hi puc quedar a dormir on aquí? I escolta,
1: jo pensava en casaments potser, no? Fins i tot.
0: Sí, bueno, en definitiva és això, és clar, nosaltres el nostre espai, el que oferim és un espai interior de 60 metres quadrats, allà hi ha una sala, una cuina i un lavabo, a la sala interior hi entren unes 20-25, i després hi ha tota la part exterior que són 450 metres quadrats amb una barbacoa i amb un porxo cobert, doncs, però hi ha capacitat per, i per això diem que hi ha una capacitat màxima de 40 en total, entre dins i a fora. Què ens passa? La pregunta del millor. Si plou, 40 persones hi entraran a dins, i nosaltres diem que sempre que no, perquè realment no és així, com et deia, només hi entren 20-25, i la part exterior, doncs la resta sí que és veritat que és un espai pensat per de cara al bon temps, aquest temps que tenim ara, i tenim doncs porxos i parasols i de més, realment no tens sensació de que t'està tocant el sol al clatell, perquè ho tenim tot preparat perquè no sigui, i a més que et ve de gust estar més a fora que a dins. Ara, si plou, no tenim aquest plan B, per tant, una de les opcions i el que ens plantegem i de cara al futur doncs, és engrandir les nostres

0: naus i poder-ho doncs, fer aquest plan B i evidentment la gent que vingui i siguin 40, doncs, en cas de pluja doncs, puguin estar tots a dins i arrasarats i sense problemes i gaudir de l'exterior però només de les vistes, perquè si plou, si plou no
1: bueno, no quan plou
0: oferir.
1: És el que passa,
0: però possibilitats de créixer les tenim, ganes també, ara és, tots just arrenquem i necessitem doncs arrencar-ho doncs, com ho estem fent ara, a poc a poc i partido a partido.
2: Però teniu, heu visualitzat també novetats, quin, com dèiem ara, no? es podrà futur quedar la gent a dormir, es podrà venir la gent a casa, tot això ho heu pensat o millor que no anem...
0: Sí, clar, bueno, el nostre cap no para, eh?
2: Ja m'ho imagino, no, per això.
1: De vegades li haig de dir, Jordi, un moment, sisplau, para, sisplau, sí.
0: El nostre cap, sí, tot el dia va rumiant, perquè evidentment és la nostra manera de ser, som així i constantment anem fent, el que passa que hi arriba un moment que dius ja... Però sí, és que és, només cal ganes, dedicació i realment reafirmar que allò és possible, i possible
2: I
0: ho
2: tant.
0: És, per tant, només dependrà de nosaltres. És...
2: Sí, perquè a més, també no hem d'oblidar que hi ha molta indústria al nostre voltant,
0: sí.
2: Que moltes vegades també parlem de territori, però també oblidem que, ostres, jo ara també quan pensava a les empreses grans que potser hi ha Barcelona i Rodalies, però és que és veritat, és que oblidem que aquí al territori també hi ha molta indústria que I, també necessita molt d'això
0: i que vivim en una zona privilegiada, Núria? O sigui que, a part que no t'hem explicat, nosaltres tenim una casa de turisme familiar,
2: és que
0: no pararia, però i és una casa que tenim a Lliçà d'Amunt i que tot el nostre client és internacional. Vol dir que la gent vol conèixer Barcelona, perquè aquesta gent no ve a conèixer Lliçà d'Amunt, perquè Lliçà d'Amunt no té gaire cosa, però està ben situat i això permet que la gent que vol vindre a viure i conèixer Barcelona i no vol estar en el megollo a Barcelona,
2: no
0: ve al nostre
2: tradicional
0: territori, i ve gent de tot el món. De tot el món vol dir des d'Estats Units fins a... Va vindre uns clients de Nova Caledònia, que és una illa molt petita d'Austràlia. Ens ha vingut gent de tot el món i poca gent del nostre territori. Vol dir que vivim en una zona que hem de valorar on estem, hem de valorar què tenim i perquè la gent ho ve.
1: Sí.
0: I això és una realitat, perquè nosaltres ens hi trobem en aquesta casa, no? I per tant, doncs és això. Evidentment la granja no està pensada per aquesta gent que vingui de fora perquè no vindrà a passar el dia, però la tenim pensada per aquesta gent que viu a la zona de Barcelona, tota aquesta part que potser no tenim, no té la zona que tenim nosaltres, però li podem oferir el nostre espai, la granja, per conèixer. Vull dir que és donar valor que tenim, eh? Perquè...
2: I tant, bueno, jo estic super d'acord amb tu que som privilegiats de viure on vivim. I a més, res, 40 minuts de Barcelona,
0: sí.
2: Vull dir que vols jaleo, n'hi ha, però clar, viure aquí per mi és una altra història.
0: Sí.
2: I escolta, alguna cosa més que m'hagueu de sorprendre, una casa de turisme familiar?
1: No.
2: Bueno, i escolta, ara per anar acabant, m'agradaria preguntar-vos quina relació ha estat determinant la vostra trajectòria. És a dir, hi ha hagut algun moment on hagueu conegut algú o hagueu fet algun match amb algun projecte que digui, mira, això ha desenvolupat en un projecte concret, o sempre ha sigut tot cosa vostra?
0: Jo crec que els nostres pares han sigut claus.
2: Els pares, sí.
0: Sí.
1: Ara ens emocionaríem,
2: sí,
1: oi?
2: Sí.
1: Estem aquí els dos amb la llagrimeta.
0: Sí. Bueno, sí.
2: Bueno, la trajectòria familiar, no? Una mica tot el que us han inculcat, i que estic segura que tot això també ho esteu impregnant en els vostres projectes. Ai, que acabarem plorant tots.
0: Sí,
2: molt bé, molt maco. No? I a més, de veritat que això es transmet, no és per dir-vos-ho, el dia que em van parlar de vosaltres m'ho van transmetre, jo ho veig en vosaltres, i estic segura que aquesta empremta que vosaltres deixeu en els vostres tardeus, en aquest cas, no? Doncs també calaran molt. Doncs ara sí, anem a trencar aquest moment tan bonic.
0: Sí.
2: Anem a acabar per recordar les dates dels tardeus, horaris, com s'inscriu la gent...
0: Vale, nosaltres, com et deia, ho estem comunicant tot a través de la xarxa social que tenim, que és Espai La Granja. Uh-huh. En allà, en la mateixa bio, hi ha un enllaç on tenim un formulari que la gent s'ha d'inscriure, més que res per també tindre un control de tota aquesta gent que vindrà i saber una mica l'aforament, si el podem assumir o no. Com deia la Maria, tenim capacitat per aquest dia 4 de juny, però la idea és inscriure's en el formulari i després nosaltres els respondrem amb la confirmació de que l'hem rebut i ens hauran de fer la transferència o pagament amb targeta o transferència amb el Tardeo en el que sigui. I els horaris, és com dèiem, són tots els dijous del mes de juny, de 7 de la tarda a 10 del vespre. Això no vol dir que a les 10 ja, pom, tothom fent fora la gent. Bueno, tots sabem...
1: Per tenir una hora. La idea és a les 10 tancar música i...
0: És un tema per ordenança municipal, que estem obligats a que la música, evidentment...
1: I respecte als veïns, també, que volem ser molt curosos amb això.
0: Però, evidentment, que si tu encara estàs allà, no estarem fent fora tothom.
1: Però que a veure, l'any demà tots treballem, o la majoria de persones també treballen, vull dir que també ja és un bon horari, no? De dir, ostres, has vingut, has passat una tarda agradable, arribes a casa sopat i amb una hora correcta per l'endemà, Sant Tornem-hi, no?
0: La idea és aquesta, és tots els dijous del mes de juny, i si tenim forces i ganes, que esperem
2: estic
0: que sí,
2: seguríssima.
0: Ho allargarem al juliol.
2: Estic segura. Bueno, i ara per anar acabant, m'agradaria, no sé si hi ha alguna cosa que volguéssiu dir quan us he preguntat, si voleu afegir alguna cosa abans d'acabar.
1: Ostres, em sembla que...
0: Jo crec que ho hem dit tot o sí. No... Tampoc no ens havíem preparat res.
1: No.
2: És a dir, bueno, això no s'ha de dir, Jordi.
0: No, però vull dir que ni jo ni la Maria, que abans de vindre em diu, què direm? És que, Maria, és que ho tenim tot clar. És a dir, clar. No ens hem de preparar res.
1: I hem dit, anem a fer un cafè i mirem aviam què direm. I hem parlat de tot el menys d'aquestes...
0: Vull dir, perquè quan les coses les tens clares i saps per què ho has parit, ningú t'ha de dir com ho has de preparar-ho ni fer-ho.
2: Totalment.
1: Sí, tota la gent... I jo estava molt nerviosa, però ara m'hi quedaria una estona més.
0: Sí.
2: És que clar, tothom que ve líders, jo li dic, no patiu, parlarem de vosaltres, no? Aquest programa és per vosaltres, perquè expliqueu, a mi m'encanta a líders conèixer les persones que hi ha enrere dels projectes, però també és per donar veu als projectes, al territori, i seguir fent xarxa i seguir-nos connectant. Per tant,
1: moltíssimes gràcies per haver-nos convidat.
2: Així que ara sí, donem per finalitzat el nostre programa. I, com sempre, amb el Ferran als comandaments. Avui hem descobert que els espais poden ser molt, molt més que un lloc físic. Poden ser un punt de partida d'una conversa, d'una amistat, d'una col·laboració, d'una oportunitat o fins i tot d'una comunitat. Hem compartit aquesta estona amb en Jordi i la Maria, fundadors de La Granja, i hem comprovat que darrere de cada experiència memorable hi ha una intenció, la de connectar persones i crear entorns on les relacions floreixen de manera natural. Gràcies per inspirar-nos, per compartir la vostra visió i per recordar-nos que les millors oportunitats sovint neixen quan obrim la porta a la trobada, a la conversa i a la confiança. També volem agrair la imprescindible col·laboració d'en Ferran Monterde als comandaments tècnics, fent possible que cada setmana aquesta conversa arribi a les vostres llars, despatxos, empreses i projectes. Jo sóc la Núria Cortés i això és Líders, l'espai on les històries, les persones i les connexions es converteixen en oportunitats. I recordeu, les relacions correctes ho canvien tot. Fins la setmana vinent.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Tres alumnes de l'escola Alfarell han guanyat el Festival Cinebase organitzat per l'ESCAC. En Naim Vázquez, Marc Sisa i Max Motera, juntament amb la mestra Eva Gueto, van rebre el premi dimecres de la setmana passada en una gala celebrada al Cinemas Verdi de Barcelona. El curtmetratge guardonat, titulat Tabú, s'ha imposat en la categoria de 5è, 6è, 1er d'ESO i 2er d'ESO. El jurat va escollir el seu projecte pel tema abordat, la sensibilitat amb què ho han fet, així com la narrativa i la posada en escena. A partir d'avui, els banys termals al Safareig posen en marxa una nova promoció. Per la compra d'una entrada, te'n regalen una altra. Un descompte que estarà en vigor fins al 30 de setembre. Els banys termals al Safareig són un espai públic on gaudir d'un bany amb les propietats terapèutiques i relaxants de l'aigua mineromedicinal que brolla a Caldes. L'equipament aprofita l'estructura d'un antic safareig d'aigua termal construït a mitjans del segle XX. A partir d'avui s'obre el període de matrícula per al curs vinent del taller d'art Manolo Hugué. Aquesta és la segona fase on els alumnes nous poden inscriure-se en els tallers trimestrals i els cursos intensius d'estiu per adults. La matrícula es pot fer telemàticament, omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic, de dilluns a dijous, de 5 a 8 de la tarda. I també, a partir d'avui, l'Escola Municipal de Música Joan Valls obre inscripcions per al nou alumnat. Fins al 30 de juny, els alumnes que desitgin incorporar-se al proper curs tindran una bonificació del 10% en la matrícula. Les inscripcions es poden fer telemàticament o de manera presencial a la secretaria del Centre Cívic de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda. En esports, cap de setmana intens pel Club Hoquei Caldes, que ha vist com el seu sènior femení i el nacional masculí guanyaven els seus partits de semifinals de play-offs. El femení va perdre dissabte contra el Girona per 1-5, però va aconseguir girar la truita ahir amb un 3-4 molt efusiu a casa de les gironines, que les classifica per la final d'ascens a Hoquei Lliga Iberdrola. Pel que fa al segon equip masculí, gran partit del conjunt calderí contra Mollerussa, en un partit tens fins al final que va acabar 4-1 i envia els d'Eduard Candamí directes cap a la final d'ascens a Hoquei Lliga Plata. I acabem amb el temps. Comencem la setmana i el mes de juny amb un dia marcat encara per les temperatures altes. Al migdia i durant la tarda predominarà un ambient assolellat amb núvols dispersos. La temperatura màxima arribarà als 28 graus de cara al vespre. Els núvols tornaran a guanyar presència de manera gradual. Les temperatures començaran a baixar lentament fins als 20 graus a la nit en un dilluns que acabarà amb un cel força ennuvolat. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Tres alumnes de l'escola Alfarell han guanyat el Festival Cinebase organitzat per l'ESCAC. En Naim Vázquez, Marc Sisa i Max Motera, juntament amb la mestra Eva Guetó, van rebre el premi dimecres de la setmana passada en una gala celebrada al Cinemas Verdi de Barcelona. El curtmetratge guardonat, titulat Tabú, s'ha imposat en la categoria de 5è, 6è, 1er d'ESO i 2è d'ESO. El jurat va escollir el seu projecte pel tema abordat, la sensibilitat amb què ho han fet, així com la narrativa i la posada en escena. A partir d'avui, els banys termals al Safareig posen en marxa una nova promoció. Per la compra d'una entrada, te'n regalen una altra. Un descompte que estarà en vigor fins al 30 de setembre. Els banys termals al Safareig són un espai públic on gaudir d'un bany amb les propietats terapèutiques i relaxants de l'aigua mineromedicinal que brolla a Caldes. L'equipament aprofita l'estructura d'un antic safareig d'aigua termal construït a mitjans del segle XX. A partir d'avui s'obre el període de matrícula per al curs vinent del taller d'art Manolo Hugué. Aquesta és la segona fase on els alumnes nous poden inscriure-se en els tallers trimestrals i els cursos intensius d'estiu per adults. La matrícula es pot fer telemàticament omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. I també, a partir d'avui, l'Escola Municipal de Música Joan Valls obre inscripcions per al nou alumnat. Fins al 30 de juny, els alumnes que desitgin incorporar-se al proper curs tindran una bonificació del 10% en la matrícula. Les inscripcions es poden fer telemàticament o de manera presencial a la secretaria del Centre Cívic de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda. En esports, cap de setmana intens pel Club Hoquei Caldes, que ha vist com el seu sènior femení i el nacional masculí guanyaven els seus partits de semifinals de play-offs. El femení va perdre dissabte contra el Girona per 1-5, però va aconseguir girar la truita ahir amb un 3-4 molt efusiu a casa de les gironines que les classifica per la final d'ascens a Hoquei Lliga Iberdrola. Pel que fa al segon equip masculí, gran partit del conjunt calderí contra Mollerussa, en un partit tens fins al final que va acabar 4-1 i envia els d'Eduard Candamí directes cap a la final d'ascens a Hoquei Lliga Plata. I acabem amb el temps. Comencem la setmana i el mes de juny amb un dia marcat encara per les temperatures altes. Al migdia i durant la tarda predominarà un ambient assolellat amb núvols dispersos. La temperatura màxima arribarà als 28 graus de cara al vespre. Els núvols tornaran a guanyar presència de manera gradual. Les temperatures començaran a...
2: Bon dilluns 1 de juny de 2026, això és L'Enjoc.

Dilluns 1 de juny van acabant ja les competicions de clubs d'aquesta temporada. En aquest cas, pendents, evidentment, que hi comenci el Mundial Masculí de Futbol d'aquí a 10 dies als Estats Units, a Mèxic i a Canadà, amb 9 catalans de la selecció espanyola i 2 més a la selecció marroquina. Anaríem parlant, evidentment, però és que ahir va acabar, per exemple, la Lliga F, amb victòries del Barça i de Badalona Women i empat a 0 de l'Espanyol, cap d'estrès ja no s'hi jugava res, però va ser un dia de comiats amb els 3 equips catalans i ja pensant en el curs vinent. També parlarem de l'empat a 1, finalment, de l'Europa contra el Celta Fortuna, que farà que els escapulats hagin de guanyar a Balaïdos, ni més ni menys, a la tornada diumenge vinent contra el filial del Celta. Parlarem, evidentment, molt de futbol, també de bàsquet, del ridícul que va fer el Barça contra el València en l'última jornada de Lliga regular de CB, i ja pensant en els play-offs que comencen ja demà, i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, victòries de Barça i Badalona Women i empat de l'Espanyol per tancar la Lliga F.
1: El Barça va guanyar 0-4 en hat-trick de Graham Hansen i gol de Vic López. El camp del Madrid Club de Futbol Femení posa punt final a un curs pràcticament perfecte amb el pòquer de títols. El Badalona Women també va acabar amb triomf, en aquest cas 0-1 al camp del Coel, llevant en gol d'Irina Uribe, tancant la Lliga en el top 10. I 11è acabat l'Espanyol després de no passar de l'empat a 0 ahir contra el Sevilla a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.
0: En categoria masculina estem a 10 dies de l'inici del Mundial, n'anirem parlant, però encara tenim en marxa competicions de clubs. Per exemple, a segona divisió, en l'any vinent hi haurà com a mínim un català, el Girona.
1: Ahir va acabar la Lliga regular amb l'Almeria de Rubi, el Màlaga, les Palmes, de l'experico Luis García i el Castelló classificats pel play-off que definirà l'última plaça de descens a primera. Han tornat a la màxima categoria estatal el Racing de Santander i el Deportivo de la Corunya, entrenat pel Granolleria Antonio Hidalgo i també ex-tècnic del Sabadell.
0: Veurem si a banda del Girona hi tenim algun català al mes, al curs vinent en aquesta segona divisió, per exemple el Sabadell. Veurem, perquè hi ha dos catalans, de fet, disputant aquest playoff, Joan.
1: L'Europa va acabar empatant a un ahir en l'anada a la semifinal contra el Celta Fortuna. El filial gallec va igualar el gol inicial de Jordi Cano en l'últim minut del temps afegit, aprofitant una errada en la sortida del porter Juan Fleire. Diumenge de la setmana vinent, o sigui, aquest diumenge, millor dit, el conjunt escapulat està obligat a guanyar el partit de tornada que jugarà Balaïdos si vol seguir allargant el somni al playoff.
0: I també haurà de guanyar, en aquest cas de dos gols com a mínim, el Sabadell, si vol seguir a la final d'aquest playoff.
1: L'equip arlequinat va caure divendres passat 2-0 a Alfredo Di Stéfano contra el Madrid Castilla i buscarà aquest divendres el Nova Creu Alta una remuntada èpica que el porti a disputar la final d'aquesta promoció. El Sabadell, al contrari que l'Europa, li valdria l'empat eliminatòria al final de la pròrroga per passar, però, això sí, ha de guanyar per dos gols de diferència.
0: Després d'aquest 2-0, exacte. Més play-offs, el Cornellà agafa un gran avantatge en la final catalana per pujar a la segona federació masculina.
1: Els verds van golejar 4-1 al Badalona ahir, que hauran de remuntar 3 gols diumenge venint a casa si volen continuar aspirant a pujar de categoria. La tornada diumenge a 6:15 es podrà seguir també a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: I ja tenim definida la final del play-off a la tercera divisió federació masculina.
1: El Sant Mauro va acabar superant ahir a la tanda de penals al Prat en polèmica amb el conjunt potablava reclamant que el llançament definitiu havia entrat. El partit de fet va acabar 1-2 i els 3 gols del temps reglamentari també van ser de penal. Els igualadins s'enfrontaran a la final a la Pobla de Mafumet, que dissabte va remuntar un 0-2 al Rubí per forçar la pròrroga i completar la classificació al temps extra.
0: En bàsquet, ridícul del Barça i al Palau per tancar la lliga regular de la CB.
1: Els blaugranes no van competir en cap moment contra un gran València molt més intens, que va acabar guanyant 77-102, provocant els xiulets i les queixes de l'afició al Palau. Sense temps per pair-ho, el Barça arrenca demà el play-off pel títol amb el primer partit de l'eliminatòria de quarts contra el Camp Múrcia, amb el factor pista en contra. Tampoc no podrà comptar amb el factor Camp La Penya, que jugarà aquest play-off contra el Bascònia amb el primer partit dimecres a Vitòria.
0: En handbol, ahir també va acabar la Lliga Sobal amb victòries de Barça i Granollers.
1: Els blaugranes van guanyar la Rioja 28-41 i tanquen una lliga de rècord en ple de victòries i superant els 1.200 gols, una mitjana de més de 40 dianes per partit, una xifra inèdita. D'altra banda, Granollers va tancar el curs superant per un clar 38-29 el Ciudad Real, el Palau d'Esports, i assegurant-se la tercera plaça empatat a punts amb el segon, el Logroño, per jugar l'any vinent de nou competició europea.
0: En hoquei patins, avui es juga el segon partit de la semifinal catalana l'anada a l'hoquei lliga masculina, que enfronta Barça i Igualada.
1: L'equip de Ricard Ares va superar el de Marc Muntaner 4-1 al primer duel i avui mirarà de tornar a guanyar el Palau Blaugrana per mantenir el factor pista. El tercer enfrontament i el quart, si cal, es jugaran a les Comes. El d'avui arrencarà a les 7 de la tarda.
0: Ja va 2-0 la sèrie entre Liceo i Calafell, després que els gallecs hagin guanyat aquest cap de setmana els dos partits per idèntic resultat, 4-1 contra els penedesencs.
1: El Calafell, que mirarà d'allargar el màxim possible l'eliminatòria amb els partits al Joan Ortoll el primer divendres i el segon, si cal, diumenge.
0: I no deixem estic perquè ahir es va acabar la temporada de les divisions masculina i femenina d'hoquei herba.
1: Amb doble triomf del Club de Campo madrileny, anfitrió de la final a 4, que va superar el Polo a la final masculina a tanda de shutouts, i l'Atlètic de Terrassa en la femenina per 4-1.
0: En motor, bon retorn de Marc Márquez al Mundial de MotoGP.
1: Dues setmanes després de passar pel quiròfan, el Cerverí va lluitar per la quarta plaça i va acabar setè a la cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia a Mugello. La victòria a la categoria reina va ser per l'italià Marco Bezzecchi, que amplia el seu avantatge a la general amb el seu company d'Aprilia, Jorge Martín, que va ser segon. Maverick Viñales va entrar 17è i les rings va caure a l'onzena volta.
0: I un últim punt en tenis, Granollers i Ceballos jugaran demà als quarts de final del quadre masculí de dobles de Roland Garros.
1: El barceloní i l'argentí, que defensa el títol aconseguit l'any passat a París, van superar ahir Adler i Miadler per la retirada, quan havien perdut el primer set de la parella austríaca amb problemes físics. Granollers i Ceballos s'enfrontaran demà als vencedors del duel d'aquesta tarda entre els francesos Nice i Roger Besselin i el mexicà Reyes Varela i el xilè Tavilo.

0: Dilluns 1 de juny, 10 minuts passen ja de la 1. Comencem parlant de futbol perquè hi va acabar la Lliga F amb l'última jornada de victòries de Barça i Badalona Women i empat de l'Espanyol. Anem a pams. El Barça va tancar una temporada pràcticament perfecta amb un triomf 0-4 al camp del Madrid Club de Futbol Femení amb hat-trick de Caroline Graham Hansen i gol de Vicky López per completar la golejada. Escoltem el tècnic blaugrana Pere Romeu.
1: Em quedo amb com ens hem refet de totes les situacions durant tota la temporada, em quedo amb el joc de l'equip, em quedo amb el nivell individual de totes les jugadores, jugadores amb més experiència i jugadores més joves. Avui la Caro jugant 90 minuts i ha fet un partit d'un nivell altíssim, sabent que no tens res en joc. Això parla molt bé de la gana competitiva d'aquest equip i de totes aquestes jugadores.
0: El Barça tanca el curs en ple de títols, 4 de 4 i amb tot amb 87 punts de 90 possibles, només va perdre, recordem, contra la Real Societat, 15 punts més que el segon, que és el Real Madrid. Ahir ja no van jugar, per cert, ni Alexia Putellas, ni Mapé León, ni Ona Batlle, les tres futbolistes que marxen. Estarem pendents dels moviments de mercat a Camp Barça a les properes setmanes. Tornant a la Lliga F, el Badalona Women acaba en el top 10 amb 36 punts, després de guanyar 0-1 al Llevant, que ja ha descendit fa setmanes, amb gol d'Irina Uribe. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
2: El Badalona Women va posar punt final a la temporada aquest diumenge amb una victòria per la mínima al camp del Llevant, per 0-1. Les jugadores dirigides per Mar Ballester van completar un partit tranquil davant un rival que ja havia certificat el seu descens matemàtic 3 jornades enrere. Marc Ballester sabia que era un match especial per a algunes jugadores. L'escoltem.
3: Sabíem que el partit d'avui, el ser l'últim, doncs anava a ser especial. Hi havia jugadores que avui doncs, jugaven el seu últim partit amb la nostra samarreta i volíem que s'acabés de la manera que s'ha acabat, amb una victòria, amb un bon sabor de boca, amb un bon joc de l'equip, i crec que ha sigut el millor final per aquest equip.
2: També va ser important per Estefania Vanini, que va jugar el seu darrer partit amb el club i estava molt emocionada.
4: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga, creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta.
2: L'únic gol de l'enfrontament va arribar gràcies a una acció ofensiva culminada per Irina Uribe, que va aprofitar una assistència d'Helena Julve per superar la portera local i establir el 0-1 definitiu al marcador. Així, les badalonines acomiaden una campanya en què han sabut competir per assolir la salvació en marge i consolidar-se un any més entre els equips de la categoria.
0: Gràcies, Aleix. I just per sota de les badalonines, 11 amb 31 punts, ha quedat l'Espanyol, que ahir va empatar sense gols contra el Sevilla, la Dani Harker, un partit que va servir per acomiadar Judit Pablos, per exemple, que penja les botes i va rebre un merescut homenatge després de 8 temporades defensant la samarreta blanquiolava. L'escoltem a la protagonista després del partit.
5: Jo crec que mai estàs preparada per un dia així i ha sigut un dia ple d'emocions, veure tota la meva gent aquí, tota la Harker donant-nos suport, doncs ha sigut brutal i el cos ha tirat més d'emoció que no d'una altra cosa avui. Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida.
0: Això pel que fa a aquesta Lliga F, ara toquen merescudes vacances. En categoria masculina, només 10 dies arrenca el Mundial. A l'Amèrica del Nord, recordem, amb 9 catalans de la selecció espanyola, més dels 2 de la marroquina, però hi ha qui encara no ha acabat la temporada pel que fa als clubs. És el cas de l'Europa, que hi va disputar a Can Dragó el primer partit d'un play-off històric per tornar al futbol professional a la segona divisió. Jordi, que no va avançar a l'Europa, que va ser millor en mostrems de partit, però que va acabar empatant a 1 amb un gol de l'últim minut del temps afegit del filial del Celta. Els escapulats hauran de guanyar la setmana vinent un partit que jugarà ni més ni menys que a Valencia. Escoltem l'entrenador de l'Europa, Dai Benítez, content i positiu, malgrat aquest gol de l'empat a l'afegit.
6: Si te dic exactament el que penso, diràs, aquest tio no toca a terra a vegades, però evidentment el 1-0 era brutal, un resultat, pues, anàvem allà i començava el partit tot al contrari del que començava aquí, aquí començava i estàvem des de la primera ref fins a la final. Si anàvem allà amb el 1-0, pues, nosaltres estàvem a la final i ells en primera ref, però la part positiva de tot això és que som un equip que quan anem amb desavantatge som millors. I ara només es queda hi ha una opció només, que és anar per ells allà, anar per ells i anar a guanyar el partit.
0: Diumenge vinent a un quart de 5 de la tarda aquest Celta Fortuna Europa Balaïdos, tornada d'aquesta primera eliminatòria de playoff per pujar a segona, amb els gresencs obligats a guanyar, ja que recordem que l'empat a la final de la pròrroga li valdria al conjunt gallec. L'altre català que lluita per pujar a segona és el Sabadell, que creu en la remuntada aquest divendres a la nova Creu Alta contra un altre filial, en aquest cas el del Real Madrid. Els arlequiners van perdre 2-0 a l'Alfredo Di Stéfano divendres. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
7: Les dianes de Pol Fortuny i César Palacios a la segona meitat, totes dues en qüestió de 8 minuts, van fer miques al plantejament defensiu de l'equip. I en atac pràcticament ni pessigolles al filial blanc. Però la plantilla comença la setmana fent foc nou i encomanant-se a una nit memorable al temple. El tècnic Ferran Costa, de fet, ja ho feia a la mateixa sala de premsa de Valdebebas.
8: És que nosaltres som el Sabadell, som el nou Sabadell. Nosaltres no tenim una mentalitat derrotista. Nosaltres hem vingut a jugar una anada sabent que hi ha una tornada. I aquest equip ha demostrat durant tota la temporada el caràcter que té i com fa les coses. Llavors, el que hem de fer és generar un context la setmana que ve on tothom sumi, tothom empenti i on les 12.000 persones que hi hauran, perquè sé que estarà ple el camp, perquè m'he inflat de veure gent fent cua aquesta setmana, empentarà.
7: Cal recordar que els socis arrequinats tenen fins demà a les 8 del vespre per retirar les seves localitats a meitat de preu. De moment, se n'han venut ja unes 4.000.
0: Gràcies, Sergi. Més play-offs. Ahir es van jugar l'anada de la final catalana per pujar a segona federació masculina entre Cornellà i Badalona, amb els del Baix Llobregat agafant un important avantatge després de guanyar 4-1. La tornada de Badalona diumenge vinent en directe també a, com el d'ahir a l'Enjoc TV. I ja tenim definida la final de la promoció d'ascens a tercera federació masculina. La jugaran la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, que va superar ahir els penals al Prat. Dissabte, el final, el filial del Nàstic va acabar remuntant contra el Rubí, que jugarà, tornarà a jugar la Lliga Elite. Ràdio Rubí, Siscolara García.
9: Unió Esportiva Rubí i Poble de Mafumet miren el futur immediat de manera molt diferent, amb el conjunt tarragoní que encara opta l'ascens a la tercera ref després d'haver superat a la Unió Esportiva Rubí en la primera de les eliminatòries. El conjunt del Vallès Occidental, que ara només pensa en començar en la pròxima temporada en la Lliga Elite per tal d'assolir l'objectiu de la permanència abans i potser pensar en objectius més alts de cara al futur. Tot plegat després d'una eliminatòria que es va decidir a la pròrroga, en la segona meitat, i quan passaven 3 minuts, Joel Garrofer feia el 3-2 per donar doncs, el pas al seu equip després de confiar en que ho podien assolir amb el 0-2. Que s'havia arribat al descans del partit de tornada a la Pobla.
10: Sí que és veritat que comencem amb el peu, però després hem sabut reaccionar bé amb l'esperit que tenim nosaltres, amb el gran vestidor que tenim, i al final pues, ho hem tret.
9: I ho van treure de bona manera. Ara pensar en el Sant Mauro, que serà el seu rival en l'última de les eliminatòries. La Unió Esportiva Rubí, doncs, que ho va fregar i es lamentava, malgrat que reconeixia el seu capità, Aitor Torres, que havien tingut davant un rival molt complicat.
10: Una pena, perquè ho hem tingut molt a prop i ens ha escapat. Pues. Hem arribat molt justos de forces contra un equipàs per bé. I ens han remuntat.
9: A treballar. Ara a la Unió Esportiva Rubí, als despatxos. Decisió primera, si Blai Martí continuarà a la banqueta i a partir d'aquí començar a confeccionar la plantilla de la pròxima campanya.
0: Gràcies, Cisco. Un bàsquet ridícul del Barça i el Palau per tancar la Lliga Regular de l'ACB. Els blaugranes van patir la derrota més dura de la temporada, 77-102 contra el València, molt superior des de l'inici d'entrenant, recordem, pel català Pedro Martínez, i que va generar xiulets i queixes de l'afició per l'actuació del seu equip al final del partit. Escoltem el tècnic Xavi del Barça, Xavi Pasqual.
11: Avui és un dia on treballem quasi tot negre. Després d'aquest partit és difícil tenir cap tipus de lectura positiva, sincerament. El que sí que tenim és 48 hores per recuperar-nos mentalment, per focalitzar immediatament en el rival, però el guió és el pitjor de tots, no? Nosaltres hauríem d'haver jugat el nostre últim partit de la Lliga Regular a Andorra, tenir 5 dies per preparar-nos, no ha sigut així, hem de jugar avui. A més, hem de jugar dimarts contra els de dimecres. Bueno, horrorós. Horrorós el guió, horrorós el partit d'avui, i ens hem d'aixecar i intentar preparar-nos per Múrcia.
0: No és la millor manera d'encarar els play-offs, que el Barça jugarà finalment, com sentíem, contra l'UCAM Múrcia en la primera eliminatòria, a quarts de final, amb el factor pista en contra, després d'haver quedat cinquè a la Lliga Regular. Això serà demà a les 7 de la tarda a Múrcia, amb el primer partit, el segon serà dijous al Palau. L'altre català que juga aquests play-offs és la Penya, que s'enfrontarà al Baskonia, també amb el factor pista en contra, i aquest cas amb el primer partit dimecres a Vitòria. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
12: El Baskonia serà rival de la Penya als quarts de final del play-off de l'ACB, després que el Barça perdés ahir l'últim partit de la Lliga Regular al Palau Blaugrana contra el València. Si el Barça hagués guanyat, el rival de la Penya hauria estat el conjunt blaugrana. Amb aquesta derrota, però, el Barça s'enfronta al Múrcia amb el factor pista favorable als murcians, mentre que el València jugarà contra el Bilbao Bàsquet amb avantatge de camp. L'eliminatòria de quarts de final entre la Penya i el Baskonia començarà dimecres al Fernando Buesa Arena de Vitoria a les 9 de vespre. El segon partit d'una sèrie del millor de 3 es disputarà divendres al Palau Olímpic, també a les 9 de vespre. En el cas que fos necessari un tercer definitiu partit, el de desempat, aquest es jugaria novament a Vitoria el diumenge. Aquesta temporada vitorians i verd i negre s'han enfrontat. Aquesta temporada vitorians i badalonins s'han enfrontat en dues ocasions, amb una victòria per cadascun dels dos equips. Els verd i negres s'han hagut de preparar aquests darrers dies entrenant-se al pavelló de la Plana i ahir, al pavelló de Casa Gemes, ja que el Palau Olímpic està ocupat per diferents esdeveniments. D'altra banda, un cop disputat el partit ajornat entre el Barça i el València Bàsquet, s'ha confirmat que Ricky Rubio ha estat escollit millor jugador del mes de maig a l'ACB. El Barça ha signat una mitjana de 16,4 punts, 5,8 assistències i 3,2 rebots i 24,2 de valoració, en poc més de 21 minuts per partit. Es tracta, curiosament, del primer guardó d'MVP del mes a la seva carrera a Lliga Endesa.
0: Gràcies, Xavi. I un últim punt de bàsquet. Aquest cap de setmana s'han disputat les fases finals per pujar a la segona FEP amb tres catalans. L'únic que ha aconseguit l'ascens ha estat el Club Bàsquet Prat. Per en contra, Mollet i Mollerussa s'han quedat a les portes. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
13: El Pujol Mollerussa, en l'últim partit de la fase de grup d'ascens a segona FEP i que havia de guanyar sí o sí, els del Pla d'Urgell van caure per 81-83 contra el Badajoz, que era l'anfitrió i que va sentenciar quan només quedaven 2 segons pel final després d'una pèrdua de pilota en un maig on el Mollerussa va dominar pràcticament en tot moment. Acaba així una molt bona temporada tenint en compte que contra pronòstic van quedar primers de la fase regular. Des del club afirmen que estan molt orgullosos del paper que han fet, que han competit i que mereixien pujar en una fase de grups que ha estat molt igualada perquè al primer partit van caure també amb un triple a l'últim segon contra el Sueca i davant del Tres Cantos van guanyar els lleidatans, això sí, després de 2 pròrrogues.
0: Gràcies, Julen. En hoquei patins avui juga el segon partit de la semifinal catalana de l'hoquei Lliga Masculina que enfronta Barça i Igualada. L'equip de Ricard Teres va superar el de Marc Montaner 4-1 al primer duel i avui mirarà de tornar a guanyar el Palau Blaugrana per mantenir el factor pista. Escoltem l'entrenador del Barça, Ricard Teres.
14: En l'anàlisi de vídeo, situacions que ja les havíem analitzat i que les hem patit les corregirem. Mirarem què és el que ens ha anat bé per fer-los mal i crear més dificultats amb ells. Però bé, al final afrontar el partit amb molta concentració. És vital que demà aconseguim la victòria per certificar el 2-0 en l'eliminatòria i així fer bo el factor casa.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest segon Barça-Igualada, eliminatòria del millor de 5, ja va 2-0 la sèrie entre Liceo i Calafell, després que els gallecs hagin guanyat aquest cap de setmana els dos partits per idèntic resultat, 4-1 contra els penedesencs, el Calafell que mirarà d'allargar el màxim possible l'eliminatòria amb els partits del Joan Urtoll el primer divendres i el segon si cal diumenge. A l'hoquei Lliga Femenina tenim un finalista que és el Vilassana, que espera rival, demà jugarà el tercer definitiu duel de l'altre semi entre Fraga i Telecable de Gijón, i diumenge venint també sabrem l'altre equip que puja a l'hoquei Lliga Masculina, acompanyant el Lloret a través de l'eliminatòria, en aquest cas entre Manlleu i Vilafranca. Amb l'anada, aquest dissabte, Vilafranca va guanyar 2-3. I no deixem d'estic perquè en aquest cap de setmana, ahir, de fet, es van acabar la temporada de les divisions d'honor masculina i femenina amb les finals de la Lliga, a d'hoquei herba, amb doble triomf del Club de Campo Madrileny, que va superar el Polo a la final masculina, i l'Atlètic Terrassa en la femenina. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
15: L'Atlètic Terrassa es queda a les portes d'aconseguir un títol de Lliga. L'equip de Sílvia Bonastre, tot i completar una gran final, es va veure superat per un Club de Campo que, tot i no fer un bon partit a les semifinals, va ser capaç de vèncer el conjunt agarenc. Recordem que començava amb un gol de Bea Pérez, que donava el primer gol al conjunt agarenc. Novament, Begoña García va dir a Clara Pérez al minut 18. 6 minuts després arribava el 2-0, que complicava les coses per l'equip de Sílvia Bonastre. Tot i així, les aturades de Clara Pérez deixaven encara l'Atlètic Terrassa dins del partit. Maria López marcava el 3-0 des del penal córner. El temps de descans arribava amb aquest 3-0. Va retallar distàncies en el conjunt agrenc al tram final amb un gol de Marsola. I és que novament Maria López va marcar el 4-0, que seria definitiu. El Club de Campo suma el doblet. L'Atlètic Terrassa ha tornat a repetir en una gran final.
0: Gràcies, Miqui. En futbol sala, avui el Barça pot segellar la classificació per a les semifinals del playoff pel títol de la Lliga. La primera masculina, els blaugranes visiten aquest vespre la pista del Valdepeñas i si guanya ja seran equip de semis. Avui a les 9, aquest Valdepeñas-Barça. Abans d'acabar amb waterpolo ja tenim campió de Lliga, la divisió nord masculina. El Barceloneta va ser operada per la via ràpida al Sabadell. Els mariners es poden centrar ja en la Final Four de la Champions, que arriben 10 dies a Malta. En categoria femenina, en canvi, la final es decidirà demà, a la tercera definitiva, enfrontament entre Sant Andreu i Mataró, després que les maresmenques guanyessin ahir el segon duel. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
16: El desenllaç de la divisió d'honor femenina d'aquesta temporada s'ajorna fins demà, després de la victòria de l'assolim Mataró sobre el Sant Andreu en un partit que ha demostrat un cop més perquè són dos dels quatre millors equips d'Europa. Les de Dani Ballart han saltat a l'aigua disposades a menjar-se el món. Tot i un gol inicial de Paula Camús, les mataronines han començat a rutllar d'una manera espectacular arran de dos gols de Sílvia Begno en l'últim partit de la jugadora italiana al complex Joan Serra.
17: Clar, hem començat molt, molt bé i jo crec que al final, quan el partit és important com avui, altres molt bé perquè hem mantingut la concentració, la costància de voler anar a guanyare aquest partit, sobretot per anar a dimarts a Sant Andreu i jugar a aquesta final.
16: La Solima ha aconseguit endosar-li un contundent parcial de 5-0 al seu rival, que ha condicionat el partit pràcticament fins l'últim període. El Sant Andreu ha aconseguit tallar l'hemorràgia i amb dos gols de Caral Anton i Alice Williams ha retallat l'avantatge de la Solim fins al 8-4, el resultat a la mitja part. En el tercer període, nova empenta de les locals que s'enfilaven fins al 12-7 amb gols de Kearns, Bertran i Claveria. Però quan semblava que el partit estava dat i beneït, el Sant Andreu ha endossat un parcial, en aquest cas de 0-4 a les mataronines, que les acostava només a un gol al marcador. Faltaven dos minuts per acabar, però la Solim ha sabut aguantar les escomeses del Sant Andreu. Un gol de Jewel Romer de penal ha acabat de sentenciar el partit i fixar el definitiu 14-11.
0: Gràcies, Oriol. I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català de la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat.
18: La xarxa de comunicació local.

0: naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible. Àrea hermètica. Misteris
3: de ràdio Valdés. Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Caldes, Latino Mix. Siempre con lo mejor de la música latina. Los más grandes exponentes. Hoy

0: otro sábado desde la 107.8 FM Radio Caldas. Comienza la fiesta con su anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba.
1: Radio Caldas, la radio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluch i Oriol Sanahuja.
3: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
4: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
3: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
4: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'ara.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Dilluns 1 de juny, avui amb la ressaca tot el que hem tingut aquest cap de setmana, en futbol, bàsquet, però també amb la mirada posada ja en el que ve aquesta setmana. De fet, avui mateix es juguen partits de play-offs de Lliga a l'hoquei Lliga masculina, amb el segon enfrontament de la semifinal catalana entre Barça i Igualada, i el segon partit també dels quarts de final del play-off partit de Lliga de futbol sala, amb el Barça visitant la pista del Valdepeñas. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, victòries de Barça i Badalona Women i empat de l'Espanyol, ahir per tancar la Lliga F.
1: El Barça va guanyar 0-4 amb hat-trick de Graham Hansen i gol de Vicky López al camp del Madrid Club de Futbol Femení i posa punt final a un curs pràcticament perfecte amb el pòquer de títols. El Badalona Women també va acabar amb triomf, en aquest cas 0-1 al camp del Cuel Llevant, en gol d'Irina Uribe, tancant la Lliga en el top 10. I 11è ha acabat l'Espanyol després de no passar de l'empat a 0 ahir contra el Sevilla a la Ciutat Esportiva d'Ani Jarque.
0: En categoria masculina estem a 10 dies de l'inici del Mundial, n'anirem parlant, però encara tenim en marxa competicions de clubs, per exemple, segona divisió, on l'any vinent hi haurà com a mínim un equip català, el Girona.
1: Doncs sí, ahir va acabar la Lliga regular amb l'Almeria, ho direm bé, de Rubi, el Màlaga, les Palmes de l'Experico Luis García i el Castelló classificats pel playoff que definirà l'última plaça de sense primera. Han tornat a aquesta màxima categoria del futbol estatal, el Racing de Santander i el Deportivo de la Coruña, entrenat pel granollerí i exentrenador del Sabadell, Antonio Hidalgo.
0: Veurem si, a banda del Girona, de fet, hi ha algun equip català més al curs vinent en aquesta segona divisió, perquè hi ha dos catalans, Joan, que estan disputant el playoff d'ascens.
1: Doncs sí, mira, l'Europa va acabar empatant a un ahir en l'anada dels semis contra el Celta Fortuna. El filial gallec va igualar el gol inicial de Jordi Cano a l'últim minut del temps afegit, aprofitant una errada en la sortida del porter Juan Fleire. El diumenge, el conjunt escapulat està obligat a guanyar en el partit de tornada, que jugarà a Balaïdos si vol seguir allargant el somni del playoff.
0: I també haurà de guanyar, en aquest cas, de dos gols o més el Sabadell, si vol ser a la final d'aquest playoff.
1: Doncs sí, perquè l'equip arlequinat va caure divendres passat 2-0 a l'Alfredo Di Stéfano contra el Madrid Castilla i buscarà aquest divendres a la nova Creu Alta una remuntada èpica que el porti a disputar la final d'aquesta promoció. El Sabadell, al contrari que l'Europa, li valdria l'empat eliminatori al final de la pròrroga per passar, però sempre que guanyi en el temps reglamentari amb dos gols de diferència.
0: Ho seguirem, evidentment, divendres i anarem parlant durant la setmana d'aquest Sabadell-Madrid Castilla. Més play-offs, el Cornellà, que agafa un gran avantatge per a la final catalana per pujar a la segona federació masculina.
1: Els verds van golejar per 4-1 ahir al Badalona, que hauran de remuntar 3 gols diumenge vinent a casa si volen continuar aspirant a pujar de categoria. La tornada diumenge en 6:15 es podrà seguir també a les televisions locals i a la xarxa Messi. Recordem que si el Badalona certifica aquesta classificació, encara tindria una eliminatòria doble partit contra un equip de Galícia.
0: Exacte, contra el campió del play-off gallec d'aquesta tercera federació masculina. I ja tenim definida, Joan, la final del play a la tercera federació masculina.
1: Doncs sí, el Sant Mauro de Santa Margarida de Montbui, a Igualada, va acabar superant ahir a la tarda de penals al Prat amb polèmica, amb el conjunt potablava reclamant que el llançament definitiu havia entrat. El partit, de fet, va acabar 1-2 i els 3 gols del temps reglamentari també van ser de penal. Els igualadins s'enfrontaran a la final a Poble de Mafumet, que dissabte va remuntar un 0-2 al Rubí per forçar la pròrroga i completar la classificació al temps extra.
0: En bàsquet, ridícul del Barça ahir al Palau per tancar la Lliga regular de l'ACB.
1: Doncs sí, perquè els blaugranes no van competir en cap moment, Martí, contra un Gran València molt més intens, que va guanyar 77-102, provocant els xiulets i les queixes de l'afició del Palau. Sense temps per pair-ho, el Barça arrenca demà el play-off pel títol amb el primer partit d'eliminatòria de quarts contra el Camp Múrcia, amb el factor pista en contra. Tampoc no podrà comptar amb el factor pista la Penya, que jugarà aquest play-off contra el Baskonia, amb el primer partit dimecres a Vitòria.
0: En handbol, ahir també va acabar la Lliga Sobal amb victòries del Barça i del Granollers.
1: Els blaugranes van guanyar La Rioja 28-41 i tanquen una lliga de rècord en ple de victòria superant els 1.200 gols, una mitjana de més de 40 dianes per partit, una xifra inèdita. D'altra banda, el Granollers va tancar el curs superant per un clar 31-8-29 al Ciudad Real, al Palau d'Esports, i assegurant-se la tercera plaça. Això sí, empatat a punts amb el segon, a Logroño, per jugar l'any vinent de nou competició europea.
0: En hoquei patins, avui juga el segon partit de la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina, que enfronta Barça i Igualada.
1: L'equip de Ricard Ares va superar el de Marc Montaner 4-1 al primer duel i avui mirarà a tornar a guanyar el Palau Blaugrana per mantenir el factor pista. El tercer enfrontament i el quart, si cal, es jugaran a les Comes. El d'avui, el maig, comença a les 7 de la tarda.
0: I ja va 2-0 la sèrie entre Liceo i Calafell, després que els gallecs hagin guanyat aquest cap de setmana els dos partits per idèntic resultat, 4-1 contra els penedesencs.
1: El Calafell, que mirarà d'allargar al màxim possible l'eliminatòria amb els partits al Joan Hortoll, el primer divendres i el segon, si cal, diumenge.
0: I no deixem l'estic perquè ahir es va acabar la temporada de les divisions d'honor masculina i femenina, també d'hoquei herba.
1: En doblet de triomf del Club de Campo Madrileny, qui precisament va acollir aquesta final a 4. va superar el Pol a la masculina, a la tanda de shutouts, i a l'Atlètic de Terrassa a la femenina, contundent, 4-1.
0: En motor, bon retorn de Marc Márquez al Mundial de MotoGP.
1: Dues setmanes després de passar pel quiròfan de l'Hospital General de Catalunya de Sant Cugat, el Cerverí va lluitar per la quarta plaça i va acabar setè a la cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia, a Mugello. La victòria a la categoria reina va ser per l'italià Marco Bezzecchi, que amplia el seu avantatge a la general amb el seu company d'Aprilia, Jorge Martín, que va ser segon. Maverick Viñales va entrar 17è i Alex Rins va caure a l'onzena volta.
0: I un últim punt en tenis, Granollers i Ceballos jugaran demà als quarts de final del quadre masculí de dobles de Roland Garros.
1: El barceloní i l'argentí, que defensen el títol aconseguit l'any passat a París, van superar ahir Erler i Miatler per la retirada, quan havien perdut el primer set de la parella austríaca amb problemes físics. Granollers i Ceballos s'enfrontaran demà als vencedors del duel d'aquesta tarda entre els francesos Nis i Roger Bazelin i el mexicà Reyes Varela i el xilè Tavilo.

0: Dilluns 1 de juny, 7 minuts passant ja de 2:15, comencem parlant de futbol, perquè hi va acabar la Lliga F amb l'última jornada amb victòries del Barça i del Badalona Women i empat de l'Espanyol. Anem a pams. El Barça va tancar una temporada pràcticament perfecta, amb un triomf 0-4 al camp del Madrid Club de Futbol Femení, amb hat-trick de Caroline Graham Hansen i gol per tancar la golejada de Vicky López. Escoltem el tècnic blaugrana, Pere Romeu.
1: Molt content amb el joc de l'equip, estic molt content amb la unió que hem creat tot l'equip, jugadores staff jugadores. Crec que hem treballat tots amb un objectiu comú molt clar, amb un objectiu comú molt marcat. Ningú ha marxat d'aquesta línia que volem treballar. Humilitat, treball, esforç, sacrifici, donar absolutament tot. Ningú, ni jugadores ni staff, ningú ha creuat la línia. Per tant, molt bé, em sento molt bé, em sento super, super content, super orgullós, amb ganes d'agafar una mica d'aire, agafar una mica de força i tornar la temporada vinent amb ganes.
0: El Barça que tanca el curs amb el ple de títols, 4-4 al pòquer i aquesta Lliga F amb 87 punts de 90 possibles. Només la derrota de la Real Societat, al camp de la Real Societat a la primera volta. 15 punts més que el segon al Real Madrid. Ahir ja no van jugar, per cert, ni Alexia Pudillas, ni Mapi León, ni Ona Batlle, les tres futbolistes que marxen del Barça. Estarem pendents dels moviments de mercat a Can Barça les properes setmanes. Tornant a aquesta Lliga F, Badalona avui va acabar el top 10 amb 36 punts, després de guanyar ahir 0-1 al Llevant. Cuell ja ha descendit fa setmanes amb gol d'Irina Uribe. En parla el tècnic del conjunt badaloní, Marc Ballester.
2: Sabíem que el partit d'avui, el ser l'últim, doncs anava a ser especial. Hi havia jugadores que avui doncs jugaven el seu últim partit amb la nostra samarreta i volíem que s'acabés de la manera que s'ha acabat, amb una victòria, amb un bon sabor de boca, amb un bon joc de l'equip, i crec que ha sigut el millor final per aquest equip.
0: I just per sota de les badalonines, 11 amb 31 punts, acabat l'Espanyol, que hi va acabar empatant sense gols contra el Sevilla la Dani Jarque, en un partit que va servir per acomiadar, per exemple, Judit Pablos, que penja les botes i va rebre un merescut homenatge després de 8 temporades defensant la samarreta blanca i blava. Escoltem l'entrenadora Perica, Sara Monforte, fent balanç de temporada.
3: Lo important és que l'equip, que jo crec que ha donat la cara en tot moment, que ha fet avui també un bon partit, una llàstima no poder guanyar, bueno, que de menys és la posició. Jo crec que si us haguéssim preguntat a principi de temporada ho haguéssim firmat. Sí que és veritat que sóc una persona ambiciosa i m'hagués agradat quedar més amunt encara. Jo crec que si haguéssim estat més encertats en les àrees en general en tota la temporada haguéssim pogut estar una mica més amunt i bueno, ara descansar, però de cara a la temporada que ve penso amb ambició i vull estar més a dalt.
0: Per això que pel que fa a aquesta Lliga F, ara toquen merescudes vacances. En categoria masculina, només 10 dies arrenca el Mundial a l'Amèrica del Nord, recordem, amb 9 catalans a la selecció espanyola, a més dels 2 de la marroquina, però hi ha qui encara no ha acabat la temporada pel que fa als clubs. És el cas de l'Europa, que ahir va disputar a Can Dragó el primer partit d'un play-off històric per tornar al futbol professional, la segona divisió. Jordi Cano va avançar a una Europa que va ser millor en molts temps de partit, però que va acabar empatant a un amb gol de l'últim minut del temps afegit del filial del Celta, el Celta Fortuna. Els escapulats que hauran de guanyar la setmana vinent en un partit que jugaran ni més ni menys que a Balaïdos. Escoltem l'entrenador de l'Europa, Dai Benítez, content i positiu, malgrat aquest gol de l'empat a l'afegit.
4: Evidentment, preferiria l'1 a 0 que l'1 a 1, no, tonto no soc. Però content amb l'equip, content amb les coses dels jugadors de les 4 i 4, que ha començat que fotia 30 graus aquí, que és impossible jugar, no sabem la calor que fa aquí al vestuari, no tenim... O sigui, és una cosa que no es pot ni suportar. Molt agraït als jugadors, content amb el pla de partit que hem fet i crec que ha sortit bé. Crec que en el còmput global del partit hem sigut superiors al Celta Fortuna, amb jugadors amb un talent brutal, ja ho heu vist, expectant ja que passi tota la setmana el abans possible per arribar-li a Balaïdos, perquè serà un partidàs amb segur.
0: Diumenge vinent, a 4:45 de la tarda, aquest Celta Fortuna a Europa, tornada a aquesta primera eliminatòria del play-off d'ascens a la segona divisió, en què els gracencs estan obligats a guanyar, ja que també recordem que l'empat a la final de la pròrroga li valdria al conjunt local, al conjunt gallec. L'altre català que lluita per pujar a segona divisió és el Sabadell, en aquest cas, que creu en la remuntada aquest divendres a la nova Creu Alta contra un altre filial, el del Real Madrid, després de perdre 2-0, recordem, a l'Alfredo Feredo Di Stefano divendres passat. Això, en aquest cas, pel pujar a segona divisió masculina, més play-offs. Ahir es van disputar l'anada de la final catalana per pujar a segona federació masculina entre Cornellà i Badalona, amb els del Baix Llobregat agafant un important avantatge de 4-1. A la tornada jugarà a Badalona diumenge vinent, en directe també, com el d'ahir, a l'Enjoc TV, a les televisions locals i a la xarxa Més. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
5: Res podia fer preveure el resultat final quan després dels primers 45 minuts el marcador reflectia un empat a 0 en un primer temps amb molt d'equilibri en el qual els de Miquel Azparren van saber gestionar perfectament el match. Només començar el segon període, 5 minuts fatídics, van condemnar els badalonins, que van veure com en un petit espai de temps encaixaven dos gols per part d'un Cornellà que cada cop va créixer més a costa d'un equip enfonsat. El 3-0 als 15 minuts de la represa va ser un reflex del qual s'estava veient en el municipal de Cornellà amb una graderia embogida pels seguidors locals. A partir d'aquí es va entrar en una fase de més equilibri i el juvenil Antoni Asso va ser capaç de retallar diferències posant un bri d'esperança per la tornada. Però el quart gol, de falta directa de Marc Fernández, va esborrar qualsevol possibilitat. El Badalona es va mostrar molt fràgil a la segona part i ara mateix aixecar-ho sembla pràcticament impossible. Aquesta era la valoració del davanter del Badalona, Eric Pimentel.
6: Cop dur, no esperàvem acabar així el partit. No havíem preparat el partit perquè es donés això. Crec que no hem sortit bé a la segona part i ens ha passat factura. I bueno, tenim una altra oportunitat la setmana que ve i a treballar, a borrar això i a intentar la remuntada a casa nostra.
5: El partit de tornada tindrà lloc diumenge a 5:45 a l'estadi municipal i el Badalona haurà de guanyar per una diferència de 3 gols per passar la ronda.
0: Gràcies, Ramon. I ja tenim definida la final de la promoció d'ascens a tercera federació masculina. Jugaran la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, que ahir va superar els penals al Prat. El Prat Ràdio, Jonathan Marín, bona tarda.
7: Bona tarda. L'Associació Esportiva Prat ha quedat eliminada del play-off de sense tercera ref. Els pretens han caigut en la tanda de penals, on després de 13 llançaments anotats per part d'ambdós equips, el 14è Ufano l'ha fallat. Una darrera acció que no ha estat exempta de polèmica perquè Calef ha refusat el llançament d'Ufano en una posició on la pilota estava en el límit entre el gol i el no gol. A més, també, a la primera part, un 1-2 amb 3 penals en els primers 45 minuts, també han aixecat molta polèmica, sobretot per al tercer penal assenyalat el segon del Sant Mauro. A les declaracions postpartit, l'entrenador del Prat, David Vilajona, ha carregat durament contra l'arbitratge.
8: Vull dir, avui el senyor Bernils, del Col·legi de Tarragona, crec que tenia molt clar que no li interessava que el Prat passés per afrontar-se a la Pobla Mafumet. Si no, no puc entendre com els dos penals que només ha vist ell. L'últim penal que heu vist, a més la tele ho ha demostrat entrat. Vull dir, hi ha una paraula molt catalana que és tenir poca vergonya i aquest senyor avui ha vingut sense molta vergonya al camp. Però amb aquest senyor i perdir el temps 30 segons, una actitud xulesca, fatxenda, vaja, el que se'n diu fatxenda en català, hi ha moltes paraules que descriuen a persones i aquest senyor avui realment ha vingut amb una actitud i un comportament i ha pres unes decisions que ja et dic, de Tarragona, ja et dic, tindrà un bon arròs pagat a la Pobla.
7: Davant d'aquesta eliminació, els potalars ara necessiten un doble ascens de la Pobla i del català de tercera ref a segona ref, és a dir, Badalona o Cornellà, per aconseguir l'ascens compensat.
0: Gràcies, Jonathan. Dissabte, com dèiem, el filial del Nàstic va acabar remuntant contra el Rubí. Radio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
9: La Pobla de Mafumet jugarà la final del play-off per l'ascens a tercera federació. Ho farà després d'aconseguir una remuntada èpica davant el Rubí en la tornada de les semifinals. Després de l'empat a 1 de l'anada, el filial del Nàstic perdia 0-2 a la mitja part i tot semblava perdut, però la reacció al segon temps va ser espectacular. Nico va donar vida a l'inici amb un golàs que va significar l'1-2 i a la recta final va arribar l'empat.

0: supercontent, per mi i per l'equip.
1: El triomf de la Pobla fa que es classifiqui per la final, que afrontarà davant el Sant Mauro, que va eliminar el Prat. El primer partit serà dissabte a les 7 de la tarda a domicili i la tornada, que ho definirà tot, a la Pobla, el cap de setmana següent.
2: Gràcies, Adrià. En bàsquet, ridícul del Barça ahir al Palau per tancar la Lliga Regular d'ACB. Els Verones van patir la derrota més dura de la temporada en l'últim partit de Lliga Regular, 77-102 contra un València de Pedro Martínez molt superior des de l'inici, que va generar xiulets i queixes a l'afició per l'actuació de l'equip al final del partit. Escoltem el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
3: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, i realment sorprenent. Portàvem una bona dinàmica, amb 6 victòries consecutives, l'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé, i avui no hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota, i defensivament horrorós. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
2: No és la millor manera d'encarar uns play-offs pel títol, que el Barça jugarà finalment contra l'UCAM Múrcia en la primera eliminatòria, quarts de final, amb el factor pista en contra després del quedat cinquè. Això serà demà a les 7 de la tarda el primer partit, el segon dijous al Palau Blaugrana. L'altre català que juga aquests play-offs és la Penya, que ha becat sisena a la Lliga Regular, i s'enfrontarà a Baskonia, també amb el factor pista en contra, i en aquest cas amb el primer partit dimecres a Vitòria. I encara en bàsquet, aquesta setmana s'han disputat les fases finals per pujar a la segona FEB amb tres catalans. L'únic que ha aconseguit l'ascens ha estat el Club Bàsquet Prat, per contra Mollet i Mollerusses en català les portes. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
4: El DM Grup Mollet continuarà la temporada vinent competint a tercera FEB. El conjunt de Mollet del Vallès ha jugat els partits de play-off aquests darrers dies, i després d'enfrontar-se al Vizcaya Zornotza, al Jaén Paraíso i l'Alginet, l'equip anfitrió de la fase, l'ascens de categoria no ha estat possible. Els molletans començaven les fases d'ascens dijous amb l'equip basc com a rival, un partit que perdien per 65-75. Divendres el contrincant va ser el Jaén Paraíso, i els molletans van perdre per un ajustat 83-87. Carles Núñez, president del Club Bàsquet Mollet, ha comentat que en aquest segon partit van quedar ofegats arbitralment.
5: Aquí la cosa va ser molt diferent. Aquí vam estar pràcticament tot el partit guanyant, i bueno, a nivell arbitral fins i tot havíem pensat fer una queixa directa a la Federació Espanyola. El director que havia de la Federació Catalana desplaçat a València va parlar amb els àrbitres després del partit, perquè bueno, es van collar. Va ser molt clar, no?
4: El DM Grup Mollet va guanyar diumenge a la pista de l'Alginet per un ajustat 79-80, però tot i la victòria no han aconseguit l'ascens. D'aquesta manera, el DM Grup Mollet posa punt i final a una temporada on han jugat novament els partits d'ascens. Un ascens somiat que, en definitiva, Carles Nuet ha comentat que suposaria un repte econòmic i de plantilla pel club.
2: Gràcies, Carla. En hoquei patins, avui es juga el segon partit de la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina, que enfronta Barça i Igualada. L'equip de Ricard Tarés va superar el de Marc Montaner aquest cap de setmana 4-1 en el primer duel, i avui mirarà de tornar a guanyar el Palau per mantenir el factor pista. Escoltem l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner.
6: Penso que no hem fet un mal partit, però no tenim la intenció correcta per guanyar-los. Estem bé, els competim, anem fent bé, més o menys mateixes ocasions banda a banda, però no hi ha aquesta sensació de que és el mateix. Les seves ocasions són amb intenció de fer gol, i les nostres són de veure què passa, de fer un rastrillo, no? I ens falta això. No ens acabem de creure que els podem guanyar, i llavors a la que se'ns posem per darrere, doncs encara és més difícil.
2: Avui a les 7, aquest segon Barça-Igualada, eliminatòria del millor de 5, ja va 2-0 a la sèrie entre Liceo i Calafell, després que els gallecs hagin guanyat aquest cap de setmana els dos partits per idèntic resultat, a Galícia 4-1 contra els penedesencs. El Calafell, que mirarà d'allargar el màxim possible l'eliminatòria amb els partits del Joan Ortoll, el primer divendres i el segon, si cal, diumenge. Ràdio Bellvei i Toni Cansino.
7: 8 gols en contra i 2 a favor és el balanç dels dos partits jugats a Corunya per part del Calafell de Menorquina a les semifinals de la Lliga Regular d'Hockey Patins. Tot i acabar amb idèntic resultat de 4-1 en contra, el to de veu de Guillem Cabestany era totalment diferent al divendres del diumenge.
8: Un partit de semifinals de play-off de la Lliga, no podem entrar amb la poca atenció que hem entrat a la primera part. Em sap greu per l'equip, perquè inclús la primera part hem fet bastantes coses bé, però una cosa és el joc i l'altra és la intensitat amb la que jugues.
7: L'entrenador dona esperances als aficionats locals per tal d'omplir el Joan Ortoll divendres i allargar l'eliminatòria.
8: Tot i les sotregades, l'equip està sencer, està competint bé, estem

gasos. La temperatura màxima arribarà als 28 graus de cara al vespre. Els núvols tornaran a guanyar presència de manera gradual. Les temperatures començaran a baixar lentament fins als 20 graus a la nit en un dilluns que acabarà amb un cel força ennuvolat. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
1: La ràdio que parla de

0: Tot el bàsquet, tant el Calderí com l'NBA, l'ACB o l'Eurolliga.
1: Ara, dilluns a les 5, aquí, a Línia 3.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Tres alumnes de l'escola Alfarell han guanyat el festival Cinebase organitzat per l'ESCAC. En Naim Vázquez, Marc Sisa i Max Motera, juntament amb la mestra Eva Gueto, van rebre el premi dimecres de la setmana passada en una gala celebrada al Cinemas Verdi de Barcelona. El curtmetratge guardonat, titulat Tabú, s'ha imposat en la categoria de 5è, 6è, 1er d'ESO i 2er d'ESO. El jurat va escollir el seu projecte pel tema abordat, la sensibilitat amb què ho han fet, així com la narrativa i la posada en escena. A partir d'avui, els banys termals als Safareigs posen en marxa una nova promoció. Per la compra d'una entrada, te'n regalen una altra. Un descompte que estarà en vigor fins al 30 de setembre. Els banys termals als Safareigs són un espai públic on gaudir d'un bany amb les propietats terapèutiques i relaxants de l'aigua mineromedicinal que brolla a Caldes. L'equipament aprofita l'estructura d'un antic safareig d'aigua termal construït a mitjans del segle XX. A partir d'avui s'obre el període de matrícula per al curs vinent del taller d'art Manolo Hugué. Aquesta és la segona fase on els alumnes nous poden inscriure-se en els tallers trimestrals i els cursos intensius d'estiu per adults. La matrícula es pot fer telemàticament omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. I també, a partir d'avui, l'Escola Municipal de Música Joan Valls obre inscripcions per al nou alumnat. Fins al 30 de juny, els alumnes que desitgin incorporar-se al proper curs tindran una bonificació del 10% en la matrícula. Les inscripcions es poden fer telemàticament o de manera presencial a la secretaria del Centre Cívic de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda. En esports, cap de setmana intens pel Club Hoquei Caldes, que ha vist com el seu sènior femení i el nacional masculí guanyaven els seus partits de semifinals de play-offs. El femení va perdre dissabte contra el Girona per 1-5, però va aconseguir girar la truita ahir amb un 3-4 molt efusiu a casa de les gironines que les classifica per la final d'ascens a Hoquei Lliga Iberdrola. Pel que fa al segon equip masculí, gran partit del conjunt calderí contra Mollerussa, en un partit tens fins al final que va acabar 4-1 i envia els d'Eduard Candamí directes cap a la final d'ascens a Hoquei Lliga Plata. I acabem amb el temps. Comencem la setmana i el mes de juny amb un dia marcat encara per les temperatures altes. Al migdia i durant la tarda predominarà un ambient assolellat amb núvols dispersos.

Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al

0: Els dimarts d'11 a 12 del migdia, el programa més jove de Ràdio Caldes. Cada setmana, l'escola a la ràdio. Els alumnes de 6è de les escoles de Caldes es posen darrere els micròfons de Ràdio Caldes per explicar-nos el món des del seu punt de vista. L'escola a la ràdio, dimarts d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Caldes. I sempre que vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Tres alumnes de l'escola Alfarell han guanyat el festival Cinebase organitzat per l'ESCAC. En Naim Vázquez, Marc Sisa i Max Motera, juntament amb la mestra Eva Gueto, van rebre el premi dimecres de la setmana passada en una gala celebrada al Cinemas Verdi de Barcelona. El curtmetratge guardonat, titulat Tabú, s'ha imposat en la categoria de 5è, 6è, 1er d'ESO i 2è d'ESO. El jurat va escollir el seu projecte pel tema abordat, la sensibilitat amb què ho han fet, així com la narrativa i la posada en escena. A partir d'avui, els banys termals al Safareig posen en marxa una nova promoció. Per la compra d'una entrada, te'n regalen una altra. Un descompte que estarà en vigor fins al 30 de setembre. Els banys termals al Safareig són un espai públic on gaudir d'un bany amb les propietats terapèutiques i relaxants de l'aigua mineromedicinal que brolla a Caldes. L'equipament aprofita l'estructura d'un antic safareig d'aigua termal construït a mitjans del segle XX. A partir d'avui s'obre el període de matrícula per al curs vinent del taller d'art Manolo Hugué. Aquesta és la segona fase on els alumnes nous poden inscriure-se en els tallers trimestrals i els cursos intensius d'estiu per adults. La matrícula es pot fer telemàticament, omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic, de dilluns a dijous, de 5 a 8 de la tarda. I també, a partir d'avui, l'Escola Municipal de Música Joan Valls obre inscripcions per al nou alumnat. Fins al 30 de juny, els alumnes que desitgin incorporar-se al proper curs tindran una bonificació del 10% en la matrícula. Les inscripcions es poden fer telemàticament o de manera presencial a la secretaria del Centre Cívic de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda. En esports, cap de setmana intens pel Club Hoquei Caldes, que ha vist com el seu sènior femení i el nacional masculí guanyaven els seus partits de semifinals de play-offs. El femení va perdre dissabte contra el Girona per 1-5, però va aconseguir girar la truita ahir amb un 3-4 molt efusiu a casa de les gironines que les classifica per la final d'ascens a Hoquei Lliga Iberdrola. Pel que fa al segon equip masculí, gran partit del conjunt calderí contra Mollerussa, en un partit tens fins al final que va acabar 4-1 i envia els d'Eduard Candamí directes cap a la final d'ascens a Hoquei Lliga Plata. I acabem amb el temps. Comencem la setmana i el mes de juny amb un dia marcat encara per les temperatures altes. Al migdia i durant la tarda predominarà un ambient assolellat amb núvols dispersos. La temperatura màxima arribarà als 28 graus de cara al vespre. Els núvols tornaran a guanyar presència de manera gradual. Les temperatures començaran a baixar lentament fins als 20 graus a la nit en un dilluns que acabarà amb un cel força ennuvolat. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: La música que t'acompanya, la música d'avui i de... 8. La música...

0: Tot el bàsquet, tant el Calderí com l'NBA, l'ACB o l'Eurolliga.
1: Ara, dilluns a les 5, aquí, a Línia 3.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Tres alumnes de l'escola Alfarell han guanyat el Festival Cinebase organitzat per l'ESCAC. En Naim Vázquez, Marc Sisa i Max Motera, juntament amb la mestra Eva Gueto, van rebre el premi dimecres de la setmana passada en una gala celebrada al Cinemas Verdi de Barcelona. El curtmetratge guardonat, titulat Tabú, s'ha imposat en la categoria de 5è, 6è, 1er d'ESO i 2er d'ESO. El jurat va escollir el seu projecte pel tema abordat, la sensibilitat amb què ho han fet, així com la narrativa i la posada en escena. A partir d'avui, els banys termals al Safareig posen en marxa una nova promoció. Per la compra d'una entrada, te'n regalen una altra. Un descompte que estarà en vigor fins al 30 de setembre. Els banys termals al Safareig són un espai públic on gaudir d'un bany amb les propietats terapèutiques i relaxants de l'aigua mineromedicinal que brolla a Caldes. L'equipament aprofita l'estructura d'un antic safareig d'aigua termal construït a mitjans del segle XX. A partir d'avui s'obre el període de matrícula per al curs vinent del taller d'art Manolo Hugué. Aquesta és la segona fase on els alumnes nous poden inscriure-se en els tallers trimestrals i els cursos intensius d'estiu per adults. La matrícula es pot fer telemàticament, omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic, de dilluns a dijous, de 5 a 8 de la tarda. I també, a partir d'avui, l'Escola Municipal de Música Joan Valls obre inscripcions per al nou alumnat. Fins al 30 de juny, els alumnes que desitgin incorporar-se al proper curs tindran una bonificació del 10% en la matrícula. Les inscripcions es poden fer telemàticament o de manera presencial a la secretaria del Centre Cívic de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda. En esports, cap de setmana intens pel Club Hoquei Caldes, que ha vist com el seu sènior femení i el nacional masculí guanyaven els seus partits de semifinals de play-offs. El femení va perdre dissabte contra el Girona per 1-5, però va aconseguir girar la truita ahir amb un 3-4 molt efusiu a casa de les gironines, que les classifica per la final d'ascens a Hoquei Lliga Iberdrola. Pel que fa al segon equip masculí, gran partit del conjunt calderí contra Mollerussa, en un partit tens fins al final que va acabar 4-1 i envia els d'Eduard Candamí directes cap a la final d'ascens a Hoquei Lliga Plata. I acabem amb el temps. Comencem la setmana i el mes de juny amb un dia marcat encara per les temperatures altes. Al migdia i durant la tarda predominarà un ambient assolellat amb núvols dispersos. La temperatura màxima arribarà als 28 graus de cara al vespre. Els núvols tornaran a guanyar presència de manera gradual. Les temperatures començaran a baixar lentament fins als 20 graus a la nit en un dilluns que acabarà amb un cel força ennuvolat. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: programa y le mando una MVP de la NBA. Y le mando una a Shai. Y va a ser para el partit, para el primer partit. I jo crec que Víctor Wembanyama s'ha encarregat de demostrar a la NBA que s'han equivocat. Neko, Game 7 per
1: San Antonio. Bravo, bravo.
0: Sí, un partit d'aplaudiment aquí.
1: Millor notícia de tota la temporada.
0: 100%, ha guanyat el bàsquet. Neko, després de... com ha guanyat aquest... realment el factor que amb el guanya Spurs a l'inici, de fet no sé si guanyen el primer o el segon partit a fora, i després el tercer l'acaba guanyant Oklahoma fora i recuperen factor camp per aquest Game 7 que acaba finalitzant a San Antonio Spurs. Va ser així o no?
1: A veure, va ser primer guanya el primer partit els Spurs, després empata Thunder, després 2-1 per Thunder, 2-2 per Spurs, 3-2 per Thunder i ja, bueno, pues 3-3 per Spurs i 3-4 per Spurs.
0: Neko, valoració d'aquestes sèries del 0 al 10?
1: Home, jo un 10 directament, o sigui, han enviat a la seva casa als pesaus de... i hi ha molts memes, per les xarxes socials.
0: Sí.
1: No sé si t'ha sortit el que està a l'hospital, el Wembanyama, i li presenten al seu fill i és un bebé amb la cara de Chet Holmgren.
0: Això, en aquest pare d'assumpte, Chet Holmgren... Neko, jo crec que li deus unes disculpes a Víctor Wembanyama per aquelles comparatives que feies fa 3 temporades o 2, ara no
1: però, home, clar, però han canviat molt les coses, els... o sigui, han canviat molt.
0: Vale.
1: O sigui, en aquell moment Oklahoma no era l'equip que era, saps? Tipo, no els hi regalaven res.
0: Cert. Aviam, tanquem la temporada, jo diria, bueno, no està tancada, vull dir, falta aquesta sèrie que ja podem avançar. El 4-0 de Knicks ha sigut fulminant.
1: Sí. Jo tampoc me l'esperava, eh?
0: No, jo 4-0 no. Mínim un de Cavaliers a casa seva, sí que... Sí. Però és que els Knicks han dominat completament, eh? Bueno, ja veurem. No sé què t'esperes d'aquests partits que venen ara Spurs-Knicks.
1: Home, és que els Knicks porten una setmana descansant, eh?
0: Ja, això ho penso jo, però després penso també... Pues que els Knicks no perden des de l'abril, eh? És que, poca broma, que els Knicks fa que no perden... pila. No sé.
1: No, el primer partit és a San Antonio.
0: Sí, no, bueno, això evidentment, però vull dir, no sé, jo Neko, veig no m'imagino un 4-0 dels Spurs,
1: no,
0: sincerament, eh?
1: No.
0: És que hi ha gent que ho diu por ahí.
1: No
0: crec.
1: Un 4-0,
0: jo crec que al Madison els Knicks es poden fer respectar, mínim. Ni que sigui per la...
1: Bé, veurem dijous el primer partit.
0: Sí.
1: Com entra cada equip a la sèrie, també, eh?
0: Bueno, és que sí. Sincerament. Aquests Knicks... Els Knicks que... Bé, pel camí, ja sigui directe o indirecte... Bueno, més aviat indirectament... Han anat deixant enrere equips com, bueno, els Cavaliers directament i per altres costats Pistons i Celtics, que semblaven en cert moment de la temporada destinats a jugar aquest partit que estem ara mateix comentant.
1: Sí, bueno, però la pecho friada de primera ronda és històrica, eh?
0: Serà recordada durant temps. Premi a millor entrenador.
1: I de fet li donen el premi de millor entrenador a
0: Això ho m'atzula, Eneko. Sí. Aquí em sembla error garrafal, eh?
1: No sé, jo quan ho vaig veure vaig dir... Doncs sí que són dolents els altres.
0: Sí, aquí clarament jo crec que la NBA es torna a equivocar.
1: No sé, és que en comparació a altres anys, és que aquest any jo no he vist res especial, o sigui...
0: Home, sí, sí.
1: Sí, ja, sí, ja, perquè ja, o sigui, ha aconseguit mantenir el nivell de l'equip sense Tatum, i home, això... No, jo crec que no és difícil, però...
0: Els Celtics sense...
1: Que no és fàcil, perdó.
0: Els Celtics sense Tatum jo crec que estan jugant per sota del que podrien jugar, eh?
1: Bueno, sí, és que no sé.
0: I pensa que al final et regalen a Vucevic i et fan allà pujar una miqueta més al sostre competitiu de la plantilla, però... Així com a global...
1: No sé, a veure... Jo crec que ha gestionat una situació que a priori era difícil.
0: Sí, això...
1: L'ha gestionat bé.
0: Això no hi ha cap dubte, però...
1: Però és que segur que...
0: No sé, jo abans el tirava, per exemple, a Spurs... Que l'entrenador d'Spurs porta un any, Spurs només, eh?
1: Sí.
0: I Víctor Wembanyama està des de fa més d'un any, llavors això també és un tema a valorar. Wembanyama no juga com a la seva temporada rookie, però també perquè el feien jugar molt diferent. No és que ara hagi fet, que també, eh? Una evolució en el seu joc espectacular, sinó que és que abans el feien jugar de coses que ara ja no juga. Tot i que en aquestes sèries contra els Thunder ha donat detallets... de jugador exterior fulminant amb aquest triple des del mig del camp per recordar i certs stepbacks a la cara de certs jugadors ben anotats, però realment qui l'ha fet tant perquè ara fora el cachondeo el tema de Holmgren contra Wembanyama, jo crec que cap 1 contra 1 l'ha perdut, o sigui, vull dir, cap duel així de partits l'ha perdut Wembanyama, en tot jo crec que ha sigut superior al francès, però cert és que com el domina ara, que dius tu, és que no es pot agafar per ningun lloc, Wembanyama és millor que Holmgren en tot, a la primera temporada no era així, eh, Eneko?
1: No.
0: Vull dir, podria estar Wembanyama per sobre mitjanament, sí, però tampoc claríssim. Hi havia partits que Holmgren sí que li posava les coses difícils. A dia d'avui,
1: bueno, és des de que es va anar al retiro espiritual aquell Shaolin.
0: Sí, li va venir bé la rapada, eh, a Wemby.
1: Sí, un canvi bastant dràstic, radical. Home, l'any passat van arribar a entrar a playoffs o... és que...
0: No, és el primer any que entren.
1: Primer any i estan jugant una final. Des de que ho en veiem estar. Perquè, sí, òbviament no és la primera final d'Spurs, no? Però...
0: I ara, vull dir, Stephen Castle l'any passat ja estava. Devin Vassell, que jo sabia, també estava. Champagne, no me'n recordo, però diria que també. I realment l'única incorporació que ja va estar a finals de temporada anterior... de Aaron Fox. Tampoc em sembla un canvi tan radical de plantilla, eh?
1: No.
0: De Aaron Fox, que va venir els Spurs més o menys com van això? Quan Lavine es va anar a Sacramento, no? Jo crec que no sé ni si van arribar a coincidir, si van coincidir van ser poquets partits.
1: Sí, jo crec que sí que van arribar a coincidir.
0: Sí, i el van canviar. Què va donar Sant Antonio? D'això sí que no me'n recordo, eh? Sant Antonio. Uf. És que massa estrets, eh? La NBA ens ho posa difícil en aquest sentit, però... Però bueno, el que estan parlant.
1: Mira, sí, sí. No van coincidir.
0: Va ser un triple canvi.
1: Els Spurs van rebre el Darren Fox i un altre jugador, Jordan McLaughlin.
0: Vale, random.
1: Després, els Kings van rebre a Lavin, a Sidi Sissoko i Peaks.
0: Vale, un moment. Abans de continuar i dir el que va rebre Bulls. De moment, amb el que acabes de dir, clarament el que més hauria de rebre és Chicago Bulls, eh? Anem a veure.
1: Aquests Peaks de Kings són 3 de primera ronda i 3 de segona, eh?
0: És igual.
1: Home, són 3 Peaks de primera, eh?
0: Bueno, sí, però vull dir... Lo interessant està aquí. Aviam què va rebre Chicago Bulls de tot això.
1: I els Bulls van rebre a un tal Zach Collins, un tal Trey Jones, un tal Kevin Huerter i la seva pròpia selecció de la primera ronda del 2025 que prèviament pertanyia a San Antonio.
0: Vale, ja em t'he de dir, els tres jugadors que has dit els conec, sé qui són, no són randoms, però són d'un nivell
1: molt inferior
0: a... o sigui, aquests o Lavin, clarament Lavin. O sigui, és que Zach Collins, Trey Jones no m'ha fet malament, i l'altre el Huerter, no sé què, ara no me'n recordo. I el més graciós que tot això, més un pic que ja era teu.
1: Sí, sí, espectacular. Bueno, podríem dir que és una altra demostració, demostració de... de lo bé que es gestiona, no?
0: Sí.
1: Els despatxos allà a Chicago.
0: Ja parlarem de Chicago perquè veurem l'any que ve.
1: Home, l'any que ve hem d'estar a playoffs, però ja, eh?
0: Ala. Ala. Aviam,
1: tot i que es mengin un 4-0 a lo Brooklyn fa uns anys.
0: Neko.
1: A primera ronda.
0: Neko. Els Spurs amb Wemby es van estar 2 anys a fora de play-in, i gràcies a això saps a qui van tenir? Stephen Castle, i sense Stephen Castle no crec que haguessin, no s'haguessin emportat això, ho dubto molt.
1: Ja, però si vas regalant els picks, per molt que et quedis fora i els vas regalant,
0: Certes. A tu què t'hagués semblat si s'arriba a fer aquell trade que tant es proposava per xarxes de Ja Morant més el pick 3 més el pick 16, crec que és el que té, tenen dos picks, crec, Grizzlies, a canvi de el pick 4, el 14, crec que és el que té Bulls, més un altre, Bulls té 3 picks. A mi m'hauria semblat bé, eh?
1: Ja Morant el teu equip.
0: No per això, però jo crec que els 3 picks de Bulls, per molt que siguin 3, per mi són menys que els 2 de Grizzlies, i si a sobre li suma Ja Morant,
1: no.
0: Bulls, que diria que és l'equip amb més massa salarial disponible, per aquesta temporada que ve ara, en Eco. No sé si...
1: T'imagines que arriba un Giannis així de rebot a Bulls?
0: A Giannis és una miqueta Mbappé, se l'espera des de fa massa temps, ja fa una miqueta de pal, eh? Tema de massa salarial. A Chicago Bulls, efectivament, l'equip amb més capacitat disponible, 72 milions de dòlars anuals. És molt.
1: No, ja.
0: O sigui, és que...
1: No m'agradaria tenir-los.
0: És molt. El segon són els Lakers, sorprenentment, amb 60. Després estan els Brooklyn Nets amb 44, els Pistons amb 32, que si ja han quedat primers amb aquest espai salarial, no sé què poden fer.
1: Màgia.
0: Poca broma.
1: Després... Sí, però a mi jo m'he quedat una mica amb les ganes de veure'ls a finals de conferència, eh? Perquè els Cavaliers es mengen aquí un 4-0. Què hagués passat si arriba Pistons?
0: Jo.
1: A veure, jo crec que igualment hagués passat Knicks, però és que un 4-0 és molt heavy, eh?
0: És que no sé, Neko. En tot cas, bueno, el que estàvem dient de tema d'espai salarial és molt important. A vegades no parlem massa d'això, però és un factor a tenir molt en compte, ja que et condiciona molt per a qui pots fitxar i a qui no. Neko, què et sembla si em fas aquí un top 5 jugadors que, si fossis tu directiu dels Bulls, serien els teus objectius en quant a mercat de traspassos?
1: Fantasia.
0: Home, fantasia, perquè... però no em pots dir Doncic perquè Bulls hauria de donar la franquícia sencera, llavors. O sigui, vull dir fantasia, però amb sentit.
1: Clar, és que jo ja tenia en ment pues Doncic, no, t'anava a dir Jokic. No, és que Doncic, eh?
0: No, però clar, això no pot ser,
1: és
0: perquè...
1: una fantasia.
0: Et dic una cosa, amb l'estat actual del club, si... del club, de la franquícia, més ben dit, a qualsevol altre joc jo, segurament es podria anar per Jokic si Puls no hagués fet el que ha fet i no hagués deixat els pics que ha deixat, però és que Puls no, no té res, ha de ser més algú més, més màgic encara. No tan, si no em fas un
1: doncs a veure, Giannis,
0: Giannis jo crec que sí que és
1: possible tal com està la situació, doncs. Clar, veure, no és tan difícil com Jokic, no? Llavors podria ser una opció.
0: Sí.
1: Després t'hagués dit Trae Young fa uns mesos abans del trade aquell.
0: Vale, t'ho puc comprar.
1: I si no, bueno, doncs Ja Morant també podria ser una opció, és el que has dit. Però és que...
0: És que clar, aquests tres noms...
1: Ja, però és que digue'm tu què dones a canvi.
0: Doncs mira, els tres que vas rebre d'aquest trade nefast...
1: Podries... L'Anferi Simons també.
0: Podries donar...
1: L'Anferi
0: Simons, que no ha fet res. Però és cotitzat, no sé per què. A mi no. No em fa el pes gaire. I algun altre jugador així, no sé, Isaac Okoro o algun d'aquests. Evidentment, Bulls aquí ha de retenir aquest any. O sigui, si s'ha... Bueno, jo no crec que se'n vagi, veig que és impossible, però mates Buzelis, peça capital per l'any que ve. Josh Giddey jo crec que tampoc s'hauria d'anar, tot i que
1: bueno.
0: Un tal Alex Caruso ha arribat a les finals de conferència d'aquella manera, però tot i així jo crec que el rendiment ha sigut superior.
1: Home, no, sí, sí. És que, fixa-t'hi...
0: És que Josh Giddey ens ha pogut sorprendre, eh? Tampoc ho ha fet tan malament, però...
1: No, a veure. No ho ha fet malament, ha tingut algun highlight així xulo, però...
0: Sí.
1: Però compara amb tots els que ha tingut Alex Caruso, eh?
0: Sí, ja.
1: I el deixes anar, eh? És que... És que em preguntes això de quins jugadors portaries i és que és molt difícil perquè, o sigui, tampoc tens massa cosa per donar, saps? I si et poses fantasia, doncs, pues, bueno, pues, fitxem un Doncic, un Jokic...
0: No, és que jo crec que el Big 3 de l'any que ve serà aquest. Josh Giddey, Buzelis i el pick del draft. En quarta posició, qui vingui... Jo crec que el Big 3 serà aquest. Quan no hauria de ser aquest, hauria d'haver-hi ni que sigui un jugador així... Però no sé.
1: Clar, perquè Kobe White també el deixes anar...
0: Hòstia, és que Kobe White no s'havia de deixar anar. Ayo Dosunmu l'has deixat anar i mira el que ha fet després a Timberwolves. És que no tens res, eh?
1: És que què més has deixat anar? Perquè... No ens diu aquest. També, bueno, Vucevic. Que...
0: De Rosa.
1: Lavin també.
0: Lavin seria el jugador pel qual més et podrien donar canvi, jo crec, de tots els que no hi són ja. I no el tens, i a canvi tens a Zach Collins. No sé. És que és tan fàcil com no haver deixat anar aquests i t'haguessis quedat, jo què sé, amb Lauri Markkanen, amb Zach LaVine, DeMar DeRozan, Alex Caruso, Lonzo Ball, Kobe White, Ayo Dosunmu, i això ja dona per competir i entrar a playoffs, clarament.
1: Ja, però no és així.
0: Bueno. Antetokounmpo jo crec que el color vermell li quedaria bé, eh?
1: Sí, bueno, jo vaig veure l'altre dia que Boston un trade, un hipotètic trade amb Boston i jo no.
0: Però clar, Boston, no. El problema és que tots són tan bons que si deixes anar algú és com, buah, saps?
1: És que a mi no em faria ni no em faria gràcia deixar anar Jalen Brown i... O sigui, l'hipotètic trade no, aquell era Jalen Brown i Derrick White.
0: Uf.
1: I rebies algun pic a Giannis i els dos germans.
0: No, això no es podria fer. Però mira, jo un Vucevic més Pritchard podria ser per Giannis, podria colar. No, hauries de ficar.
1: Sí, però jo tampoc no sé, no,
0: no veig els Celtics amb necessitat de fer això. I després... més veient el nivell amb el que torna Tatum, eh?
1: I després del que va passar fa poc, jo me'n recordo unes declaracions de que va haver-hi un pique entre el... no sé si van ser playoffs de l'any passat o ha sigut aquesta temporada, però un pique que van tenir l'Antetokounmpo i el Brown.
0: Sí.
1: Que van començar a dir-se entre si que eren uns kids o alguna cosa així.
0: Sí, em sona a mi també això, no me'n recordo de fa quan, eh? Ara mateix.
1: Ja no sé.
0: Bueno, anem a fer context així una miqueta final d'on estem. Tenim 4 partits que poden acabar-se convertint en 7.
1: Si acabaria el 20, el 20 o el 22, en el cas que hi hagués Game 7.
0: Bueno, de Knicks contra Spurs.
1: Si acabaria el 20, el dia 20.
0: Destacable per cada banda. Podem trobar Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, Josh Hart, sorprenentment per part de Knicks, amb una millora, jo crec, considerable del seu nivell respecte a temporada regular. I en un Obi per mi m'està donant una miqueta menys del que podria donar, però tot i així els Knicks estan on estan i no perden, em sembla, des de Sant Jordi, crec que no perden, em sembla que justament l'últim partit va ser aquell dia. I per l'altra banda,
1: bueno, doncs Wembanyama, tenim també Stephen Castle,
0: tot l'equip, eh?
1: Sí.
0: Cornet, Vassell, Champagne, Dylan Harper, Carter Bryant, és que tot l'equip és molt top, eh? El que Carter Bryant utilitzi els laus públics, bueno, públics del pavelló de OKC en meitat d'un partit i que això es filtri, increïble, eh? O sigui, però això significa que el seu vestidor el deien tenir patat. No sé si això és una tècnica més de
1: OKC,
0: intentar fer el lío o què, però
1: no, bueno, ja no estan vius aquesta temporada.
0: Sí, ja no poden fer cap més.
1: Se n'han anat a Cancún. Bueno, espera't que no reclamin o algú abans de dijous i...
0: No.
1: T'imagines què passa com a la Premier, al playoff?
0: Això no pot ser. Es van filtrar un partit que ja havia perdut els Spurs i a falta de 3 minuts van entrar els suplents i se suposa que Wembanyama li va dir a l'orella un company seu a qui li va dir a... És que ara no sé si era precisament a Carter Bryant o algun d'aquests, a Cornet, no sé, hard fouls. Jo m'he vist el vídeo i sincerament, eh, i no sé, perquè considero que se'm dona bé llegir els avis en anglès i jo diria que no diu això, eh. No sé, qualsevol persona ho pot, bueno, buscar. Potser
1: si diu,
0: sí, potser sí, però
1: si ho diu, jo crec que
0: també et dic, està clar,
1: està més que justificat, perquè porten tota la temporada, sí, sí, els OKC fent el mateix i ningú els ha dit res, i ara perquè ho diguin ells no,
0: està justificat,
1: no crec que se li hagi de donar, no, el bombo que se li, que dius que se li ha donat.
0: Tot i que si realment no diu això, està clar que algú per l'estil sí que diu, eh? No sé si es refereix a canceu-los o no sé, o no sé què diu exactament, però algo per l'estil segur, perquè a més es tapa la boca i just els companys ja no van entrar, el partit estava perdut ja, algo del rotllo anava, però bueno, no crec que els Spurs, o sigui, que els Thunder denuncin això, ho dubto molt, perquè
1: crec que si no ho porten fent tota la temporada,
0: per això, és el que t'anava a dir,
1: però bueno, si ho denuncien encara són capaços de guanyar-ho, eh?
0: Uf. T'imagines si anessin a Wembanyama sense jugar a les The Finals? Seria de les vergonyes més grans de la història de l'NBA.
1: Sí, però bueno...
0: Però bueno, això ja va ser fa dies i si no han fet res, és que no en faran res. Vale. De neve estem així. Avui en aquest tancarem el programa, que ara falta, eh? Amb bàsquet calderí, perquè crec que toca. Però, abans d'anar això, què tal? Anem a quitar l'ACB.
1: Sí, perquè ja està, ja s'ha acabat la temporada.
0: S'ha finiquitat amb un partit ahir, controvèrsia al Palau Blaugrana, amb xiulets
1: i mocadors
0: i moca durada al Barça. Anem a escoltar unes declaracions de Xavi Pasqual, però que no són, vale? No són de d'ahir, però justament és curiós com fa 4 dies, és a dir, el penúltim partit del Barça, ja donava unes declaracions sobre, bueno, el que sent quan per a l'equip i tal. Llavors jo crec que podem escoltar això i ho posem en contrast amb com ha acabat la temporada i com ha reaccionat el Palau al final de la temporada regular. Llavors,
2: puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Això em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Les derrotes no em permeten ser persona, i aquí ho pateixo 3 vegades més. Això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant. Moltíssimes ganes d'acabar bé aquesta temporada, som molts els que no continuarem. Tots junts volem fer aquest últim ball i acabar amb la victòria en aquest play-off. Mai podré ser prou agraït en tot el que el públic i el Palau em dona, que segueixi tan increïble amb l'equip i amb mi fins al final de la temporada. Jo crec que no em veieu sortir malament. Si guanyem la Lliga sortiré millor, ja està clar. Jo no puc perdre.
0: Bueno, hem respirat els dos abans de dir res, eh? Bueno, el tema que se'n va, jo crec que ja estava claríssim. Però jo aquí no entenc diferents coses. Es confiltrava que realment ella estava enfadada amb el club perquè se suposa que li van prometre unes coses i realment li han donat unes altres. Que jo crec que té tota la pinta que ha sigut així. Però després ve aquí dient que el gran projecte engrescador que té el club... A veure, anem a veure. No... Algú falla aquí de la història, eh? No sé si... Algo falla, Neko, està claríssim, perquè no pot ser que... És contradictori aquestes informacions per aquesta part.
1: Sí, home, el partit d'ahir és un 77-102.
0: El partit d'ahir ja t'estan pitant a la mitja part i quan s'acaba no només et piten, sinó que mocadorada, eh?
1: Home, és que la primera part del Barça és...
0: És nefasta.
1: Home... 46 va posar el marcador 46 punts al València i al Barça 27.
0: Duríssim, eh?
1: Espectacular.
0: València Bàsquet, que jo crec que amb aquest resultat tanca bé la temporada regular per la seva part. Sergio de la Rea, quin jugador, Neko, eh? No em cansaré mai de dir-ho.
1: Sí, i ja tenim playoffs, de fet.
0: Sí, ara ho comentem, ara ho comentem.
1: Enfrontaments, tot. I bueno, també tenim dos equips que no hi seran l'any que ve. Qui ho deia a principi de temporada que el Gran Canària baixaria, eh?
0: No, i qui els hi deia als canaris que 5 segons abans de que s'acabés el partit del Zaragoza que no van a baixar, eh? Fallant el tir lliure, agafant el rebot, obrint la fora, extra pass, triple en l'últim segon i Zaragoza es manté i Dreamland Gran Canaria se'n va out a primera FEB.
1: Sí, sí,
0: duríssim, la veritat.
1: Bé, i tot per perdre el l'average amb Morabanc Andorra.
0: Sí, sí, no, increïble. S'ha de dir, Covirán Granada tanca la temporada. És que realment així equips que no, jo no veig que baixi cap, sincerament. Però clar, també se'ls dona l'oportunitat als que estan per sota que ho fan bé. Però mira, els últims de mitja taula cap a baix, jo crec que tots cauen bé,
1: menys quan et guanyen a tu.
0: No, Enic, no és el que és el com, eh? Últimament estic repetint massa això i m'està cansant, fins i tot a mi mateix. No és el que és el com. El Granada acaba la temporada amb res a veure amb com havia començat, amb aquell únic partit guanyat a València Bàsquet de no sé quantes jornades, i acaba guanyant bastants partits a final de temporada, no sé... Ara no me'n recordo amb quants partits acaba guanyats.
1: 6 partits guanyats en tota la temporada.
0: 6 partits, però d'aquests 6, de la primera volta crec que és només un, i els 5 altres són de la segona, diria, o algo així. Si haguessin jugat així tota la temporada, segurament s'haguessin quedat, eh?
1: Buah, no sé. perquè el Gran Canaria ha baixat amb 10 victòries.
0: Bueno, haguessin caigut unes 11, 12 potser. Però almenys haguessin barallat fins l'última o penúltima jornada, com han fet els altres.
1: Sí, però bueno, que l'any passat ja van baixar.
0: Ja, sí, sí. Està la història
1: total,
0: aquesta de...
1: Els despatxos amb el Betis.
0: El Betis. Betis, al qual em vaig entrar l'altre dia, crec que Jan Montero va jugar allà. Increïble. Jan Montero ha jugat per molts equips d'aquí, ja. Vaig veure l'altre dia, crec que Andorra, València, Betis i algun altre hi havia por ahí. No recordo si el Zaragoza o no sé quin, però... Poca broma, ja ha voltat bastant Jan Montero. Aviam si aquest any decideix no voltar. Estaria bé. Estaria bé tenir Jan Montero una temporada més per quini que sigui, eh? Bueno.
1: Ara sí el projecte aquest del Barça.
0: Sí. Precisament, t'imagines? Jan Montero al Barça. Espero que no, eh? Sincerament t'ho dic. Bueno. Llavors, tancar una miqueta tema Barça, tema CB.
1: Tema Barça, jo ho veig molt difícil, eh? Que guanyin la Lliga.
0: No sé com... Bueno, ara que ja tenim playoffs...
1: Els 8 classificats són Real Madrid, València, Baskonia, Múrcia, Barça, Joventut, Bilbao Basket i Canàries, no sé si Tenerife.
0: Sí.
1: Llavors,
0: sí.
1: Els enfrontaments són Real Madrid, Canàries, València, Bilbao Basket, Baskonia, Joventut i UCAM, Múrcia, Barça. Ara jo crec que el Barça primera ronda la pot passar, però fins aquí.
0: Barça, que has dit, perdó, contra?
1: Contra l'UCAM Murcia.
0: No, Barça no pot passar la primera ronda. Ho dubto moltíssim.
1: És que l'UCAM Murcia és aquest típic equip de pecho fria de play.
0: No, jo diria que no, eh?
1: No sé.
0: No em dóna a mi aquesta sensació, sincerament, a l'UCAM, eh? Bueno, ja veurem. Però és que és un equip molt físic i precisament el Barça últimament...
1: Si els, que lo d'ahir...
0: Si els suplents del València et guanyen en físic, ja és que estàs una miqueta terminal, eh? Però bueno. Bueno, veurem. Hi ha una altra cosa que em sembla que no vam arribar a comentar a l'últim programa. Eurolliga no estava finalitzada, jo diria, l'últim dia, eh?
1: Jo crec que sí, ja.
0: No. Bueno...
1: No s'ha passat temps, però...
0: Bueno, al final... És que, de fet, jo no sé... Jo diria que el Madrid encara no havia jugat contra el València, fins i tot, eh? Perquè van jugar...
1: Van jugar un divendres.
0: Jo crec que l'últim programa va ser aquella setmana, precisament. Bueno, Madrid li acaba guanyant a València. Per l'altra banda, Fenerbahçe...
1: Olympiacos guanya Fenerbahçe.
0: Guanya Fenerbahçe prohibint l'entrada a aficionats turcs que tenien entrada pel partit. I culant aficionats grecs que no tenien entrada al pavelló.
1: I bueno, després ja guanya Olympiacos.
0: Mira que jo amb Grècia no tenia cap problema, però el que estan fent aquest any... Hi ha gent que he parlat que m'expliquen... És que a mi, sincerament, l'Eurolliga no m'ha transmet mai gaire les bones vibres, eh? Sincerament, però... M'han explicat que és algú realment molt recurrent, eh? Amb equips grecs cada temporada. No sé si és real o no sé si tu portes seguint des de fa més temps.
1: Que la Lin?
0: Sí.
1: Jo és que aquests temes mai m'he fixat molt, la veritat.
0: No, sí, sé.
1: Jo sempre estic més pendent del partit que no pas...
0: Bueno. Jo diria que l'Eurolliga aquest any...
1: No, aquest any s'han lluït. S'han lluït, però vamos, que ja a principi de temporada, utilitzant les places extra per
0: sí, no
1: entrar
0: cal...
1: equips que no són ni d'Europa, territorialment.
0: Sí. No cal entrar ara mateix en aquest debat, però sí, ja fa massa mandra, però sincerament, eh? És que l'Eurolliga aquest any ha donat imatge de competició molt petita, eh? D'en què es parla ara, de que si clubs petits, competicions petites... Que em sembla que aquesta terminologia s'utilitza massa a la lleugera últimament.
1: No, sí. No. Jo crec que no m'he vist cap partit sencer de l'Eurolliga aquesta temporada.
0: Hola. Sí, home, sí que...
1: Sencer cap.
0: Joder, pues jo sí que m'he vist uns quants de... del València i del Madrid, sobretot.
1: I sempre acostumava a veure el típic, aquest partit que agafes a mitja de Panathinaikos, que l'agafes a mitja, però ja sí que me'l veia sencer. Com un de fa una o dues temporades que anaven perdent a la mitja part de 30 i pico punts i després remunten el partit.
0: Sí.
1: Sí, això sí, jo m'ho passava bé veient-ho. Però aquest any és que... una mandra.
0: Ja sembla que quan ets com aficionat així més innocent i no t'enteres realment del que passa, acaba molant més de que quan t'hi fiques més endins i et comences a donar compte de coses, no?
1: No, però tampoc, o sigui, aquí, és la temporada passada, fa dues temporades l'arbitratge no era tan... O sigui, deixaven... Hi havia contacte, sí, deixaven jugar... Sí, però és que no sé, jo ho veia molt neutral, molt... Sí,
0: no sé, és que a mi m'han explicat que no, per això no tinc ni idea jo, perquè...
1: Sí, no sé.
0: Fa uns anys...
1: Partits que jo vaig veure temporada passada, fa dues, jo ho veia molt neutral.
0: Ja, no sé. Bueno, en tot cas...
1: Que sempre estan les excepcions.
0: Sí. En tot cas, València Bàsquet aquest any ha fet història. I el Madrid... El Madrid va competir fins la penúltima jugada contra l'Olimpiago sense Edi Tavares, eh? Sergio Scariolo... No. Deixant de banda l'escut i res. A mi em dona igual que sigui del Madrid. És, a dia d'avui... És que dir que és el millor entrenador del món, no sé jo, potser és passar-se, però... Que està en un top 3... A mi ningú em baixa d'aquest barco, eh? Increïble. Increïble el que fa jugar. O sigui, sembla fins i tot que és millor jugador... O sigui, perdó, millor entrenador... Quan té moltes dificultats en contra. Se't lesiona Tavares, et soluciona. Ara es va trencar l'Aquiles o Usman Garuba, eh? Que va ser des d'aquí, bueno, que recuperi el abans possible perquè jo crec que és un show de jugador que a mi m'encanta veure'l, infravaloradíssim. Va sentar molt malament que es trenqués l'Aquiles.
1: Sí, se'l trenca a semis, no?
0: No, jo crec que ja contra l'Olimpiakos.
1: Contra l'Olimpiakos?
0: Bueno, no. Si se'l trenca... Ara no me'n recordo. Si no. Realment se'l trenca a semis i Scariolo va jugar a la final sense Gruba i sense Tavares... És un escàndol, però jo diria que no. Jo crec que se'l trenca després. Va jugar contra el València. Bueno. Així acaba. Amb Olimpiakos campió d'aquella manera de l'Eurolliga. I ja està, jo crec que la temporada s'acaba aquí.
1: I les coses com són, té pinta que... Jo crec que hi ha tres equips que poden guanyar la CB i dos són aquests dos, València i Madrid, i jo crec que Baskonia pot guanyar també. Però la resta jo els veig un passet per darrere.
0: Un o una marató per darrere, eh? Perquè... Bueno, ja ho veurem. Baskonia pot ser que l'entrada hagi dit que confirma que es queda l'any que ve, pot ser?
1: Pot ser, no.
0: Estaria bé, la veritat. Em va semblar que sí. Però bueno, aquestes coses després no et pots fiar. I menys amb el que passa últimament.
1: Bueno, tot depèn de com acabi. Playoffs, perquè la gent té expectatives després de la Copa del Rei. S'ha de dir que la Copa del Rei és a partit únic, no? Però...
0: Ja.
1: Però home, l'altre dia van publicar a l'Instagram que han guanyat a tots els equips que hi ha a playoffs, els han guanyat un partit, com a mínim, aquesta temporada.
0: Sí. Baskonia és un equip molt capaç, igual que UCAM, igual que Valè, jo crec que són aquests quatre, eh? Ja a partir de Barça cap a sota, jo crec que possibilitat zero, sincerament. I podem tenir, i sense Garuba, van expulsar l'altre dia el nou pivot que ha fitxat al Madrid, igual que aquí a Manresa, de fet. Un partit que va guanyar el Manresa, el Madrid està acabant la temporada com el cul.
1: Sí, tenien un bon matalàs de diferència i han acabat a un partit.
0: Sí. 30... Al principi el Mantalas era curt, després el van fer gegant i sort al final, eh?
1: Mira, 26-8 i València i Baskonia, Baskonia i UCAM 25-9.
0: Imagina't. No sé, però el Madrid veig possible que punxi en Eco, eh? Aviam si amb una miqueta de sort
1: a primera...
0: Bueno, veure-ho al Palau impossible i ni ganes d'anar amb menys mal ambient que hi ha, però...
1: Bueno, impossible.
0: Estaria
1: no.
0: Bé un Penya Madrid, un Penya València així per veure aquests equips.
1: No, perquè, o sigui... No.
0: No dic impossible per...
1: No, però de quadre és impossible, li has dit.
0: Que toqui què?
1: Perquè de quadre van per una banda el primer contra el primer contra el vuitè i el quart contra el cinquè per aquella banda.
0: Sí.
1: I per l'altra van segon tercer, sisè, setè.
0: I què ha quedat la penya?
1: La penya ha quedat sisè. O sigui, van per quadre diferent del Madrid i del del Barça. Sí, del Barça també.
0: Hòstia, és veritat, no hi ha avançat jo, això. Merda. Pues mira que aquest partit hagués estat guai. Bueno, en tot cas, si arriben a la final, sí, però...
1: El que sí que podries veure seria un València-Penya.
0: Pues és el que t'acabo de dir.
1: No, has dit Barça-Penya o Madrid-Penya.
0: No. Vale, pues és que ho he explicat malament. No, a veure... Jo volia dir de veure la penya jugar contra el València o contra el Madrid, no el Barça.
1: Però com havies dit al Palau...
0: Pues m'he confós, ho hauré dit sense voler. Jo volia dir que al Palau no i menja mal ambient que hi ha últimament. I ni ganes.
1: Sí, però bueno, la penya, no sé...
0: I
1: no
0: menja amb les entrades a 70 pavos, visibilitat muy reducida. Joan Laporta, te les comprarà, qui jo sé.
1: Per la Karol G i aquesta gent.
0: La anirà a veure el clàssic de bàsquet, la Olivia Rodrigo, que és el públic que últimament el Barça es vol adreçar. A mi em sembla molt bé, molt respectable, pues, és el que hi ha. Bueno, després d'haver tirat aquesta que era necessària. És la realitat, no és el mateix que tot i així la penya ha pujat els preus respecte a fa uns anys. Però no és el mateix. No. Bueno, va, paro ja, que si no ens podem enfadar aquí, no cal. En tot cas, pues sí, no sé si estaria bé, no?, que anéssim a algun partit així de playoffs.
1: Home, estaria sí, guai, estaria però guai. És el que has dit tu, si han pujat els preus i tot.
0: Xa, tu creus que els mantenen al mateix preu que temporada regular? A l'Olímpic és molt gran.
1: No. Hòstia, l'Olímpic és molt gran, però la penya també ha de generar diners, saps? I si pot aprofitar, aprofitarà. Que no abusarà tant com el Barça?
0: Això per descomptar, perquè
1: també,
0: és impossible però... abusar més que el Barça. Canviem de tema, no millor.
1: Canvia.
0: Vale. Bueno, tanquem per aquí el tema de CB i Eurolliga. I anem... en Eco per finalitzar una miqueta el programa. Bàsquet Calderí, es va jugar la Final Four aquí al pavelló de les Cremades, amb semifinals, partit per campiones, subcampiones i tercer i quart lloc de Final Four segona catalana femenina. No vull avançar res. Anem a anar per les semifinals, jugant els segons equips. Club Bàsquet Prat Montivello B contra el CEP Sant Jordi Blau i Caldes contra el Sant Josep Obrer. Disculpa, m'he anticipat, ho he dit al revés. El Sant Josep Obrer contra el Sant Jordi Blau i el Caldes contra el Prat Montivello. Eren dos partits i els he dit malament, increïble. Bé, primera semifinal. El Caldes jugava aquí a les 5 i mitja el dissabte. Guanya amb molta tranquil·litat de 27 punts contra el Prat Montivello B. Partit correcte, Vull dir,
1: home, si ja
0: es cometen pocs errors, està bé, rivals jo crec que lleugerament inferiors, i guanyes, vaya, guanyes còmodament.
1: Hi ha una diferència prou àmplia.
0: Sí.
1: 17 punts.
0: I després, a les 7 i quart, dissabte, Sant Jordi Blau contra el Sant Josep Obrer. Guanya Sant Josep Obrer de 14, 55-69. Partit molt físic i més interessant que el de la primera semifinal. Sobretot pel marcador, també. Llavors, ara sí, tercer i quart lloc, diumenge 5:30, Prat Montivello B contra el Sant Jordi Blau 65-84. Fàcil també una altra vegada. I Eneco, la final, segona categoria femenina, Caldes contra Sant Josep Obrer. Victòria del Caldes 73-67. Partit molt emocionant, amb el pavelló bastant ple, Eneco, cert que el dia de les semifinals no tant, tot i que hi havia bastanta gent, sobretot pels partits de les locals, però, ostres, el diumenge hi havia bastanta gent. Partit bastant emocionant, amb una grada rival completament indignada, no sé per què. Males vibres. Sí, però uf, tot el partit, des del minut 1. No sé.
1: No, llavors això és... caution.
0: No, t'ho juro, ho vaig estar pensant tot el rato. Nico.
1: Toca i vete. No, si és que no sé.
0: Nico, bueno, que guanya de 6 alcaldes. I res, tenim a les campiones de segona catalana.
1: I trofeu.
0: I trofeu, evidentment, que es queda aquí Caldes. Bueno, primer de tot, felicitar a totes les jugadores i a l'staff, grandíssim treball durant tota la temporada, de les millors notícies del Caldes, per no dir la millor, aquest sènior femení. I després, bueno, felicitar també el club per la part que pertoca.
1: Sí.
0: Molt bé, molt guai que aquestes coses es facin aquí Caldes, i que, bueno, ja que estem, que guanyi el Caldes, evidentment. Això és el que hi havia que comentar realment, perquè ja tothom...
1: Sí, les lligues aquestes han acabat.
0: Ja s'han acabat.
1: I ja de cara a la setmana que ve.
0: Sí.
1: Que ja tindrem els dos primers partits de la final... de les The Finals de l'NBA, els dos partits que juguen a San Antonio.
0: Yes.
1: Que si ara no ho recordo malament, són dijous i dissabte a les 2:30 del matí, els dos dies.
0: Perfecte.
1: Horari molt
0: molt comprensible amb l'afició europea.
1: Bueno, a veure, el Game 2, si surts de festa, tal, el pots veure.
0: Sí, a les 2:30.
1: Home, però un dissabte.
0: Si surts de festa a les 2:30, no estàs veient el partit. Si tu em dius el partit és a les 5, dius
1: veure,
0: tu.
1: Però pots estar allà mirant-lo alhora. Multitasking. No, però... No sé, jo no ho veig tan descabellat quedar-se a les 2:30, jo què sé, per mirar la primera part.
0: Sí, lo normal.
1: Home, 2:30 no és tant. És un dissabte, Que és la nit de divendres a dissabte. No... Si és cap de setmana.
0: Llavors, Eneco... Bueno, mira, això... Aquestes últimes frases teves jo crec que queden per marcar històricament del programa, la veritat,
1: Jo crec que molta gent ho fa, això, allà als Estats Units.
0: Sí. Sí, sí. I aquí sí. També. Aquí és lo normal, al final els divendres de la gent està mirallant, són tres opcions, és Cocoa Miracle o veure les The Finals de l'NBA. És el que hi ha, sí, tal qual.
1: Eric, sempre està
0: la pregunta
1: allà, sempre allà està, és que 100% m'hi jugo el que vulgui, sempre està el tio que està o jugant al Brawl Stars o mirant esport, que sí. Mira, l'altre dia a Andorra Gent mirant la final de la Champions League pel carrer, allà al mòbil.
0: Home, sí. Però a quina hora, Neko?
1: Pues que no sé, va ser massa d'hora la final, Jo pensava que era a les 9 de la nit i no.
0: Uf, no t'enteres, eh?
1: No, la veritat que...
0: Bueno, final de la Champions, Neko... comentar que per aquesta gent que... Bueno, res en contra, però que tant anaven de que... que el PSG anava a humillar... Jo no soc de l'Arsenal, Tant anava... I ni molt menys, de fet. Per les formes amb les que ha arribat a la final, encara menys. Que tant anava a humillar l'Arsenal, no sé què... A l'Arsenal s'ha quedat a 5 centímetres de tocar... Tocar la Champions, O sigui, dos penaltis que... el de Gabriel Magalhães, que se'n va per res... I el de...
1: Efe, no?
0: I el de Efe, que... Que allò sí que és multitasking. Paradinha, frenadinha. Li faltava saltar enrere i tornar a saltar endavant. No es poden fer tantes coses en un penalti,
1: Bueno, però la falla, no?
0: La falla, però, mare meva, clarament que la falla. No pot donar servei per tantes coses.
1: Bueno, a veure si no es lia tant com s'ha liat allà amb les de finals de l'NBA, perquè...
0: Sí, sí.
1: S'ha liat heavy, amb el PSG.
0: Bueno, el PSG la lia cada any. És una excusa, al final, del futbol. I veurem els Knicks,
1: Sí, perquè són radicals,
0: Veurem els Knicks, que fot 30 anys que no veuen el que veuran aquestes setmanes. I jo crec que tant si perd com si guanyen...
1: Seran setmanes intenses.
0: La ciutat pot ser afectada col·lateralment,
1: Pot haver cremament de container...
0: Pot haver-hi de tot. I més que és a Nova York. Bueno, fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat, Neko.
1: Sí.
0: Ens veiem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora. O dius tu, que jo l'últim dia em vaig liar.
1: Com mateix dia, mateixa hora, doncs com sempre, no? Dilluns a les 5, aquí vale. A Ràdio Caldes.
0: Vale. I llavors, línia 3...
1: Us diu...
0: Adéu!

0: Ràdio Caldes, 107.8. Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible. Àrea hermètica. Misteris
3: de Ràdio Caldes. Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
5: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Info Caldes, les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dilluns 1 de maig i iniciem el mes, la setmana, i a l'informatiu amb un resum de totes les entitats que organitzen casals d'estiu, amb la principal novetat del Club Esportiu Caldes, qui van canviar de propietaris i parteixen d'una proposta nova. Continuarem fent-nos ressò del premi del Festival de Curs de Cinema que han guanyat 3 alumnes de l'escola El Farell. Per posar punt i final amb la cultura, viatjarem fins a Portugal, on aquest cap de setmana van ballar la colla bastonera de Caldes de Montbui en la primera trobada internacional de ball de bastons i ball de pastorets. Posarem la cirereta al pastís amb els esports, un cap de setmana ple de victòries, començant pel Club Hoquei Caldes, que va aconseguir la classificació a la final de play-offs de Nacional Catalana en el masculí i d'Hoquei Lliga en el femení. Tancant amb les campiones de Lliga de Bàsquet Femení, campiones de Catalunya de segona catalana. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Aquest estiu, entre entitats públiques i privades, Caldes acollirà gairebé una desena de casals d'estiu. Com cada any, entre diversos clubs i organitzacions, han posat en marxa les activitats per a les vacances d'estiu d'infants i joves. Avui, aprofitant que comença el mes de juny, moment en què s'inicien tots els casals, farem un repàs de l'oferta disponible. Una de les novetats destacades és el nou casal d'estiu que ofereix el nou Club Esportiu Caldes a les instal·lacions de la Font dels Enamorats. Tres alumnes de l'escola El Farell han guanyat el Festival Cine Base organitzat per l'ESCAC. En Naim Vázquez, Marc Sisa i Max Motera, juntament amb la mestra Eva Gueto, van rebre el premi dimecres de la setmana passada en una gala celebrada al Cinemes Verdi de Barcelona. El curtmetratge guardonat, titulat Tabú, s'ha imposat en la categoria de 5è, 6è, primer d'ESO i segon d'ESO. El jurat va escollir el seu projecte pel tema abordat, la sensibilitat amb què ho han fet, així com la narrativa i la posada en escena. Els bastoners de Caldes de Montbui han viatjat aquest cap de setmana a Portugal per participar a la primera trobada internacional de ball de bastons i ball de pastorets. Durant tot el cap de setmana, el municipi de Viana do Castelo ha estat el punt de trobada de la cultura popular en què la colla calderina ha pogut exhibir alguna de les seves propostes tan emblemàtiques com el muntatge nocturn que combina llums LED i bastons. La jornada cultural va acollir 14 colles bastoneres de Catalunya, una colla de ball de pastorets i una colla de local una colla local de dansa tradicional portuguesa. Pel que fa als esports, el Club Hoquei Caldes va veure el seu sènior femení i el seu segon equip masculí com classificat femení i el seu segon

0: Bona part del dia, la matinada començarà amb alguns núvols baixos, però a mesura que avanci el matí s'obriran clarianes i el cel es mantindrà poc ennuvolat. Les temperatures es mouran entre els 17 graus i els 27, amb una matinada agradable i un migdia càlid.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Aquest estiu, entre entitats públiques i privades, Caldes acollirà gairebé una desena de casals d'estiu. Com cada any, entre diversos clubs i organitzacions, han posat en marxa les activitats per a les vacances d'estiu d'infants i joves. Avui, aprofitant que comença el mes de juny, moment en què s'inicien tots els casals, farem un repàs de l'oferta disponible. Una de les novetats destacades és el nou casal d'estiu que ofereix el nou club esportiu Caldes a les instal·lacions de la Font dels Enamorats. Un casal que, fins ara, anava a càrrec del a Caldes i que a partir d'aquest estiu, com que ja no gestiona aquestes instal·lacions, ha dur a terme a diferents espais. El primer d'aquests casals és el Casal Municipal d'Estiu, el Caldestiu, que es durà a terme del 29 de juny al 31 de juliol i disposarà de 250 places adreçades a infants des d'I3 fins a 6è de primària. Les activitats es realitzaran a l'Escola Alfarell de dilluns a divendres entre les 9 del matí i 2:15 del migdia. El programa inclou tallers, jocs, activitats esportives i lúdiques, així com visites regulars a la piscina municipal. D'altra banda, també com a part del Caldestiu, hi ha el Club Jove, que oferirà 50 places per a adolescents de primer a quart d'ESO. Les activitats tindran lloc a l'Escola Montbui de dilluns a divendres entre 9:45 del matí i 14:00 del migdia. Els participants també podran gaudir d'activitats esportives de lleure, de tallers i accés a la piscina municipal. La proposta amb una major oferta és el CN Caldes, que prepara l'escola d'estiu. Una proposta de lleure i esport que es durà a terme del 29 de juny al 31 de juliol a la zona esportiva de les Cremades. Adreçada a joves nascuts del 2010 i el 2021, i pel que fa als horaris, hi ha tres franges diferents. La modalitat de matí, de 9:15 del matí a la 1 del migdia, la modalitat de matí i migdia fins a les 3 de la tarda, o bé la jornada completa que s'allarga fins a les 5 de la tarda. També disposa un servei d'acollida de 7:45 fins a començar a les 9 i un altre de tarda de 5 a 6. A banda d'aquesta escola d'estiu, també hi ha propostes més esportives, organitzades a través dels campus de les seccions de bàsquet, futbol, futbol sala i natació. El bàsquet d'estiu comença el dia 29 de juny i està dirigit a joves nascuts entre el 2009 i el 2020. D'altra banda, el futbol sala també s'inicia el 29 de juny i està dirigit a joves nascuts entre el 2020 i entre el 2010 i el 2021. En natació fan diferència de dues categories, la dels pingüins de 3 a 8 anys i de les tortugues de 2 a 5, totes començant el 22 de juny. Una de les novetats destacades, com dèiem, és la del nou club esportiu Caldes, que organitza el casal d'estiu de la Font dels Enamorats. Es durà a terme entre el 22 de juny i el 31 de juliol i del 31 d'agost al 4 de setembre, amb l'horari de 9:15 del matí a les 5 de la tarda, amb un servei d'acollida disponible a partir de 9:15. L'activitat està adreçada a infants des de I3 fins a 6è de primària i es desenvoluparà a les instal·lacions de la Font dels Enamorats. El programa inclou activitats esportives, tennis, pàdel, tallers, gincanes, jocs de pistes, activitats a la natura, jocs musicals, jocs de taula i jocs aquàtics, a més de sessions de piscina. Una proposta diferent és la del Gat Penjat, que aquest estiu torna a organitzar el seu casal d'estiu amb una proposta plena d'activitats a l'aire lliure i esportives. El casal es durà a terme del 22 de juny al 31 de juliol i està adreçat a infants i joves entre 3 i 14 anys. La programació inclou activitats d'escalada, circ, parkour, excursions i piscina, amb l'objectiu de fomentar el joc, l'activitat física i el contacte amb l'entorn. Les activitats es faran al local del Gat Penjat en horari de 9 del matí a 1 del migdia i s'ofereix servei d'acollida de 8 a 9 del matí, a més d'un altre servei carmanyola de 1 a 3 de la tarda. La proposta de l'English Summer Fun de Kids and Us té una durada llarga des del 22 de juny fins al 4 de setembre, distribuïda en diverses setmanes. Es farà el càmping al Pasqualet i està adreçat a infants d'I3 fins als 12 anys. La proposta combina activitats de lleure i immersió lingüística en anglès, en un entorn natural. El programa inclou jocs, tallers, activitats esportives, piscina, pàdel i dinàmiques temàtiques que canvien cada setmana. Les famílies podran escollir entre diferents modalitats horàries de 9 del matí a 1 del migdia, fins a les 3 de la tarda o fins a les 5 de la tarda. I també disposen de serveis complementaris d'acollida i menjador.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: I seguim amb els casals d'estiu. El Club Hoquei Caldes ofereix un campus de tecnificació cada tarda de juliol, dirigit per l'entrenador del segon equip de Recam Làser, Caldes. Per a totes les categories, prebenjamí, benjamí, alevi, infantil, juvenil, la formació consta d'entrenaments intensius, tecnificació específica, millora tècnica i tàctica, treball de competició i presa de decisions. Una altra de les propostes d'aquest estiu és el casal multiesportiu d'Active Dafit, que es durà a terme del 22 de juny al 31 de juliol a les seves instal·lacions. L'activitat s'adreça a infants entre 6 i 12 anys i combina esport, ball, creativitat en una mateixa oferta. Els participants podran gaudir de sessions d'urban dance, zumba, esports d'equip, entrenament funcional adaptat, activitats de coordinació musical, jocs d'aigua, sortides a l'entorn natural, club de lectura i manualitats. El casal es farà de dilluns a divendres de 8 del matí a 1 del migdia i inclou servei d'acollida gratuït de 8 a 9 del matí. L'Escola Pia de Caldes organitza el casal d'estiu del 29 de juny al 31 de juliol, dirigit a nens i nenes d'I3 a 4 de primària. El centre ofereix diferents opcions horàries de 9 del matí a 1 del migdia, de 9 a 3 amb servei de dinar i de 9 a 5 de la tarda, també amb dinar inclòs, afegint un servei d'acollida gratuït entre les 8 i les 9 del matí. Pel que fa al programa d'activitats, inclou propostes esportives, manualitats, jocs cooperatius, activitats de cohesió de grup, danses, gincanes, sortides a la piscina i excursions per l'entorn de Caldes. El campus d'estiu del Caldes Club de Futbol es farà del 29 de juny al 31 de juliol i està adreçat a joves nascuts entre els anys 2012 i 2022. Les activitats es realitzaran en horari de 9 del matí a 1 del migdia amb la possibilitat de contractar serveis complementaris d'acollida i menjador. El programa combina la pràctica de futbol amb activitats lúdiques, excursions i sessions. Finalment, l'Esplai Grífol organitza els campaments d'estiu del 29 de juliol fins al 9 d'agost, amb les diferents ofertes de 5 dies per 150 euros, 10 dies per 250 i 12 per 260.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Tres alumnes de l'escola Alfarell han guanyat el festival Cine Base organitzat per l'ESCAC. En Naïm Vázquez, Marc Sisa i Max Motera, juntament amb la professora Eva Guetó, va rebre el premi dimecres de la setmana passada en una gala celebrada als Cinemes Verdi de Barcelona. El curtmetratge guardonat, titulat Tabú, s'ha imposat a la categoria de 5è, 6è, 1er d'ESO i 2è d'ESO, on competia amb altres propostes com Mar Abierto, Els escacs de la meva escola i El banc. El jurat va escollir el projecte dels alumnes de l'escola Alfarell pel tema abordat, la sensibilitat amb què ho han fet, així com la narrativa i la posada en escena. El projecte es va impulsar gràcies a una idea de la mestra Eva Guetó, tal com ha explicat en declaracions a Ràdio Caldes.
2: I la idea va sorgir amb una conversa amb un company meu d'un altre grup de treball de pedagogia sistèmica que ens va ensenyar un curtmetratge. I a mi em va emocionar tant que vaig dir que jo volia fer això amb els meus alumnes. Així que així va començar una mica tot aquest projecte. I ell es presentava al Festival Cine Base i nosaltres pues, ho vam creure també que ens podíem presentar.
0: Naïm Vázquez va ser el càmera i co-creador del curtmetratge i, a banda de celebrar el guardó, explicar a Ràdio Caldes les petites dificultats del projecte, des del primer moment fins a arribar a guanyar el festival.
3: Aquest projecte el vam fer a classe, a l'aula informàtica. Pues vam començar provant càmeres i gravar i a fer com mini pel·lis, però que després no les esborràvem. I després vam començar a mirar els angles, els diferents angles que podíem utilitzar, per després fer el guió i començar a ensenyar. Vam trigar bastant perquè fèiem o erràvem o després el sol ens donava cara i quan per fi ho vam fer bé ens va dir l'Eva Guetó que era millor sense talls i vam tornar-ho a repetir. I al final va quedar bé i el vam editar i pues, ens van nominar finalistes.
0: En el moment que van estar seleccionats, els van convidar a la gala de finalistes als Cinemes Verdi de Barcelona. Un dels protagonistes i creadors de la història, Marc Sisa, explica com van viure l'experiència en declaracions a Ràdio Caldes.
4: Quan vam anar als Cinemes Verdi, vam fer primer una fila, després vam anar a un fotocall on ens van fer unes quantes preguntes per al canal de TikTok de Cinebase. Després ens van dir que entréssim, ens vam sentar en les cadires dels Cinemes Verdi, després vam fer una petita introducció del Cinebase Festival i després vam començar a dir els nominats de la categoria de 5è, 6è, 1er i 2è d'ESO. Vam dir que ens va tocar a nosaltres, ens vam emocionar molt i ens van dir que pugéssim a l'escenari.
0: L'altre protagonista i co-creador, Max Motera, explica a Ràdio Caldes els premis obtinguts, en els que hi ha un sobre amb un val de 100 euros per OK Gift, un trofeu, una bossa, una samarreta, una subscripció anual a Filmin i una setmana per anar al casal d'estiu de l'ESCAC.
5: Doncs quan ens van donar el premi vam sortir a parlar. Tothom es va emocionar, com ha dit el meu amic Marcisa, i ens van donar un trofeu de metre acrilat que ficava Cinebase i en petit escac. Després ens van donar una tote bag, una bossa que ficava Cinebase, on a dins hi havia una samarreta que ficava Cinebase del casal d'estiu. Després un sobre que dintre hi havia 100 euros per l'aplicació OkGift, un val per anar a un casal d'estiu de l'ESCAC i també una subscripció anual de Filmin. Bueno, ho vam passar molt bé.
0: El Festival Cinebase d'ESCAC té l'objectiu d'incentivar la creativitat i el talent dels joves, a més de promoure l'interès de nous espectadors i públics fidels a la cinematografia. Està dirigit a joves entre 10 i 18 anys, des de 5è fins a 2è de batxillerat o bé cicles formatius de grau mitjà. S'organitza dins el marc del Barcelona Film Fest, el Cinemes Verdi, i compta amb la col·laboració de Filmin.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
0: Els bastoners de Caldes de Montbui han viatjat aquest cap de setmana a Portugal per participar a la primera trobada internacional de ball de bastons i ball de pastorets. Durant tot el cap de setmana, el municipi de Viana do Castelo ha estat el punt de trobada de la cultura popular en què la colla calderina ha pogut exhibir alguna de les seves propostes tan emblemàtiques com el muntatge nocturn que combina llums LED i bastons. La trobada estava organitzada per la coordinadora de ball de bastons a Catalunya, la delegació de la Generalitat a Portugal i l'Ajuntament de la Ciutat Portuguesa. La jornada cultural va acollir 14 colles bastoneres de Catalunya, una colla de ball de pastorets i una colla local de dansa tradicional portuguesa. La secretària dels bastoners de Caldes, Núria Sala, assegura que van gaudir d'un programa d'actes molt complet amb activitats com cercaviles, actuacions, exposicions de ball de bastons, espectacles cooperatius i d'exhibició. Són declaracions a Ràdio Caldes.
6: De balls i cercaviles i mostres vàries tant de part nostra com també de les colles locals, amb una exposició superxula, molt interessant de part de la coordinadora, de l'origen de ball de bastons, i tot estava en català i en portuguès. Hem pogut ballar moltes colles, hem pogut veure moltes colles que normalment no veiem, tot i, a més de les locals, que ens ha encantat, tant el vestuari com el material que feien servir per ballar, que a més, o sigui, tota la indumentària tradicional que portaven era xulíssim. Ells també van estar supercontents de veure el ball de bastons, perquè, clar, era superdiferent. I a més que vam poder portar mostres de ball de bastons a diversos territoris de Catalunya.
0: Un dels aspectes que més valora la colla és el fet de poder ballar fora de Catalunya i donar a conèixer la cultura catalana a altres persones. Núria Sala, destacant la feina cultural que s'ha fet durant aquests dies, i posa en valor el poder enriquidor d'aquesta trobada.
6: Poder ballar fora de Catalunya i portar la cultura tradicional catalana, sobretot el ball de bastons, és una oportunitat sempre molt guai. Estem molt cansats perquè ha sigut molt intens, però ens hem passat molt bé i ens ha encantat molt que també ens hagi pogut acompanyar la Laia i la Maria. I hem ballat molt, hem tocat molt bé i això llavors ha sigut una experiència molt enriquidora, la veritat. I esperem tornar-ho a repetir. Ja la coordinadora ha comunicat que hi ha intencions i planificacions perquè aquesta trobada tingui una projecció a l'any que ve i que en principi es faria a França. Llavors esperem veure en candeletes quan ho mencionaran per veure si ens encaixa i poder continuar viatjant mostrant la cultura popular de Catalunya i un trosset de Caldes també a fora de Catalunya.
0: Després d'aquesta primera trobada, en què hi van participar gairebé 300 persones entre les diferents colles, des de la colla de Veí de Bastons de Caldes esperen una propera trobada a França.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Continuem ara amb la informació en format més breu. La cooperativa 70 organitza aquest mes de juny diverses activitats adreçades a famílies, dones embarassades i mares en etapa de postpart. Demà, a 11:15, s'inicia el taller Mirades que sostenen, cercle de postpart, un espai setmanal de trobada i suport conduït per Ona Vidal Serra. Els dimecres, a 11:15, començarà el cercle embaràs, també a càrrec de la mateixa professional. A més, el dijous de 17:00 de la tarda tindrà lloc el taller familiar Espai Explora Origen, una proposta de joc i creativitat per a famílies amb infants a partir de 3 anys. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia. Més informació a la Cooperativa 70. Des de demà al matí fins dijous, la Piqueta organitza una de les seves píndoles formatives adreçades a persones desocupades. L'activitat va sobre les preguntes trampa en una entrevista de feina i com aprendre a comunicar el teu discurs al teu favor. Anirà a càrrec de Verònica Soto i abarca diferents punts com afrontar preguntes incòmodes, mantenir una comunicació segura i efectiva, identificació de punts forts i àrees de millora i, finalment, pràctica amb dinàmiques d'entrevista. Unes sessions que es duran a terme a les cases dels mestres. Com tots els dilluns, obrim Pàgina Esportiva per repassar el que ha donat de si el cap de setmana. En esports, avui comencem repassant la gran jornada pel Club Hoquei Caldes, que va veure com tant el seu sènior femení com el segon equip masculí classificaven per les respectives finals de play-offs de 100. Les calderines van necessitar el tercer partit per acabar eliminant el Girona i el Nacional masculí va fer un molt bon segon partit contra el Mollerussa per passar la següent ronda el mateix dissabte. Va estar a la Torre Roja i ens explica com es va viure tot plegat a l'Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
7: Bona tarda, Òscar. Dissabte va ser un dia bonic, però també llarg i tens al pavelló de la Torre Roja. Com bé dius, el cap de setmana ha deixat a tots dos equips a les finals del seu play-off descens, però tot i això, les calderines van necessitar viatjar per segona vegada ahir a Girona per disputar un tercer partit que, després de molt patiment, va donar a les calderines el pas i la seva primera final del play-off descens de l'Hockey Lliga Iberdrola. Dissabte, el Caldes va fer un mal partit i, tot i ser a casa, no van saber trobar el seu joc i van caure per un dolorós 1-5 contra les gironines. Les d'Oriol Sapinya, però, van saber refer-se de la patacada i van mantenir el cap fred per aconseguir remuntar un 2-0 en contra amb el que van començar el partit. De fet, en només 6 minuts, les calderines van aconseguir capgirar un 2-1 en contra en un 2-4 a favor i, a falta d'un minut del final, les locals van fer el 3-4 que van fer que els últims instants de l'enfrontament fossin de vertader patiment. Així explicat en declaracions a Ràdio Caldes, l'entrenador del primer equip femení del Rec amb Làser, Oriol Sapinya, com s'ha viscut la classificació.
8: Jo, personalment, superfeliç per les jugadores, molt content per elles, sí. Perquè al final doncs, van demostrar una capacitat de resiliència bestial. No? Tenint en compte que veníem de la derrota el dissabte a casa, anar a una pista com el Girona, amb un equip com el Girona, doncs, no era gens fàcil. No? I a sobre capgirar un resultat d'un 0-2 en contra a l'inici de la primera part. Bueno, molt content. Crec que està sent una temporada molt bona, extraordinàriament bona, i res, ara aquesta setmana doncs, a treballar i a preparar els propers partits contra el Mataró.
7: Es tracta d'un pas de gegant més en aquesta gran temporada del Rec en femení, que tindrà el primer partit de la final aquest dissabte a casa del campió de Lliga, el Mataró. i qui també ha jugat aquest dissabte al seu play-off d'ascens és el segon equip masculí del Club Hoquei Caldes, que ha derrotat en dos partits precisament el líder de Nacional Catalana, el Mollerussa. Els joves d'Eduard Candami venien de guanyar per 0-2 com a visitants la setmana passada i abans d'ahir van aconseguir derrotar per 4-1 els mollerussencs, que van donar-ho tot i no van posar pas fàcil als locals. Tot i que el resultat pugui denotar al contrari, va ser un partit intens fins al final en el que el Recamp va anar per davant tota l'estona però no es va poder relaxar. Pau Cardona, autor del primer i de l'últim gol del Caldes, va explicar als micròfons de Ràdio Caldes l'energia amb què es va viure el duel des de la pista.
9: Caliu aquí de la gent del poble, també s'anima la gent del Mollerussa. Res, l'equip ha fet un partidàs, un partit molt seriós, molt dur. Portem tota la setmana treballant per fer aquest partit i res, ha sortit bé. O sigui, molt content per tots, sobretot pel club. I hem tret l'eliminatòria i cap a, bueno, fase final. Som-hi.
7: A més, aquest vigor es va viure fins després del partit, quan hi va haver la tussa a la grada amb membres de l'estaf i de l'afició del Mollerussa i d'Alcaldes. Tot i això, l'entrenador del Nacional Masculí del Recamp, Eduard Candami, ho va deixar anecdòtic, va celebrar el bon partit de l'equip i va assegurar que encara en la final amb el Noia, amb totes les ganes i la confiança.
10: Un partidàs de dos equips de moltíssim nivell. És el que té aquesta competició. Penso que les coses s'han de quedar dintre la pista. Hem d'aprendre tots. Tothom està a 180 pulsacions, 200, tothom té molta il·lusió i, clar, a vegades passen coses, no? Amb els entesos i tot acaba una mica a veure qui la té més llarga i que al final no passa res del tot, però són coses que no són agradables. S'ha hagut de treballar molt i sabíem que hauríem de treballar molt, com ja vam treballar la setmana passada amb Mollerussa. El Noia, per mi, jo penso que nosaltres podem guanyar qualsevol. No tinc dubtes. El Noia és un altre equip jove, de moltíssima qualitat individual. No serà res diferent del que hem vist avui. Molt nivell. Jo penso que la gent, si ve la setmana que ve, gaudirà d'un gran partit, d'un gran espectacle. I, com sempre, amb gent a la Torre Roja, doncs som molt més forts.
7: Igual que el femení, aquest cap de setmana el masculí jugarà el seu primer partit de la final per l'ascens a Hockey Lliga Plata i ho farà diumenge a les 12 contra el Noia al pavelló de la Torre Roja.
0: I a banda de l'hoquei, aquest cap de setmana també s'ha disputat la final a 4 per decidir les campiones de la segona divisió catalana femenina de bàsquet, que s'ha jugat a Caldes i té noms i cognoms calderins. És així, Aleix?
7: Sí, senyor Òscar, com us havia avançat Ràdio Caldes la setmana passada, tant ahir com dissabte el pavelló de les Cremades va acollir la final a 4 pel títol de Catalunya de la segona divisió autonòmica. Els tres partits que van disputar els equips campions dels quatre grups de segona catalana es van jugar al poble per finalment deixar la Copa també aquí a Caldes. Les jugadores del Caldes han fet una gran temporada a la competició regular i aquest torneig no era més que la cirereta del pastís, però l'afrontaven amb molta il·lusió i això es va notar en la preparació dels partits. Dissabte les calderines es van imposar al Prat per un còmode 80-53 i l'endemà es van enfrontar al Sant Josep Obrer, equip invicte en els 27 partits d'aquesta temporada. Va ser una final molt ajustada i de molta consistència de tots dos equips, però el Caldes va anar per davant durant tot el partit i va acabar enduent-se el trofeu per 73-67. L'entrenador del sènior femení del Sena Caldes, Javi Ruiz, ha explicat la increïble experiència que ha estat disputar aquest torneig i la sensació indescriptible de sortir-ne campiones. Són declaracions a Ràdio Caldes.
11: Vam estar molt contents. És increïble, és meravellós, costa molt de expressar-ho en paraules el que es va viure, perquè va ser molt emocionant, molta gent al pavelló, tothom animant, va ser tot una festa i es va poder culminar de la millor manera, que és sent campiones de segona catalana. És un premi que ens emportarem per tota la vida.
7: Amb aquesta fita, el Sena Caldes femení no només tanca una temporada històrica pel que fa a l'ascens a primera, sinó que també escriu una nova pàgina a la història del club, que s'ha proclamat campió de categoria des del pavelló de les Cremades per primera vegada.
0: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. A partir d'avui, els banys termals al Safareig posen en marxa una nova promoció. Per la compra d'una entrada, te'n regalen una altra. Un descompte que estarà en vigor fins al 30 de setembre. Els banys termals al Safareig són un espai públic on gaudir d'un bany amb les propietats terapèutiques i relaxants de l'aigua mineromedicinal que brolla a Caldes. L'equipament aprofita l'estructura d'un antic safareig d'aigua termal construït a mitjans del segle XX. Demà s'instal·larà la deixalleria mòbil a l'aparcament del carrer de les Escoles Pies. Estarà disponible de 8 a 13. La deixalleria mòbil és un camió adaptat amb contenidors per recollir la majoria de residus que es poden portar a la deixalleria. Mentre així durin les obres de la deixalleria de Caldes, s'amplia els dies de servei de la deixalleria mòbil i és per això que tornarà a estar disponible el dimarts 16 de juny. I acabem amb el temps. Demà dimarts espera una jornada tranquil·la i estable amb lleus precipitacions previstes a l'inici de la tarda. Tot i això, es gaudirà del sol durant bona part del dia. La matinada començarà amb alguns núvols baixos, però a mesura que avanci el matí s'obriran clarianes i el cel es mantindrà poc anuvolat fins al vespre, amb alguns intervals de núvols baixos i sense conseqüències més enllà de les 4 de la tarda. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 27 graus, amb una matinada agradable i un migdia càlid. En definitiva, una jornada plenament primaveral i molt favorable per a les activitats d'aire lliure. I fins aquí l'InfoCaldes d'avui, dilluns 1 de maig. Com sempre, ho ha fet possible la tasca dels controls tècnics de Ferran Monterde, Aleix Marí als esports i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.

0: and chases,
1: baritones and basses,
0: panderers,
1: philanderers,
0: cupidity, timidity,
1: mistakes,
0: fakes,
1: rhymes,
0: mimes, humblers, grumblers.
2: Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes un dilluns més a La Taquilla, un programa que una vegada comença l'heu d'escoltar d'una tirada o perds les vitamines, com el suc de taronja. Jordi Graví, bona tarda.
3: Bona tarda, Ferran de Besa. Doncs avui crec que poques vitamines tindrem.
2: Oh.
3: Perquè torna a passar una d'aquelles coses que de tant en tant ens passa.
2: Sí.
3: Que no em consta cap activitat al centre ni al casino per al cap de setmana.
2: Vaja.
3: Ai.
2: Bueno, jo t'he...
3: Bueno, també s'acosten no. Vacances.
2: Mira, t'he de dir que sí que consta una.
3: Ah, sí?
2: Sí, el Corpus.
3: Corpus?
2: Corpus.
3: Mm.
2: Això és... Factotum. A veure, sí, hi ha Corpus aquest cap de setmana, és veritat.
3: És... vale, sí.
2: Clar, és veritat, llavors hi ha catifes de flors.
3: Mm.
2: I...
3: Però no es preveu que es facin a l'escenari del casino?
2: No.
3: Vale.
2: No, però es fa alguna cosa. Jo sé que allà, a la sala, s'hi fa alguna cosa.
3: Ah, que era secret i no es podia dir?
2: No, és que no me'n recordava.
3: Molt bé, molt bé.
2: Sí.
3: Vaja.
2: Sí, ara ha sigut un... Ostres!
3: Sí que no, hi ha sí, algú, oi? Sí, em sí sembla que hi ha algú.
2: És divendres 5 fan algú.
3: Vale.
2: Sí, ara no em facis dir el què.
3: Molt bé.
2: Però sí, és la informació que podem donar des de Ràdio Caldes. Sempre...
3: Sí, sí, sí.
2: No, ara, mira, vaig a fer...
3: Pots mirar? Sí. Tens algun sí mail explicatiu en el teu correu?
2: Tinc un WhatsApp.
3: Tens un WhatsApp.
2: Tinc un WhatsApp.
3: WhatsApp.
2: I, de fet, vaig a llegir el programa. És veritat, a veure, deixa'm mirar un moment.
3: Mm.
2: Per què?
3: Perquè és una cosa externa, perquè ho fa Acció Cívica, no? Això?
2: Acció mateix. Acció mateix. Deixa'm veure si ho trobo. Ai,
3: ara, sí, clar, estàs tan sol·licitat amb WhatsApps,
2: sí,
3: que no ho trobaràs pas.
2: Va, estic al lloc on ho hauria de trobar.
3: Ah.
2: Saps? I no. A veure,
3: ai,
2: deixa'm mirar això.
3: Bueno, doncs això, que pel que fa activitats així teatrals i grans concerts, doncs que no, que aquest cap de setmana no,
2: no
3: hi ha res.
2: No, res, hi ha res. O sigui, pel que fa això,
3: sí,
2: res.
3: Sí. Nit de bojos no n'hi ha.
2: No.
3: Us ho heu de currar vosaltres mateixos.
2: Home, clar.
3: Aneu a fer el boig pels puestos. I ja està.
2: A veure, jo estic amb...
3: Tens molts WhatsApps o estàs jugant a buscar
2: no,
3: mines
2: no,
3: i
2: no,
3: aquí m'estàs enganyant, fent veure que busques una cosa i no.
2: No, ho estic buscant i no ho trobo i em plantejo on ho he vist, això, saps?
3: Ho has somiat.
2: Sí, no, t'ho juro, algun lloc està. Bueno, és igual, escolta, què hi farem? Ho aniré buscant, però mentre anem seguint amb el guió.
3: Sí, doncs això que dèiem, que no hi haurà cap activitat al centre ni al casino per al cap de setmana.
2: Això mateix, això no vol dir que no s'hi pugui anar, eh? Mm. Perquè hi ha el cafè del centre, que està obert per menjar i prendre alguna coseta, i al casino hi ha una exposició.
3: Sí, això sí que hi és, eh?
2: Sí, això sí que hi és, que no en vam parlar, diguéssim, la setmana passada, no, que es va fer la inauguració, però hi és.
3: Sí,
2: yes.
3: Per tant, hi podeu passar. Que no vingui el Joan Pere alguna setmana al casino, doncs no passa res.
2: No.
3: Per tant,
2: escolta,
3: si el trobeu a faltar, no.
2: Parlant del Joan Pere,
3: mm,
2: avui ha vingut a públic a tocar la pera a la taquilla.
3: Qui ha vingut a tocar la pera a la taquilla?
2: En Gerard Romero, streamer esportiu i el jugador del Barça, Eric García.
3: Sí, el que passa és que no estan al cas. No els veus que estan xerrant allà de lo seu en un racó?
2: Qui parlen aquests?
3: No ho sé,
2: però...
3: Què
2: diuen?
3: Nosaltres ja hem començat el programa i no ens estan fent ni puto cas, eh?
2: Monter, engega el micro que tenim aquí al públic a veure si podem escoltar una miqueta perquè estan distrets i de què parla. Vinga. No, sí, mira, és el micro, jo crec que és el número 7. A veure, deixa'm comptar des del meu... Aquest, mira, punxo aquest.
4: Qui és el que s'ha de vigilar molt?
5: El Ferran.
4: Ferran?
5: Ferran, sí.
4: Ostres. Vosaltres ho haguéssiu dit mai, que en Ferran era perillós?
3: Crec que estan parlant de tu.
2: Estan parlant de mi. Ostres. Ostres. Doncs, si volen saber lo perillós que sóc, Monter, passa'm la pistola. Passa'm la pistola, Monter. Dos menys del públic avui. Tenim algú més al públic que vulgui...
3: Doncs mira, sí, ha vingut l'alcalde de Caldes. Aquest ja està més atent al programa. Mira, li han quedat uns ulls oberts, eh?
2: Sí.
3: Hola, Isidre.
6: Jordi, avui fa sol. Ja has posat la rentadora? M'ho expliques?
3: No, no li he d'explicar res de com faig servir jo la rentadora.
2: Bon Jordi, vols que...
3: No cal, però...
2: Sí.
3: Què fots?
2: Se m'ha disparat sense voler, collons.
3: Doncs apa, ja t'hem quedat sense públic per avui. I ara què fotem?
2: De moment... Has posat la rentadora, Jordi?
3: No t'ho vull explicar.
2: Doncs obrim la taquilla.
3: Doncs apa, ja ens hem carregat tot el públic d'avui.
2: Molt bé, és que clar, és que és ben bé.
3: Has quedat desfogat, eh?
2: Sí, no, se m'ha escapat. Se m'ha escapat. Tinc la pistola que s'escapa.
3: Qui entri, si algú vol entrar avui no...
2: Es veu que l'Òscar.
3: Ah, sí?
2: Sí, sí.
3: L'Òscar de les notícies volia entrar i acabes de fotre un tiro. No et passis, perquè s'assembla a l'Anthony Gordon, que ha fitxat al Barça, i a veure si no podrà jugar.
2: Sí? No he vist aquest tio, però vaig escoltar a la ràdio que és una bèstia, a part que té una velocitat punta de 37 km hora.
3: Sí, creu que sí, però no ho sé, ja veurem.
2: Bueno, com a mínim correrà. No?
3: Sí, això sí.
2: Es veu que és un corcó, és una cosa... Bueno.
3: I que li agrada pressionar. Diu, qui t'assembles, el Rafinha? Perquè m'agrada pressionar, no sé què. I després entrevistaven periodistes i diu, a qui s'assembla? I no van dir el Rafinha, van dir el Ferran. I van dir, ui...
2: Perillós. Bueno, escolta, podem parlar del que ha passat aquest cap de setmana? Perquè han passat, ha sigut un cap de setmana de molt teatre.
3: Sí, teatral i calderí.
2: Sí. Això són dues coses molt bones.
3: Vam començar doncs, el dissabte, que va haver-hi l'obra doncs, Corredossos de Baix, en el centre, que és de la companyia La Bretxa.
2: Sí.
3: Que dèiem que, clar, Corredossos de Baix és exactament on està ubicat el centre.
2: Això mateix.
3: A veure si tindria alguna cosa a veure. No, només vam fer la deferència de dir-se així, perquè l'obra va d'un bloc de pisos... que podia ser Corredors de Baix o podia ser un altre carrer.
2: Va.
3: Per tenir la diferència amb el centre van posar Corredors de Baix. Però no deixa de ser com els còmics de l'Ibáñez, sabeu, el de Mortadelo y Filemón i los Rompetechos, que hi havia un apartat també en els seus còmics que era la 13 Rue del Percebe.
2: Oh, sí!
3: Que era una façana i es veien totes les cases.
2: Sí, molt xulo això. Molt divertit.
3: Doncs,
2: era com això.
3: Era com això.
2: Molt bé.
3: Esquetxos a cada casa... una portera que és xafardera, la de la botiga de sota, que en aquest cas era una farmàcia, després un matrimoni, una viuda, un artista que venia... Bé.
2: Molt bé, molt bé. Jo, Jordi, he de confessar que jo hi volia anar, però...
3: Què et va passar?
2: Clar, em va passar que vaig estar de comiat de solter.
3: Ah.
2: Sí, llavors vaig estar per Lloret.
3: Lloret.
2: Sí.
3: Molt bé. Ui,
2: sí, és el...
3: Lloret és...
2: Sí, és...
3: És festa grossa, no? Toma.
2: Hòstia, escolta, no estem a Badalona, eh? No, va, allà has d'escoltar que allà han disparat,
3: allà han disparat.
2: Han disparat. Es veu que una bala d'aquestes ha rebotat amb tanta mala llet que ha anat a parar amb una nena de 10 anys. Que dius, què hi fa una nena de 10 anys a Badalona?
3: Sí, no...
2: No...
3: No, no, no ho saben, no ho saben, no, no en van.
2: No. És ben bé que, escolta, això que hi hagi el Montigalà allà i el Joventut allà... Ostres, sí, no.
3: Púrria. No. Badalona, púrria.
2: A veure, què anava a dir, això?
3: Que no vas poder assistir perquè estaves a Lloret.
2: Estava en aquest compromís, que ens vam passar molt bé, el vam disfressar de Jaques... li dèiem el Jaques Porra.
3: Ah, vale, sí. Però amb referència a Jack Sparrow?
2: Sí.
3: Vale, molt
2: bé. El Jack Esporra i anàvem per Lloret. No, ens vam passar molt bé, la veritat. Però, ostres, m'hagués agradat molt. Que crec que ho tornaran a repetir. La tornaran a fer.
3: Sí, així com tenim els dies de l'altra obra que parlarem d'aquí una estoneta, que sí que sabem que la tornaran a repetir, aquí encara no hi ha la data programada.
2: Val. I ja ho han de pensar, ja, ho han de parlar. Molt bé. I Corredossos de Baix, que això va estar dirigida per Xavier Pàmies?
3: Sí, la primera vegada, la primera obra que fa com a director de la companyia La Bretxa.
2: Molt bé. I interpretada per Glòria Gimeno, Lídia Casals, Gemma Paus, Mercè Oliver, Laia Sardà, Lola Lozano, Àngels Oliveres, Elisabet Esteve, Teresa Portolés, Manuela Mañero i Vicenç Conejos. Escolta, quin personatge vas poder anar a veure tu?
3: Sí,
2: quin
3: personatge
2: et va captivar més? Va, el que dius, ostres, mira, em quedo amb aquest perquè això.
3: De fet, tots ho van fer molt bé, eh? Però jo em quedo amb l'administrador de la finca. Va agradar molt.
2: Molt bé.
3: I així com a gags... clar, era cada edifici tenia el seu gag.
2: Clar.
3: Ostres, me'n quedo un d'unes entrades a l'òpera, que el personatge era un matrimoni i un ho feia el Vicenç, i que havien d'anar a l'òpera i els hi passava de tot per no poder anar-hi.
2: Ja. Molt bé, molt bé.
3: També hi havia un gag a l'ascensor, d'uns quants veïns que es quedaven tancats a l'ascensor.
2: Ah, això és divertit.
3: Sí. I vaig trobar una coseta que a mi em va grinyolar una mica, però bueno, suposo que són coses del director. Va haver un moment que hi ha una escena, que són els baixos del pis, a fora, la cantonada, bueno, la porta, el portal. Uh-huh. Per tant, ho van fer sota l'escenari. I això amb una platea que és llisa, clar, que no fa pendent, fa que els de darrere, ostres, costi. S'hagin d'aixecar i que s'han de veure. Que jo aquí és una mala
2: decisió
3: del director, que suposo que és nou, però bueno, si saps que l'has de fer en aquesta sala, que no te'n vas de bolos, no ho facis, això. Però bueno, la petita crítica, però per lo demés, molt bé, molt bé.
2: Bueno, doncs molt bé, escolta, ja tenim aquesta crítica i crònica.
3: Sí.
2: Perquè són coses diferents.
3: Sí.
2: Molt bé.
3: Si vols disparar el director per això...
2: A veure...
3: no, que està parlant.
2: No, no, ara no tinc la pistola.
3: No, collons,
2: l'he perduda. No sé on està.
3: Bueno,
2: ja la trobarem. Molt bé, i això va ser el dissabte.
3: El dissabte, a les 8 del vespre.
2: Molt bé. I el casino, el diumenge, vam tenir La doble vida.
3: Mm-hmm.
2: Que és aquella obra que vam presentar aquí també. Vam parlar amb el Vicenç Conejos la setmana passada, i de cara a La doble vida vam parlar de amb l'Aleix, no, amb el Toni.
3: No, amb el Toni.
2: L'Aleix el vam trucar i no va contestar, és veritat. Amb el Toni. Mm. És una obra dirigida per l'Aleix Vila, que era la seva primera obra d'adults.
3: Sí, no, clar.
2: Sí, és a dir...
3: Si no contem els pastorets, clar, d'aquells raros que es va fer aquest any.
2: No, clar, d'aquests raros no el dirigia ell, aquesta.
3: Bueno, però... No, però bueno, que estava format, perquè eren uns quants.
2: Sí, clar, clar. Però
3: el microteatre sí que...
2: Tota aquesta codirecció, exacte. Llavors, ell ha passat, o està fent una feina superxula, que és doncs, anar passant per diferents rols dins del GEC, no? I en aquest cas doncs, ha passat d'actor, que de fet ja em va dir l'altre dia, tinc ganes d'actuar, a veure si fem alguna cosa. I ara està passant doncs, amb aquest rol de direcció, que amb els joves ho ha fet molt bé durant dues edicions, amb La canalla també ho va portar en el seu moment, no, Canalla no.
3: No va arribar a fer-ho.
2: Ostres, ara...
3: O un microteatre amb Canalla, en comptes de... No.
2: No.
3: Ara, no, diria que no.
2: A vegades s'embarreixen, ja, sí. Són moltes coses, sí. S'embarreixa. Però el tema és que ho va dirigir molt bé. És una feinada, dirigir una obra de teatre, és una feinada brutal. Sí. I jo crec que n'ha après molt, igual que n'han après actuant el Toni Díaz, la Montse Pieres, la Núria Puigdueta, la Judit Álvarez, l'Oriol Montsalvatge, el Mateu Font i el Pere Puigdomènec. A veure, que aquesta la vam veure ahir, està fresqueta.
3: Sí, està fresqueta.
2: Vinga, anem a parlar-ne una mica.
3: Esbojarrada, per començar.
2: Sí.
3: Si voleu veure una obra tranquil·la... No, esbojarrada, heu estat atents al 100%.
2: 100%, tots els sentits allà posats.
3: Sí.
2: Molt bé, i hem de dir, per exemple, que tant la Montse Pieres com l'Oriol Montsalvatge feia molts anys que no feien teatre.
3: Moltíssims.
2: Molts. I borden molt bé el personatge. Realment ells ho passen molt bé i ens ho fan passar molt bé nosaltres. La Núria Puigdueta, que també feia uns anyets, no tants, però uns anyets que potser no estava a primera línia, no? Potser 3 anys.
3: Sí, no...
2: Però bueno... Passa. Però va, 3 anyets, pues, i escolta, està també molt bé, esplèndida. La Judit Álvarez, que ve des de Vic.
3: Ve des de Vic.
2: Des de Vic, fixa't.
3: Clar. És allò que dius, ostres, aquesta no la tinc ubicada.
2: No, aquesta, de quin cal és?
3: De quin cal és?
2: De quin cal és?
3: Bueno, primer no tenia ubicat a l'Aleix Vila, el director, perquè va sortir i vaig pensar que era el porter de l'Arsenal, el David Raya, perquè són cagats. Però després vaig dir, ah, no, cony, que és el Vila.
2: Doncs llavors també tenim aquesta incorporació del Mateu Font.
3: Sí, també una novetat, no?
2: Molt bé, exacte. De fet...
3: Bueno, una novetat en el GEC, perquè aquest ja venia d'actuar a altres llocs, no?
2: Sí, exacte, exacte. Altres viles.
3: Altres viles.
2: Altres viles.
3: No termals.
2: Exacte.
3: Vinga.
2: No sé qui ha disparat, però algú ho haurà rebut.
3: D'altres viles no termals.
2: També teníem el Toni Díaz, que agafa...
3: Aquest, paper protagonista,
2: el paper protagonista, sí. I escolta, molt bé, amb un avall, vinga, bam, acaben venussuats, no, sí. El següent, eh?
3: Ja li agrada al Toni, sí, moure's amb un avall, sí. I fer això. Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, de fet, jo diria que és un dels papers protagonistes, o sigui, últimament està agafant múscul en aquest sentit.
3: Sí, però necessitava un paper protagonista, que encara no ho havia fet mai.
2: Exacte.
3: Havia fet coprotagonista.
2: Ah, això mateix.
3: Però,
2: això
3: però
2: mateix.
3: Protagonista principal, per
2: sí,
3: dir-ho
2: sí,
3: així.
2: Sí, sí, sí. Sí,
3: doncs,
2: sí.
3: Mira, li tocava també.
2: Molt bé, no, no, està superbé. I bueno, és que la resta no és que tinguin poc text, tampoc.
3: No,
2: eh?
3: No, no.
2: Que l'Oriol també es
3: l'Oriol,
2: menja...
3: Clar, uf. Potser es menja més que... L'altre és protagonista, però potser es menja més l'Oriol, eh?
2: Pot ser, pot ser. I llavors tenim el fantàstic Pere Puigdomènec, que amb re et fa tot.
3: Sí. És un comodí.
2: És un comodí, i és que a més ho fa molt bé. I té... 20 frases, potser, no més, eh? Però, sí. Però aquelles 20 frases és tot pam, pam, clavat, no? Pam, pam. Molt bé.
3: Te'l deixo anar aquí, pam.
2: Sí. No, té un paper molt, molt divertit, un carmelet molt maco. Properes funcions.
3: Jo recomano molt que hi aneu, que sí. Teniu dues oportunitats més. És molt divertida. Quanta gent hi vam posar allà dins?
2: 250.
3: 200, oi? Més de 200.
2: Sí, sí, sí, clar, sí, sí, sí, perquè... Clar, mira, pensa que 200 com a número rodon són 10 files. I hi havia...
3: Pues hi havia més.
2: Hi havia més.
3: Hi havia més.
2: Ja està, ja està. Sí, sí. Sí. És, els números són... Allà surten fàcil.
3: Sí, sí,
2: en,
3: sí, sí.
2: En files... O sigui, quan hi ha poc, surten fàcils. Però quan hi ha més... És, encara és més fàcil. No, doncs això, el properes funcions per poder gaudir d'aquesta obra tan divertida, dissabte 13 de juny a les 8 del vespre i diumenge 14 de juny a 7:15. El diumenge, com sempre. I el dissabte, fer-ho una miqueta més tard, doncs perquè, a veure, també així fa menys calor... dura 1:25.
3: Sí, no es fa llarga.
2: Exacte.
3: Ni molt menys. No hi ha mitja part, perquè
2: no.
3: És que tot el tirón.
2: Exacte.
3: I
2: llavors,
3: va molt bé fer-ho,
2: sí,
3: tot el,
2: sí,
3: tirón.
2: Sí, és que si ho talles aquest tipus d'obres...
3: No pot ser.
2: No, es perd el ritme, no? I fixeu-vos, a les 9:30 esteu fora. Per tant, podeu anar a sopar fora, amb qui sigui, per exemple. Ja teniu un plan de dissabte de juny. Estupendo, meravellós.
3: Sí, sí.
2: Sí, sí. I escolta, jo penso que és que hem de potenciar tot això, ho hem de potenciar.
3: A més, estem intentant, doncs, això. Sí, és que tornava a entrar algú aquí. Em sembla que era el director. Em sembla que t'has carregat el director.
2: El Xavi. No, hòstia, és que...
3: És que ja t'has carregat, primer de tot, Gerard Romero i un jugador del Barça.
2: Sí.
3: L'alcalde de Caldes t'has carregat.
2: Hòstia, sí, és veritat.
3: L'Òscar d'Informatius i el director de Ràdio Caldes.
2: Mare meva, mare meva. Bueno, jo espero no carregar-me el Monter. Sobretot
3: té un vidre blindat.
2: Exacte.
3: Doncs anava a dir que a veure si la gent també s'anima. Per això programem obres també dissabte al vespre, que normalment estan molt acostumats que sempre nosaltres al GEC fem les obres diumenge a la tarda. Anem a intentar potenciar, a veure si...
2: Sí.
3: Si és amb dissabte no passa res.
2: No, al contrari. O sigui, jo penso que també és un planazo. A vegades diumenge ja estàs com pensant ja en la setmana, i en canvi el dissabte dius, no, és el dia, doncs aprofitem-ho, és el dia. És una obra que, escolta, si teniu un plan de Caldes amb la proximitat, per què anar a Barcelona o anar a Granollers? Val? Pues, per anar a algun poble així del voltant.
3: Sí. Mira, Granollers també, pam, pam. Ja hem matat també... Ah, que m'he oblidat un de Vila no termal, també, que és cap al nord.
2: Avui estem criminal, eh?
3: Sí,
2: sí, sí.
3: Caldes criminal.
2: Molt bé,
3: dissabte 13 i diumenge 14,
2: fantàstic.
3: La repetició d'aquesta obra, la doble vida.
2: Escolta, avui no tenim música d'agenda,
3: no?
2: Perquè, clar, no tenim agenda.
3: No.
2: Per tant, podem parlar del que vulguem del casino i del centro. Tenim tranquil·lament 7 minuts.
3: Ah, molt bé.
2: Sí.
3: Doncs que en el centre es vol iniciar una campanya de captació de socis i de ments pensants per pensar en noves activitats per potenciar el centre. Que fa temps que...
2: Clar, perquè...
3: Està encallat. Bueno, està encallat.
2: El centre...
3: Es fan els concerts, el teatre, el tanquen, però... Hòstia, i per què no fem més activitats?
2: Mira,
3: ments pensant.
2: Jordi, crec que podem aprofitar aquests... Ara faig un petit peron, eh? Aquests moments per també fer un petit homenatge des d'aquí nosaltres, no? Perquè, clar, Jordi...
3: Sí, a la figura d'en Jaume Guard, que ens va deixar la setmana passada, tot un activista del centro, director del TACAM.
2: Exacte.
3: I membre de la Junta del centro. Per tant, bueno, una persona que es trobarà a faltar molt, i des d'aquí, doncs, el nostre suport a la família. Sí. I les condolències, i que el tindrem sempre als nostres cors.
2: Sí, no, a més, jo recordo quan vam coincidir com a jurat, no, del TACAM, que,
3: sí, sí.
2: que vaig fer potser un parell d'anys o tres.
3: Un parell d'anys, sí. Quan estàvem exiliats allà baix a l'estage.
2: Ah, és veritat, sí, sí, sí. I no, m'ho vaig passar molt bé, a més amb el Jaume hi havia, pues, això, un bon rotllo, bon feeling, bona comunicació, algú que... Bueno, pues això, que clar, és que currar, com tu has dit, activista cultural, que això és molt maco, i són les ganes de voler aportar alguna cosa positiva a la resta de gent que són els teus veïns, no? És gent que estimes i que coneixes, pues, ho trobo, no sé, sempre és lloable, i en aquest cas, doncs, és una pèrdua també molt, molt jove, en aquest cas, molt inesperada.
3: Sí.
2: Pues això, bueno, amb això, doncs, per tant, ara, bueno, mira, aquesta crida que feies, no, també, cal, doncs,
3: que aquesta crida està oberta com una campanya que es diu Construïm el Centro. Però
2: vale.
3: Tot i això no té res a veure amb que s'hagi de fer una campanya per fer això. No només el centre està obert a que ens vingueu a donar idees o fer el que vulgueu, sinó el casino també.
2: Clar,
3: si es
2: no
3: posen
2: sé, sí.
3: en contacte amb el casino, escolta, he tingut una idea per fer el casino, què?
2: Sí, sí,
3: bueno,
2: sí,
3: parlem-ne,
2: sí.
3: No?
2: Exacte. O sigui, això, jo crec que són dos ateneus, dos espais culturals... oberts i no oberts, és a dir... òbviament tu no pots anar allà i dir vull fer això i voler-ho fer perquè sí, perquè hi ha una línia al darrere, una línia filosòfica, una línia de programa, una línia bueno, que cada ateneu té el seu tipus, de la seva manera de fer, que això també és molt interessant, no? Entrar les agos, no? Les assemblees, sí. Doncs tot això al final el que et marca és una manera de fer de cada un d'aquests espais. Tu no pots entrar allà i fer una proposta com un bolet i marxar. Tu el que has de construir és una activitat que sigui algú que enriqueixi l'espai, no? Jo crec que el que es busca és això, és poder, no sé, quina activitat, però si algú en pensa alguna... No, és, no, vull fer una festa per tal. Bueno, i això què aporta més enllà d'aquella festa puntual, no? Doncs no, és un... Perquè, clar, generarem un cicle de debat sobre això, farem una mica de... És a dir, treballar el tema del pensament, el tema de... que pot ser entreteniment, pot ser el que sigui, però ha de tenir una mica una línia discursiva en aquest sentit, i que vagi en la línia de...
3: Que per fer festes d'aniversaris llogueu sales de convencions o sales de coses, no cal venir a tot un teatre.
2: O sí.
3: Que també està obert, això.
2: Sí, clar.
3: Que si fa, jo què sé, el sopar de la dona, que si fa el no sé què, no sé quantos.
2: Sí.
3: Que també estem oberts, però...
2: I empreses poden llogar-ho, sí. Però això és un tema de lloguer, no? Això és un tema sempre puntual, el lloguer.
3: Sí, sí.
2: El que es busca, jo crec, amb això és...
3: Una implicació, un recorregut...
2: Construir, no, en aquest sentit, el centre, sí. Aquesta campanya, no, que està fent el centre, de, pues, això, entre tots, construir alguna cosa, aportar tot això. Sí, sí. Molt bé. I això va sortir de l'última AGO, o què?
3: Això va sortir de l'última AGO, i ara la gent es podia apuntar, qui es vulgui apuntar, ja dic ara, hi ha un correu a la seva disposició, que és coordinació@... Ateneu.cat, no, o centredemocràtic.cat.
2: Sí, no?
3: Centredemocràtic.cat.
2: Ateneu és com molt general.
3: Sí, anava a dir, què m'ha passat pel cap? No, coordinació@centredemocràtic.cat, i allà dieu, pues mira, em vull apuntar en aquesta comissió, aportar idees, o simplement escoltar, o simplement jo no sóc d'aportar idees, però sí que sóc d'ajudar, jo sóc manetes.
2: Per exemple, que també fa molta
3: pues
2: falta.
3: Mira,
2: eh?
3: Necessitem algú que pinti un no sé què, o que faci un decorat, o qualsevol cosa.
2: Sí, sí.
3: Que un digui, no, jo manetes no ho sóc, però tinc moltes idees. Doncs pues vinga, endavant. Obert a tots, i a veure si fem activitats diferents... que no sempre han de ser concerts i teatres, també es poden fer tallers, tallés d'alguna cosa.
2: Quines idees, per exemple, han anat sortint, això?
3: No, encara, de encara moment, no, és procés de captació de gent.
2: Molt bé. Molt
3: I a partir d'aquí començar a treballar.
2: Clar, perquè el centre funciona molt amb comissions, no? O sigui...
3: Clar, hi ha els espais.
2: Espais, sí. No?
3: Hi ha l'espai de la coral, l'espai del rusc, hi ha l'espai del teatre...
2: Els del rugby, no?
3: Els del rugby, els del cafè, clar. I els del tàquem.
2: Exacte. Per tant, és una convivència, realment, no?, entre aquests espais.
3: I després un representant de cada, doncs, és on es troben amb les reunions de la Junta, i, per tant... A cada reunió de junta se sap tot, és on es coordina tot perquè tothom hi està posat.
2: Molt bé. Clar, llavors allà, sí, tothom sap de tot. I tothom sap què està fent tothom i,
3: sí,
2: bueno, està bé com a comunicació interna, no? Això és xulo. I llavors, clar, el casino en aquest sentit no funciona tan així, jo crec que...
3: Perquè no hi ha tantes seccions, per dir-ho així.
2: Exacte, hi ha el GEC... I la Junta del Casino i ja està. Vull dir...
3: I els dels exposicions, per dir, Caldes Art o
2: sí,
3: com s'hi diuen, no?
2: Sí, clar. No, Arts Group, que és veritat, hòstia, sí, que és un grup potentíssim. És que, a més, no, són i són molt actius i a més, amb molta qualitat.
3: Mm.
2: Sí, sí, clar, llavors tens Arts Group, el GEC... la Junta del Casino, que és qui ho vehicula tot. Sí que és veritat que tens com associacions amigues...
3: Si no calla, fot-li un tiro al Ferran.
2: Tens associacions amigues per allà i ja està, no? Vale. Però, escolta...
3: Vale, ha callat el Ferran. Escolta, que tornem la setmana que ve. El portarem urgències, a veure si ve la setmana que ve. Estàs
5: Jordi,
3: bé?
5: Jordi Graví, fins d'aquí dues setmanes.
3: Doncs vinga, Ferran, fins quan toqui.
5: Adéu.

0: and chases,
1: baritones and basses,
0: panderers,
1: philanderers,
0: cupidity, timidity,
1: mistakes,
0: fakes,
1: rhymes,
0: limes,
1: humblers, grumblers, humblers, humblers,
2: no royal purse, no Trojan.
3: Son las 7. Noticias. Les notícies a Ràdio Caldes.
4: La cooperativa 70 organitza aquest mes de juny diverses activitats adreçades a famílies, dones embarassades i mares en etapa de postpart. Demà, a 11:15, s'inicia el taller Mirades que sostenen Cercle de Postpart, un espai setmanal de trobada i suport conduït per Ona Vidal Serra. El dimecres, a 11:15, començarà el Cercle d'Embaràs, també a càrrec de la mateixa professional. A més, el dijous de 17:00 de la tarda tindrà lloc el taller familiar a Espai Explora Origen, una proposta de joc i creativitat per a famílies amb infants a partir de 3 anys, on les places són limitades i cal fer inscripció prèvia. Des de demà i fins al dijous, la Piqueta organitza una de les seves píndoles formatives adreçades a persones desocupades. L'activitat va sobre les preguntes trampa en una entrevista de feina i com aprendre a comunicar el teu discurs al teu favor. Anirà a càrrec de Verònica Soto i abarca diferents punts de com afrontar preguntes incòmodes, mantenir una comunicació segura i efectiva, identificació de punts forts i àrees de millora i, finalment, pràctica amb dinàmiques d'entrevista. Una sessió que es duran a terme a les cases dels mestres a partir de les 9 del matí. Demà s'instal·larà la deixalleria mòbil a l'aparcament del carrer de les Escoles Pia. Estarà disponible de 8 a 1 i la deixalleria mòbil és un camió adaptat amb contenidors per recollir la majoria de residus que es poden portar a la deixalleria. Mentre durin les obres de la deixalleria de Caldes, s'amplia els dies de servei de la deixalleria mòbil i és per això que tornarà a estar disponible el dimarts 16 de juny. I acabem amb el temps. Demà dimarts espera una jornada tranquil·la i estable amb lleus precipitacions previstes a l'inici de la tarda. Tot i això, es gaudirà del sol durant bona part del dia i la matinada començarà amb alguns núvols baixos. A mesura que el matí avanci, s'obriran clarianes i el cel es mantindrà poc ennuvolat fins al vespre, amb alguns intervals de núvols alts i baixos sense conseqüències. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 27 graus, amb una matinada agradable i un migdia càlid. En definitiva, una jornada plenament primaveral i molt favorable per a les activitats a l'aire lliure. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Doncs bon dia, bon dilluns, benvinguts a l'Hora Gusarapa. Soc l'Arnau Eke, avui és dia 1 de juny, per tant, ha començat el Happy Pride Month. I us obro els micros. Benvinguts, Edu, Aina i Arnau.
1: Hola.
2: Hola.
3: Hola.
0: Pensava que havia patat el micro d'alguna manera. És l'Arnau fent el burro.
2: Arnau, tombarellat.
0: Arnau, a la pròxima sí. Te'l silencio.
3: Com sempre, m'encanta, és la idea. És la idea, és la idea. Gràcies per silenciar-me.
0: Sí, de baixar la música. Sempre...
3: T'he avisat jo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, m'ha avisat el Monter en aquest cas.
3: Correcte, correcte.
0: Però amb això de la música jo diria que...
2: Què faríem sense el Monter?
0: Sí, sort. És com que mai acabo de tenir clar
3: si
0: està prou baixada.

0: Sé que ens està fent una foto ara, per això estem
1: clar,
0: així.
1: Clar, és que està a la ràdio. Mentre...
0: Sí, clar, el 88 amb el meu tiet, sí, sí, sí.
2: Uau.
0: Només faltaria. Però dèiem currant.
2: Però què necessites?
3: Res, res.
2: No, ja estem discutint i encara no has tirat cap tema.
0: Què li passa?
3: T'aixeques si vols i te'n vas. Silencia l'Arnau.
2: Per què?
0: Silenciem l'Arnau. A veure, Arnau, parla. No, ets l'últim micro, oi?
3: Pots parlar? Parla.
4: Sí. Hola, hola, hola.
0: Perfecte. Ara vale. Ja no parles.
3: Però que te'n vagis d'aquí, que no et volem. Per favor.
0: Què li passa?
3: Que va parlar de coses seves.
2: Que necessita, necessita, necessita.
0: Ah, ja sé què vols dir.
3: Vale, però ara no és el moment i menys aquí davant de la ràdio.
2: No. No, és que no sap trobar el moment.
0: No s'ho pren
2: seriosament. És difícil realment trobar moments, eh?
3: No, li he dit que ho fa després, ho hagués fet abans mentre estava...
2: Exacte, exacte. Ara no és moment. Castigat.
0: Estaves encetant una reflexió filosòfica, Edu?
2: Sí, no, que al final la vida t'ensenya moltes coses i una de les coses que crec que la vida t'ensenya és això, no? El saber trobar el moment d'arribar, el moment de marxar, no? És tan, tan important.
0: Diries
2: és...
0: que la vida no li ha ensenyat encara a l'Arnau?
2: No, mare, perquè l'Arnau...
3: No li ensenyarà mai.
2: Esperem que sí, algun dia ho aprengui. La cara paga, l'Aina.
0: Llàstima que la ràdio no se li pot veure, però...
2: D'aquí al podcast gravat, de seguida.
3: Jo ho dubto, que clar, estic jo
0: no
3: silenciada.
0: Ah, perquè... no, has silenciat a tu en comptes de l'Arnau.
3: Bueno, és que hi ha xou de micros.
5: Però per què em parla?
0: Espera. Ah,
3: perquè
2: se l'han canviat. Se l'han canviat. Hi ha un dels tres micros.
0: Ah, li has canviat el mic.
3: Perquè no m'escolto. I clar, després dic, però si m'he...
5: Clar, has silenciat l'Arnau.
3: M'he autoboicotejat a mi.
0: O sigui, hem silenciat el micròfon de l'Arnau i li has canviat el micròfon.
3: No, això ja ha passat abans.
0: Al revés. Ja has canviat el micròfon a l'Arnau i el silenciar l'Arnau t'hem silenciat a tu.
3: Perquè com no m'apropo al micro, em va millor un xiquito.
0: Sí, eh? Perfecte.
1: A mi em va millor aquest, que és més àlies.
0: T'anava a dir, de fet, a mi em sona que l'Arnau es queixava d'aquest micròfon.
3: Exacte, sí. I tant per tant que estigui content.
2: No, jo també em queixo dels micros baixets,
3: Bueno, però és que de baixets
0: no alçar,
3: hi ha d'haver.
0: No?
2: És el que hi ha, no passa.
1: Aquest sí que l'han canviat i té com una rodeta i pot alçar i tal, però...
0: O sigui, haurem de canviar-nos tots
1: poc
0: els micros, no?
1: No,
2: sí, no,
0: però... L'Edu necessita el d'Arnau.
1: Jo també necessito
3: el d'Arnau. Bueno, el d'Arnau.
1: Oh, sí. És que l'Aina tenia el que necessita l'Arnau Càtedra i l'Edu.
2: No, però tot
1: necessitem el que té l'Edu.
0: Doncs, benvinguts.
2: Gràcies, igualment.
0: M'ha costat avui, però, com trobar la mesura de que...
2: De per estar còmode,
0: em quedi bé. Sí, sí, sí. Perquè més, ara abans d'entrar jo hi ha l'Alexis.
1: Sí.
0: Que és una persona bastant més alta, no?
1: Gran, alta, sí. Forta, guapa.
0: Molt valent.
1: Valenta.
2: Ho té tot. Hàbil, sí, amb els botons.
0: El millor.
1: Correcte.
0: De bo, un dia s'ha de quedar aquí una horeta més. Per...
1: Esteu, guapo.
2: Sí, fa moltes setmanes que ho diem, això.
0: El que passa és que a mi em sap...
2: Sí. En tenim suficient,
0: Però em sap una mica greu perquè al final aquest nano ve aquí a fer les pràctiques
2: Bé,
0: i se li acaba l'horari i no el farem...
1: Però m'agradaria això, una mini entrevista de 10 minuts, 15 minuts.
3: Però que ens deixi que el pròxim dia entri 10 minuts, un quart d'hora tard.
1: Sí. I si surt un, o sigui, de menys d'un quart d'hora més.
0: Gràcies,
1: Xavi. Gràcies, Xavi.
0: Bé, per començar volia treure una mica amb el que comencem últimament, que és que vam fer una predicció a l'últim programa.
1: Uau.
3: Si fas preguntes femenina. De la Champions, l'Edo te la sap respondre la gran majoria.
2: Ai, quin servis. Vale, sí, crec que sí, crec que
3: jo
2: sí.
3: Jo també ho crec.
0: Edu, vols explicar-nos com va quedar... La final de la Champions?
2: La final de la Champions.
0: Femenina?
2: Masculina?
3: Ah,
0: la masculina.
2: Ah, no ho sé. És que
0: jo parlava de la femenina.
2: Ah, clar, és veritat.
0: Perquè vam fer la predicció. Però si vols parlem de la masculina.
2: Bueno, mira, jo haig de dir una cosa molt important, que és que... va ser un partit bastant interessant, amb forces gols, jugades interessants, tal, però a mi el que realment m'interessava de la final de la Champions femenina és que hi havia en el terreny de joc hi havia dos jugadores que estaven en dos equips diferents, que estaven gritant per la copa de la final de la Champions.
0: Es poden dir noms.
2: No me'n recordo.
3: Mapi León.
2: És que no me'n recordava.
0: Era per fer-te una mica del test.
2: Mapi León.
0: És que les acaba de dir l'Aina.
2: I l'altra és que no l'he escoltat, tio. Bueno, i l'altra que era la de
0: León.
2: Aquesta, sí. Pues clar, jo estava amb el living de dir, passi el que passi en el partit, al final, doncs clar,
1: què fan?
2: Clar, com se celebra, o sigui, com ho celebren, si realment l'angoixa, no, o el patiment d'haver perdut una final, doncs si afectaria o no la celebració, i no vam poder-ho veure gaire perquè la retransmissió, òbviament, i gràcies a Déu,

0: en el fons va ser com molt futbolística i van deixar com una miqueta aquesta cosa més
1: sí, però
0: vas,
1: cuore, això no, que es va tapar, no, al moment,
0: o no es va tapar o no, es va, no, no li van donar protagonisme, és que no cal.
2: Es va tapar,
0: eh?
2: O sigui, hi havia jugadores sortint.
1: Ah, és veritat, li va hi havia una càmera enfocant, sí, però va passar algú per davant, no? Una cosa així.
0: I no vam poder veure com es...
2: Ho vam veure per xarxes socials.
0: Ah, per redes. Es van fer una abraçada i tot aquell.
2: I ja està.
1: Que és curiós que el gest de tendresa al final del partit havia de ser a la final de Champions femenina i va acabar sent a la masculina.
0: Veus? És que jo la masculina no la vaig veure. Sorprenentment, em van tirar més les noies.
1: En podem parlar després. Sí, sí, va haver un moment molt maco. Quan va acabar el partit.
0: Vaig veure un tros.
1: També entre jugadors d'equips rivals. Bé, anem amb la femenina. Edu, entenc que llavors l'havies d'estudiar per la masculina.
0: No, no, sí, vaig estudiar, però sí.
1: D'acord.
2: Que no ha estudiat.
1: Recordem la femenina com va quedar.
0: No me'n recordo. 4-2, 4-1, 4-0, eh?
1: No, n'en va fer.
0: Ah, però van fer un que fora de joc.
2: Molt bé.
1: Exacte. A veure, espera't. El micròfon 2 és el de l'Aina? Perquè jo diria que és el de l'Aina.
3: No. Sí, hola. Jo crec que sí, és el meu germà.
1: Per tant, el de l'Aina és el 3.
3: Ens hem girat.
2: Sí.
3: Perquè som els millors del món.
2: Però estic super a prop, eh?
3: Ara.
0: Doncs això, 4-0. Però...
1: 4-0, gols d'Eva Pajor 2 al minut 56 i 70. I al final va ser la redempció una mica de la temporada que ha tingut Chama Parayuelo, que en va fer dos més, el 90 i el 94.
0: Gols macos, gols elaborats amb una jugada, amb jugades interessants, com hem comentat, que jo ara ja no recordo, perquè l'Aina m'ha de fer encara.
2: Ah, no, no, no, ah, jo estava pensant en mi.
0: Bueno, és igual, que va ser molt xulo, xulo. Vaig arribar tard, però el que vaig veure ho vaig veure molt concentrat.
1: Va ser... Tot i que diria que no va ser l'últim partit, però una mica el comiat de l'Alexia Putellas.
2: De molts. El comiat, clar, de sí, moltes.
1: També serà...
0: Sí? Creieu que la... ja ha sortit?
2: No, però han marxat 4.
0: Ha marxat, ja, definitivament, eh?
2: Sí.
0: És que es parlava, no?, de que...
2: No, no, ja va dir adéu.
0: Ciao, ciao. Sí, qui?
2: Mapi, Ona...
0: Mapi, rar.
2: Marta...
1: Sí, la Torrejón també.
2: Marta Torrejón i l'Alexia.
1: Pensava que la Torrejón no estava del tot.
2: Ah, no ho sé, crec que és l'única que està com amb pinces. Bé, encara.
0: Exclusiva.
1: Tot això venia perquè havíem fet unes prediccions de com quedaria el partit i ningú l'ha encertat de ple.
0: És que ningú s'ho esperava que fos golejada, eh?
1: Un cop més, la persona que més es va apropar,
2: ningú,
1: va ser Arnau Càtedra.
0: No m'ho puc creure, és que la persona que més li
1: sap de futbol
0: és que és tan heavy
1: d'aquesta sala, que
3: no
1: va predir un 3-1.
3: Sé de psicologia, nada que ver.
2: Però que no pots guanyar.
1: Va predir un 3-1.
2: Si va dir, si era 4-0 i tu vas dir 3-1.
3: Per això, jo estic d'acord.
2: Gràcies.
1: És el que va predir un avantatge més bèstia per les jugadors del Barça.
3: Que m'hagi apropat, d'acord, però que no hay punto. Això
0: no hay punto.
3: No.
0: Punto.
1: Que de fet, el resultat és un punt enganyós, vull dir, nosaltres
3: està molt bo.
1: Havíem, sí, prou Arnau.
0: Prou Arnau, perquè al final...
3: Silenci al 3, silenci al 3.
2: Estaré aquí tota l'estona.
3: Silenci al 3, silenci al 3.
2: Posant el 2 a sobre, no, sabem que és el seu.
0: És que clar, si no fa més... Té el micro més pro i el, sí, el pitjor el fa servir.
3: No, ja, el faig servir super.
0: És que jo mireu quina xepa trec ja. Sembla el Golo.
1: A tu el que t'hem de posar és una cadira més peixeta.
2: Ai, un tamboret.
0: Ah, clar.
1: Sí.
3: Hola, tu. La basura.
1: Hi ha una basura. Allò. Sí.
0: És que
3: allà hi ha com un tamboret, o sigui, al costat de la pantalla de l'ordinador.
2: Bueno, ja està.
1: Ah, és igual.
0: Risas.
1: O el
3: paper.
1: El que més es va apropar és l'Arnau. Els altres van predir una final més igualada, que en realitat va ser una final prou igualada.
2: L'únic que no van entrar gols.
1: O sigui, el marcador del 4-0 no reflecteix.
2: 0 a com es va jugar.
1: No va ser el Barça dominant completament, sense cap mena de...
3: Perquè quan va ser el primer gol? A quin minut? El primer gol que es va fer?
1: El 50...
2: A la segona part.
3: Per això. I el segon gol ja va ser el 70 i alguna cosa.
2: 90-94.
0: Sí, va haver un moment que estaven en plan recarraca la cigala.
3: Sí, però això, però va ser l'últim, o sigui, l'últim moment.
2: I que de fet vam començar perdent, perquè ens vam marcar un gol, que al final fora de joc i bien, però...
3: Ja, no, sí, per això.
1: Seguim una mica, sabeu que acostumem a fer una mica de repàs informatiu de què ha passat, en aquest cas són dues setmanes, per tant hi ha una mica més de teca. volia començar...
3: Doble trens.
0: Recorda'ns, Arnau, què ha passat aquestes dues setmanes, perquè ara estem els tres en plan...
1: No, realment ha sigut com les quatre tonteries que he trobat.
0: Sí, tonteries.
1: Per començar, volia començar amb un tuit que m'ha fet gràcia, com sempre, Ferrocarrils Catalans.
0: Ei!
1: Passant-s'ho bé amb la situació de que
3: no
1: la Renfe s'està tirant per un barranc.
0: Està fent. Wow.
1: Bé, doncs, Ferrocarrils Catalans fa no massa va respondre a un tuit d'un tal Usman que deia... Anava cap a Sabadell... Era una 115 i ha sortit de Sant Cugat a les 11:46. D'acord?
3: No he entès.
1: I ara ho entendràs. Ferrocarrils Catalans contesta. L'hora de sortida de Sant Cugat d'aquest tren són les 11:47. Efectivament, el tren ha sortit 5 segons abans del seu horari. Disculpa les molestes.
0: Ostres, tu!
1: S'estan disculpant perquè el tren ha sortit abans.
0: 5 minuts. Ai, 5 segons,
1: 5 segons abans.
3: Uau.
0: 5 segons? És que 5 segons són...
2: Sí,
1: és res. Divertit.
3: És res.
0: Un altre cop em poso filosòfic.
1: Passem ara...
0: 5 segons la vida et pot fer perdre un tren.
1: Passem a l'internacional.
3: No passa res. Filosòfic?
2: És igual.
1: I és que...
0: Ai, és que no.
1: Ha passat una cosa
3: molt,
1: a Escòcia.
0: Escòcia.
1: Escòcia.
0: Porta't faldilles.
1: Per exemple...
3: És fàstic. Escòcia.
0: Hola.
1: Doncs no et faran tan fàstic perquè des de fa relativament poc hi ha majoria absoluta de la, del bloc independentista a la legislatura escocesa.
0: Cert.
3: Quin fàstic.
1: I sembla ser que reclamen al govern britànic les competències per fer un nou referèndum d'independència. Això són ara mateix... 73 diputats de 129. Va justet. A l'anterior referèndum d'independència d'Escòcia va ser fa no massa, el 2014, el 18 de setembre, i el no es va imposar amb un 55% dels vots. Davant d'un gran... Fa no massa perquè passa poc sovint
0: que
1: hi hagi un referèndum d'independència en un país del món.
0: Clama.
1: Vull dir...
0: Hem d'agafar una mica de perspectiva política, eh?
1: És un referèndum d'independència que nosaltres hem viscut.
3: Ja, ja.
1: Bueno.
3: Ho entenc.
1: Doncs res, està divertit.
0: Que, està divertit.
1: Que Escòcia vulgui tornar a fer un referèndum d'independència.
0: Com ens agrada als catalans que es parli d'independència?
1: Clar, sí, a més amb la nació escocesa sempre s'ha simpatitzat molt.
0: Yes.
1: No? Amb tot el que és Gran Bretanya, amb Irlanda també.
3: Sí. M'ha encantat la política.
0: Se'n nota, se'n nota.
1: Passem al vostre tema, educació.
0: Ei, què ha passat? Què ha passat?
1: Què ha passat?
2: Ah, jo he fet els deures, de fa dues setmanes. Jo us vaig dir que us portaria un test de...
3: Oh, és veritat!
2: D'abreviacions d'educació.
1: Sí, sí, sí.
2: Però ja ho gestionarem. No cal que sigui avui, pot ser la setmana que ve.
1: Pot ser avui, no pateixis. Si vols, ho deixem pel final.
2: Vale.
1: I si veiem que anem
2: justets
1: de temps, el fem.
2: Perfecte.
1: I si no, l'aplacem. Què ha passat d'educació? M'ho sabeu dir vosaltres? O jo tinc apuntat.
3: Hi han hagut 400 vegades.
2: Que ho expliqui,
0: no,
2: que ho expliqui a l'Arnau. I nosaltres anirem
1: Arnau,
2: fent...
1: Falso. Què t'ha arribat
0: d'educació?
3: Mireu, jo el que sé...
1: Fake news.
3: Jo el que sé, literalment, o sigui, podria ser...
0: Ojo,
3: uau, m'encantaria tindre una secció de fake news i jo dir el que penso. Perquè, o sigui, el que he escoltat, perquè la meitat són com... coses que han passat, però està tan malament explicat.
2: Tant de bo un botó de... Nope.
0: Nope.
3: Clar.
1: Arnau, si et vingués de gust, podries fer una secció de fake news.
3: Yeah.
1: Hi ha portals que literalment es dediquen a això.
0: Correcte, hi ha gent
3: de fer fake news, eh?
1: Neutral, i a nivell espanyol hi ha maldita.es.
3: Com a mínim seria guai perquè jo donaria una notícia i després vosaltres em corregiria una notícia real.
1: No, jo t'ho proposo com que tu diguis, hi ha hagut aquest bulo. Saps?
3: Clar, és que el bolo seria meu.
1: Tu pots entrar a Neutral i dir, mira, això m'ho vaig empassar i resulta que és mentida.
0: Tinc tan clar que la secció de l'Arnau serà basada en el Mundo Today.
1: Clar, però això ja són fake news nivell humor.
0: Però a l'Arnau li cola, segur.
3: No sé ni què és.
0: Ja te l'ensenyaré. És molt divertit.
1: Què vols, Arnau?
3: Doncs el que jo sí que sé és que hi ha hagut moltes vegades de professors, professorat, els quals no han deixat que es facin la reunió d'avaluació de final de curs. Llavors no tinc una nota de fi de curs.
2: Una
3: i,
2: cosa, no, no.
3: I he hagut
2: Arnau,
3: de fer una
2: què ha passat amb educació en general? Perquè a més aquí surts perdent i sap greu.
3: No, perquè perdent.
2: Una cosa, sí, perquè
3: negatiu.
2: Sí, no. Que no tens nota d'avaluació, però correcte. Per què tot? Pues que ens posin més mà. És que aquí sortiràs perdent. No, ja t'ho dic, eh?
3: Està...
2: No, a no. mi no em vinguis amb merdes, eh?
3: Està...
2: Que tinguis una merda de política i de cap, d'acord. Però jo per aquí no passo.
3: Anar a dir que la cosa està en que és igual que tingui la nota o no, perquè quan les tingui es posaran soles. Ja
2: ah. Jo anava a dir que com tampoc arribarà, no necessites... No. Espero que no. Espero que no. Espero que no.
3: Jo crec que sí. Sí, és
1: perquè
3: pugui entrar. Clar.
1: Oi, Arnau, dic que entens que al final les vagues
3: tenen efectes
4: òbviament,
3: això
4: és el que has de començar a dir, no?
2: Què és el que ha passat amb educació?
3: Fa bromes, no tinc ni idea.
0: Has començat molt bé, no?
3: Sí, hi ha hagut... No, una, hi ha hagut moltíssima.
0: Ah, molt bé, molt
3: bé. Setmanes, o sigui, 2 setmanes senceres.
2: Exacte.
3: Totes d'acord. No, a diferents llocs de Catalunya, a diferents...
2: Comarques.
3: Gràcies, Aina. A diferents comarques de Catalunya. Repartides per... O sigui...
2: vale. I què ha passat fa 2 dies?
3: Això
2: sí
3: que no
1: sí, divendres.
2: Divendres.
3: No sé, això.
2: Divendres es va fer la vaga general. Hi ha 3 vagues generals de tot Catalunya. La primera, la del mig, que va ser el 28.
0: 27? 28.
1: Ja no tinc el calendari.
2: No pateixis. El divendres. I la que es farà ara el 5 de juny.
3: Joder,
2: vale. La qüestió és que per X sí, motius creiem que
3: 29
2: va ser. 20, no, crec que va ser 28 20, i va sortir
3: 28,
2: i el 29 vam tenir un pacte.
0: S'estava demanant una reunió i aquesta reunió es va succeir.
1: Un preacord
0: que aquest preacord
1: que el personal educatiu ha de votar si està a favor d'aquest preacord.
2: A tu t'ha arribat el mail?
3: A mi tampoc.
0: Però tenim clar el que votaries.
2: No, votaré i tant. Ja me l'han reenviat, només faltaria entrar a un links.
0: Bueno, però vull dir
2: tot
0: que el vot el tens clar, no?
2: Entenc les dues posicions.
0: Sí,
2: és a dir,
0: està clar.
2: Tot i això, a vosaltres us ha vingut algú a l'escola?
0: A mi?
2: Sí.
0: No.
2: O sigui, ho saps? Ho podries esbrinar?
0: Segurament, sí.
2: És que a mi m'ha vingut avui algú a l'escola fent reunió. Estic
1: perdent pel context, són tots dos professors.
2: Sí, bueno, sí. En plan...
0: Membres
2: sí.
0: de l'equip educatiu.
1: Membres de l'equip educatiu.
2: Sí. El sindicat ha vingut no. a parlar-me de per què hem de dir que... O sigui...
0: Ah.
1: De fet...
0: A mi ningú
1: en qualitat de vetllador, que és especialment important.
0: Correcte.
1: En la problemàtica.
0: Que ens hem quedat fora de la...
2: Però hi ha molta gent que s'ha quedat fora. Un 0-3
0: sí, bueno,
2: tampoc s'ha quedat dins del preacord. Hi ha moltes coses que no només lluitem els docents, sinó... i que crec que si es diu que sí, només reflecteix que vale, doncs els mestres només volien una pujada de sous.
1: Exacte.
2: I és el que no necessitem. Vull dir que sí, eh?
0: Sí,
2: que portem
0: sí que
2: molt temps amb els sous
3: però
2: congelats,
3: no,
2: bla, bla,
3: no
2: bla, bla, bla.
3: No és ara mateix la queixa.
2: Però, exacte. I
0: és
2: que,
0: una de les queixes,
3: clar.
0: No és la principal.
3: Correcte.
2: Però que s'han tapat molts temes que...
3: Només per... Ah, mira, doncs els pujones i sí, ja està.
2: Exacte.
1: És veritat que a nivell mediàtic el relat, en cas de que s'aprovi, pot quedar molt amb els mestres el que volien. Era una pujada de sou
0: i ja la tenen.
1: I ja està.
3: Clar.
1: Sí.
0: I això no pot ser.
1: Però, com ara deia l'Edu, queden fora d'aquest preacord alguna proposta per fer millora de l'educació inclusiva, com personal com ara vetlladors. No es toquen les ràtios.
0: No es toquen les ràtios.
1: No es parla d'immersió lingüística de la llengua, cosa que han dit que va destinada a un altre departament. No es dignifica el 03, que comentava l'Aina, perquè diuen que no era la seva mesa.
2: Els mestres de 0 a 3 anys.
0: L'etapa educativa del 0 als 3 anys.
2: En els quals és una mestra per 9 infants.
3: Ja, que és una locura.
2: Bebecitos.
1: Que vam explicar l'altre dia que ja no es pot dir escola bressol.
2: No, llar d'infants.
1: Ja no es pot dir.
0: Llar d'infants.
1: Exacte.
3: Escola bressol.
1: I també tinc apuntat que no es parla de climatització a les aules.
2: No, això...
1: Que també és,
2: que...
1: és un
0: puntasso. No, no, molt heavy, eh?
2: Que surto sembla, cada dia amb mal
1: sembla,
2: de cap.
1: No, sembla una tonteria, però més ara
0: la setmana passada,
1: calor...
0: o sigui... la setmana passada hi ha hagut... Hola, què tal? Hi ha hagut una pujada de temperatures molt heavy aquesta setmana passada i... A part de que els adults tenien mal de cap, tenien cefalees, xungues, vertigens, persones que normalment pateixen d'aquesta, no, d'aquesta dolència, sóc conscient, companys i companyes que han hagut de prendre medicació, però és que es trasllada també els infants, sagnats espontanis de nas, pèrdua de gana, Bueno, i bueno, una situació bastant insostenible que davant d'aquest preacord és com, hola, és que ens enfadem molt.
2: Van sortir dades de termodades d'instituts de Catalunya
0: i hi havia calentes.
2: I hi havia una, per exemple, que estaven a 34 graus a un institut.
0: Ah, va sortir aquest matí després... la notícia que estaven fent classe al carrer,
3: sí,
0: a Barcelona.
3: Això,
2: vull dir, 34 graus. O sigui, anaven entre molts entre 30 i 34.
3: Però és que 30 ja és una barbaritat.
0: No, és que a quarts d'11 del matí, que en una aula estiguem a 28 graus, és una absoluta bogeria.
3: Sí, sí.
1: Llavors, d'altra banda, per també intentar entendre, com dèieu abans, l'altra postura de votar a favor, sí que és veritat que es detecta una mica com de cansament del propi sector d'estar-se manifestant i fer vagues, i segons com potser entenc que des d'un punt de vista d'intentar aprofitar ara la situació,
0: l'embranzida,
2: bueno, perquè la gent està cansada,
0: esgota molt,
2: però mentalment i econòmicament també. Vull dir, molts del meu voltant és, vale, entendrem que no marxarem de vacances, que sí, però no farem el macroviatge, però al final esgota. I jo, per exemple, amb les companyes de València que porten que és vaga indefinida, vull dir, em trec el barret i no...
1: Vaga indefinida, més el puntual vídeo...
2: Més el puntual que a sobre l'han empantat.
1: No, policia empantant a una professora valenciana.
3: Sí.
1: Que la tira al terra directament.
2: I que no han tingut cap preacord com nosaltres, per exemple, que només portem 2 setmanes, elles en porten 4.
1: Si és xunga la Generalitat, imagina la Generalitat.
0: La Generalitat.
2: Però clar, o sigui, jo hi ha les dues vessants de... Vale, doncs diem que no, perquè hi ha moltes coses que es tapen que no es veuran... I són 4 anys callats, que no ens podem manifestar, que no podem dir X, Y, Z, però què passarà d'aquí 4 anys amb el govern? Si és igual que el de València, sort de la vida.
0: No, és que ho passarem molt malament, eh?
2: Vull dir, hi ha les dues vessants. Vale, dic que sí, perquè he guanyat X. És que ni els mínims he guanyat, perquè el mínim era el 6% i amb aquest preacord guanyo el 3, o 3,5, més o menys, com perquè tinguem dades. Què passa? Vale, doncs vull guanyar això, d'acord? Però si això tapa que estaré 4 anys callada, no podrem millorar les... O sigui, no sé, és com que entenc el perquè sí una mica i entenc el perquè no molt més.
0: Clar, és una situació molt, bueno, molt feixuga.
1: Sí, completament.
0: Espessa, difícil.
1: Voleu...
0: Horrorosa.
1: Destacar alguna última cosa sobre això o... Passem.
0: No. Gràcies, un gràcies enorme per totes les persones que han seguit aquestes mobilitzacions, per les persones que han participat activament.
2: I que molts ànims. Vull dir que això, ànims, al final, molt gruix a tot el jovent, perquè és el que necessitem i és el que ha de tirar endavant, però si no tenim generacions i generacions, al final, vull dir, avui es deia a l'escola, és que els joves sou els que heu de, vale, però...
1: Vosaltres tampoc sigueu esquirols.
2: Exacte. Saps? Una mica d'empenta i d'ajuda a la resta, perquè ells també han passat, i per millorar l'escola, que al final és per millorar els infants.
0: És millorar els infants, que de retruc i directament, en realitat, estem intentant millorar el futur de la societat del nostre país.
2: Sí, hi ha moltes famílies que...
0: Niños.
2: Futuro. Sí, hi havia per xarxes socials de famílies de... Escolta, jo no sóc docent, però sé que per la meva filla de 8 anys ho agrairé.
0: Molt
1: doncs, bé. Ara, amb aquesta mena de tancament, vull canviar una mica el mood perquè jugarem un joc.
0: Ei!
1: Llavors, he agafat ara a última hora 3
0: papers. No té ganes de jugar a l'Aina, eh?
2: Jo puc fer-me el meu boli?
1: Pots fer-te el teu boli.
0: Què vol dir fer?
1: Agafeu un paper i un boli cada un.
0: Un paper i un boli cada un. Jo em quedo el fàcil.
1: Llavors, introducció d'aquest joc. Tot això ve perquè, com sabeu, jo estic al cau i l'altre dia estàvem... Perquè tenim planejat fer una setmana del Cigró, no cal que expliquem què és, però s'estaven repartint els nens per comissions.
2: Va,
1: jo porto els infants de 16 i 17 anys.
0: Que van fang, eh?
1: Hi havia 3 comissions, encara hi són, i una era activitats, l'altra era menú i l'altra era quantitats de menjar del menú. Què ha passat? Que s'han posat tots els nois a activitats i tant quantitats com menú són noies. Llavors,
2: Anem a jugar per repartir-los?
1: Jo tenia això al cap. No, no jugarem a repartir-los. Perquè a més ens coneixeu personalment, a més d'un. Però jo l'altre dia, a més,
2: els haurà posat en números. El 3, 4,
1: jo l'altre dia estava estudiant i en una diapositiva em va sortir el govern del PSC d'aquí a Catalunya.
2: Vale.
1: Llavors, el govern del PSC té igualtat en el sentit de que hi ha 9 dones i 8 homes, d'acord?
0: D'acord.
1: Llavors, jo ara el que faré serà llegir-vos els càrrecs del nou govern del PSC.
2: I si ho porta una dona o un
1: home? I haureu de posar si creieu que és un home o una dona.
0: Oh, mama! Sí?
1: Us repeteixo que hi ha 9 dones i 8 homes.
0: Ah, 9 dones, 8 homes.
1: Sí. El president us el regalo.
2: No!
1: Perquè sí.
3: Una dona.
1: El president és Salvador Illa. Llavors... ara passaré això, a dir-vos els càrrecs. Recordeu que hi ha 9 dones, 8 homes, per si després voleu fer algun canvi d'última hora.
0: Vale.
1: Sí?
2: Vale, un moment.
1: I veiem a veure quin ha encertat més al final de tot.
2: M'agobia pintar, o sigui, escriure sobre aquest... Vale, ja està. Vale.
1: Us vaig tirar en categories.
0: Estem nerviosos, eh?
1: Tenim el president.
0: El president ja compta com un dels homes.
1: Sí.
2: Però no facis spoiler.
3: Ja l'ha fet abans.
1: Entenem que arribem al nivell de que Salvador Illa és el president de Catalunya. Perquè els últims programes...
0: Arnau Càtedra, et vam ubicar.
1: Sí.
2: Ja no.
1: Fes veure que serveix d'algo, Arnau.
3: Serveix molt.
2: Vale.
1: Sí, eh?
3: Sí.
1: Llavors tenim el càrrec de president, però hi ha el càrrec de presidència. D'acord? És el segon. El tercer és economia i finances.
0: Ho he fet tan malament.
2: Ja t'he vist fent...
0: Ho he fet fatal, un moment, vale.
1: Sí?
0: Sí.
1: Quart, interior i seguretat pública. Vaig tirant, eh?
2: No.
1: Ara em sento rotllo profe fent dictat. El cinquè és llarg, eh? Territori, habitatge i transició ecològica i portaveu.
2: Territori i habitatge.
1: I transició ecològica i portaveu.
0: Eco.
1: Salut.
2: Tinc un problema i és com que ho...
1: Digues.
2: Ho relaciono molt amb el govern que hi ha aquí.
0: No.
2: I és com, ai, doncs aquest, si hi ha una dona aquí, doncs hi haurà una dona allà.
3: Sí. Podria ser.
1: Clar, en un altre moment podem fer el de Caldes. Suposo que us el sabeu
0: serà divertit millor. Bueno, sí, una mica.
3: Suposo que us el sabeu millor. Uau, no.
1: Sí, salut.
2: Ah.
3: Jo ho estic fent diferent. Però sí.
1: O 7, salut, si no ho apunta a presidència.
3: Sí.
1: No,
3: tranqui.
1: O sigui, 6, sí, exacte.
2: 6.
1: 7, drets socials i inclusió.
0: M'estic posant nerviós i encara no he dit res.
1: 8 és igualtat i feminisme.
0: Però... És que tinc tan clar que aquest el porta un home.
2: Pots parar de donar-li pistes al nen?
0: Ai.
3: No, és per una altra cosa.
1: 9 és empresa i treball.
2: Quin silenci.
1: Ja
2: és això, oi?
1: S'està fent molt poc radiofònic. El 10 és... No, Arnau, no cal. Tot i que sí que podem posar una cançó,
2: sí.
1: No?
2: Home, doncs, per
3: exemple. Sí.
0: Posa, jo què sé.
2: No cal, la primera que et surti.
3: Estic editant un vídeo de parkour que he explicat abans i l'última cançó faré la de Fumiga, la de...
2: Necessito les veus, però divendres...
3: Ja és veritat. Posa aquesta.
2: Gràcies per tant.
0: Seguim.
1: Per quin ens havíem quedat?
0: Deu. Treball.
1: Justícia i qualitat democràtica. Si voleu, apunteu només les inicials i jo després us ajudo a recordar qualsevol cosa.
2: Bueno, justícia.
0: Sí.
1: Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació.
0: Agricultura.
2: Sector primari i secundari.
1: Educació i formació professional.
2: Ai, un moment, 12. Què has dit?
3: Educació.
1: Educació i formació professional.
2: Vale.
1: Política lingüística.
2: Vale.
1: Cultura. En queden pocs, eh?
2: Sí.
1: Esports. Recerca i universitats. I Unió Europea i Acció Exterior.
5: L'última? L'última?
1: Unió Europea i Acció Exterior.
3: És tot una, no? Unió Europea i Acció Exterior.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Llavors, diria que ara l'únic que heu fet ha sigut apuntar-les, no?
0: Sí.
1: Poseu, repartiu els 8 homes i 9 dones.
0: D'acord.
1: On creieu que...
0: Ui, perdó, perdó. Vale.
2: S'ho has sigut pitjor.
0: Vale.
1: Intenteu no copiar el del costat.
0: No, home, no. No.
1: I tu ja ho tens fet, no? O no? I quin dubte tens? Pots parlar-lo?
3: Cap.
1: D'acord.
2: Que no ho vol fer.
3: No, sí, sí ho vull fer.
2: Pues és que no ho estàs fent. No ho està fent.
1: Fes jornal.
3: No tinc ni idea.
2: Però és que
3: ni... no, tot,
2: sí. Una cosa, ja, ningú en té ni idea. Correcte. Em diu un altre partit i mira, encara puc fer alguna
3: cosa. Quin partit és?
0: Home,
1: el de govern...
3: Barça-Madrid, on tinc?
0: PSC, PSC.
3: Barça-Madrid, no?
2: PSG.
3: Ah, PSG. Barça-PSG.
1: Sí.
3: Vale. Paris Saint-Germain.
1: Paris Saint-Germain.
0: O sigui, estic tirant molt de...
2: De tòpics, home,
0: de tòpics, 100% i de zero sorpresa.
1: D'acord.
0: Alguns sí que em sé de memòria, però...
1: Veurem si hi ha gaire sorpreses. Una mica tota la secció va en relació a això,
0: eh? Ja, ja. Ja m'ho imagino.
3: President, diguem.
1: Aina, tu ja has acabat?
2: No.
3: Jo, un dubte.
1: No miris el mòbil.
3: Un dubte.
2: És que l'avi m'ha enviat un WhatsApp i volia mirar si era urgent.
3: Un dubte.
2: Perquè tenim xou amb un cotxe.
3: President és un dels 8.
0: Ha fet un pet?
1: Digues.
3: President és un dels 8.
0: Ah, clar, clar.
1: Sí, és un
3: no són 9 homes, 9 dones, realment.
1: No,
3: sí,
1: són 8 homes.
3: Són 8 homes i un d'ells és president. Vale.
1: Que no surten,
0: o sigui, són 9 dones, eh? 9 dones.
1: 9 dones i 8 homes.
0: Vale, doncs me'n falta una... Vale, doncs ja ho tenim.
1: Sí?
2: Sí?
1: Ho tenim tots?
2: No, no.
1: L'Aina ho podria haver fet molt més senzillament, però ha decidit que volia fer-se unes boletes de colors.
3: Espectacularment bé.
2: No, són els números en plan... Jo he posat un, no sé què, dos, no sé
1: sí,
2: quantes.
1: Sí, sí,
2: les estic.
0: La teva llista?
1: Sembla perfecte.
0: Ah, vale, tu has ficat... Vale.
1: Ens haurem de fiar dels vostres resultats, eh? Vull dir, sumeu vosaltres els punts i...
0: Ah, sí, claro.
3: Ah, vale, no, clar, sí, sí.
0: Home, lo divertit seria que ens autocorregíssim. O sigui, que ens...
1: Voleu que passem el full al nostre amic de la dreta?
2: No.
3: Uf,
2: no,
3: ja, jo t'anava a dir, com no, jo corregeixi, per exemple, el de l'Aina, potser em mata, perquè si ho he de corregir malament o m'equivoco, potser m'apunyant.
0: No, aquí compta mig punt perquè és hemafrodita.
1: Hi, hi ha poca possibilitat.
2: Me cago en ja, m'he quedat.
0: No, ja,
2: he posat 10 de noies, ja.
0: Ai, calla, clar.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3: Tu m'ho has vist,
1: no? Han de sortir els comptes, eh?
0: Sí.
1: Jo per això us ho he dit.
0: 7 i 8.
2: 4,
3: jo simplement he comptat, ja està.
2: 5,
3: no he fet res més que comptar.
2: 6, 7, i ara un de les noies tiro.
0: Jo m'havia fet aquí una graella per ficar... No, la llista de...
3: I tu digues un número de l'1 al 8.
1: D'acord,
2: 7. No, vale.
1: Deixa't estar.
2: Que ell ho faci, que no
3: Aina,
2: ho facis.
3: Aina, comencem. Aina, digues un número de l'1 al 8. De l'1 al 8.
2: 3.
0: Va, va, comencem.
2: Vale, comencem.
1: President, home o dona?
2: Home.
3: Home, dona. Jo
1: ja l'hem dit.
3: Dona.
2: Vale, espera, que haurà de correr.
1: Presidència.
3: Espera, espera, espera, un punt.
2: Espera.
3: Presidència, quan tu vulguis.
1: Home o dona?
2: Dona.
0: Dona.
3: Home. No?
1: És Albert Dalmau.
0: Oh!
1: Tant el president com la presidència. Economia i finances.
3: Dona.
0: Home.
2: Home.
1: És una dona.
0: No!
3: Tu, home.
1: Alicia Romero. Interior i seguretat pública.
2: Dona.
0: Home. Dona.
3: Home.
1: És una dona.
0: Epa.
2: Vale, un moment, és la primera tic que tinc.
0: Jo també he ficat creus i tics.
1: Territori, habitatge i transició ecològica i portaveu.
0: Home.
2: Home.
3: Home.
0: És portaveu. És que clar, no m'has dit que era portaveu. Jo sé qui...
1: Sí que ho he dit, sí que ho he dit.
0: No.
2: No ho he dit. Jo tinc posat territori i habitatge.
1: Digues qui és. Si dius...
2: No, no, sí val.
0: No sé qui és. O sigui, no sé qui és.
1: Si em sabeu dir el nom, us sumo un punt.
0: És la dels...
3: Michael Jackson.
1: No.
2: La dels que... Què és?
0: És que em surt la... No, em surt la d'espanyola.
2: És igual, continuem.
0: És igual, seguim.
3: Dani Rovira.
1: És la Sílvia Panqueque.
0: Ah!
3: Panqueque? Es diu Panqueque?
1: Es diu Panqueque.
2: Vale.
3: Es diu Panqueque.
2: Salut.
0: Dona.
1: Salut és una dona, sí.
3: Home. Oh.
2: Dret social i inclusió.
1: Dret social i inclusió.
3: Dona.
2: Home. Dona.
1: És una dona.
3: Mm. Dona. Tonto, no? La cara.
1: Igualtat i feminisme.
0: Home.
2: Dona, espero.
1: Dona.
0: Ah!
1: És que s'havia de tirar per estereotips.
0: Ja. Yeah.
1: Empresa i treball.
2: Home.
0: Dona.
1: És un home.
0: Joder.
1: Justícia i qualitat democràtica.
2: Dona.
0: Dona.
1: és un home, és l'Espadaler.
0: No m'ho puc creure, uau, ho estic fent fatal.
2: Jo crec que no aprovo, però bueno.
0: No, no, jo no aprovo. No.
1: Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació.
0: És home. Una
3: home.
1: És un home.
0: No!
2: Fatal.
0: No, no, tots són creus.
1: Educació i formació professional.
0: Dona. És una dona.
2: Home.
3: Dona.
1: És una dona. Política lingüística.
2: Dona. Home. Ai, dona, dona.
0: Home, home, home.
3: Dona.
1: És un home.
0: Toma.
1: Cultura.
2: La Laia.
3: Dona.
1: No és la Laia, però sí que és una dona. Molt és la bé. Sònia Hernández, és la dels Rínxols.
2: Vale.
1: Jo l'he vista, vaig coincidir amb ella en una cosa. Esports?
2: Dona.
0: Home.
1: És un home, evidentment, el d'esports.
2: No, evidentment no, perquè acaba de dir-ho.
1: Estem parlant de rols de gènere.
0: Clar, és que és la gràcia.
1: Recerca digues, i universitat.
2: És la gràcia, digues que
1: digues
2: et posa
1: quan portes, tu.
0: Bueno, és que clar, perquè...
2: Quina és la gràcia?
3: Recerca i universitat.
2: Dona.
1: Dona. És una dona. I finalment, Unió Europea i
0: dona.
1: Acció...
0: Home. És un home amb els ous ben vells.
1: És Jaume Duc.
0: Ho sabia. I deu tenir 70 anys. Busca l'edat, busca l'edat. O 60 llargs. És que ho tinc claríssim.
2: 7.
1: 64.
0: Tomàs, que sóc un crac.
3: 9 de 9, 9, 18, 17.
0: A veure.
2: 7.
3: Tinc un 5,3 o alguna cosa.
2: 8.
0: Tu has de guanyar jo.
2: Ja ho he dit, però perquè ho feies a xurra.
0: Ah, bueno, però el president compta o no?
2: Sí, clar.
1: Quants punts heu fet, 9. Doncs?
0: Comptant el president, 9.
1: 9, Aina?
2: 8.
1: Arnau?
3: 9. Tinc un 5,2.
1: Ah, perdona.
0: No, mama.
1: Ah. Bé,
2: és que jo he pensat en Golda.
3: Perquè
1: tot i que no he tret els millors resultats.
3: Ni de...
0: Però hem aprovat.
1: Sí que és veritat.
0: No, sí, no he provat. Ja... No. Ah, tu jo sí. Sí.
1: La reflexió...
2: No, però no s'hauria de comptar el president.
3: L'Aina sí que... Bueno.
0: Això és pes tots.
3: No, si no es compta... No, si no es compta... El president tinc un 5.
0: Ho sento molt, però no. O sigui, no, no puc comptar Salvador Illa com a...
3: Clar.
0: No, era sucre.
3: Clar. Pues
0: és l'exemple de l'exemple.
2: Arnau, que és igual, que si vols tenir un 5, tindràs un 5. Veus? Ja està. Continuem.
0: Bueno, jo és que... Bueno, no.
1: Tot i que no han acabat d'anar bé els resultats...
0: No.
1: Crec que...
0: La gràcia.
1: Us aneu donat una mica, no? Que... Les dones porten
3: no
1: economia,
3: fixat,
1: finances, interior, seguretat pública, territori, habitatge, transició ecològica, portaveu, salut, drets socials, inclusió, igualtat, feminisme, educació, formació professional, cultura, recerca i universitats. I els homes porten president, presidència, empresa i treball, justícia, qualitat democràtica, agricultura, ramaderia, pesca i alimentació, política lingüística, esports i acció exterior i Unió Europea, aquest últim, Jaume Duc.
0: No, és una mica aquesta,
1: sí.
0: És aquesta cosa de el rol aquest de cuidador, de cura, de, no, de,
1: sí,
0: de preci, de on cal una miqueta com de sensibilitat.
1: La cosa és que clarament hi ha rols de gènere aplicats
0: 100%.
1: També, i tot i que segurament es va dir, no, pues farem 9 dones i 8 homes, segurament això està fet a propòsit.
0: Per suposar.
1: Rotllo, ja que són imparells, farem que sigui la meitat i més un que siguin
2: clar, totalment.
1: Tot i així, doncs,
2: deixa molt que desitja.
0: Correcte.
1: Canviem una mica de tema?
2: Fem.
0: Canviem.
1: S'ha acabat el joc, tot i que hi haurà un últim lloc on es podrà fer una mica de joc.
0: Epa.
1: D'aquí un rato.
0: Hem vingut a jugar.
1: I és que hem vingut a jugar i avui és dia 1 de juny. I què vol dir? Que hem entrat en el mes
0: del Pride.
1: Del Pride.
0: A partir d'avui veureu en el Twitter, a l'Instagram,
2: tot
0: empreses pintades.
3: Sort que no miro res.
0: Arnau.
3: Què?
0: No va per aquí. La jo cosa sé. És que aquestes empreses...
2: És igual, boteja'l, ja està, s'ha acabat.
1: Sí,
0: no
2: el 2.
1: Llavors sí, jo volia explicar una mica per què el Pride Month és el juny, ho sabeu?
0: Sí.
3: Sí. No.
2: Poc se n'ha parlat de la supernotícia. Ja parlarem al final.
3: Sí.
0: Home, en el mes de juny van ser els successos de Stonehenge.
1: Exacte. Sí.
2: T'està dient el
3: Greenwich
0: 28 de juny.
1: Llavors, molt bé. Per entendre-ho, hem de viatjar fins al final dels anys 60 a la ciutat de Nova York. En aquella època, les persones homosexuals, trans i altres dissidències sexuals vivien sota una pressió enorme. Hi havia lleis que criminalitzaven les relacions entre persones del mateix sexe. Molts bars gais eren perseguits per la policia i sortir de l'armari podia significar perdre la feina, la família o fins i tot acabar a la presó. La matinada,
0: i la vida.
1: Una matinada del 28 de juny del 1969, la policia va fer una batuda al bar de Stonewall Inn, un local del barri del Greenwich Village, freqüentat per persones LGTBIQ+.
3: Please.
1: Però aquella nit va passar una cosa diferent. La gent va dir prou. Durant diversos dies hi va haver protestes, disturbis, mobilitzacions espontànies. Aquell moment es considera l'inici simbòlic del moviment modern pels drets LGTB. I és per això que el Pride Month se celebra al juny, per recordar aquelles revoltes de Stonewall, que és aquest barri que l'Edu estava intentant dir... I totes les persones que van lluitar quan encara no hi havia drets, ni visibilitat, ni protecció.
0: Voldria afegir una cosa molt interessant sobre aquest succés que has explicat, que és, va ser una dona transsexual negra que va començar amb el llançament d'una pedra contra els policies que volien entrar al bar. Llavors, és molt important, no? Perquè durant els últims anys hem intentat no? Com donar molt pes en aquesta, figura, que em sap molt de greu perquè ara no me'n recordo el nom, però és molt important perquè, estem donant pes, no? A totes les lletres del moviment, perquè realment des de l'inici de tot aquest no? Moviment més modern i tal sobre la, igualtat i els drets de, la comunitat, no? va començar precisament des d'un punt en el qual no estava gaire ben vist encara dintre del col·lectiu, o no estava ben representat. Fins aquí. No, que és molt guai canviar els colors de la bandera, és molt guai afegir inicials, però l'important és això, posar-li pes al que realment és, que és la història i la realitat que va passar.
1: Llavors, una pregunta habitual és si es tracta d'una mena de manifestació, com és que sempre acaba sent una festa?
0: El dinero! La resposta és el dinero.
1: Hi ha una mica d'aquí, ve una mica per diners i pel capitalisme, que al final tot ho porta cap al mateix lloc, però també crec que és important reivindicar una mica que celebrar també és un acte polític.
0: 100%.
1: I més per un col·lectiu que durant èpoques no ha pogut existir lliurement. I per això també és important celebrar-ho, no? Aquí Caldes, a més, ha sigut un tema...
0: Aquest any és guai.
1: ...que s'ha parlat prou, i sembla ser que finalment el tornarem a celebrar.
0: A veure de quina manera... però esperem que sigui...
1: I us volia parlar una mica també de la simbologia que hi ha darrere de la bandera de l'orgull.
0: Iepa! Quina?
1: Que és aquesta que es posa en totes les marques del darrere.
0: Correcte.
1: Per començar, la bandera original de l'orgull la va crear Gilbert Baker el 1978, no fa tant. Franco ja era mort. Tenia 8 colors.
0: I s'ho va perdre, pobre.
2: Gai.
1: Tenia 8 colors. Franco es va perdre la bandera de l'Arc de Sant Martí. Però eren 8. Començava per rosa, llavors feia vermell, taronja, groc, verd, turquesa, blau i lila. Cada un tenia un significat. Els voleu intentar endevinar?
2: No. Ostres, jo no sabia molt de greu. Jo no va dir l'ordre correcte, aviam si...
3: Però és el què?
0: És que no és el... O sigui, no és l'ordre de l'arquiris.
2: Ja. Yeah.
0: Vale. És l'únic que sé de la bandera, però jo volia dir.
2: Ah, vale.
1: Anna, vols dir l'ordre correcte?
2: No, jo no sé.
3: No és aquest l'ordre?
2: Era anar fent jocs, no?
3: No és aquest l'ordre el que tu has dit?
1: Sí, és el que
2: tu has dit. Per això me'ls estic apuntant.
0: Però... Jo he començat per ubicat amb el rosa, perquè llavors he començat vermell, turquesa, taronja.
2: Tot i així, rosa, vermell, taronja, m'he quedat.
1: Tot i aquests 8 colors, actualment la bandera més habitual en té 6. La més habitual.
3: El turquesa
1: perquè
3: no,
1: es van perdre
3: tampoc.
1: El rosa i el turquesa.
3: Sí.
1: Això no és cap tema polític, simplement van ser motius pràctics i tècnics. El rosa costava a nivell de teixit, que era complicat d'aconseguir industrialment.
3: I el turquesa
1: es confonia. I quan va quedar la bandera amb 7 colors, es veu que a nivell de disseny que quedi compensat, es va haver de treure el turquesa per una decisió purament estètica. Però... Bé, aquí és poc visual a la ràdio, però com veieu aquesta és la d'abans i aquesta és la després, que és la que estem més habituats, la de la dreta, del 79.
0: Tot i que en els últims anys, com ja he comentat, que les s'estan afegint més
3: plus
0: inicials...
1: Ara va.
0: Ah, vale, perdona, sí. Arnau.
1: En els últims
2: Calles,
1: anys...
2: senyor!
0: Un dia que s'ha preparat alguna cosa.
2: És mi tema.
1: Si vols,
0: no.
1: Tu,
0: No.
1: Perquè ho tinc aquí apuntat i ho puc dir amb precisió. Però...
0: Sí, necessito la teva precisió, Arnau.
1: Però ni molt menys.
0: Perquè si no, tota la comunitat de Caldes se'l tirarà al sobrat. Oh, se'l sap! Se'l està equivocant! no és tan marica com diu.
1: Els últims anys s'ha fet molt popular també la bandera anomenada Progress Pride Flag, que és creada per Daniel Quasar, que afegeix les franges en forma de fletxa de color blanc, rosa i blau cel, la comunitat trans.
3: Blau cel.
1: Que, a més, just és curiós perquè recuperen el rosa i el... En aquest cas és blau cel, però que s'apropa bastant al turquesa que s'havien perdut.
0: Casualitat.
1: I el marró i el negre per persones racialitzades, LGTBIQ+.
0: Donant pes al que comentàvem al principi, de que el primer moviment va ser racialitzat.
1: Exacte. I, a més, com podeu veure... fa relativament poc també s'hi ha afegit dins d'aquesta mena d'estelada el groc amb un cercle lila que va referit a la gent intersexual, que és un altre col·lectiu que, mira, doncs,
0: que se li ha donat...
1: l'afegim a la lluita. Sí,
0: l'afegim a la lluita perquè té molt a la lluita.
1: La intersexualitat.
0: Yes.
1: La idea és remarcar que dins del col·lectiu hi ha moltes diversitats i que totes, oprimides, òbviament.
0: Totes.
1: I totes les persones han tingut la mateixa visibilitat.
0: Que ho diguem rient, em sap greu, però ja és que ens fa gràcia. Sí, sí. És com aquest riure incòmode, no?
1: Sí, millor riure que plorar.
0: Exacte. Ja hem plorat, plou.
1: Doncs...
0: Plou? Prou.
1: Plou.
0: Plou.
1: Doncs bé, Aina.
2: Digues.
1: Tenim 10 minuts. Tu vols fer aquesta secció?
2: Ho podem fer en 10 minuts.
1: Sí.
2: Vols...
1: En realitat són 9.
2: I en 8 també ho
1: que
2: feu.
1: Que acabaran sent 8, sí.
2: Vale.
0: Vale. Quins nens?
2: He de dir que...
1: El que tenia era apuntat el que volia dir cada color.
2: No.
1: Però és igual.
2: Ah, vols dir-ho?
1: No, fem.
2: Però que ho puc fer la setmana.
1: Era per si volíeu fer-ho com a joc, però és bastant complicat, en realitat.
2: Vale, doncs no.
3: Que m'agradaria comentar-ho després. Ja està, però no endivinar-ho.
1: Digues, Aina.
2: Tens molt... O sigui, l'Edu, persona dins de l'educació,
1: sí.
2: Jo crec que hauries de guanyar. Però bueno.
1: Mira, saps què farem? Posarem una cançoneta.
2: Perfecte.
0: A mi em sap greu, perquè és que les faig servir molt...
2: Són molt fàcils.
0: Vale, les faig servir molt, o les escolto molt, però senceres, això diguéssim, és... no,
1: La sintonia de l'Hora Gosarapa de la temporada 2022-2023.
2: Fantàstic, va. Wow. Però no cal que les apunteu, perquè hi ha moltes que són molt llargues.
0: Bueno, però les
2: vale,
0: inicials...
2: Les sigles.
3: Jo no puc
0: les inicials.
2: Vale,
0: les sigles.
2: Per exemple, Nese.
0: Ah.
3: Què és Nese?
2: Sí.
3: N-E-S-E.
2: N-E-S-E, exacte. Nese.
3: Necessito.
2: Vale, sí.
0: Molt bé.
1: Necessitat especial.
2: Vale.
3: Ni idea.
1: La S és...
3: Simbiosis.
2: Intenta-la. Edu, aviam si...
3: Sense...
2: Hòstia, doncs aquesta és la fàcil,
0: Però és que...
3: Necessitats especials.
0: Les necessitats al final són necessitats educatives especials.
2: Vale. Sí. De fet, és ara necessitat específica. De suport,
1: del sistema
0: de suport,
2: de suport educatiu. Vale. Caei. C-A-E-I.
3: C-A-E-I.
1: C-A-E-I.
2: Exacte.
0: És que és el que
2: és que vull arribar a una.
1: Centre d'atenció...
2: No, però atenció sí.
1: Ah.
2: Atenció sí.
1: La
2: I, si em traieu la I...
1: Individualitzat.
2: Ix, no.
1: Interins.
2: No, el que ens falta pel preacord.
1: Moltes coses.
0: Inclusió.
2: Molt bé. És comissió d'atenció...
0: Comissió! Ah, quina ràbia!
1: La comissió.
2: Atenció educativa a la inclusió, diguéssim.
0: Que les caes... Bueno, és igual.
2: Després, Cocobe. És que n'hi ha algun que em fa molta
0: Cocobe.
2: Gràcia.
0: Cocobe.
3: Germana de en Cocoa.
2: Amb B alta, sí.
0: Hòstia, el Cocobe.
1: Cocobe. Centres?
2: No.
1: No,
2: És cordi, de fet, Però...
1: No és comissió, tampoc.
2: És coordinació.
0: Coordinació. Cooperació.
2: No, és que és, no l'havia escoltat mai, jo.
0: Jo és que el Cocobe...
1: Ordinària...
2: Coordinació de... coordinació coeducativa de convivència i benestar emocional.
0: Oh, molt bona!
2: O sigui, hi ha una persona que es dedica a que tots estiguin bé, que em sembla molt guai. Després, AFA.
3: Associació, famílies...
1: És l'associació de futbol argentino.
2: Exacte.
3: Correcte.
2: Vale, associació de famílies, et falta una lletra.
1: Mira, tu si busques AFA a Google...
2: Surt Argentina.
1: Surt l'associació de futbol argentino.
0: Pues muy malo.
2: Vale, et falta la Arnau.
3: Famílies amigables. Sí.
2: Vale. Arnau?
1: Associació de famílies i l'altra A és...
3: D'Argentina.
2: Edu?
1: Amb necessitats...
3: Educatives. Educatives en va.
2: A l'escola no només hi ha famílies.
1: Atípiques.
2: O sigui, a les escoles...
1: És famílies...
2: I...
3: Entitats.
2: Què hi ha?
0: Ja, és que...
2: Què hi ha? Però n'hi ha huevo!
0: Alumnes! De la família d'alumnes! Joder, jo m'estava renyant en plan tutors.
1: Famílies i alumnes.
0: Famílies d'acollida. Jo estava amb els tipus de famílies.
1: Totalment. No. Jo també.
2: Hi ha Messi. M-E-S-I.
0: Ah!
1: Messi.
2: I normalment se li diu la Messi.
0: La Messi.
2: I viene regateando.
0: La Messi, que és, és una altra... O sigui...
1: Mestres.
2: Mestre.
0: Mestre.
1: Especial.
3: Educatiu.
1: Educatiu.
2: No.
3: Educació.
2: Educació.
1: Ah. Mestre, educació.
0: Suport.
2: Suport.
3: Individual.
0: I
2: el que et falta.
3: Inclusiu.
2: Inclusió. O sigui, és un mestre d'educació de suport i inclusió.
0: El que antigament es coneixia com a mestre d'educació especial.
2: Exacte. Hi ha el Messi i el Misu.
0: Ai, el Misu! Misu...
2: Hòstia, però que no és mestre. Són mesures
1: d'inclusió
0: i suport
3: obligatori.
0: Universal.
2: Molt bé, universal.
0: Són molt difícils, eh?
2: Ja, bueno. Després hi ha pi.
0: Ah, aquest el sé.
3: Physical inclusió són.
1: És un pla individualitzat.
2: Molt bé, pla individualitzat. Si ei.
0: Uf, la si ei.
1: Si ei.
2: Sí, és ahí, ei.
1: Ah, pensava que eren en anglès.
2: Sí,
1: ei.
0: Hòstia, haig de dir que sé el que fa, però...
2: Uf, doncs pues va, essa. No,
0: suport.
2: Molt bé, suport.
1: Suport inclusiu.
0: Inclusiu,
2: inclusiu és l'última de l'ahir.
1: Suport interí. Suport individual. Suport...
2: Suport en plan intensiu, d'escolarització...
0: Individual.
2: Inclusiva. O sigui, molts acaben amb inclusió, que és el que no tenim. O sigui,
0: correcte. És que, clar, tot això se'ns omple la boca, però llavors no es pot dur a terme perquè falta gent.
2: Exacte.
0: I temps i diners.
2: Moltes coses. Bueno, és que antic, hi ha el CSMIG, que és C-S-M-I-G.
1: C-S-M-I-G.
0: El CSMIG... Està saturat.
2: Exacte, el CSMIC està saturat.
0: Està fora dels col·les.
2: Està fora dels col·les.
1: És un consell, comissió...
2: És un
0: centre.
2: Centre.
1: Ai.
0: De suport.
2: No.
0: Psicològic.
2: No. Va a missa.
1: No. T'anava a dir... De... pneumàtic.
2: S.
3: Segur... Sanitària.
2: Quasi.
3: Sanitat...
2: No, amb la N no.
1: Servei.
3: Salut. Sí. Ah, de
0: centre
3: salut.
0: De servei.
2: Centre...
3: Salut.
2: Centre salut. De salut.
3: Mental. I física.
2: No.
1: Cognitiva.
2: I és per les persones al que està adreçada.
1: És una G.
2: Centre de salut mental i hi ha M-I-J.
0: Ah.
1: M-I-J.
2: A la gent que està adreçada.
0: Infants i joves.
3: Mare.
2: Jove sí, però és mitjans i joves.
1: Ah,
0: mitjans i joves.
3: Ah.
2: Perquè després hi ha un per la petita infància.
0: Quan en el dia a dia troben una diversitat de qualsevol tipus...
1: Aina em sabrà moltíssim...
2: No, ja estic. No n'hi ha més.
1: Ah, era l'última?
2: Sí.
1: Perfecte.
3: Queda una?
2: Oh. Ja n'he, però...
0: N'he, que són necessitats educatives especials.
2: Veus? Ja està.
1: Doncs poso ja
3: la sintonia.
1: L'hora dels adeus.
2: No, molt bé.
3: Ràpidament, molt bé. Els colors què són? El rosa.
1: Rosa intens, sexualitat. Vermell, vida. Taronja, salut i curació. Groc, llum del sol. Verd, naturalesa. Turquesa, màgia i art. Blau, serenitat i harmonia. I lila, esperit.
3: Que bé.
1: Fins aquí l'hora vos agrapa. Recordeu escoltar-nos els dilluns de les 7 a les 8 del vespre.
2: Adéu, que vagi bé.
1: Bon entre setmana.
0: Adéu.
1: I fins la setmana que ve.
0: Passeu un bon mes. Adéu.
3: Bona nit.
1: Happy Pride Month.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La cooperativa 70 organitza aquest mes de juny diverses activitats adreçades a famílies, dones embarassades i mares en etapa de postpart. Demà, a 11:15, s'inicia el taller Mirades que sostenen Cercle de Postpart, un espai setmanal de trobada i suport conduït per Ona Vidal Serra. El dimecres, a 11:15, començarà el Cercle d'Embaràs, també a càrrec de la mateixa professional. A més, el dijous de 5 a 6:45 de la tarda tindrà lloc el taller familiar a Espai Explora Origen, una proposta de joc i creativitat per a famílies amb infants a partir de 3 anys, on les places són limitades i cal fer inscripció prèvia. Des de demà i fins al dijous, la Piqueta organitza una de les seves píndoles formatives adreçades a persones desocupades. L'activitat va sobre les preguntes trampa en una entrevista de feina i com aprendre a comunicar el teu discurs al teu favor. Anirà a càrrec de Verònica Soto i abarca diferents punts de com afrontar preguntes incòmodes, mantenir una comunicació segura i efectiva, identificació de punts forts i àrees de millora i, finalment, pràctica amb dinàmiques d'entrevista. Una sessió que es duran a terme a les cases dels mestres a partir de les 9 del matí. Demà s'instal·larà la deixalleria mòbil a l'aparcament del carrer de les Escoles Pia. Estarà disponible de 8 a 1 i la deixalleria mòbil és un camió adaptat amb contenidors per recollir la majoria de residus que es poden portar a la deixalleria. Mentre durin les obres de la deixalleria de Caldes, s'amplia els dies de servei de la deixalleria mòbil i és per això que tornarà a estar disponible el dimarts 16 de juny. I acabem amb el temps. Demà dimarts espera una jornada tranquil·la i estable amb lleus precipitacions previstes a l'inici de la tarda. Tot i això, es gaudirà del sol durant bona part del dia i la matinada començarà amb alguns núvols baixos. A mesura que el matí avanci, s'obriran clarianes i el cel es mantindrà poc ennuvolat fins al vespre, amb alguns intervals de núvols alts i baixos sense conseqüències. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 27 graus, amb una matinada agradable i un migdia càlid. En definitiva, una jornada plenament primaveral i molt favorable per a les activitats a l'aire lliure. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: No tot el que veus és realitat i no totes les realitats tenen veu. A Realitats, la força que ens mou neix per qüestionar, per sacsejar, per donar espai a històries que sovint queden fora. Perquè la realitat també depèn de com la mires. Tots els dimecres a les 21 hores al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Si no et remou, no és real.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: La cooperativa 70 organitza aquest mes de juny diverses activitats adreçades a famílies, dones embarassades i mares en etapa de postpart. Demà, a 11:15, s'inicia el taller Mirades que sostenen Cercle de Postpart, un espai setmanal de trobada i suport conduït per Ona Vidal Serra. El dimecres, a 11:15, començarà el Cercle d'Embaràs, també a càrrec de la mateixa professional. A més, el dijous de 5:00 to 7:15 de la tarda tindrà lloc el taller familiar a Espai Explora Origen, una proposta de joc i creativitat per a famílies amb infants a partir de 3 anys, on les places són limitades i cal fer inscripció prèvia. Des de demà i fins al dijous, la Piqueta organitza una de les seves píndoles formatives adreçades a persones desocupades. L'activitat va sobre les preguntes trampa en una entrevista de feina i com aprendre a comunicar el teu discurs al teu favor. Anirà a càrrec de Verònica Soto i abarca diferents punts de com afrontar preguntes incòmodes, mantenir una comunicació segura i efectiva, identificació de punts forts i àrees de millora i, finalment, pràctica amb dinàmiques d'entrevista. Una sessió que es duran a terme a les cases dels mestres a partir de les 9 del matí. Demà s'instal·larà la deixalleria mòbil a l'aparcament del carrer de les Escoles Pia. Estarà disponible de 8 a 1 i la deixalleria mòbil és un camió adaptat amb contenidors per recollir la majoria de residus que es poden portar a la deixalleria. Mentre durin les obres de la deixalleria de Caldes, s'amplia els dies de servei de la deixalleria mòbil i és per això que tornarà a estar disponible el dimarts 16 de juny. I acabem amb el temps. Demà dimarts espera una jornada tranquil·la i estable amb lleus precipitacions previstes a l'inici de la tarda. Tot i això, es gaudirà del sol durant bona part del dia i la matinada començarà amb alguns núvols baixos. A mesura que el matí avanci, s'obriran clarianes i el cel es mantindrà poc ennuvolat fins al vespre, amb alguns intervals de núvols alts i baixos sense conseqüències. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 27 graus, amb una matinada agradable i un migdia càlid. En definitiva, una jornada plenament primaveral i molt favorable per a les activitats a l'aire lliure. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Hola, oients de Ràdio Caldes. Bon dilluns, inici de setmana, que ja s'acaba el dilluns, o sigui, ja queden unes poques hores perquè diguem, finix a les 12, tu... Apa, ja passem el dia el dimarts, ja és dimarts. Doncs ja espero que el dilluns hagi estat un dilluns més que profitós, sempre tot ha de ser profitós i útil, no, que s'hagi gaudit de l'inici de la setmana, vale? No amb perspectives d'acabar-la. Perquè l'altre dia, mira, ja em venen idees, només començar a xerrar ja em venen idees. El fill em deia, que bé, mama, ja queda menys que pel divendres. Home, un nen de 10 anys que et vagi dient que queda menys pel divendres vol dir que, clar, si amb 10 anys, bueno, ara en té 11, ja en tinc un només, amb 11 anys ja té la perspectiva aquesta que li farà tota la seva vida. Que quan comença el dilluns, tota aquella setmana, tots aquells dies, no? Com una setmana té 7 dies, però si els 5 primers dies de la setmana ja ens semblen un patiment, doncs la vida què? Primera reflexió. Avui us he portat, mira, aquest inici ja, indaguem, fem-nos preguntes. Com pot ser això? Això no és qüestió de descriure una situació, sinó de reflexionar sobre aquesta situació i dir, i això què significa? No? Què vol dir? Què està passant? No l'acceptem com si fos una cosa inevitable, no? Intentem entendre què ens passa. Hem de pensar que la setmana és un patiment fins al divendres, molt malament, no? Això no va bé. Bé, doncs en aquesta introducció, que he dit un bon dia, ja... Bueno, quin fred, ja...

0: una combinació gens estètica, potser algú de vosaltres m'ha vist pel carrer una dona amb una cosa forcada pel cap i pel coll, allò tot el mateix element, perquè em feia mal al cervell, o sigui, a veure, mal al cervell, això què vol dir, dona? Doncs que la sensació tèrmica del cap, aquest fred, et venia de gust posar-te uns punyeters, posar-te un barret, un barret d'aquests, encara que portis la bola aquesta gegantina, que, aquests barrets que són tan estètics, que són de Nadal, no? Que portes el barret ben posadet, allò que abriga, no? d'un teixit que és elàstic, amb el pompon allà dalt d'allò, doncs jo, mira, hagués preferit posar-me qualsevol cosa a les mans, al cap, a tot arreu, perquè el cap, o sigui, necessitava alguna cosa, el front, no? Necessitava alguna cosa que el tapés i que evités el fred aquest tan gelat i que t'impacta i penses, no sé què li passen a les idees, però, clar, és com si el cervell s'encongís, no? Es quedés com... Va dir una cosa que és estrenyida, però no pot ser... Com apretat, no? Apretat i és molt incòmode. No m'agrada. A mi al meu cap no li agrada. Bé, ara que he fet aquesta introducció tan interessant i tan d'allò, us comparteixo avui. Mireu, vaig prometre una de les aquestes de dir, a veure, què faràs aquest 2026 menys que el 2025? Vaig posar-me, doncs, mirar menys xarxes socials. Espera que em rigui jo, mirar menys. Home, mira, us vaig explicar la setmana passada anècdotes de lectura i us haig de dir que ara estic força posada en llegir. Llavors penso, no, dic, no miris el mòbil, Satanàs! No, allò, imagineu-vos, allò, les pel·lícules aquestes de la creu i el diable i tu, no, perquè és com si t'atreguessin, no? Una atracció, allò, no em deixaré atrapar per aquest mitjà que tal i pom, pam, no. I llavors agafo el llibre i llegeixo, no? Perquè estic com amb ganes de saber què està passant en la història que vaig llegint. I llavors doncs intento doncs no mirar tant les xarxes, no, com a distracció, no, ni fútil, no fútil és, existeix aquesta paraula, inútil, no? El cas és que això, una fotesa, mira allò. doncs us he portat àudios d'Instagram, pues, no ha sido possible. O sigui, però Instagram saps què fa? Mira, ara no farem els vídeos, ja veuràs amb el rotllo que us explico. Jo crec que Instagram a vegades em dona coses que penso, veiem una merda de... Com que jo no busco, sinó que t'ho dona, o sigui, jo no vaig buscant aquella persona per... O sigui, no faig un consum actiu, no? Actiu vull dir que jo decideixo què miro, sinó que em deixo, diguem-ne, què em dona, no? O sigui... a veure què hi ha, no? I vas fent, es veu que es diu scroll, no? O una cosa així, allò d'anar passant coses. Vale, és que jo no estic gaire, bueno, no importa. El cas és que a vegades és un rotllo patatero. O sigui, el que et posa, penses, potser ho fa perquè jo miro i dic, això passo olímpicament de perdre el tiempo. O sigui, no m'interessa per a res el que m'està dient l'espai, no? Però en canvi hi ha vegades que el que et posa és interessant. I per això jo ara, vale, com que és interessant, bueno, a mi m'ho sembla, potser vosaltres direu, a mi m'ho sembla, ara, vale, us posaré el primer àudio, d'acord? Som-hi.
1: Com t'afecta a tu la signatura del tractat de Mercosur? T'ho explico en un minut. Mercosur no és un simple acord comercial. Mercosur beneficia principalment a la indústria exportadora, la logística i les grans empreses que es dediquen a agafar productes alimentaris i transformar-los en aliments industrialitzats. No està pensat per protegir les persones, ni la pagesia, ni el territori. Els beneficis d'aquest tractat no es reparteixen entre la població, sinó que s'acumulen en sectors concrets mentre trasllada els costos socials, ambientals i alimentaris a la ciutadania. Obre les portes a aliments produïts amb normes ambientals, sanitàries i de benestar animal inferiors als que aquí complim. Això destrueix la pagesia, empobreix el nostre territori i, a més, rebaixa els estàndards alimentaris. Això no és progrés. Això és col·laborar en l'enriquiment d'uns quants. Mercosur, perquè us feu una idea, permet importar aliments que aquí serien il·legals de produir. Si vols aturar la signatura de Mercosur, surt al carrer amb nosaltres. Suma't a les manifestacions que han començat avui, 8 de gener, arreu del país. Això ho hem d'aturar.
0: Bé, primer de tot us haig de dir que qui està aquí al micròfon no té ni... No tinc ni idea del tema, vale? Vull dir, ara diries, però a veure, Anna, estàs parlant en un entorn no públic i en teoria, doncs, bueno, has de tenir alguna informació, has de venir informada. Doncs mireu, vull dir, fa uns dies us haig de confessar que no miro la televisió. Per tant, el no mirar les notícies i no assabentar-me de res del món té una doble, diguem, té un doble recer, vale, per dir-ho. Per una banda, visc més tranquil·la, en teoria, no? Visc més tranquil·la i tinc més tranquil·la, vull dir, tinc els meus problemes, però no estic pendent d'afegir-li més coses que passen al món, no? Llavors seria com un exceso, no? Però sí que és veritat que l'altre dia vaig veure això de la pagesia, que hi havia retencions, i llavors vaig dir, què està passant, no? A vegades dius, però què està passant? No t'has enterat perquè, clar, no mires la televisió, no? No et mires les notícies, i sí que hi ha altres espais que et venen per altres fonts, et venen doncs informació. Llavors, això ho vaig veure, el que us he compartit, em va sortir a Instagram, doncs aquesta noia, vale, aquesta noia que té a l'Instagram, apareix com a Som de Bosch, vale, i és fa, doncs, aquí diu que cria pollastres ecològics dins del bosc, vull dir, és una persona que treballa en temes sobre l'alimentació, doncs, dintre d'un sector que és, m'imagino, doncs, podríem dir que és l'ecològic, no? Aquell sector que diguem-ne, de persones que quan practiquen una activitat empresarial o comercial, perquè en el fons tu cries, en aquest cas aquesta dona fa pollastres, no? Bueno, fa... criar pollastres, no? Però quan tu et dediques a un... fas un tipus de bueno, això és el món, diríem, és empresa, no? Això és una empresa també, però què passa? Que tu quan crees, diguem, alimentació, no? Estàs en el camp de l'alimentació, doncs decideixes com fer les coses. Potser pots estar guiat per diversos motius. Pots estar guiat sempre per un interès, diguem-ne, comercial, de guanyar-te la vida fent alguna cosa, no? Vull dir, donant un bé a la societat, i en aquest bé que tu dones rebre, no? una compensació, i sempre hi ha un intercanvi en tota activitat que fem nosaltres en l'entorn, bé, que hem de viure, i decideix fer aquest intercanvi seguint uns criteris o uns valors que una persona considera més respectuosos, més equilibrats amb l'entorn. Clar, aquí entrem en un dilema entre valors i interessos que podríem dir que són socials, no? I la possibilitat d'aquests valors que en teoria ens semblen més bons, vale? Més bons, siguin compartits per tota la societat. Què passa? Que, clar, com que vivim en una societat extremadament complexa, on els interessos són múltiples i no es guien per un sol, diguem-ne, anava a dir paradigma, però no sé si encerto amb la paraula, o sigui, una sola màxima, vale? Imagineu-vos que la màxima amb la que actuem les persones fos que la nostra actuació sempre hauria de trobar un equilibri entre la nostra activitat humana i la naturalesa. Bé, podríem dir que amb aquesta màxima hem fracassat, no, com a societat, en el sentit de que si l'hàbitat que ens alimenta és la natura i nosaltres actuem sense tenir-la en compte, vale? Estem complint aquesta màxima? No. No? També podria ser la màxima de dir les persones... o sigui, d'aquests afers qui es beneficia? ¿vale? Perquè segurament la gent que fa un tipus de feina, ¿vale? En un camp, com ara hem dit aquest, no? de petita producció, de, o sigui, clar, què passa amb el món de l'alimentació? Que com que és tan bèstia, no? Com quin nicho tens dins d'aquest gran camp, no? On tu pots actuar, perquè clar, diem, no, les grans empreses o les grans, perquè això del Mercosur, no sabia el que era el Mercosur, no? I es veu que té a veure amb un conjunt de països que fa un tractat, i aquest tractat, doncs el que fa és un lliure moviment dels productes. I clar, segurament a la gent que viu en aquests països li va bé per la seva subsistència, no? Per ampliar mercats, enriquir-se, no? Perquè clar, tot, o sigui, tot mal també porta un bé per algú. No res és un mal absolut. Clar, potser el bé d'algú, d'algunes persones, és un mal per tu. Clar, aquest món és... No estic defensant, mireu, amb això que estic dient, no estic defensant ni res, no? El que estic fent és posar sobre... Bueno, ara mateix, improvisant, ho sento, improvisant una mica, ho sento. Això, si jo hagués de pensar en això, amb la poquíssima i gens informació que tinc, que és aquest àudio, i entendre una mica de què va això del Merco, vull dir, llegir ara molt ràpidament què és això del Mercosur, entendre que clar, les situacions, quan nosaltres com a societat o com a consumidors, perquè no som productors, no vivim no estem, diguem-ne, treballant, no som... Potser algú que m'està escoltant es està tirant dels cabells, no? Perquè ell forma part d'aquest sector alimentari i té una perspectiva completament diferent, no? De la que pot tenir una persona que no és un productor, és un consumidor, no? Però clar, jo em faig la pregunta, quin és el valor o sobre quina màxima, quan passen coses, nosaltres podem tenir, no sé si és un luxe, de valorar allò que està passant en relació a aquella màxima, perquè clar, ara penso, tu pots tenir una màxima molt lloable, però a vegades aquesta màxima és contraproduent en la teva forma de vida, o en la vida que tens, i llavors et pot provocar un problema de subsistència dins del món en el que vivim. Per tant, el gran problema que jo veig, i que això em fa pensar en la ciutat en què vivim, és que no tot és tan clar. Ara em direu, per aquesta dona que està dient, però sí, no tot és tan clar, no tot és tan blanc i negre. No és allò de dir això és bo i això és dolent, perquè a vegades una cosa que ens sembla bona és dolenta, i una cosa que sembla dolenta és bona. I és un paradigma, jo no sé què dir, no us fa sentir com un no saber a qui atenir-se? Bé, ho deixo aquí a l'aire perquè, si continuo parlant, crec que ens embolicarem tots. Perquè ara posaré, mireu, farem un segon àudio i connectarem això que diu aquest àudio que hem escoltat ara, que té a veure amb el que deia aquesta noia, que ha una altra cosa, perdoneu, que m'he saltat perquè m'hi venen idees a la cabeza i tal, està dient que també és veritat que quan tu com a país tens unes lleis per regular la producció d'uns certs aliments, quan tu barreges lleis que no tenen a veure amb el teu país o la teva zona, on segurament la forma de produir aquells aliments, com estan tractats, quins continguts porten, clar, tu estàs, vale, tu poses al servei de la societat un nou producte, però aquest producte, quan l'han fet, està realment cuidada la seva producció? I penseu que la gran majoria, com que això és tan relatiu, una cosa que potser ara tenim en el mercat, pot passar que d'aquí a uns mesos o un any diguin, no, s'ha de treure del mercat, això és dolent per la salut. Ostres, m'he estat consumint això. Jo fins a quin punt els nostres governs i la indústria vetlla per la salut del ciutadà que consumeix un producte? Perquè això que és un bé, en realitat sabem els ciutadans que no és cap bé, que en el fons no és un bé per nosaltres, sinó que és una riquesa entre cometes, perquè normalment va produïda i empaquetada i feta d'una manera, vale, que malmet a nosaltres i a l'entorn. I això sí que aquí no hi ha, com ho diríem, que he dit abans, aquí no hi ha aguas, com ho diríem, aguas turbias o duda o indecisión. Hi ha coses que sí que és de que són molt clares, que les acceptem, les acceptem com a inevitables i no fem res, no actuem per res respecte a allò que sabem. I això em sembla una cosa, doncs, ostres, per pensar-hi una mica. Almenys tenim, d'alguna manera, una responsabilitat, que això alguna vegada en el programa crec que ja, amb aquestes idees, ja han aparegut. Bé, vinga, el segon àudio que també té a veure amb l'economia i el sistema que ens governa ara mateix, que és aquest capitalisme. Som-hi.
2: Capitalismo de la atención, ya no solo es el capitalismo de pon tu tarjeta bancaria, sino de captar tu atención para que no pienses en otras cosas, para que no pienses en organizarte socialmente, para que no pienses en tus derechos, ¿no? Que pienses solo en lo que piensa el algoritmo por ti. No hay lugar, por un lado, a ese silencio de conectar contigo. Tienes 5 minutos que no tienes que hacer nada, coges el móvil para hacer scroll.
0: Sí.
2: En lugar de estar un momento contigo misma y decir, ¿cómo estoy? Entonces, por un lado, el capitalismo de la atención nos está jodiendo la vida sin que nos demos cuenta por eso.
0: Además
2: juega con la supuesta libertad. Eres tú la que decide coger el teléfono y hacer scroll. Es tu acto libre. Y luego también está fastidiando el pensamiento complejo, claro.
0: El pensamiento crítico.
2: Claro. Y hablaba de las depresiones en adolescentes porque han perdido la capacidad de relatarse a sí mismos. Porque tú cuando te pasa algo, pues dices, ostras, me pasa esto. ¿Y por qué será? Porque hoy no sé qué. Empiezas a hacer frases subordinadas, ¿no? Y a generar un relato de tu vida, de unos hechos. Los vídeos cortos y la adicción a las redes sociales no te permite desarrollar ese pensamiento largo, esa narrativa. Y al no tener relato, claro, ya no sabes quién eres, ni para ti misma.
0: Guau, ¿no? Oiga, ¿qué haces, Beck? Espero que els meus oients coincideixin amb la meva percepció que tot el que he dit fa una bona estona, bueno, una bona estona, tampoc és tanta estona, té completament a veure, vale, amb això que ha dit aquesta actriu tan assenyat i que connecta, com deia, amb el que us explicava a l'inici del programa, de que jo faig scroll quan estic allò en un moment de calma abans de posar-me a divagar, no? Diu coses, mireu, o sigui, fixeu-vos, això connecta amb l'àudio, amb l'altre àudio, perquè fixeu-vos que en aquest món que ara vivim, vale, la informació cau com si que caiguessin pomes madures d'un arbre, no? I allò en teoria algú ho ha madurat, no? I pum, cau ja, perquè si es queda l'arbre es podreix, no? Però què passa? Que no et dona temps aquella poma no es converteix en un arbre. Vull dir, no segueix... Bueno, te la pots menjar, eh? Però imaginem-nos que allò, aquell input, aquella situació, allò que s'ha compartit amb tu, vale? Tens temps de pensar-hi, de veure quina repercussió té o no té a la teva vida, què significa, què representa, vale? Quina narració representa per tu, perquè fixeu-vos el que diu aquesta noia, el del relat, és veritat, o sigui, quin relat et construeixes, si allò no et fa qüestionar o no el que fas, el que no fas, el que sents, clar, i és un... O sigui, el món... No és, és el món es construeix perquè nosaltres actuem i el món actua amb nosaltres, no? I llavors tot al final està connectat, i més en aquesta societat on tot és una gran xarxa, no? On t'arriben, com ara per exemple dèiem del mercat, no? T'arriben productes d'un altre món o d'un altre entorn, no? I aquests productes arriben com si fossin un bé per l'economia, vale? Per el lliure moviment de les coses, sense regular-se i sense criteri darrere, o un criteri amb criteri, però un criteri que potser no ens interessa, vale? No ens interessa com a éssers humans, no ens interessa. I clar, fixa't el que diu el capitalisme, sembla que tot sigui no només el capitalisme que diu aquesta noia, de la targeta de crèdit, o sigui, dels diners i de comprar, sinó que la forma que el nostre cervell funciona, com ens relacionem amb aquest entorn, aquesta atenció, aquesta sensació de poder fer el que un vol, vale? I que d'alguna manera aquesta suposada llibertat evita que tinguis un pensament, com diu, complex. El pensament complex és aquell que navega amb el dubte, vale? Amb el dubte, amb el relat, amb la història, amb el qüestionament, en observar-se a un mateix, no? Llegir-se, llegir-se i llegir, però no pots llegir l'entorn sense llegir-te tu, vale? Estimats oients, ara el temps se m'està acabant, però potser avui sí que ha sigut un programa una mica dens, però penso que de tant en tant sí que ens hem d'aturar a pensar què passa, vale? I encara que és veritat que anem engullits per una quotidianitat que sembla que amb la nostra vida, amb el que fem en el que és la vida mòbil, pràctica, no digital, sinó la vida analògica, no? També fem una mica d'escroll quan atapeïm d'activitats i de coses la nostra existència. O sigui, no només en el món digital apareix això, no ens possibilita, això que dèiem, d'aturar-nos i amb calma, amb silenci interior, connectar amb nosaltres mateixos, no? Amb qui som, amb el que fem, amb el que sentim. En definitiva, avui el programa ha estat dens. Espero que no s'hagi caigut les meves idees com un pes, no? Perquè guardaré un altre àudio d'Instagram, que a veure si me'n recordo de posar-lo el dilluns que ve, que és més lleuger, perquè el que ens invita, ens convida, acabo de fer aquí un mitjà veu lingüístic, ens convida a alleugerir, vale? El que dona benzina a la nostra existència és l'humor i alleugerir-nos, no? Com un globus inflat per heli, perquè l'altre no vola sol, eh? L'has de posar tu... espero que la vostra ànima aquesta nit s'infli com un globus amb heli i estigueu flotant entre els llençols amb una son flonja i lleugera que el dia següent, o sigui el dimarts, us faci anar per la vida com un globus d'heli. Avui és que bonic i poètic al final. Som-hi. Molts petons, abraçades de bona nit, tapadets i calentonets al llit i espero que gaudiu molt del que queda de dia i de la setmana. Una abraçada! Adeu!

0: A continuació us oferim la repetició de l'Infocaldes d'avui, a més a les 6 de la tarda.
1: Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dilluns 1 de maig i iniciem el mes, la setmana, i a l'informatiu amb un resum de totes les entitats que organitzen casals d'estiu, amb la principal novetat del Club Esportiu Caldes, qui van canviar de propietaris i parteixen d'una proposta nova. Continuarem fent-nos ressò del premi del Festival de Curs de Cinema que han guanyat 3 alumnes de l'escola El Farell. Per posar punt i final amb la cultura, viatjarem fins a Portugal, on aquest cap de setmana vam ballar la colla bastonera de Caldes de Montbui en la primera trobada internacional de ball de bastons i ball de pastorets. Posarem la cirereta al pastís amb els esports, un cap de setmana ple de victòries, començant pel Club Hoquei Caldes, que va aconseguir la classificació a la final de play-offs de Nacional Catalana en el masculí i d'Hoquei Lliga en el femení. Tancant amb les campiones de Lliga de Bàsquet Femení, campiones de Catalunya de segona catalana. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Aquest estiu, entre entitats públiques i privades, Caldes acollirà gairebé una desena de casals d'estiu. Com cada any, entre diversos clubs i organitzacions, han posat en marxa les activitats per a les vacances d'estiu d'infants i joves. Avui, aprofitant que comença el mes de juny, moment en què s'inicien tots els casals, farem un repàs de l'oferta disponible. Una de les novetats destacades és el nou casal d'estiu que ofereix el nou Club Esportiu Caldes a les instal·lacions de la Font dels Enamorats. Tres alumnes de l'escola El Farell han guanyat el Festival Cine Base organitzat per l'ESCAC. En Naim Vázquez, Marc Sisa i Max Motera, juntament amb la mestra Eva Gueto, van rebre el premi dimecres de la setmana passada en una gala celebrada al Cinemes Verdi de Barcelona. El curtmetratge guardonat, titulat Tabú, s'ha impostat en la categoria de 5è, 6è, 1er d'ESO i 2er d'ESO. El jurat va escollir el seu projecte pel tema abordat, la sensibilitat amb què ho han fet, així com la narrativa i la posada en escena. Els bastoners de Caldes de Montbui han viatjat aquest cap de setmana a Portugal per participar a la primera trobada internacional de ball de bastons i ball de pastorets. Durant tot el cap de setmana, el municipi de Viana do Castelo ha estat el punt de trobada de la cultura popular en què la colla calderina ha pogut exhibir alguna de les seves propostes tan emblemàtiques com el muntatge nocturn que combina llums LED i bastons. La jornada cultural va acollir 14 colles bastoneres de Catalunya, una colla de ball de pastorets i una colla de local una colla local de dansa tradicional portuguesa. Pel que fa als esports, el Club Hoquei Caldes va veure el seu sènior femení i el seu segon equip masculí com classificaven per les respectives finals dels play-offs d'ascens. Les calderines van necessitar el tercer partit per acabar eliminant el Girona i el nacional masculí va fer un molt bon segon partit contra el Mollerussa per passar a la següent ronda del mateix dissabte. D'altra banda, aquest cap de setmana s'ha disputat la final a 4 per decidir les campiones de la segona divisió catalana femenina de bàsquet, on les calderines han sortit campiones. I l'últim titular és pel temps. Demà dimarts espera una jornada tranquil·la i estable amb lleus precipitacions previstes a l'inici de la tarda. Tot i això, lluirà el sol durant bona part del dia. La matinada començarà amb alguns núvols baixos, però a mesura que avanci el matí s'obriran clarianes i el cel es mantindrà poc ennuvolat. Les temperatures es mouran entre els 17 graus i els 27 amb una matinada agradable i un migdia càlid.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Aquest estiu, entre entitats públiques i privades, Caldes acollirà gairebé una desena de casals d'estiu. Com cada any, entre diversos clubs i organitzacions, han posat en marxa les activitats per a les vacances d'estiu d'infants i joves. Avui, aprofitant que comença el mes de juny, moment en què s'inicien tots els casals, farem un repàs de l'oferta disponible. Una de les novetats destacades és el nou casal d'estiu que ofereix el nou Club Esportiu Caldes a les instal·lacions de la Font dels Enamorats. Un casal que, fins ara, anava a càrrec del CNA a Caldes i que a partir d'aquest estiu, com que ja no gestiona aquestes instal·lacions, el durà a terme a diferents espais. El primer d'aquests casals és el Casal Municipal d'Estiu, el Caldestiu, que es durà a terme del 29 de juny al 31 de juliol i disposarà de 250 places adreçades a infants des d'I3 fins a 6è de primària. Les activitats es realitzaran a l'Escola Alfarell de dilluns a divendres entre les 9 del matí i 2:15 del migdia. El programa inclou tallers, jocs, activitats esportives i lúdiques, així com visites regulars a la piscina municipal. D'altra banda, també com a part del Caldestiu hi ha el Club Jove, que oferirà 50 places per a adolescents de primer a quart d'ESO. Les activitats tindran lloc a l'Escola Montbui de dilluns a divendres entre 9:15 del matí i 2:00 del migdia. Els participants també podran gaudir d'activitats esportives de lleure, de tallers i accés a la piscina municipal. La proposta amb una major oferta és el CN Caldes, que prepara l'escola d'estiu. Una proposta de lleure i esport que es durà a terme del 29 de juny al 31 de juliol a la zona esportiva de les Cremades. Adreçada a joves nascuts del 2010 i el 2021, i pel que fa als horaris, hi ha tres franges diferents. La modalitat de matí, de 8:45 del matí a 1:00 del migdia, la modalitat de matí i migdia fins a 3:00 de la tarda, o bé la jornada completa que s'allarga fins a 5:00 de la tarda. També disposa un servei d'acollida de 7:45 fins a començar 9:00 i un altre de tarda de 5:00 a 6:00. A banda d'aquesta escola d'estiu, també hi ha propostes més esportives, organitzades a través dels campus de les seccions de bàsquet, futbol, futbol sala i natació. El bàsquet d'estiu comença el dia 29 de juny i està dirigit a joves nascuts entre el 2009 i el 2020. D'altra banda, el futbol sala també s'inicia el 29 de juny i està dirigit a joves nascuts entre el 2020 i entre el 2010 i el 2021. En natació fan diferència de dues categories, la dels pingüins de 3 a 8 anys i de les tortugues de 2 a 5, totes començant el 22 de juny. Una de les novetats destacades, com dèiem, és la del nou club esportiu Caldes, que organitza el casal d'estiu de la Font dels Enamorats. Es durà a terme entre el 22 de juny i el 31 de juliol i del 31 d'agost al 4 de setembre, amb l'horari de 9:15 del matí a 5:00 de la tarda, amb un servei d'acollida disponible a partir de 7:45. L'activitat està adreçada a infants des de I3 fins a 6è de primària i es desenvoluparà a les instal·lacions de la Font dels Enamorats. El programa inclou activitats esportives, tennis, pàdel, tallers, gincanes, jocs de pistes, activitats a la natura, jocs musicals, jocs de taula i jocs aquàtics, a més de sessions de piscina. Una proposta diferent és la del Gat Penjat, que aquest estiu torna a organitzar el seu casal d'estiu amb una proposta plena d'activitats a l'aire lliure i esportives. El casal es durà a terme del 22 de juny al 31 de juliol i està adreçat a infants i joves entre 3 i 14 anys. La programació inclou activitats d'escalada, circ, parkour, excursions i piscina, amb l'objectiu de fomentar el joc, l'activitat física i el contacte amb l'entorn. Les activitats es faran al local del Gat Penjat en horari de 9 del matí a 1 del migdia i s'ofereix servei d'acollida de 8 a 9 del matí, a més d'un altre servei carmanyola de 1 a 3 de la tarda. La proposta de l'English Summer Fun de Kids and Us té una durada llarga de des del 22 de juny fins al 4 de setembre, distribuïda en diverses setmanes. Es farà el càmping al Pasqualet i està adreçat a infants d'I3 fins als 12 anys. La proposta combina activitats de lleure i immersió lingüística en anglès, en un entorn natural. El programa inclou jocs, tallers, activitats esportives, piscina, pàdel i dinàmiques temàtiques que canvien cada setmana. Les famílies podran escollir entre diferents modalitats horàries de 9 del matí a 1 del migdia, fins a 3:00 de la tarda o fins a 5:00 de la tarda. I també disposen de serveis complementaris d'acollida i menjador.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: I seguim amb els casals d'estiu. El Club Hoquei Caldes ofereix un campus de tecnificació cada tarda de juliol, dirigit per l'entrenador del segon equip de Recam Làser, Caldes. Per a totes les categories, prebenjamí, benjamí, alevi, infantil, juvenil, la formació consta d'entrenaments intensius, tecnificació específica, millora tècnica i tàctica, treball de competició i presa de decisions. Una altra de les propostes d'aquest estiu és el casal multiesportiu d'Active Duffit, que es durà a terme del 22 de juny al 31 de juliol a les seves instal·lacions. L'activitat s'adreça a infants entre 6 i 12 anys i combina esport, ball, creativitat en una mateixa oferta. Els participants podran gaudir de sessions d'urban dance, zumba, esports d'equip, entrenament funcional adaptat, activitats de coordinació musical, jocs d'aigua, sortides a l'entorn natural, club de lectura i manualitats. El casal es farà de dilluns a divendres de 8 del matí a 1 del migdia i inclou servei d'acollida gratuït de 8 a 9 del matí. L'Escola Pia de Caldes organitza el casal d'estiu del 29 de juny al 31 de juliol, dirigit a nens i nenes d'I3 a 4 de primària. El centre ofereix diferents opcions horàries de 9 del matí a 1 del migdia, de 9 a 3 amb servei de dinar i de 9 a 5 de la tarda, també amb dinar inclòs, afegint un servei d'acollida gratuït entre les 8 i les 9 del matí. Pel que fa al programa d'activitats, inclou propostes esportives, manualitats, jocs cooperatius, activitats de cohesió de grup, danses, gincanes, sortides a la piscina i excursions per l'entorn de Caldes. El campus d'estiu del Caldes Club de Futbol es farà del 29 de juny al 31 de juliol i està adreçat a joves nascuts entre els anys 2012 i 2022. Les activitats es realitzaran en horari de 9 del matí a 1 del migdia amb la possibilitat de contractar serveis complementaris d'acollida i menjador. El programa combina la pràctica de futbol amb activitats lúdiques, excursions i sessions. Finalment, l'Esplai Grífol organitza els campaments d'estiu del 29 de juliol fins al 9 d'agost, amb les diferents ofertes de 5 dies per 150 euros, 10 dies per 250 i 12 per 260.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Tres alumnes de l'escola Alfarell han guanyat el festival Cine Base organitzat per l'ESCAC. En Naïm Vázquez, Marc Sisa i Max Motera, juntament amb la professora Eva Guetó, va rebre el premi dimecres de la setmana passada en una gala celebrada als Cinemes Verdi de Barcelona. El curtmetratge guardonat, titulat Tabú, s'ha imposat a la categoria de 5è, 6è, 1er d'ESO i 2è d'ESO, on competia amb altres propostes com Mar Abierto, Els escacs de la meva escola i El banc. El jurat va escollir el projecte dels alumnes de l'escola Alfarell pel tema abordat, la sensibilitat amb què ho han fet, així com la narrativa i la posada en escena. El projecte es va impulsar gràcies a una idea de la mestra Eva Guetó, tal com ha explicat en declaracions a Ràdio Caldes.
3: I la idea va sorgir amb una conversa amb un company meu d'un altre grup de treball de pedagogia sistèmica que ens va ensenyar un curtmetratge. I a mi em va emocionar tant que vaig dir que jo volia fer això amb els meus alumnes. Així que així va començar una mica tot aquest projecte. I ell es presentava al Festival Cine Base i nosaltres pues, ho vam creure també que ens podíem presentar.
2: Naïm Vázquez va ser el càmera i co-creador del curtmetratge i, a banda de celebrar el guardó, explicar a Ràdio Caldes les petites dificultats del projecte, des del primer moment fins a arribar a guanyar el festival.
4: Aquest projecte el vam fer a classe, a l'aula d'informàtica. Doncs vam començar provant càmeres i gravar i a fer com mini pel·lis, però que després no les esborràvem. I després vam començar a mirar els angles, els diferents angles que podíem utilitzar, per després fer el guió i començar a ensenyar. Vam trigar bastant perquè fèiem o erràvem o després el sol ens donava cara i quan per fi ho vam fer bé ens va dir l'Eva Guetó que era millor sense talls i vam tornar-ho a repetir. I al final va quedar bé i el vam editar i pues, ens van nominar finalistes.
2: En el moment que van estar seleccionats, els van convidar a la gala de finalistes als Cinemes Verdi de Barcelona. Un dels protagonistes i creadors de la història, Marc Sisa, explica com van viure l'experiència en declaracions a Ràdio Caldes.
5: Quan vam anar al Cines Verdi, vam fer primer una fila, després vam anar a un fotocall on ens vam fer unes quantes preguntes per al canal de TikTok de Cinebase. Després ens van dir que entréssim, ens vam sentar en les cadires dels Cines Verdi, després vam fer una petita introducció del Cinebase Festival i després vam començar a dir els nominats de la categoria de 5è, 6è, 1er i 2è d'ESO, vam dir que ens va tocar a nosaltres, ens vam emocionar molt i ens van dir que pugéssim a l'escenari.
2: L'altre protagonista i co-creador, Max Mutera, explica a Radio Caldes els premis obtinguts, en els que hi ha un sobre amb un val de 100 euros per OK Gift, un trofeu, una bossa, una samarreta, una subscripció anual a Filmin i una setmana per anar al casal d'estiu de l'ESCAC.
6: Doncs quan ens van donar el premi vam sortir a parlar, tothom es va emocionar, com ha dit el meu amic Marcisa, i ens van donar un trofeu de metre acrilat que ficava cinebase i en petit escac. Després ens van donar una tote bag, una bossa que ficava cinebase, on a dins hi havia una samarreta que ficava cinebase del casal d'estiu. Després un sobre que dintre hi havia 100 euros per l'aplicació OkGift, un val per anar a un casal d'estiu de l'escac i també una subscripció anual de Filmin. Bueno, ho vam passar molt bé.
2: El Festival Cine Base d'ESCAC té l'objectiu d'incentivar la creativitat i el talent dels joves, a més de promoure l'interès de nous espectadors i públics fidels a la cinematografia. Està dirigit a joves entre 10 i 18 anys, des de 5è fins a 2è de batxillerat o bé cicles formatius de grau mitjà. S'organitza dins el marc del Barcelona Film Fest, el Cinema Esverdi, i compta amb la col·laboració de Filmin.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Els bastoners de Caldes de Montbui han viatjat aquest cap de setmana a Portugal per participar a la primera trobada internacional de ball de bastons i ball de pastorets. Durant tot el cap de setmana, el municipi de Viana do Castelo ha estat el punt de trobada de la cultura popular, en què la colla calderina ha pogut exhibir alguna de les seves propostes tan emblemàtiques com el muntatge nocturn que combina llums LED i bastons. La trobada estava organitzada per la Coordinadora de Ball de Bastons a Catalunya, la Delegació de la Generalitat a Portugal i l'Ajuntament de la Ciutat Portuguesa. La jornada cultural va acollir 14 colles bastoneres de Catalunya, una colla de ball de pastorets i una colla local de dansa tradicional portuguesa. La secretària dels bastoners de Caldes, Núria Sala, assegura que van gaudir d'un programa d'actes molt complet amb activitats com cercaviles, actuacions, exposicions de ball de bastons, espectacles cooperatius i d'exhibició. Són declaracions a Ràdio Caldes.
7: De balls i cercaviles i mostres vàries de, tant de part nostra com també de les colles locals, amb una exposició superxula, molt interessant de part de la coordinadora, de l'origen de ball de bastons, i tot estava en català i en portuguès. Hem pogut ballar amb moltes colles, hem pogut veure moltes colles que normalment no veiem, tot i a més de les locals, que ens ha encantat, tant el vestuari com el material que feien servir per ballar, que a més, o sigui, tota la indumentària tradicional que portaven era xulíssim. Ells també van estar supercontents de veure el ball de bastons, perquè, clar, era superdiferent. I a més, que vam poder portar mostres de ball de bastons de diversos territoris de Catalunya.
2: Un dels aspectes que més valora la colla és el fet de poder ballar fora de Catalunya i donar a conèixer la cultura catalana a altres persones. Núria Sala, destacant la feina cultural que s'ha fet durant aquests dies, i posa en valor el poder enriquidor d'aquesta trobada.
7: Poder ballar fora de Catalunya i portar la cultura tradicional catalana, sobretot el ball de bastons, és una oportunitat sempre molt guai. Estem molt cansats perquè ha sigut molt intens, però ens hem passat molt bé i ens ha encantat molt que també ens hagi pogut acompanyar la Laia i la Maria. I hem ballat molt, hem tocat molt bé, i això llavors ha sigut una experiència molt enriquidora, la veritat, i esperem tornar-ho a repetir. Ja la coordinadora ha comunicat que hi ha intencions i planificacions perquè aquesta trobada tingui una projecció a l'any que ve, i que en principi es faria a França. Llavors esperem veure en candeletes quan ho mencionaran, per veure si ens encaixa i poder continuar viatjant mostrant la cultura popular de Catalunya i un trosset de Caldes també a fora de Catalunya.
2: Després d'aquesta primera trobada, en què hi van participar gairebé 300 persones entre les diferents colles, des de la colla de ball de bastons de Caldes esperen una propera trobada a França.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Continuem ara amb la informació en format més breu. La cooperativa 70 organitza aquest mes de juny diverses activitats adreçades a famílies, dones embarassades i mares en etapa de postpart. Demà, a 11:15, s'inicia el taller Mirades que sostenen, Cercle de Postpart, un espai setmanal de trobada i suport conduït per Ona Vidal Serra. Els dimecres, de 11:15, començarà el Cercle Embaràs, també a càrrec de la mateixa professional. A més, el dijous, de 5:00 to 7:15 de la tarda, tindrà lloc el taller familiar Espai Explora Origen, una proposta de joc i creativitat per a famílies amb infants a partir de 3 anys. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia. Més informació a la Cooperativa 70. Des de demà al matí fins dijous, la Piqueta organitza una de les seves píndoles formatives adreçades a persones desocupades. L'activitat va sobre les preguntes trampa en una entrevista de feina i com aprendre a comunicar el teu discurs al teu favor. Anirà a càrrec de Verònica Soto i abarca diferents punts com afrontar preguntes incòmodes, mantenir una comunicació segura i efectiva, identificació de punts forts i àrees de millora i, finalment, practica amb dinàmiques d'entrevista. Unes sessions que es duran a terme a les cases dels mestres. Com tots els dilluns, obrim pàgina esportiva per repassar el que ha donat de si el cap de setmana. En esports, avui comencem repassant la gran jornada pel Club Hoquei Caldes, que va veure com tant el seu sènior femení com el segon equip masculí classificaven per les respectives finals de play-offs de 100. Les calderines van necessitar el tercer partit per acabar eliminant el Girona i el Nacional masculí va fer un molt bon segon partit contra el Mollerussa per passar la segona ronda el mateix dissabte. Va estar a la Torre Roja i ens explica com es va viure tot plegat a l'Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
8: Bona tarda, Òscar. Dissabte va ser un dia bonic, però també llarg i tens del pavelló de la Torre Roja. Com bé dius, el cap de setmana ha baixat a tots dos equips a les finals del seu play-off descens, però tot i això, les calderines van necessitar viatjar per segona vegada ahir a Girona per disputar un tercer partit que, després de molt patiment, va donar a les calderines el pas i la seva primera final del play-off descens de l'Hockey Lliga Iberdrola. Dissabte, el Caldes va fer un mal partit i, tot i ser a casa, no van saber trobar el seu joc i van caure per un dolorós 1-5 contra les gironines. Les d'Oriol Sapinya, però, van saber refer-se de la patacada i van mantenir el cap fred per aconseguir remuntar un 2-0 en contra amb el que van començar el partit. De fet, en només 6 minuts, les calderines van aconseguir capgirar un 2-1 en contra en un 2-4 a favor i, a falta d'un minut del final, les locals van fer el 3-4 que van fer que els últims instants de l'enfrontament fossin de vertader patiment. Així explicat en declaracions a Ràdio Caldes, l'entrenador del primer equip femení del Rec amb Làser, Oriol Sapinya, com s'ha viscut la classificació.
9: Jo, personalment, superfeliç per les jugadores, molt content per elles, perquè al final doncs, van demostrar una capacitat de resiliència bestial. No? Tenint en compte que veníem de la derrota el dissabte a casa, anar a una pista com el Girona, amb un equip com el Girona, doncs, no era gens fàcil. No? I a sobre capgirar un resultat d'un 0-2 en contra a l'inici de la primera part. Bueno, molt content, crec que està sent una temporada molt bona, extraordinàriament bona, i res, ara aquesta setmana doncs, a treballar i a preparar els propers partits contra el Mataró.
8: Es tracta d'un pas de gegant més en aquesta gran temporada del Rec en femení, que tindrà el primer partit de la final aquest dissabte a casa del campió de Lliga, el Mataró. I qui també ha jugat aquest dissabte al seu play-off d'ascens és el segon equip masculí del Club Hoquei Caldes, que ha derrotat en dos partits precisament el líder de Nacional Catalana, el Mollerussa. Els joves de Duarte Candami venien de guanyar per 0-2 com a visitants la setmana passada i abans d'ahir van aconseguir derrotar per 4-1 els mollerussencs, que van donar-ho tot i no van posar pas fàcil als locals. Tot i que el resultat pugui derrotar al contrari, va ser un partit intens fins al final en el que el recamp va anar per davant tota l'estona però no es va poder relaxar. Pau Cardona, autor del primer i de l'últim gol del Caldes, va explicar als micròfons de Ràdio Caldes l'energia amb què es va viure el duel des de la pista.
10: Buah, caliu aquí de la gent del poble, també s'anima la gent del Mollerussa. Res, l'equip ha fet un partidàs, un partit molt seriós, molt dur. Portem tota la setmana treballant per fer aquest partit i res, ha sortit bé. O sigui, molt content per tots, sobretot pel club. I hem tret l'eliminatòria i cap a, bueno, fase final. Som-hi.
8: A més, aquest vigor es va viure fins després del partit, quan hi va veure tussa a la grada amb membres de l'estaf i de l'afició del Mollerussa i d'Alcaldes. Tot i això, l'entrenador del Nacional Masculí del Rec, Eduard Candami, ho va deixar anecdòtic, va celebrar el bon partit de l'equip i va assegurar que encara en la final amb el Noia, amb totes les ganes i la confiança.
11: Un partidàs de dos equips de moltíssim nivell, és la que té aquesta competició. Penso que les coses s'han de quedar dintre la pista, hem d'aprendre tots. Tothom està a 180 pulsacions, 200, tothom té molta il·lusió i, clar, a vegades passen coses, no? Amb els entesos i tot acaba una mica a veure qui la té més llarga i que al final no passa res del tot, però són coses que no són agradables. S'ha hagut de treballar molt i sabíem que hauríem de treballar molt, com ja vam treballar la setmana passada amb l'Ullerussa. Bueno, ja, per mi, jo penso que nosaltres podem guanyar qualsevol. No tinc dubtes, el Noia és un altre equip jove, de moltíssima qualitat individual, no serà res diferent del que hem vist avui. Molt nivell, jo penso que la gent, si ve la setmana que ve, gaudirà d'un gran partit, d'un gran espectacle, i com sempre, amb gent a la Torre Roja, doncs som molt més forts.
8: Igual que el femení, aquest cap de setmana el masculí jugarà el seu primer partit de la final per l'ascens a Hockey Lliga Plata i ho farà diumenge a les 12 contra el Noia al pavelló de la Torre Roja.
2: I a banda de l'hoquei, aquest cap de setmana també s'ha disputat la final a 4 per decidir les campiones de la segona divisió catalana femenina de bàsquet, que s'ha jugat a Caldes i té noms i cognoms calderins. És així, Aleix?
8: Sí, senyor Òscar, com us havia avançat Ràdio Caldes la setmana passada, tant ahir com dissabte el pavelló de les Cremades va acollir la final a 4 pel títol de Catalunya de la segona divisió autonòmica. Els tres partits que van disputar els equips campions dels quatre grups de segona catalana es van jugar al poble per finalment deixar la Copa també aquí a Caldes. Les jugadores d'Alcaldes han fet una gran temporada a la competició regular i aquest torneig no era més que la cirereta del pastís, però l'afrontaven amb molta il·lusió i això es va notar en la preparació dels partits. Dissabte les calderines es van imposar al Prat per un còmode 80-53 i l'endemà es van enfrontar al Sant Josep Obrer, equip invicte en els 27 partits d'aquesta temporada. Va ser una final molt ajustada de molta consistència de tots dos equips, però el Caldes va anar per davant durant tot el partit i va acabar endurant-se el trofeu per 73-67. L'entrenador del sènior femení del Sena Caldes, Javi Ruiz, ha explicat la increïble experiència que ha estat disputar aquest torneig i la sensació indescriptible de sortir-ne campiones. Són declaracions a Ràdio Caldes.
12: Vam estar molt contents. És increïble, és meravellós, costa molt de... Després amb paraules el que es va viure, perquè va ser molt emocionant, molta gent al pavelló, tothom animant, va ser tot una festa i es va poder culminar de la millor manera, que és sent campiones de segona catalana. És un premi que ens emportarem per tota la vida.
8: Amb aquesta fita, el Sena Caldes femení no només tanca una temporada històrica pel que fa a l'ascens a primera, sinó que també escriu una nova pàgina a la història del club, que s'ha proclamat campió de categoria des del pavelló de les Cremades per primera vegada.
2: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. A partir d'avui, els banys termals als Safareigs posen en marxa una nova promoció. Per la compra d'una entrada, te'n regalen una altra. Un descompte que estarà en vigor fins al 30 de setembre. Els banys termals als Safareigs són un espai públic on gaudir d'un bany amb les propietats terapèutiques i relaxants de l'aigua mineromedicinal que brolla a Caldes. L'equipament aprofita l'estructura d'un antic safareig d'aigua termal construït a mitjans del segle XX. Demà s'instal·larà la deixalleria mòbil a l'aparcament del carrer de les Escoles Pies. Estarà disponible de 8 a 13. La deixalleria mòbil és un camió adaptat amb contenidors per recollir la majoria de residus que es poden portar a la deixalleria. Mentre així durin les obres de la deixalleria de Caldes, s'amplia els dies de servei de la deixalleria mòbil i és per això que tornarà a estar disponible el dimarts 16 de juny. I acabem amb el temps. Demà dimarts espera una jornada tranquil·la i estable amb lleus precipitacions previstes a l'inici de la tarda. Tot i això, es gaudirà del sol durant bona part del dia. La matinada començarà amb alguns núvols baixos, però a mesura que avanci el matí s'obriran clarianes i el cel es mantindrà poc anuvolat fins al vespre, amb alguns intervals de núvols baixos i sense conseqüències més enllà de les 4 de la tarda. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 27 graus amb una matinada agradable i un migdia càlid. En definitiva, una jornada plenament primaveral i molt favorable per a les activitats d'aire lliure. I fins aquí l'Infocaldes d'avui, dilluns 1 de maig. Com sempre, ho ha fet possible la tasca dels controls tècnics de Ferran Monterde, Aleix Marí als esports i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i

mixtures rich.

0: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sona música escocesa de ballar borratxo al voltant del tronc.
1: Cada dimarts de 7 a 8 a Ràdio Caldes tens una cita amb tres lords, molt de whisky i altres merdes.
2: Apunta-ho a la llibreta de les coses que t'importen.
0: Les que t'importen una merda.
2: Rellotge de Malta, cada dimarts de 7 a 8.
3: Ràdio Caldes, la ràdio...

0: tota la vida ha tingut una moral molt alta i sempre ha tingut bueno, pues això ha sigut molt pacifista, molt humanista, doncs entra en contradicció, no? I parla sobretot això de la fragilitat i dels conflictes ètics que suposa que et suposen, no? Quan entres en contradicció i, bueno, la falta de sentiments, la venjança, l'odi, tot això amb una atmosfera de por, no? Per la cruesa de la guerra, que fa recordar una mica una tragèdia grega, no? Presenteixes que tot se'n va, no? A mi una cosa que m'ha cridat molt l'atenció i que desconeixia era que tot l'ambient que descriu el llibre al voltant de la guerra, a mi m'ha recordat molt la Primera Guerra Mundial. Estem parlant de l'any 2023, que va començar la guerra, i tot l'ambient que descriu, les trinxeres, les ferides dels soldats amb amputacions, l'esclat de bombes, vull dir, ho veus per la tele, quan veus les notícies per televisió veus una visió, però en realitat, o sigui, trinxeres. Això és de la Primera Guerra Mundial, no?
1: Ui, tant.
0: I en canvi, doncs, quan parla del front rus, quan parla del front ucraïnès, estan realment això en un camp de batalla on es tiren bombes i on, bueno, i he pensat, mare meva, com és una guerra, bueno, suposo que totes són així, no? Però no m'havia imaginat que en ple segle XXI encara visquéssim les guerres com això, no? com el segle passat. I és una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, no? El Virgil, a partir d'aquesta tragèdia que passa, doncs la família decideix sortir d'Ucrania, perquè no, la dona, la jove i el net marxen d'Ucrània, però ell decideix quedar-se per continuar exercint de metge. Els fills també tenen cada un assignat una tasca dintre del conflicte, i un com a soldat i l'altre amb una feina més estratègica. I ell, a partir d'aquest moment, doncs, abandona l'hospital on està exercint i se'n va al front rus. No se sap ben bé a què, no? I bueno, i des d'allà, clar, en aquell moment ell està com perdut per la tragèdia que ha suposat a casa seva i de la qual se sent molt culpable, i que no desvetllarem quina és aquesta tragèdia perquè és un dels quids de la qüestió, no? I aleshores, en aquesta segona part del llibre, perquè la primera és tota la que he explicat bueno, del començament de la guerra i tot això, i en aquesta segona part ell va al front rus i va buscant, no sap ben bé què, acaba ajudant a la resistència ucraïnesa, però al mateix temps està en un hospital que està ocupat pels russos, i aleshores està com al mando està sota el comandament dels russos, i bueno, tot això és com un conflicte d'interessos que fa que acabi molt malament, per dir-ho d'alguna manera. I la tercera part del llibre ens explica el punt de vista, o sigui, està explicada en primera persona per el mateix autor, pel Quim Espanyol, com ell va conèixer a la dona i la jove que es van exiliar a Barcelona. Barcelona les va acollir, i com els expliquen una mica tota la història del Virgil, no? I com finalment ell s'ha d'enfrontar a un judici a Kiev, i va cap allà i viu el judici aquest en primera persona, no? I com el Virgil, sent un home de pau, no? Doncs es nega a defensar-se, no? És una de les claus del llibre que impressiona molt, no? Com algú que se sent culpable no vol defensar-se davant d'un judici.
1: Sí, perquè clar, és el que tu dius, és un llibre, de fet és
0: molta cruesa.
1: No, és cruesa, però també és com aquestes pel·lícules que hem vist, no sé si recordes, Patton, o pel·lícules que en si Eren molt bèl·liques, però també és, ha parlat

0: total, o sigui, el que va darrere és tot el contrari.
1: Sí.
0: És aquí, tal i com tu me l'has explicat sense llegir-lo, veig que és aquí està parlant de la pau, de lo que representa,
1: de lo que representa
0: una guerra, de la destrucció que representa una guerra, no?
1: Sí.
0: I de com les persones dins d'una guerra
1: es transformen.
0: Es transformen i fan, o sigui, el que ells mai a la vida farien.
1: Exacte.
0: I és convertir-se en matar a altres persones.
1: Sí, això
0: que aquesta protagonista doncs no es defensa, perquè en el fons ell veu que no ha fet bé, però és perquè la guerra l'ha transformat.
1: Vull dir, no és culpa
0: d'ell tampoc.
1: No, és
0: culpa de tot el que et porten cap allà. Bueno, són els soldats. Sí, els hem de mirar d'aquesta manera.
1: Sí.
0: Sí que és veritat que a vegades hi ha persones que són dolentes,
1: i la crueltat, no? I el llibre es veu, vull dir, hi ha personatges que, ostres, que realment estan convençuts de la guerra i volen matar, sí. I no sé què. Hi ha alguns que comencen així i després es transformen i diuen, mare meva, on ens hem ficat? I hi ha d'altres que diuen, no, jo què faig aquí, no? Jo... Vull dir que realment és impressionant, no? com es mou. He trobat una frase del Joan Gomis, que és el president de Justícia i Pau, que diu: el pacifisme és per als temps de pau, per evitar la guerra. Però un cop ha començat una guerra, Déu sap que potser no podrem ser indiferents ni mostrar-nos neutrals.
0: Que, clar...
1: I crec que ho il·lustra molt bé.
0: És que estem, a més, en uns temps que justament aquest tipus de llibres aniria bé que els llegissin a persones que els pugui ajudar, precisament, perquè, a veure, les guerres jo crec que no les vol... Bueno, ningú... a veure, tota la gent que vol la violència, al cap i a la fi és com si fos una guerra, no?
1: Vull dir que... Bueno, els poderosos que no han de...
0: Ah, no, i ells no han d'anar. A veure, per exemple, el senyor Putin, ell des de casa seva doncs, fa que tothom està... I de fet el president d'Ucraïna, doncs de fet ell... Sí, però ell tampoc està allà.
1: En el moment que ja
0: sempre estan tots els, jo diria que són tots els innocents, perquè són tots els que són obligats, a més que són obligats.
1: El que
0: diu que no, doncs, clar, en el cas d'Ucraïna és la invasió del seu país també, no?
1: Sí.
0: I d'alguna manera també se senten obligats a defensar, no?
1: A defensar-lo, sí.
0: Però no pensis que... Bueno, i segur que ho saps, no? Que els russos no estan d'acord tampoc en... Molts dels russos no estan d'acord en anar a la guerra.
1: Clar, sí.
0: Bueno, és que...
1: Hi ha alguna frase que potser m'agradaria llegir, algun tros del llibre que potser estaria...
0: A més, és una editorial, la 1984, que els temes que toca sempre són temes d'aquests que tu dius.
1: Sí.
0: No són temes per...
1: No són fàcils.
0: Fàcils, ni lleugers, ni per passar-t'ho bé, sinó justament d'aquests que te queden, tals que t'arriben a dins, no?
1: I tant.
0: Els que te fan reflexionar de moltes coses.
1: Exacte. Diu... Vaig anar més enllà de la... Parla el Virgili, el protagonista, Vaig anar més enllà de la justa revenja. Sempre havia pensat que la moral exigeix sentit de culpa, si els teus actes són contraris als teus valors. Aquest sentit no el tinc. Em va desaparèixer de sobte, a la impensada. Sóc indiferent al penediment i, en gran manera, fins i tot al patiment dels altres.
0: Uh-huh.
1: Bueno, són frases que ha cridat molt l'atenció, no?
0: Uh-huh.
1: Un altre que diu... En el judici, quan es parla del judici, diu, quan interroguen a un dels testimonis, diu, senyoreta Denisenko, ha parlat amb molta lleugeresa del fet que l'acusat fos un militar de l'exèrcit enemic. Mentre els nostres soldats moren al front intentant matar soldats russos, l'acusat es fa militar enemic per salvar-los. Per quina raó l'hauríem de respectar? En temps de guerra, per què cal salvar soldats enemics? Diu, potser per humanitat? Suposo que per un metge els ferits són ferits, tant se val d'on vinguin.
0: És que n'hi ha moltes parts que del llibre, vull dir, tu evidentment te l'has llegit ja tot sencer.
1: Sí.
0: Clar, si no el comentaries.
1: Sí.
0: I això va molt bé. És un llibre que... també va molt, aniria molt bé per posar en club de lectures, eh?
1: Sí?
0: Perquè, sí, sí, perquè sí. Primer que toca el tema, tot i que al millor sempre te trobaries alguna persona dient això, que és dur, però és que a sí. veure, una guerra és dura.
1: Sí, sí, sí, sí. I tot i ser dur, bueno, a mi...
0: Però jo penso que és emotiu, no. també.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, sí, exacte. Vull
0: dir, més que dur, és que t'arriba dins. Sí. És emotiu.
1: Per mi és més dur un llibre que parli d'un boig que es posa a assassinar gent, no?
0: Sí, també, també, tota la raó.
1: Aquesta, això parla de la cruesa, parla de realitat i no està tractat des del punt de vista sanguinari ni res de tot això, eh? Simplement, bueno, pues mostra la realitat tal i com és i sí, que és molt crua i molt difícil, però hi ha molta humanitat en aquest llibre, sí. Hi ha molta pau, hi ha molt amor, perquè...
0: Hi ha sentiment, o sigui, sí, per la manera... Sí. I els trossets que tu has llegit,
1: sí.
0: Hi ha, o sigui, el fet de... Sense conèixer l'obra ni tal, faig que aquest home, el Virgil, le
1: sí,
0: tinguis,
1: sí,
0: l'apreciïs,
1: sí,
0: no?
1: L'estimis. Sí, sí, sí, clar. Des del primer moment et poses en la seva pell, en el seu pensament, perquè, bueno, clar, el coneixes just abans de començar la guerra i veus que és un home familiar, que està amb els seus nets, que bueno, és un intel·lectual, que... Que, bueno, que ja es, quan ja es comença a parlar de la guerra ell no vol ni sentir a parlar en el sentit de... No que no vulgui ni sentir a parlar, sí que vol sentir a parlar perquè és un home informat, és un home bueno, pues, amb unes idees molt clares, no? De que no té cap sentit la guerra, no? I que s'ha d'evitar a tota costa, no? I que provocar a... O sigui, per ell demanar l'entrada a la OTAN per part d'Ucrània, no? Que des del punt de vista, bueno, des de qualsevol punt de vista és dir, bueno, tenen tot el dret, perquè no ho han de demanar. Ell ho veu com una provocació a Rússia per iniciar la guerra, que és el que finalment acaba passant, no? Que amb aquesta excusa de que Ucrània ha demanat l'entrada a la OTAN és quan Rússia envaeix, saps? I dius, tenien tot el dret, sí, i tant, no? Però calia fer-ho per... O sigui, si no s'hagués fet, potser s'hagués evitat la guerra, no? I...
0: Però, de tota manera, sí que és veritat que Ucraïna, tot i que, clar, les ajudes li arriben, arriben ajudes, però està bastant sola, vull dir que a l'hora de la veritat,
1: i tant.
0: És, per mi és el que... Perden tots dos, eh? T'ho dic perquè en el cas dels russos, a veure, el Putin no li afectarà per res, però totes les persones que moren sí.
1: Sí,
0: el que passa que aquí és on es fiquen és en Ucraïna. I la gran majoria, però que és veritat que a l'hora de la veritat ni OTAN ni res perquè estan ben sols,
1: sí, sí.
0: No? Però és igual, aquí el que s'hauria d'evitar, i és on sempre diem que Europa falla, no? És el fet de no aturar, que no es pugui aturar aquesta guerra.
1: Sí, que a través de la part, no?, de les negociacions, que és una mica bueno, el pensament d'ell, no?, que parlant, que s'han d'entendre, que no s'ha d'arribar mai en aquest conflicte, no?
0: Sí, no s'hauria d'arribar.
1: No.
0: I de l'autor, és que no, tampoc conec gaire del King espanyol.
1: Jo no conec gaire, no he llegit res més d'ell i bueno, no conec res la seva obra. Ja, al principi he dit que ha escrit molta poesia i que ha guanyat premis de poesia, com el Premi Carles Riba fa anys, el 1994, amb un llibre que es diu Ultralleugers, i el Premi Jocs Florals el 1998 amb l'Arbre de la Innocència.
0: És a dir, aquesta podria ser la seva primera novel·la?
1: No, és la tercera novel·la.
0: La tercera.
1: És la tercera novel·la després de Francesca i Un lloc en el temps.
0: I són del mateix... No sé si són del mateix...
1: No les conec. La veritat és que no les conec, no puc dir-te de què...
0: El que sí que explica ell, no?, l'autor, que es basa, diguem, en un personatge.
1: En un cas real, sí.
0: En un cas real. Vull dir, tot i que no sigui... El nom és fictici, però que sí que, bueno, com moltes persones a vegades que tu te bases...
1: No ho sé si el nom és fictici, el nom del personatge, o és real, no, això no ho tinc clar, però sí que és això, no? L'autor coneix aquí,
0: aquesta.
1: Coneix a Barcelona la família, que s'ha exiliat, i a partir d'aquí, doncs, bueno, li parlen d'ell, que està allà, que la família desconeix què està fent, perquè saben que ha marxat de l'hospital on es va quedar treballant i desconeix què ha passat fins que els arriba la notícia de que l'han de que
0: detingut, no?
1: Que l'han detingut i que està acusat de traïdor. Vale. I aleshores se'n tornen cap allà i quan comença el judici, diguem-ne que l'autor, que ha conegut a la família i tal, doncs va cap allà per clar, sense conèixer aquest home de res,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: al final, o sigui, escriu la seva història i al final no el coneix de res. Sí que l'arriba a conèixer personalment en algun moment, que va visitar-lo a la presó, però poc més. I el que passa és que després ell els hi fa arribar a la família el que ha passat realment, no? Vull dir que bueno, és que no vull parlar més per no desvetllar
0: més. Sí,
1: no,
0: perquè és que aleshores aquí farien spoiler. Clar, jo és que ja em quedo amb les ganes de saber, acaba bé? No acaba bé? Saps això?
1: Ja.
0: No, la millor solució és llegir-lo i ja està clar.
1: Exacte.
0: Vull dir, aquest és un llibre que està recomanat i que a la llibreteria el trobarem, oi que sí?
1: Exacte, sí, vull dir, a la llibreria Joc de Paraules.
0: Doncs mira, encara ens quedarien un minut, no sé si podríem fer alguna mica de parlar del que seria aquesta campanya.
1: Aquesta campanya, podem parlar una miqueta.
0: Alguna miqueta, sí. I la setmana que ve, en tot cas, la podem,
1: a veure,
0: la podem,
1: sí,
0: encentrar més.
1: Sí, des de la... us parlo una miqueta des del gremi de llibreters, no? A petició de les llibreries, lògicament, perquè el gremi ens la presenta, doncs s'ha tirat endavant una campanya que fa molt temps que ens fa run-run, no? I la campanya és per conscienciar la gent de que els llibres s'han de comprar a les llibreries.
0: Clar,
1: igual que el peix a la peixateria, doncs,
0: sí.
1: I les sabates a la sabateria, no?
0: Clar.
1: Perquè què passa?
0: I la roba, doncs, a les tens a la botiga,
1: exacte,
0: la roba.
1: Exacte, perquè què passa amb els llibres? Doncs que tothom ara potser ho diré una mica així brusco, però que tothom es creu en dret de poder vendre llibres.
0: Sí.
1: Vale? Perquè des de plataformes online, no? On tu busques un llibre i el trobes i li dones clic i el dia següent el tens a casa, fins a altres col·lectius que també doncs venen llibres, no? I què passa? Que això doncs debilita molt el model cultural que defensem des de les llibreries, no?
0: Uh-huh.
1: Després, per exemple, tot el que són les licitacions públiques, no? De compra de llibres per biblioteques, no és el cas, he de dir, que no és el cas nostre de Caldes de Montbui, on l'Ajuntament doncs va a la... O sigui, els llibres de les biblioteques de Caldes de Montbui es compren a les llibreries de Caldes de Montbui.
0: Això està
1: bé. I és cosa de la qual em sento molt orgullosa. Vale? Però no és així a tot arreu.
0: Clar.
1: No és així a tot el territori. Vale?
0: És a dir, que també hi ha... moltes biblioteques, vols dir, que no compren els llibres a les llibreries del seu,
1: no,
0: de la seva localitat.
1: Es fan licitacions públiques on les llibreries locals no podem optar. I al final els llibres, a lo millor, a la llibreria, a la biblioteca de... ara m'inventaré, de Castellterçol, arriben de Galícia.
0: Carai.
1: Arriben d'una distribuïdora de Galícia, que és la que ha donat millor preu i, per tant, és la que s'ha escollit perquè...
0: Sí, aquí el que es busca és el millor preu, també.
1: Sí, sí, sí, sí. Quan el llibre, vull dir, si no ho sabeu, us ho explico, el llibre té un preu fixe i també hi ha uns descomptes fixes que es poden aplicar perquè hi ha una llei que sí ho estableix, però a l'hora de la veritat doncs això moltes vegades doncs se'n va no res. Què més? Què passa si no hi ha llibreries? Doncs que no només desapareix un canal de venda, vale? En les llibreries som una mica més que un canal de venda, no? És un model cultural. Es debilita la pluralitat de la bibliodiversitat, perquè cada llibreria té uns llibres diferents. A veure, hi ha llibres que estan a totes les llibreries, això ho sabem, eh? Les novetats i els títols més venuts i tot això, però al final, després, cada llibreria tria els llibres que té, i això fa que la bibliodiversitat amb les llibreries doncs sigui molt, molt estesa, no?
0: Uh-huh.
1: Què més esperes? Per la prescripció. La prescripció humana, no el logaritme, no?
0: Clar.
1: I bueno, i al final doncs es destrueix una mica el teixit comunitari de vida cultural i de proximitat, no?
0: No, i és que la llibreria, com la llibreteria, no? És algo, és aquell lloc... a veure, una biblioteca és una biblioteca, però una llibreria és un espai que molt sovint és el fet de passejar, de preguntar,
1: de comentar,
0: clar, perquè no només vas a comprar.
1: Exacte.
0: O dius, ostres, mira, vull fer... O, aquest llibre l'has llegit? M'ho recomanes? Uh-huh. O senzillament, quin llibre se'n recomanes perquè he de regalar una cosa, un regal a aquesta persona, li agrada això? També és el moment de, sí, de tenir una conversa. I fins i tot també es pot donar el cas de que busques un llibre, que el tens i tal, però has llegit un altre i li comentes.
1: Es crea aquesta conversa
0: de comentar.
1: És un lloc d'intercanvi cultural i de coneixement i de... Bueno, un espai cultural. Les llibreries són espais culturals on molta gent entra, bueno, molta no, però hi ha molta gent que entra a parlar de llibres.
0: No compra perquè
1: en aquell moment no compra perquè compra la setmana que ve, per dir-ho d'alguna manera, però quan ve algú a la llibreria i et diu, ostres, el llibre que em va recomanar i tal, que me l'he llegit, com m'ha agradat, o al revés, no? O, ostres, aquell llibre que em vaig emportar que tu no havies llegit i tal, el pots recomanar molt perquè m'ha agradat molt, per això... És un lloc tan ric i tan divers.
0: I a vegades també pots donar-se el cas que tens... Ostres, mira, aquell me l'he llegit, però no...
1: No, perquè el veus allà, diu...
0: I tu vas a comprar un, no? I el compres i tal. Però veus aquest altre, diu... Aquest me l'he llegit i no me va acabar de...
1: Exacte.
0: Però això és un comentari que fa... I com no donaré títols... Perquè, a veure, en el llibre sí, hi ha de tot.
1: Clar,
0: no?
1: sí.
0: Llibres que t'agraden...
1: I cada persona, doncs...
0: No, exacte.
1: Li agraden uns o li agraden...
0: El que passa que hi ha llibres que, com aquest, en el Virgil, és molt difícil que no t'agradi, perquè...
1: Bueno...
0: No, home, penso jo que la història, i a més, el fet de que lo publiquin, per mi han dit, és el que també he dit moltes vegades, hi ha editorials que són honestes i hi ha d'altres que no ho són. Aquesta és una editorial petita encara, que jo sàpiga és independent, 1984.
1: Jo diria que també.
0: I conserva aquesta independència, penso, jo crec, perquè és que a vegades pot portar alguna sorpresa, però me fa l'efecte que és independent.
1: Bueno, però moltes vegades també, encara que pertanyin a algun...
0: Però és un estil diferent de fer llibres. Els llibres que publiquen són... Com te diria jo? No és l'estil que a lo millor te pots publicar. A veure, les novel·les negres per mi són bones també, ja saps tu que a mi m'agrada molt. I després... Però, clar, és diferent. Te pots trobar també sorpreses de que el que toquis sigui bastant... Que sigui bastant... O sigui, que no només sigui el que és el negre, el crim, etc., sinó que te trobes també sentiment a dins. Vull dir que la gent que pensa que la novel·la negra és tot, vull dir, en plan
1: no,
0: de...
1: Clar, no, total.
0: Però sí que és veritat que l'estil, per exemple, és totalment diferent. I aquesta del 1984 té això. Vull dir, la gran majoria de llibres que té són llibres molt...
1: Bueno, doncs que si veieu aquesta campanya, que a més és molt xula perquè està en negre, tota la imatge és en negre i vermell, i diu combat la distopia, triar la llibreria, doncs que sapigueu que va per aquí.
0: Doncs, Marina... Ho deixem
1: aquí
0: aquesta setmana, i la setmana que ve
1: parlem més.
0: El que tu vulguis.
1: Molt bé, perfecte.
0: Doncs sí, és això. Moltes gràcies per portar-nos històries que ens acompanya, i la d'avui, de veritat que ha estat una història molt d'aquelles que entren,
1: que arriben.
0: Molt, que arriben a dins, no? Doncs... De fet, ara de seguida seran les 10, entrem a la segona hora, però abans... deixarem aquests minutets, que és arribar a les notícies de la ràdio, el butlletí informatiu, però no marxeu, que de seguida tornem i tornarem i seguirem parlant de llibres, i en aquest cas de festivals. Estàs Ja són les 10, passen un minutet de les 10 i ara sí entrem a la segona hora del fòrum amb el plat fort del matí. Aquest cap de setmana Lleida ha tornat a vestir-se de misteri, de literatura i de crim. Del crim literari, és clar, amb la celebració de la 10a edició del Segre de Negre. Una edició que ha estat un èxit rotund, i no és perquè ho digui jo, és que ha estat així tant de públic com d'organització i que consolida Lleida com la capital de la novena negra a Ponent. El festival celebra els dies 28, perquè el 28 hi va haver una activitat prèvia, no? Però de fet l'acte inaugural era el 29 i el dia 30 tot el dia. De fet, han omplert aforaments fins al punt que algunes activitats van haver de tancar inscripcions abans d'hora. Parlem d'una assistència mitjana d'entre 70 i 80 persones per acte, un registre extraordinari per a un festival literari especialitzat. I els impulsors, Pallers Editors i l'Institut d'Estudis Jardens, ja han deixat clar que la voluntat és continuar creixent i diversificant la cita en properes edicions. Ha estat també una edició d'homenatge, el Premi a la Trajectòria ha estat per l'escriptor Pep Coll, que va rebre el guardó durant la jornada inaugural. I un dels moments bastant cèlebres ha estat la ruta literària 10 anys d'Espais de Crims a Lleida, un recorregut teatralitzat que ha triomfat entre el públic amb actors recreant crims ficticis escrit per autores locals com Marta Alòs o Montse San Juan. El festival també ha estrenat nous espais i amb molt encert el Museu Morera ha acollit la inauguració i una activitat detectivesca que va reunir unes 60 persones, no?, o famílies, i la llibreria La Irreductible i el pati de l'Ell han estat escenaris de taules rodones i debats amb noms tan destacats com Juan Cal, Ana Maria Villalonga, Emili Bayo, Rafa Melero, Maribel Torres, Joan Carles Ventura, Xavier Terós, Raquel Gámez, entre d'altres, perquè vull dir que són molts els escriptors i escriptores que han passat. En definitiva, una edició que confirma que el Segre de Negre és molt més que un festival, és un punt de trobada, una comunitat, una celebració de la literatura criminal feta des de Ponent i amb vocació de país. I no m'estendré més perquè és que ara ja tenim aquí una de les veus que tenim preparades, que és, podríem dir que està entre l'organització. És Eulàlia Pallers, directora general de Pallers Editors. Hola, bon dia, Eulàlia.
2: Hola, bon dia.
0: És que jo m'enrotllo massa ja. No sé si ho saps, no? Però crec que el que he dit està bé, no? Vull dir, perquè sí, ha estat així, sí. No he dit cap mentida.
2: No, cap ni una bona radiografia, un resum de lo que ha estat aquest cap de setmana celebrant els 10 anys del Festival de Novel·la Negra i Criminal del Segre de Negre.
0: De fet, Pallers Editors és una de les ànimes del Segre de Negre. Com heu viscut aquesta 10a edició del Segre de Negre?
2: Aquí, bé, és una, sí, és una edició Editor. Que... Bueno, clar, sí que nosaltres realment l'origen, no, del festival va ser fa 10 o 11 anys, no, que una de les escriptores insígnia, no, de les Terres de Ponent, que escriu novel·la negra, la Montse San Juan, sí, amb la saga de l'Anna Green, doncs ella ens va dir: ostres, com és que estic anant als festivals, cosa que costa molt, que et cridin als festivals si no ets un nom ja de referència, no? I estic veient que hi ha molt bon ambient, i com pot ser que les Terres de Ponent no tinguem cap festival literari, i per què no ens engresquem a fer un festival de novel·la negra, no? I ens vam apuntar de seguida amb aquesta idea. I llavors, doncs, vam proposar també a la Diputació de Lleida, que a través de l'Institut d'Estudis Irlandencs, que és la part que gestiona la part cultural, no?, de tot el territori de Ponent, doncs, a veure si ens podien ajudar a participar, i llavors, doncs, som coorganitzadors les dues parts, no? I bé, hi han passat 10 anys entremig una pandèmia, però 10 anys molt ràpids i, bueno, i sempre hem estat amb un objectiu, no? De dir, ostres, el que volem, una és el foment lector, és una de les nostres dèries, no? Com motivar la gent perquè llegeixi. I en aquest cas, i l'altre és, ostres, una de les coses més boniques que hi ha en un festival és poder convidar a diferents noms, tant nacionals com internacionals, i que puguin interactuar amb els seus lectors, no? És a dir, el tracte aquest de proximitat i de facilitar que els autors puguin vindre a la teva ciutat i que tu els puguis conèixer i puguis parlar, crec que és una de les coses més boniques que hi ha, no? Aquesta interacció.
0: La veritat és que sí. A més, amb Montse Sant Joan, que després, com tu ben dius, ella ha viscut tot aquests anys al Segre de Negre, i amb ella, doncs, avui parlarem amb altres, tindrem altres veus, però amb ella tancarem, no? El que seria, perquè era per això començar amb, en aquest cas, amb vosaltres, amb tu, no? Com a Pallès Editors, i tancar també amb ella, que al cap i a la fi també ha viscut tot aquest procés, no? Del Segre de Negre.
2: I sí, sí.
0: Aquest any heu omplert aforaments i heu hagut de, bueno, penso que tancar inscripcions abans d'hora. Què diu això, o què us diu això del públic i del moment que viu el gènere?
2: Bé, jo crec que vol dir que la gent, doncs, s'està fent seu el festival, que costa molt, també s'ha de dir que, clar, no és una activitat que mou multituds, que mou masses, malauradament, però sí que una de la nostra dèria és aquesta, no? D'anar any rere any, anar guanyant-se públic, anar guanyant-nos públic en diferents àmbits de dins de la societat i del territori, no? I llavors, doncs, una activitat com la d'infantil, en què es creava, doncs, sempre cada any intentem, també és veritat, que buscar activitats que no són repetitives, sinó diferents, que sorprenguin, no? Que hi hagi sempre un punt de, ostres, a veure aquest any amb què ens sorprendran, no? I no sigui una cosa molt monòtona, només de taules de novetats, sinó diversificar, no? I diversificar pensant també en diferents públics. I una de les activitats, doncs, que vam haver de tancar, que no ens havia passat mai, és l'activitat infantil que fem sempre els dissabtes als matins, no? I bueno, ja va haver un moment que el dijous, doncs, vam haver de parlar amb la persona que també fa aquesta activitat infantil, que és la Merche París, del Genet Blau, i vam haver de dir que tancàvem inscripcions perquè si no se'ns podia fer una mica gros, i més parlant de que, bueno, de si s'entrava o no s'entrava dins del Museu Morera, dins dels quadres, etc. Bueno, va ser, crec que és molt bonic per l'organització, de que hi haguin activitats que digues, ostres, tanquem perquè ja estem a tope, no? Estem plens dins de l'activitat. I és veritat que també el divendres al vespre, a l'activitat d'inauguració dins del Museu Morera,
0: estava ple.
2: Estava ple, no? I bueno, doncs això, després de tot l'esforç que tu ja estàs, que clar, nosaltres a partir del mes de setembre ja tornem a planificar el festival pel juny de l'any que ve, no? Uh-huh. I llavors, doncs, això implica moltes hores de treball, moltes hores de pensar noves idees, i que això al final el seu fruit és aquest, doncs realment, doncs, que almenys dius, ostres, val la pena tot aquest esforç i aquest treball que hem fet, no? I que la gent, doncs, de mica en mica, doncs, et van tenint com a referència, i que si venen també és perquè tu els estàs aportant coses que els està agradant i que els motive per vindre.
0: A més, aquesta acta inaugural, que després venia acompanyat, no?, del Premi Trajectòria a continuació, però aquest primer, doncs, que va ser aquesta, no sabria, no, o sigui, va ser un acte totalment teatralitzat, però tenint en compte les persones que ho feien, no?, actors, no?, però en plan humor, i amb pel·lícules que posaven ells les veus, vull dir, va ser de veritat que molt divertit, i dius tu, ostres, és molt original, no?, també.
2: Sí. Bueno, aquest any celebrem...
0: I a més, era passar els 10 anys. Vull dir, és com tenir, sí, en la història d'aquests 10 anys.
2: Sí, volíem fer una cosa diferent. Normalment cada any el divendres l'acte de Premis Trajectòria sempre pensem una taula rodona prèvia o un acte més músic literari, això és veritat, sempre intentem pues, buscar coses diferents i els divendres sempre fem una cosa doncs, més teatralitzada o musicalitzada o jugant no? amb poetes, amb autors. Ho fem normalment a la Universitat de Lleida, al rectorat, amb una sala molt bonica dels vitralls, però aquest any dèiem de fer una cosa sortir, provar diferents espais, altres espais, i que poguéssim després fer una mica també de piscolabis, una petita festa, no?
0: Molt bé.
2: En definitiva.
0: Bastant
2: I llavors vam pensar en el Museu Morera, i clar, és això el que deia, no? Que cada any estem pensant què podem fer de diferent per l'any següent, no? Per la nova edició. I, bueno, i són tres persones que són també guionistes, un del qual, que no hi era perquè no podia vindre, és el guionista del Foraster. Vull dir que són persones que ja saben jugar molt amb les paraules.
0: Sí.
2: I van fer doncs, tot un joc, al final va ser tot un joc de paraules i de frases fetes, és a dir, a través de les paraules de les frases fetes, van fer tot un joc, no?, molt divertit, en què et feies un fart de riure, no?, i dius una cosa tan senzilla però alhora tan complexa si no tens aquesta idea, aquesta creativitat.
0: I a més que el públic acompanyava, no?, en aquestes paraules també, no?, es feia el seguiment, totalment, vull dir que va estar molt bé. Doncs, i de cara al futur, cap a on voleu fer créixer el festival?
2: Nosaltres, de cara al futur, el que volem créixer és que encara hi hagi més públic, com atraure, i també ja tocar altres elements, altres sectors, diguéssim, per atraure aquest públic, com és els joves, com és, per què no, la Universitat de Lleida, no?
0: Mm-hmm.
2: Que a vegades ens trobem que la Universitat de Lleida té unes fronteres cap a la pròpia ciutat, no? I llavors, doncs, motivar a que hi hagin col·laboracions en diferents àmbits. I continuar, vull dir, creixent, que sigui, bueno, si una de les coses hem pogut aconseguir, crec que ho podem dir en veu alta, és que el Cedre Negre sigui un dels festivals referents a Catalunya, no?, de novel·la negra, i per què no, doncs, encara sigui més, i que no només coneguem, per exemple, Barcelona Negra, sinó que per què no conèixer el Cedre Negre de Lleida.
0: Molt bé. Doncs com això es tractava de fer un tastet, no? Perquè així dedico aquesta hora, un minut a cada persona, però que millor que començar amb Pallers i Víctors i amb tu, no? Per poder parlar doncs, de fer valoració d'aquest festival, que ja dic jo, totalment un èxit rotund, tal com ho he dit en un principi. Doncs, Eulàlia, moltes gràcies per parlar amb nosaltres. Sabem el temps que ho portes bastant, vull dir, que et falta temps, podríem dir, no? Per això que t'he agraït molt el fet de que puguis parlar amb nosaltres, i en una altra ocasió, doncs sempre, vull dir, que es podem dedicar més temps, doncs ho dedicarem, si et va bé.
2: Sí, sí, moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres, que ens puguem explicar, no?, amb els mitjans de comunicació, i sí, fins a la propera.
0: Fins a la propera, gràcies.
2: Gràcies.

0: Doncs seguim endinsant-nos en aquesta desena edició del Segre Negre i ho fem amb una veu que coneix molt el gènere negre, com poques persones ho fan. En aquest cas és Anna Maria Villalonga, escriptora i a més coneixedora, molt coneixedora del que és un festival de novel·la criminal negra, perquè ella ja porta molts anys com a comissària del Festival de Tiana Negra, a banda de que coneix molt bé tot el que seria el gènere en si. De fet, també va ser comissària de l'any Pedrolo, el 2018, vull dir que coneix tot, a banda de ser una gran escriptora, i professora també de literatura, vull dir que tot va unit, no? com a gran. I bé, ara, si és possible, en uns minutets també la podrem tenir per telèfon i parlarem amb ella. Mentrestant, doncs anirem explicant, en el moment que ella estigui al telèfon, doncs ja no hauré de fer la presentació i la faig ara. Tot i que tothom sap qui és Anna Maria Villalonga, doncs diré que és llicenciada en Filologia Catalana i Filologia Hispànica, escriptora, investigadora, crítica literària i de cinema, va ser professora de literatura catalana a la Universitat de Barcelona, ha publicat diversos llibres i nombrosos articles d'investigació, assaig i edició de textos vinculat a la seva recerca acadèmica, que se centra en la literatura catalana moderna i contemporània. I pel que fa a la ficció, és autora de novel·les i dos reculls de contes. Un bon nombre dels seus relats han aparegut en revistes i antologies col·lectives. L'any 2018, com he dit abans, va ser designada per la Generalitat de Catalunya comissària de l'any Pedrolo i en l'actualitat, doncs, com he dit també, és la directora del Festival de Tiana Negra i ja la tenim al telèfon. Molt bon dia, Anna Maria.
1: Hola, molt bon dia, Conchi.
0: Com anem? Et queda ressaca d'aquest cap de setmana?
1: No, ja estic bé, ja estic bé.
0: Bueno, i a més, una persona com tu, tan acostumada a estar aquí o estar allà, però sempre al peu de canyó, no? I si toca, pues, precisament en festivals o en presentacions o en club de lectures, però tot relacionat amb la literatura.
1: Sí,
0: la gran majoria negra o criminal, però també no cal que sigui així,
1: perquè tu ho
0: fas tot, eh? Escrius de tot.
1: Sí.
0: Com he dit, coneixes molt el gènere negre, com poques escriptores, o sigui, com poques escriptores, podríem dir, o escriptors, i ja dic que ets escriptora, crítica i comissària, no? Anna Maria, primer, com has viscut aquesta desena edició del Segre Negre?
1: Home, ha estat molt bonic, ens ho hem passat molt bé. Jo crec que ha estat una edició molt reeixida, on tot ha funcionat molt bé i on la veritat és que celebrar 10 anys d'un festival a Catalunya no es fa cada dia, eh? Vull dir, 10 anys, mantenir-se 10 anys són molts, significa molta feina i significa que hi ha al darrere tota una organització que té la voluntat de fer-ho, però també tot un públic que el segueix, no? I jo crec que ha estat molt bé i que està molt bé, sí.
0: De fet, a veure, dius 10 anys, tu dirigeixes el Tiana Negra, en el que ja estàs treballant la propera edició, que serà la quinzena, no?
1: Vull dir, quinzena.
0: 15 anys també són 15 anys, vull dir que...
1: Sí. Bueno, Tiana Negra és el festival, a banda de la BC Negra, és el festival més antic de Catalunya. És el més antic, és el pioner, a més és el pioner de tots els festivals que es dediquen bàsicament o únicament a la literatura en llengua catalana, que va néixer també amb aquest propòsit, no?, de fer visibles tots els autors de casa nostra, no? I sí, 15 anys farem al gener i la veritat és que els 15 anys realment sí que són molts i estem molt, molt, molt contents.
0: No, jo igual te faria una pregunta incòmoda, perquè a vegades es fan preguntes incòmodes, però jo penso que no, perquè què diferència creus tu, quina diferència pot haver-hi en un festival com és el Segre de Negra i el Tiana Negra?
1: Bueno, home, cada festival té la seva
0: cosa, oi que sí?
1: Sí, el lloc on es fa, l'època de l'any on es fa... vull dir, són moltes coses, no? Lleida és una ciutat molt especial, es fa a l'estiu, normalment fa molta calor, però això també fa que hi hagi una alegria, hi ha molta llum, el riu està esplèndid. A Tiana és una cosa més d'hivern, clar,
0: és de gener.
1: Sí, el gener fa un fred que pela a Tiana i aleshores té un ambient com més criminal, no? Perquè és més fosc, més fred, més... Bueno, jo crec que són festivals diferents. A Tiana sí que és veritat que, clar, tenim una experiència de molts anys, al segle també, perquè 10 anys són molts, i bueno, cada un té una mica la seva idiosincràsia. Nosaltres sí que és cert que ens ocupem única i exclusivament del gènere escrit en català. Al segle de negre també han vingut a vegades gent que escriu d'aquí, però gent que escriu en castellà, per exemple. Nosaltres això no ho contemplem, no, a Tiana no ho fem així, però a part d'això jo crec que, bueno, que cada festival s'ha de gaudir en funció de la seva manera de ser pròpia, no?
0: Uh-huh. De fet, en els festivals has tingut un paper important, vull dir, estan, diguem, parlant, en aquest cas, més que taula rodona, no era taula rodona, era una entrevista que et feien a tu, no? Però sí, per això jo ara em permet de parlar d'aquest llibre teu, que és, tot i que aquí es va parlar bastant, no? Però aquí també, doncs, com tampoc tenim avui molt, tenim poc temps, no? Perquè, clar, jo avui dedico aquesta hora, doncs, a parlar, a tenir diferents veus de les persones que van estar al festival. Anteriorment he pogut parlar amb l'Eulàlia, que com a representant de Pallers Editors, doncs, és important, no? I aniré així i acabaré amb la Montse San Juan, que també és una ànima d'aquest festival,
1: sí,
0: no?
1: Sí, clar, sense ella el festival no seria.
0: No. Doncs per això, però aquí precisament tu has presentat, que de fet ja portes, no sé si quan, mira, em refereixo a Paraules al mirall, eh?
1: Sí, bueno, va sortir una mica abans de Sant Jordi, va sortir al març.
0: Sí, però, i de fet, ara portes tot aquest 2 mesos, 3 mesos, fent el que toca, recorregut. I en el festival tots també es fa aquest recorregut. De fet, el que dius tu ha estat publicat abans de Sant Jordi i és Edicions Sandris, Xandri, qui ho ha publicat. Què hi trobarem? Què hi trobarem? Jo aquí algun... Clar, no m'he donat temps de llegir-lo gairebé, però sí, algun relat sí que està llegit. És més, algun crec que ja l'havia llegit, perquè aquí és un recull de relats, alguns dels quals tu ja havies publicat en altres llibres.
1: Sí, bueno, són 7 relats, són 7 històries que venen d'antologies col·lectives, d'aquestes antologies que quan surten, doncs en el primer moment tenen una sortida important i els venen i tal, però que després la veritat és que no tenen tampoc de vegades un recorregut gaire llarg, no? I a mi em feia molta il·lusió tenir-los junts, perquè és la manera de recopilar tota la teva obra, no? Jo ja tenia dos conjunts, o sigui, dos reculls de relats anteriors, i aquest és el que fa 3.
0: L'anterior era el de la mala pluja?
1: I el primer també va ser Contes per a les nits de lluna plena, després la mala pluja i ara aquest. No? I bueno, a mi em fa molta il·lusió tenir-los junts, i són 7 relats diferents entre ells. En alguns hi ha humor, d'altres són molt durs, però jo crec que tenen en comú una mica la meva manera de veure el món, no? Jo sempre acostumo a parlar de personatges solitaris o de personatges una mica marginats, no? Que viuen al marge d'aquesta societat, antiherois. M'interessa molt tot això, no? I jo crec que segurament el fil conductor de tot el recull és que hi ha molts antiherois, no? Sí. Hi ha una manera de vegades dura de veure el món, perquè la veritat és que el món que tenim no és per tirar coets, però també hi ha humor perquè penso que des de l'humor es poden dir moltes coses.
0: I tant que sí. De fet, ja dic que tu, com ho vengues dir, moltes, no dic totes les teves novel·les, gairebé els protagonistes sempre són antiherois, vull dir que...
1: Sí.
0: Precisament per això arriben tant a dins, no? Perquè és on trobem també la humanitat i, no? I el sentiment i la emoció, que és això el que donen precisament aquests personatges.
1: Sí, perquè sobretot són gent de la qual no s'acostuma a parlar. Clar, vull dir, hi ha tota una sèrie de personatges de la societat que no sempre són protagonistes de res. saps? I a mi m'interessa molt aquesta gent, m'interessa molt explicar les seves històries i veure com al final, a través de les històries d'aquests personatges i de la societat que els envolta, acabem explicant la història social d'un país també, saps? No és, la història social d'un país no és aquella que surt sempre a les notícies i amb capçaleres ni amb titulars, però que en canvi som el gruix de la població que estem lluitant cada dia, vivint cada dia, patint cada dia, etcètera, etcètera.
0: No et preguntaré perquè sé que estàs treballant en una altra novel·la i, sí, que, i que sortirà possiblement que per l'any que ve segur que la tenim.
1: Sí, per Sant Jordi de l'any que ve segur.
0: Sí, és segur. I jo crec que abans pot ser que estigui, no?
1: No, perquè crec que l'editorial ja compta que estigui a principis d'any de cara a tenir-la fresca per Sant Jordi.
0: Doncs aquesta l'esperem. De tota manera, mentrestant, doncs anirà caminant. I és més, jo ja te convido perquè a veure si ja, perquè tot i que sigui per telèfon, però que podem dedicar una hora en profunditat, perquè hi ha una altra obra que, tot i que no és d'ara, que ja porta un temps, però és el, i sobretot és parlar del Pedrolo, no? De Manuel de Pedrolo, Pedrolo Informa, en aquest cas, que és aquest llibre,
1: sí,
0: i que
1: sí,
0: me va fer molta gràcia trobar-lo, tot i que aquí no és l'única que escriu en aquest llibre, no? Perquè està també en, no sé si en Anna Maria Moreno Bertà,
1: sí, l'Anna Moreno l'Anna... i l'Antoni Monell Jordà.
0: Exacte,
1: sí.
0: Antoni i Anna Maria,
1: sí,
0: Villalonga.
1: Però
0: que és un llibre que també fa el fet de parlar-lo, vull dir, perquè això que és el que diem moltes vegades, quan trobes un llibre, si no l'has llegit mai, és novetat, és igual el temps,
1: sí,
0: que porti.
1: Clar, és que els llibres no caduquen, els llibres no caduquen.
0: Exacte.
1: No són un medicament ni un iogurt.
0: I és el fet de poder, una persona com tu, que coneixes tant a Manuel de Pedrolo, doncs sí, és el poder de poder parlar d'ell, no? I a través d'un llibre o del que sigui. Però també, doncs, tenint en compte totes les teves obres, entre aquelles, doncs, aquesta de paraules al Miral, que de fet se llegeix molt bé i els relats són molt macos i també, com tu ben has dit, ple d'antihores, però que també trobes, aquí trobes sentiment i també trobes una mica d'humor, que això també
1: sí,
0: va molt bé.
1: Sí, una mica de tot. Jo crec que és un llibre que pot agradar a molta gent.
0: A molts.
1: I ara, de cara a l'estiu, és molt recomanable perquè, com que són relats, no cal llegir-lo tot seguit, vull dir, ara pots llegir un relat avui i te'n pots anar de vacances i quan tornes llegir l'altre, m'entenc?
0: És
1: l'avantatge. És l'avantatge.
0: Exacte, llegeixes un i com acabes ràpid, doncs dius, bueno, ara he de fer això altre i després en un altre moment tornes i sempre estaràs fent, no el deixes com moltes vegades passa amb les novel·les, no? Que les has de deixar i tot i que dius, tu estic en un moment tan això que no puc deixar-lo, però és el que passa. Anna Maria, com he dit en un principi, això era com un tastet, però amb la intenció de que aviat puguem tenir aquesta conversa més profunda.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu. I bé, ja anirem parlant fins a la propera. Mentrestant,
1: que
0: vagis escrivint mentrestant.
1: Això em toca.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada. Adéu.

0: i del món que coneix també l'Anna Maria, saltem ara a una mirada molt personal i molt valenciana del gènere. Ens acompanya ara Joan Carles Ventura, que aquí tenim ara també a l'altra banda del telèfon. Benvingut, Joan Carles, estem aquí al Fòrum, a Ràdio Caldes. Vull dir, hi ha uns quilòmetres de permís, perquè ara tu ja estàs a Sueca.
1: Bon dia, sí, sí, a Sueca, enmig dels arrossals, la meva oficina mòbil.
0: La teva oficina mòbil està en els arrossals, està molt bé això, eh?
1: Sí, últimament m'ha pegat per vindre a escriure enmig dels arrossals, és una cosa una mica estranya, però com que ambiente moltes de les meves històries per així, la vista m'ha ajudat una mica a inspirar-me.
0: Home, també és un paisatge típic d'allà de València, vull dir que el fet d'estar dins de... al mig dels arrossals és donar justament si el que tu escrius i d'això forma part el contingut, doncs o senzillament t'inspira, ja està.
1: Sí, té totes dues coses, però sol que escriure l'última història del Fletxa, del meu detectiu privat investigant de les discoteques de la ruta, ja la vaig escriure a dins del cotxe, entre els arrossals, perquè si això m'ajudava a agafar ese aire rural que tenia la novel·la, i ara estic escrivint una altra cosa també relacionada i també m'he vingut aquí a escriure. De tota manera, també és un paisatge que només tindré ja més horitzó del que tens a l'estudi, ja ajuda a escriure d'una altra manera.
0: Molt bé. Mira, faré una petita presentació perquè et conegui més aquí, no? Ets un escriptor professional que has fet feina de guionista, redactor i director de programes de televisió, per exemple, El Punt, IB3, Televisió Espanyola, Telemadrid, Castilla-La Mancha Televisió, Mundunidó, no? I em deixaria...
1: He voltat molt, però és una feina de guionista, de directiu de programes, fui una mica nòmada, sí.
0: Des de que eres només, podríem dir, un projecte, o des de que era només un projecte de persona, aquest, podríem dir, inquiet, és que ho estic mirant des del llibre.
1: Sí, això és la contraportada, sí, i sempre deixa la gent molt...
0: Inquiet i inquietant personatge riberenc, no?, que s'ha dedicat a idees, històries, historietes i de ficció. Però mira, jo és que com tinc el llibre aquí endavant, doncs ja és d'això. Però primer de tot, Joan Carles, com ha viscut aquesta edició, decena edició del Segre de Negre?
1: Doncs com un privilegiat, perquè sóc que jo sàpiga l'únic escriptor del País Valencià que hi ha anat, aquesta celebració dels 10 anys em sent molt afortunada d'haver estat convidat, ha sigut un retrobament amb alguns companys i companyes, sobretot companyes, l'Anna Maria Villalonga, Taro, Maribel Torres... Raquel Gámez, el Pere Figueras, en fi, m'he trobat amb Emili Bayo també, sí. he conegut en persona, perquè ja la coneixia, havia llegit alguna cosa, la Montse Sant Joan, ha sigut també, sempre és un privilegi poder aprendre de gent que d'una trajectòria molt més ampla que tu, i no sé, també, aquella cosa de posar en comú les nostres dèries a l'hora d'escriure, a l'hora de matar també, que és un poquit el que fem als festivals de novel·la negra, matar de manera metafòrica.
0: Matar, no? El que és en el llibre, no? En la ficció.
1: Literàriament.
0: Doncs parlem del teu llibre, Fletxa, Assalt a la Ruta. Ens presentes el primer cas d'un detectiu molt, molt peculiar. Qui és aquest personatge tan flipat i perdut de la moguda valenciana?
1: El Fletxa és això, és un detectiu, és un jove flipat que es presenta ell mateix com a detectiu especialitzat en assumptes nocturns i festius. Aquesta és la seva primera aventura cronològicament, és a dir, Assalta la Ruta conta com es va convertir en detectiu privat, però ja té un parell de novel·les més, sí, com a protagonista, que són Em diuen Fletxa i Fletxes, sí, Desviades. Em diuen Fletxa va guanyar el premi Tiana Negra del 2000, ara no, 2019.
0: València Negra, perquè té diversos premis, no? O sigui, Em diuen Fletxa el 2019, Premi Memorial Agustí Vell, no? I Fletxes, exacte, Desviades al 2022, que és per Premi València Negra. I també les obres juvenil Estira el fil, Ariadna al 2000, Premi Ciutat de Torrent, Un món per guanyar al 2021, Cròniques distòpiques i Planeta indultat. Vull dir que d'unidó té unes quantes
1: sí,
0: obres, eh?
1: Sí, jo duc unes quantes, però per Fletxa només n'ha protagonitzat aquestes tres, Fletxes desviades, en diuen Fletxa i Fletxa salta la ruta. I això. Aleshores, en aquesta primera novel·la et trobes com ell es va donar a conèixer al món com a detectiu privat, com es va inventar que ell era detectiu privat i amb la caradura de fer-ho va aconseguir que després l'anaren contractant per a resoldre assumptes que generalment passen o s'originen al que va ser les discoteques de la Ruta del Bacalao, originàriament simplement la Ruta, o la Ruta d'Estroi, als anys 80.
0: De fet, és un llibre que ara, per exemple, arriba a l'estiu i que dius tu, tens com més temps per llegir, però també tens ganes de passar-t'ho bé, no? És un llibre que això t'acompanya bastant.
1: Sí, en aquest sentit és totalment ideal perquè és un llibre que és bàsicament una pel·li de cine kinky sense drames. Més aviat és una bola de neu d'un personatge que va inventant-se-les al vol un poc, una declaració en comissaria explicant un poc com ha succeït una nit ben estrafolària en què ella resol l'assalt a una de les discoteques més importants d'aquella ruta. I és un llibre que es llegeix, per desgràcia, per als lectors en dues assentades, bàsicament, perquè és molt ràpid. Està tot dialogat. Allò és simplement la declaració del Fletxa en comissaria davant d'un policia, que les següents, un policia secreta, que és el policia secreta més conegut de la moguda valenciana, que després serà el seu company d'aventures als següents llibres, a les següents entregues. I va tan ràpid, tan directe, tant com una fletxa, que molta gent m'ha dit, ostres, me l'ha acabat en dues tardes, ha sigut una cosa molt ràpida, però bé, qui li pique la curiositat de la resta de llibres que ja van una mica més pausats.
0: Home, sí, és un llibre però justament per portar en una maleta, eh? Vull dir que ara quan arriben les vacances no pesa molt i es llegeix bé i de fet pues, pots dedicar-li alguna tarda perfectament, no?
1: Sí, i jo crec que una mica el tret distintiu de la saga del Fletxa, un poc de la meva escriptura en general, encara que algunes vegades m'he sortit del solc, però en general és l'humor, jo faig literatura del solc, però

0: I com a, el públic com està reaccionant davant aquest univers teu, de totes aquestes, o sigui, aquesta última i les anteriors, vull dir que formen part d'aquesta fletxa, es podrien dir, no?
1: Sí, sí, la saga, la veritat és que la saga del Fletxa està tenint molt bona acollida. El primer dels llibres publicats, em diuen Fletxa, el que va guanyar el Premi Memorial Agustí Veí, aquella porta 4 edicions, Fletxes desviades en porta 2, Assalt a la ruta encara no ha arribat a la segona, però bàsicament és un llibre que està acabat d'editar ara al desembre, va ser nominat als Premis València Negra també enguany, a Salta la Ruta, i va fent camí. La veritat és que hi ha molta gent... jo sempre faig parafrasetge a Ximo Bayo, al dir jo que sempre dic que el Fletxa és un personatge que si lo conoces te gustarà, perquè és la bomba que va estallar. No? Aleshores va sumant lectores i lectors, i jo crec que va atrapant un poc en aquest món particular de la saga. Els editors estan més que pagats, l'Àlex Martín, que és el director de la col·lecció, i la Pèrdigo, i sempre m'estan demanant més història del Fletxa. El que passa és que va fent el que pot i va escrivint conforme li van venint les idees. Però sí, en principi hi haurà Fletxa per a molta estona, perquè cada vegada que el descobreix la gent va sumant lectores i lectors i clubs de lectura, i en fi, jo estic molt content i m'ha donat moltes alegries, molts festivals també convidat, i allà vas contrastant això, que té bona acollida.
0: Molt bé, Joan Carles. El d'avui era com fer un petit tastet de parlar, perquè ja dic que aquesta hora que tinc, aquesta segona hora del fòrum, que és aquest programa que comencem a les 9 però, i acaba a les 11, però aquesta segona hora la dedicava al Festival del Segre de Negre, no? I és el fet d'agafar, atrapar diverses veus, no? I per això que el temps està més reduït, però sí que te convido a un altre dia, tot i que sigui per telèfon, però aprofundir més en la teva obra i tal, i que podem dedicar una hora de parlar. Vull dir que...
1: Jo encantadíssim, compteu amb mi, i serà un plaer compartir les aventures i desventures del Fletxa amb els vostres oients.
0: Molt bé, doncs esperem, i també ja parlarem d'aquesta del que t'estàs inspirat aquí enmig dels arrossals, no? Vull dir, de nous projectes.
1: Jo us contaré, molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies, Joan Carles, i fins la propera.
1: Una abraçada, adeu.

0: continuem aquest recorregut negre i literari amb una autora que, a més d'escriure, també impulsa festivals. Ara tenim aquí a Maribel Torres. Molt bon dia, Maribel.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Com està? Mira, el mateix que he preguntat abans a la Anna Maria, com portes, si és que és ressaca en el bon sentit de la paraula, de tenir bona literatura a les mans, no?, i de tenir molts llibres.
1: Això sí, molt contenta. És una ressaca molt dolça, perquè no et deixa mal cos, al contrari, que et dona possibilitat de llegir molts autors i amics. La veritat és que molts són amics i fa molta il·lusió llegir-los.
0: Sobretot de trobar-se en aquests, com ha estat la decena edició del Segre de Negre, no? I la veritat és que d'amistats us heu trobat, jo diria que moltes, eh? I a més, vull dir, és com teniu aquest, com, jo no sabria si dir, conjunt de negrotes i negrots que feu aquesta pinya, no? I el trobar-vos que us poseu ben contents, no?
1: Sí, la veritat és que jo quan vaig començar a escriure novel·la negra em va sorprendre moltíssim el bon rotllo que hi ha, la bona sintonia, quan vas als festivals de seguida fas amistat i com que és veritat que ens anem trobant en diferents festivals, he fet, la veritat, amics i amigues molt bons i em fa moltíssima il·lusió. És un món en el que jo almenys disfruto moltíssim quan escric, disfruto moltíssim quan parlo lectors i disfruto moltíssim els festivals, tant amb els lectors com amb els companys. És un goig, la veritat.
0: Com t'he dit, t'he posat com a cofundadora també d'un altre festival, que és el del Festival d'Olot, no?

0: No sé si es diu Olot Negra o com es diu.
1: No, es diu Basalt,
0: Basalt,
1: que és la pedra volcànica,
0: sí.
1: Basalt, a Festival de Novel·la Negra de la Garrotxa.
0: De la Garrotxa.
1: No tenim un sol, una sola seu, sinó que estem repartits en diferents pobles, perquè la nostra idea és descentralitzar una mica el festival i no fer com es fa sempre tot en un sol lloc, saps què vull dir? Sinó repartir-ho.
0: Sí, està molt bé.
1: I això és Dia de la Garrotxa.
0: Vull dir, està molt bé perquè són moltes les poblacions que estan a la zona. Olot és una, però n'hi ha, no sé si també podríem dir, bueno, poblacions de la Garrotxa, Albanya, jo
1: sí.
0: No sé, n'hi ha moltes poblacions.
1: L'any passat la vam tenir a Sant Jaume de Llierca i a Sant Esteve d'en Bas i Olot, i aquest any repetim aquests tres i afegim Sant Feliu de Pallerols. Vull dir que si realment anem ampliant perquè pensem que és important descentralitzar i acostar la literatura i la novel·la negra a la gent.
0: A més, és, jo he dit cofundadora perquè ho treballeu de manera conjunta amb Sebastià Benassà, oi?
1: Sí, a veure, això ho organitzem a través d'una associació que es diu Literae, associació cultural, i els cocomissaris som en Sebastià Benassar i jo, sí. Vam decidir fer-ho a mitges perquè, bueno, així és més fàcil també atrapar-ho tot perquè hi ha moltíssima feina en un festival i entre dos, doncs ho portem millor. I a part que poder gaudir de l'experiència d'en Sebastià és un luxe.
0: D'això, perquè ara parlarem una miqueta de la novel·la, però tampoc gaire perquè jo espero que molt aviat, a més, això me l'has promès, no?, que vindràs aquí, aquí a la seu de la ràdio.
1: Que vindré, sí senyor, vindré a Caldes, vindré a la seu de la ràdio, aprofitaré per conèixer Caldes, que no hi he estat mai, em fa molta il·lusió venir.
0: Pues a mi també, me fa moltíssim, per això que ara no parlarem gaire, però sí que és veritat que la teva darrera novel·la és, la tinc aquí endavant, et veurà tothom, no? Però aquesta novel·la,
1: sí.
0: Sí, és com si és la última de la sèrie, no?, en el que la protagonista d'aquesta sèrie és una detectiu, no? Ariana Miralles, no? I aquí,
1: sí.
0: Doncs, aquella, en aquest, no sé si tanques tu aquí o continuarà la sèrie, continuarà. Perquè normalment les sèries són de 4, no?
1: No necessàriament, depèn. Si te mires, per exemple, no sé què dir-te, en Padura, en Mario Conde, n'ha fet moltes més, en Montalbán o la dona Leo,
0: clar,
1: no sé. No em vull comparar amb ells ni molt lluny, eh? Simplement no em vull posar límits. Estic molt còmode amb l'Adriana i en Pau. Hi ha molts temes socials que vull denunciar i que jo els denuncio a través dels casos que porten aquests dos meus detectius i no em vull posar límits. Per ara, aquesta quarta novel·la en la que denuncio les explotacions a través de les xarxes socials, el perill que hi ha a les xarxes, sobretot a nenes joves que no se n'adonen, està funcionant molt bé, ja tenim segona edició, he començat a pensar i a escriure un cinquè cas i no em poso límits, Conxi, ja veurem.
0: Es que arribi.
1: Fins allà on t'arribin l'Adriana i en Pau i també on t'arribin les ganes del lector de saber coses de l'Adriana i en Pau, no?
0: Exacte, en Pau és l'informàtic. Però ja dic que no parlarem ara gaire, parlarem una mica més, perquè ja saps que d'espoilers no volem fer, però sí que
1: no,
0: parlarem.
1: No.
0: Però parlarem no només, et veurà tothom, és l'última, però ja dic que és una sèrie i sobretot de com va néixer la Mireia, bueno, i aquest coneixer com es troba, no?, amb el Pau, l'informàtic, etcètera, vull dir que de tot això parlarem, perquè avui es tractava de fer un tastet, però amb les ganes de que el més aviat possible doncs aprofundim més
1: sí,
0: que sigui amb la teva presència.
1: Jo encantada, ja t'ho he dit, encantada de venir, encantada d'estar a Caldes i de donar a conèixer a l'Adriana i en Pau, i t'agraeixo molt que tinguis ganes de que la gent de Caldes els coneguin.
0: No, és que tinc ganes que la coneguin perquè, com si a mi m'agrada, pues, li ha d'agradar també a tothom, no? Però conèixer l'autora val la pena també.
1: Pues moltes gràcies, Conxi, ja saps que jo encantada, de veritat, i t'agraeixo moltíssim la difusió.
0: Moltes gràcies, Maribel, i ja dic que espero que ben aviat doncs, ens trobem aquí i mentrestant, doncs, bueno, jo aniré llegint també.
1: Molt bé,
0: perfecte. I tu escrivint i fent presentacions.
1: I jo escrivint. Escrivint, fent presentacions i llegint, perquè també
0: llegint
1: s'aprèn molt, molt.
0: I tant. I a més, en festivals com aquests, sempre a vosaltres també enganxeu moltes lectures. Vull dir que
1: moltes, sí.
0: Moltes gràcies, Maribel.
1: Sí, va molt bé, som molt macos. Moltes gràcies, Conxi.
0: Fins a la propera.
1: Fins a la propera, que vagi
0: bé. Gràcies, adéu.
1: Adéu. Adéu.

0: Ara ja tenim aquí una altra convidada que estarem poques minuts, perquè és que ja ens queda poques i aquests 10 minuts que queden o una mica menys els he de compartir amb la Raquel Gámez, que ja la tenim aquí al telèfon, i després amb la Montse Sant Joan, que també vull tenir unes paraules. Raquel, hola, què tal?
1: Hola, bon dia, Conxi, què tal? Com esteu?
0: Aquí bé. I tu? Vas estàs nerviosa? O vas estressada?
1: Ho dius pel creixer cri?
0: Sí, ho dic per això, però, bueno, perquè, a veure, tu ja estàs, home, imagina't un bagatge, 5 anys en aquest cas, que és, o sigui, en el Segre de Negre han estat 10 anys, però 5 anys també són 5 anys, són anys per celebrar, no? I, de fet, has estat aquí en el Segre de Negre justament per parlar d'aquest llibre que ja està caminant molt, no? Alguns callen i altres maten, ja hem parlat diverses vegades d'ell, i per això jo més que parlar ara d'alguns callen i altres maten i del seu contingut, que ja n'hem parlat, però sí que és veritat que és un llibre que està caminant molt bé i vull dir que no pares, no? I vagis on vagis, no. Doncs vas fent la presentació que toca. Però jo voldria centrar-me una mica més justament en això, en el festival, en aquest festival que serà la primera setmana de juliol, oi?
1: La segona. Els dies són el 10, 11 i 12. Sempre és la segona setmana del juliol perquè és just abans de la festa major de Creixell.
0: I seran 3 dies.
1: 3 dies. El dia 10 és el dia de la inauguració, l'11 és el dia de totes les taules rodones, activitats, i el diumenge, al matí, farem un escape room infantil a la biblioteca. O sigui que l'hem ampliat, ja fa 2 anys que l'hem ampliat el diumenge.
0: De fet, el dia, com tu dius, el dia fort seria el dissabte, oi?
1: Sí, la inauguració també, perquè és el lliurament de 5 premis, el Margarida Nitzet és molt important perquè és la novel·la inèdita, després tenim el Jordi Tinyena i també tenim el de poesia criminal, que s'han presentat moltíssim aquests anys. Jo ara mateix estic llegint les novel·les perquè soc jurat del Margarida Rizzetta, i després tenim el Premi Trajectòria, que és molt estimat també. Però el 17 és tots els dies de taules rodones, i tot i que no hagin fet roda de premsa, així en primícia, Conxi, et puc dir que farem, intercalarem, no només seran taules rodones, sinó que també intercalarem una lectura dramatitzada, un interrogatori i un judici popular.
0: Ai, això m'encanta.
1: I concert de jazz.
0: Ostres, això del judici, i qui estarà present en el judici?
1: Encara no ho puc dir. El 17, jo crec que sobre el 17, encara m'han de confirmar la data.
0: No, jo ho deia perquè com ho conec alguna jutgessa i alguns advocats...
1: Sí, no serà pas una jutgessa.
0: Val.
1: Aquesta vegada ho enfocarem des del punt de vista psicològic, perquè el tema central és la família i crims. I volem tractar molt el tema de la família, ja no sigui la família, la màfia, com vam fer l'altre dia una xerrada. Aquesta setmana dijous ve la Tura Soler i el Jordi Grau a parlar dels crims reals familiars, però també volíem saber una mica què passa quan la gent no té família, no té aquesta xarxa. Delinqueixen més?
0: Clar.
1: O menys? Què diuen les estadístiques? I tindrem un cas real i el públic haurà de decidir què li va passar.
0: I això serà el dijous.
1: Dissabte.
0: Ai, perdona, el dissabte, dins del Plats Forts, que podrien dir del dissabte, que és tot el dia.
1: És la jornada en la que hi ha material. Entrem en matèria ja. Fem presentacions de novetats, etc.
0: Està bé que vagis explicant aquestes coses perquè encara entra més ganes d'anar a particularment,
1: Sí, ja t'espero.
0: A més, no conec aquesta població, tinc ganes de conèixer-la, i mira, l'excusa és anar... És una molt bona excusa, no? Anar al festival, no? I mentrestant aniré, com tu ja em vas dir, diu, ves buscant perquè s'omple de seguida.
1: És preciós, creixer, sí. Pensa que és un municipi turístic, hi ha cases del segle XVII, hi ha un castell encara, que encara són dels mateixos propietaris, vull dir, no el podem visitar però el podem veure de fora. L'església de Jujol, que és el que treballava en Gaudí, els aiguamolls, les platges que són verges, és un lloc molt, molt bonic. La veritat que sí.
0: Tinc moltes
1: ganes. Això ho fem en aquestes dates.
0: En tinc moltes ganes. I a més, aprofitaré abans de que sigui, tot i que sigui per telèfon, ja sé que és difícil venir cap aquí, però d'aprofundir més en aquest tema i dies abans de que sigui el festival, doncs ja et faré una altra trucada, però per estar més estona parlant. Avui ara ho hem de deixar aquí. Raquel, moltíssimes gràcies i mentrestant, doncs, que vagis treballant bé. Bueno, ja, jo crec que ja ho tens tot preparat, però bé, sempre queden cosetes,
1: sempre
0: oi?
1: Sempre queda alguna cosa i tu ho saps molt bé.
0: Sí. Doncs moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vinga, fins a la propera.
1: Adéu. Adéu.

0: I per tancar aquesta segona hora especial de Segre Negre, qui millor que una autora que ha viscut el festival des del primer dia, és Montse Sant Joan, i la tenia ja aquí al telèfon. Serà un poquets minut, Montse, perquè el temps passa tan ràpid que a vegades no pots evitar parlar amb les altres persones, però bé, tot i que siguin tenir unes paraules teves, serà tot un plaer. Sobretot, Montse, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, doncs això que ja ha passat aquest desè aniversari del, o el desè any del Segre de Negre, com l'has viscut?
1: Doncs mira, l'he viscut amb molta emoció, amb molta il·lusió per haver pogut fer 10 anys i a més perquè penso que ha estat una edició perfecta perquè ha agradat molt, hem tingut públic i penso que també els participants han estat a l'alçada, no? del que nosaltres volíem com a organització.
0: Uh-huh. I què representa, també de la mateixa manera que li preguntava a l'Eulàlia, què representa per a Lleida i per al gènere negre en català, no? aquest festival?
1: Doncs mira, és una manera de visibilitzar i de dignificar el gènere, no? Un gènere que a vegades ha estat mal vist com si fos subliteratura i en realitat no és així, no? I aleshores els festivals de novel·la negra ens posen en contacte autors entre nosaltres, però també autors i lectors. I el que et dic, no? Que visibilitza, dignifica el gènere i això és molt important.
0: De fet, ja que dic que tu no has presentat aquí novel·la, però sí que has participat activament, no? I de fet és algo que, bueno, és jo diria que en el festival tu participes sempre cada any.
1: Doncs sí, ja des del primer any, perquè els vaig enredar una mica els de Pagès Editors, que havíem de fer un festival de novel·la negra, i bé, ja em vaig implicar en l'organització i en ajudar en tot el que es pugui, no?
0: Uh-huh. I així, molt ràpidament, què fa que aquest festival sigui tan especial per a tu? Penso perquè l'has viscut des d'un principi en part, no? O va ser fins i tot idea teva?
1: Sí, o sigui, va ser idea meua que els hi vaig plantejar als de Pagès Editors, que de seguida, des de luego, la van fer seua, per suposat, i és que l'hem vist créixer, Conxi, l'hem vist créixer des del començament, quan encara no era res, i a poc, doncs, hem anat incorporant el premi, per exemple, a la trajectòria, hem anat incorporant la ruta literària, que ens fa ser també una mica diferents i originals, i sempre amb aquesta voluntat, aquest repte, no?, de ser diferents i de poder aportar alguna cosa original als festivals de novel·la negra.
0: Montse, doncs espero que molt aviat puguem parlar de nou en un festival.
1: Moltíssimes gràcies.
0: O si és possible que puguis, no ho sé, tot i que sigui per telèfon, però parlar més profundament. Moltes gràcies
1: molt
0: per ser-hi sempre.
1: Un
0: per
1: plaer parlar amb tu.
0: Igualment. I sobretot per formar part d'aquesta família literària que és el Segre de Negre i en general, eh? Moltes gràcies.
1: Molt bé. Moltes gràcies a tu, bon dia.
0: Bon dia. I així, doncs, amb la Montse Sant Joan i amb aquesta música que escoltem ja de fons, acabem avui el programa. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per compartir aquesta plaça pública que és el fòrum. Demà hi tornem amb més veus, més històries i més ràdio. Que tingueu molt bon dilluns.